0: bona nit i benvinguts al Club del Jazz. Avui ens acompanya el programa i entrevistarem el grup musical VIP molt català de Gavà, Xaloc Mediterrani, que s'ha composat i format per Ramon Soler, saxofon i piccolo, Ramon Costa, bateria, Toni Pérez, contrabaix i Enric Linares, guitarra. El pianista Enric Vidal no ha pogut assistir per motius de treball, perquè dona classes a una escola musical d'aquí, de Castelldefels. Us he de donar les gràcies per acceptar aquesta invitació. Què us sembla? Bona idea o mala idea?
1: Molt bona idea. Primer, el Toni es diu Toni Perea, perquè si no, no el coneixeran. Ell va viure aquí a Castelldefels, sí. I bueno, ara es degava també.
0: Perea, eh?
1: Sí.
0: Bueno, pregunta pel senyor Ramon Soler. Del grup, quin és el músic més atrevit i el més prudent?
1: Buf. El més atrevit potser és el Toni. I el més prudent el Ramon Costa.
0: Bueno, em sembla bé, no?
1: Sí.
2: Sí, sí,
1: sí, sí.
0: Bueno, però és que això fa patxoca. Té gràcia, o no?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, i què? I com es manifesta entre vosaltres? Amb humor?
1: Sí.
0: No, o sigui, no s'empipa, no s'empipa.
1: No,
0: no, no s'enfada.
1: No, no ens enfadem entre nosaltres. Anem veient les aportacions de cadascú, el tipus de música que li agrada més a un o a un altre, una miqueta de tot.
0: Molt, me n'alegro molt. Pregunta per en Toni Perea. Quant temps fa que s'ha creat el grup de tots, el grup de Xaloc Mediterrani? Quant temps fa?
2: Bueno, el grup com a grup és dels anys 80, però sí que és veritat que la formació que hi ha ara, que hi ha tres membres que són del grup, diguem, original, farà el juny, al juliol farà 5 anys que estem, sí, que estem junts.
0: Gaudiu molt del que esteu fent, del repertori, de les actuacions.
2: Sí, sí, sí.
0: Teniu cara de bons músics. Sí. A veure, senyor Ramon Costa, en quin estil musical esteu identificats?
2: Estem identificats amb temes de jazz i funk,
0: jazz
2: contemporani.
0: I funky, molt bé, molt bé.
1: Fusió.
0: Bueno, aquest
1: Fusió.
0: Programa és un programa de jazz. Ara fa una setmana va vindre, no sé si ho coneixeu, un saxofonista basc que es diu Víctor de Diego. Va vindre aquí i li vam fer una entrevista. Bueno, aquí, sincerament, han passat molts. El Tiflus, el Joan Chamorro, ha passat aquí el trompeta valencià, ara no me'n recordo el nom. Bueno, a veure, com es diu aquell? Bueno, és igual. David Pastor. Us sona el David Pastor, el trompeta?
1: A mi no.
3: No, aquest no tant.
0: Bueno, aquí ha vingut gent de Barcelona expressament per fer una entrevista al Club del Jazz. Això us ho garanteixo. I molts bons músics, eh? De l'actualitat, inclús.
1: He vist que teníeu programat per la setmana que ve, potser, o fa poc...
3: A l'Ignasi, no?
1: L'Ignasi Terrassa?
0: No, pel dia 5 el tinc.
1: El dia 5.
0: Sí, és molt amic del programa, perquè he vingut moltes vegades.
1: Amb aquest havia tocat jo, l'Ignasi.
0: És un gran músic i una gran persona, que això
1: I
0: també
1: tant,
0: és important.
1: I tant, i tant.
0: A veure, Enric, qui fa els arranjaments dels temes que interpreteu?
3: Bona pregunta.
0: Si hem de fer preguntes de tot en general.
3: Sí. Bueno, d'inici, com que el que pretenien era fer un jazz estàndards, doncs, bueno, el que estava més preparat i el que a mi al principi d'aquests 5 anys em va oferir la idea de tornar a fer, de tornar amb Xaloc Mediterrani i fer jazz estàndards, va ser el Ramon Soler, i ell com professor i persona preparada, pues, diu, si volem, o sigui, posar nivell i aprendre, o sigui, hem de començar en jazz estàndards.
0: Molt bé.
3: I el Ramon Soler és la persona pues, bueno, que va iniciar tot això i després, i juntament amb el nostre pianista Enric Vidal, són els dos que són professors i estan preparats i són els que maquinen una mica pues, tot això del jazz, no? Després, o sigui, hem evolucionat en fer jazz fusion perquè el company Toni pues, bueno, va presentar alguns temes que anaven una mica més en aquesta tendència, no?
0: És lo de l'actualitat, la fusió.
3: Sí, exactament. I, però, bueno, el que és preparar els temes i portar els temes i portar tota la paperassa i tal, Ramon Soler és el number one.
0: Molt bé. Què interpreteu? Estàndards o composicions pròpies vostres? Sí.
3: No, en principi, els estàndards, el que és el jazz estàndard, ara ho hem aparcat una miqueta, el tenim aquí aparcat, i es dediquem al fusion i funky, però bueno, la nostra idea és pues, bueno, pues, treballar sobre això que estem, o sigui, no volem fer res que ens identifiqui amb una altra història, o sigui, és jazz, sigui pel camí que sigui.
0: Molt bé. Primer tema, perquè escoltin els nostres oients de les vostres interpretacions, Cold Duck Time. Us sembla bé?
2: Perfecte.
3: Perfecte. Mm.

0: Pregunta pel senyor Ramon Soler. Teniu representant o mànager que gestioni per obtindre feina, bolos i més? Esteu contents d'ell?
1: No en tenim i és complicat trobar-ne. Ho hem intentat així per internet, tal i qual, intentar buscar, però és complicat. Per trobar bolos és molt complicat. O sigui, has d'anar demanant a tots els ajuntaments...
0: Ah, exacte.
1: Però aquí a Castelldefels ja hem vingut, eh? I em va dir el senyor... Com es deia? El senyor Jundamal Jiménez, el coneixes? Sí?
0: Okay.
1: El de Cultura d'aquí Castelldefels?
0: Sí, aquí està aquí al costat. Sí.
1: I bueno, ens va dir que sí, però després, com els altres, s'ha anat diluint. Però bueno, busquem perquè la cultura, si no hi ha un cop de mà...
0: Evidentment. És que avui ens trobem amb un problema grandiós. Pressupost econòmic, punt número 1. I segon, que no hi ha propietaris de restaurants o sales que us contractin. Això és una llàstima, perquè hem d'educar al país que el jazz és una música intel·lectual per la gent, podríem dir, una mica sofisticada i que valora la interpretació dels músics al moment d'improvisar. És així o no, companys?
2: Sí, sí.
0: Pregunta pel senyor Toni Perea. Sembla que formeu una família molt unida, és així?
2: Sí, la veritat és que bueno, també ens ha agafat un moment de la vida que ja no estem per... De joves, pues, montes un grup i la gent té uns gustos diferents. Però bueno, en aquest moment estem en un moment que... Bueno, que
0: esteu d'acord.
2: Anem a ensaiar de gust.
0: Esteu d'acord.
2: I sí, anem a prendre una copa després de tocar junts. I sí, la veritat és que molt bon ambient.
0: Què prospera més, Toni? El swing o el...
1: Funky?
0: El?
1: Funky?
0: No, el blues. Què prospera més amb vosaltres, el swing o el blues?
2: Bueno, nosaltres hem agafat una miqueta una línia de fusió, no? I vull dir que i realment els temes van sonant bé i van començar fent propostes. Jo porto aquests dos temes i al final la línia va ser aquesta i Ramon, que és el que s'encarrega una miqueta d'aportar partitures al grup, la veritat és que està triant temes que bueno, la veritat és que tots estem molt contents perquè... Quan agafem el tema, el fem funcionar i sona, són temes molt, molt ben escollits i és una línia de jazz fusió que està... No som coneguts, però quan toca, a la gent li agrada.
0: Això és important.
2: Sí, sí.
0: Arribar bé al públic.
2: Sí, sí.
0: Enviar missatges que motivin a la gent.
2: Sí, de fet, una vegada en un local que volien tocar, no ho veien clar, i quan van tocar una vegada allà, van dir, hosti, pues... Està bé, pues una música que tampoc és... O sea, sembla que dius jazz o dius... Tira enrere, no vindrà ningú, però bueno.
0: Senyor Ramon Costa, les decisions en general les preneu conjuntament o algú de vosaltres aporta iniciatives?
3: Aporta iniciatives, sí, però les prenem les decisions conjuntament.
0: Conjuntament.
3: Sí, sí.
0: Això és molt important, perquè això fa pinya. I fer pinya vol dir que logreu coses molt importants, de present i de futur. És així o no, estimats?
2: Sí, sí.
1: Ahí estem.
0: Pues aquesta línia no la tindríeu que perdre, perquè, com he dit abans, no deixeu de ser una família. I això és important. Senyor Enric, és una pregunta que ja me l'heu dit, que fa 5 anys que es va crear el grup. Qui va ser l'inspirador, el que va dir, anem a fer això? Qui va ser de vosaltres el que va posar fil a l'agulla?
4: Bueno, jo sempre, moltes vegades parlant amb amics, quan vam fer l'any 81, vam muntar ja el que era Xaloc Mediterrani, als inicis, pues... Pues bueno, intentàvem fer un tipus de música que era la música laietana i els grups que hi havia en aquell moment, no? a Barcelona, no? Dels els músics que hi havia d'un nivell top, no? I bueno, o sigui, va arribar un moment que per problemes de feina, problemes de allò que un va per aquí i l'altre va per allà, o sigui, ho vam deixar, però el Ramon, un dia, parlant, ho va dir, escolteu, o sigui, quan siguem, o sigui, més grans, no? Hauríem de tornar, o sigui, ja no farem...
0: A reiniciar.
4: Sí. Reiniciar per què? Perquè, clar, ja no farem allò del xa-xa-xa i el rock and roll de no sé què, no sé quants, ja farem el jazz, no? Que és el que ens agrada, i era el que estàvem estudiant, perquè vam anar a estudiar a l'aula de jazz de Montornès, allà a Valvidera, i era, la idea era això, o sigui, tornar, o sigui, a fer allò que vam començar en aquell moment. I, bueno, un dia el Ramon em fa un truc, em truca, escolta, Enric, tu coneixes gent per poder continuar allò que vam parlar en aquell moment? I, bueno, i va ser quan, ara fa 5 anys, però, bueno, vam tornar a començar la història de Xalo Mediterrani. O sigui, ell per un costat i jo, pues, bueno, vam buscar els companys, no? El Ramon Costa, que ja era el bateria que teníem en aquell moment, i després, bueno, vam tindre la sort que vingués el Toni i també, per suposat, l'Enric Vidal, que és el professor, juntament amb Ramon.
0: El Grapes,
4: que són, el Grapes. Que som, sí, el Grapes, que també serà company teu, o sigui, algun
0: si
4: dia
0: Déu vol, si Déu vol. Escolteu-me, a Gavà deveu ser molt coneguts i admirats pels veïns per presentar al poble de Gavà públicament i fer país. Dic jo, no ho sé. La gent us reconeix com a músics i representants de Gavà, que teniu una difusió artística, sí o no?
4: Sí, hi ha molta gent que quan vas pel carrer pues, et coneix, no? Pues, perquè has estat tocant allà al Parc Lluc, a la sala Màquia, que era una sala que ara no està oberta, però tal, eh? I com que fas bolos per un costat o per l'altre, doncs, bueno. O sigui, sempre hi ha un tant per cent de persones, companys i amics de tota la vida, que et coneixen i sí, o sigui.
0: Però com a xaloc mediterrani, em refereixo. Com a xaloc, us coneixen o no?
1: Ara comencen. Jo diria que ara comencen, perquè a part, sí. Quan toquem, hem tocat també així en tipus festivals i comparteixes escenari amb altres grups, sobretot de Viladecans, la perifèrica que ens ha donat altaveu, no? A través de l'Enric, que era de Viladecans, ens ha donat altaveu, hem tocat diverses vegades a Viladecans i vas coneixent músics de Viladecans i ells et coneixen a tu, i bueno, i acaba també. Hem fet actuacions compartides i nosaltres allà ens anem ensenyant, ens anem venent una miqueta, no? També vam estar a la Fira dels Espàrrecs i nosaltres allò també dona, no?
0: Això és molt important perquè dona satisfacció i teniu que intentar lluitar en favor d'aquesta possibilitat.

0: Senyor Ramon Soler, quants dies al mes assageu nous temes per aportar al repertori?
1: Assagem només un dia a la setmana. Seria ideal fer-ne dos, però assagem un, normalment els divendres, de 8:30 a 10:30, perquè el pianista està tan requerit que
0: ja,
1: l'Enric Vidal i entres...
0: Estic molt obligat.
1: Exacte.
0: Us teniu que adaptar una mica.
1: Exacte.
0: Això és bonic, perquè demostreu que sou uns bons amics i companys.
1: Si una cosa t'agrada...
0: Bueno, és que accepteu i apoyeu la, podríem dir, la professionalitat i l'entrega que té a la dedicació de la seva escola. I això és digne d'admirar. Jo ho admiro. M'imagino que vosaltres també. Anem a veure senyor Toni Perea, no? Senyor Toni Perea. Quin és l'estil musical que més us agrada interpretar?
2: Bueno, jo crec que l'estil el que estem fent, vull dir que nosaltres no busquem disfrutar i passar-ho bé, no? I l'estil que hem agafat és un estil, jo vaig proposar algun tema d'Espirogira, que és una miqueta el grup que sempre m'ha agradat, i la veritat és que els temes que està portant, que es porta Ramon, bueno, al principi anem proposant, però sí que ell en aquesta, i com el que porta ens agrada, i és un estil així, pues, un jazz fusió, una miqueta modern,

0: n'hi ha moments més jaceros, n'hi ha moments que tenim alguna guitarra distorsionada, perquè inclús tenim algun tema que sembla pues, un tipus folclore irlandès, ara estem fent un tema, vull dir que, bueno, una miqueta que s'agrada, però en aquesta línia de la fusió i d'una miqueta arranjaments moderns.
1: Sí, jo afegiria, si em permets, que tenim uns més de 50 temes i aleshores, quan hem de tocar, podem escollir, saps? Podem escollir el que sí. més ens agrada cadascú, votem, i el que més, més vots té, aquell fem.
2: És que teniu que tindre coixí.
1: Sí,
0: sí, sí.
2: Per no repetir massa. Senyor Ramon Costa, quan esteu a l'actuació, gaudiu i sou feliços.
3: Ens ho passem molt bé, ens ho passem molt bé.
2: Jo ja m'ho imaginava, això.
3: Disfrutem.
0: Suprim una miqueta, a vegades alguna cosa no falla, però bueno.
3: Ens ho passem bé.
1: És la finalitat, sortir i tocar, no?
3: Disfrutar.
1: Sí.
2: És essencial. Un músic s'entrega per comunicar sentiments e impulsos, i més amb el jazz, o no és així, senyors?
4: Sí, sí.
2: Bueno, jo no sé si us agrada el que us dic o no, però crec que és essencial.
1: Va bé, va bé.
2: I necessari. A veure, senyor Enric, quin dia va ser el debut del grup i a quin lloc i localitat? Quin dia va ser?
4: Aquesta lliçó no me l'he estudiat. Però sí que vam debutar ara, en aquesta etapa, a la Sala Màquia, no? I crec que va ser un estiu, no? A l'estiu del 21, no?
1: No he recordat, sí.
4: Exactament. Sí. A l'estiu del 21, clar, però ara no recordo. Suposo
5: que
4: seria...
5: Sí, sí, juliol del
4: 21, una sala que, malauradament, ara no existeix, perquè és de l'Ajuntament, no?
3: No,
1: és particular.
4: És particular.
1: Però era un Ateneu Popular.
3: Ateneu Popular.
4: Sí, era un Ateneu Popular amb la seva barra de bar, el seu escenari, una llargada pues, com per omplir allà pues, 100 persones o així, i allà vam debutar, però malauradament ara ja no està disponible. I allà va ser on vam debutar.
2: Teniu una sala per assajar, algun local?
4: Sí, sí.
2: Aquest que dieu que ensageu un dia a la setmana, els divendres, teniu local?
4: Sí, les instal·lacions de l'Ajuntament, que és a l'American Lake, que hi ha els books d'assaig, ja estem cada divendres. Sí, sí.
2: Què us sembla? Posem un tercer tema pels oients, per fer-los feliços,
1: sí,
2: i perquè us coneguin musicalment?
4: Ah, està, sí, està.
2: Somriures secrets. Us agrada?
1: Molt xula, molt xula.
4: Xulíssim.

0: Senyor Ramon Soler, projectes de futur, molts, sí o no?
1: Sí, la cosa està en no parar, anar evolucionant, anar complicant-nos una miqueta la vida cada dia i tirar endavant, perquè hi ha molts... Els temes que fem no són fàcils, són arranjaments més aviat complicats
0: ja.
1: I s'han d'anar païnt, i ens anem fent poquet a poquet. Parar, no parar, o sigui, anar fent temes, hi ha molt, tenim molts temes al calaix, saps? O sigui, no ens els acabarem, crec jo.
0: Però vosaltres us sobra el temps a molts, no tots, però alguns més que altres.
1: Exacte.
0: Sí o no?
1: Sí, alguns.
0: Jo us ho dic perquè jo sóc pensionista i em sobra temps.
1: Val.
0: I això que faig, en primer lloc, és per ser feliç jo. Però en segon lloc, prioritàriament, és per fer feliços els altres, els ciutadans, els veïns, els oients. Això m'omple. I és el tribut que jo rep. Clar, com allò que heu dit, que vaig pel carrer. Vostè fa això? Sí. I ara recuperaré un programa que vaig fer aquí fa 8 anys, Històries del Bolero. S'editaran boleros, estan penjats, ara es penjaran, i el que vulgui anirà a la web i veurà, escoltarà el programa que jo feia i faré amb una companya, la Teresa Gómez. A mi el bolero m'agrada molt i és una cosa que he respectat. Jo he compartit escenaris amb el Machín, el Segarra, diversos, perquè jo als 18 o 19 anys era cantant. Vaig ser un vago perquè vaig començar a estudiar 4 anys de solfeig i 3 de clarinet i ho vaig deixar.
2: Bueno.
0: No vaig continuar. Bueno, és història. Quants discos, senyor Toni Perea, teniu editats en temes estàndards o composicions pròpies?
3: No, tenim... Realment es van ficar uns mesos a l'estudi, que bueno, avui ficar-se a l'estudi és una miqueta, a casa ja se poden fer coses interessants. I vam estar un parell de mesos gravant 3 o 4 temes que feien al repertori. Però vull dir que no, les tenim això, pues, gravat en estudi, però no hem fet una edició, ni en principi no tenim cap cosa que estigui a redes, ni estigui... simplement van gravar per dir, bueno, pues, farem que estiguin una miqueta de sens i que se puguin escoltar, però no s'hem ficat en estudi encara.
1: Ho tenim tot penjat a l'Instagram.
3: Sí.
1: I aquests els vam fer perquè són una miqueta amb qualitat.
3: Sí, sí.
1: Bueno, també tenim directes.
2: I al YouTube. Al YouTube també estan els temes. Sí.
0: Senyor Ramon Costa, algú de vosaltres és compositor?
4: Sí. Bueno, el Ramon amb els seus temps en feia molts temes i l'Enric també, eh?
0: Això és una sort i un avantatge.
1: Sí, sí. I l'Enric Vidal també.
4: I l'Enric Vidal també, sí.
0: Bueno, déu-n'hi-do. Vol dir que teniu un nivell professional molt respectable i se'ls pot considerar músics de l'èlit. Sí o no?
4: Bueno, suposo. Alguns de nosaltres, sí.
1: De fet,
4: nosaltres els primers temes que fèiem, quan tocàvem al principi, eren tots temes pràcticament teu, Ramon, que els feies tu. I l'Enric també.
1: Sí, i la característica del grup, per lo que era abans instrumental, no? Instrumental va ser, ha estat sempre el que, no hem cantat mai. Després va ser quan van venir tota la eufòria d'orquestes de ball per un tub, la platèria, bueno, i l'orquestra Bemolls i l'orquestra Liceu del Toro, bueno, 1000 orquestes. I després que s'ha passat aquest boom, doncs ens hem tornat a recuperar basant-nos en la música instrumental. I aleshores, bueno, podríem composar, però com que els arranjaments que toquem són força complicats i força bé, ja no es posi un senyor nord-americà fent una composició i un arranjament.
4: En saben més que nosaltres, no?
1: Saben més que nosaltres, de moment.
0: Algú de vosaltres és cantant o tot és instrumental? Enric.
2: No, per desgràcia, no cantem.
0: No?
2: No cantem.
0: No feu coros ni res?
2: No, perquè els temes que fem són temes de jazz fusion, o sigui... bueno, com ha dit el Ramon, complicats, i es dediquem més a treballar el que és arranjaments i fer música que ens costa fer, perquè és la nostra assignatura, i mai, o sigui, hem pensat en ficar un cantant o cantar nosaltres, no? Si, mm-hmm. si hi ha algú de nosaltres que s'atrevís a cantar.
0: No.
2: Que en principi no.
0: Teniu previst, Ramon, sortir fora de Catalunya, a l'Aragó, Andalusia, Galícia, amb el grup?
1: Home, si hi ha una proposta, per què no? Si hi ha una proposta... Jo crec que el que ens fa falta és això, trobar gent que els agradi. Jo recordo que els primers cops que vam començar tocàvem a 1.000 casals a Barcelona, a 1.000 pubs a Gavà, a Castelldefels, tocàvem a 1.000 llocs. I tot això ara s'ha reduït. Ara per tocar has d'entrar en una roda molt concreta i si no entres no toques. I entres és complicat trobar l'entrada a aquesta roda, no? Que t'escolti algú que li agradi, que et vulgui promocionar o que et donin un bolet aquí. O perquè a poc, clar, les actuacions que fem, la gent queda superencantada. Però ja es queden, saps? Vull dir, necessitem una empenta més.
0: Senyor Ramon Costa, el caché que té Xaloc Mediterrani és molt elevat?
4: Pues no és elevat, no. No toquem per diners tampoc nosaltres. Vull dir, ens agradaria que es paguessin doncs, com més diners millor, però no, l'objectiu no és guanyar-nos la vida amb això.
0: Però hi ha uns gastos de desplaçament,
4: sí.
0: Ensegeu un cop a la setmana...
4: Sí.
0: És de, jo crec que necessiteu tindre una gratificació econòmica per autorealitzar-vos a vosaltres mateixos. La vostra autoestima és necessària, perdoneu. Això és la meva opinió.
1: Però saps què passa? Que si ho fas tot tan legal com està ara, que no pots bellugar-te, s'ho emporta tot, o gairebé tot, a l'IRPF.
0: Escolta,
1: per tant, dius, ja venim regalats, que disfrutarem més. Ens paguen 4 cerveses i...
0: Mira,
1: sí, que, home, és així.
0: Jo tinc un grupet de músics cubans.
1: Olé.
0: I faig algunes coses, no moltes, perquè ja l'edat no m'ho permet. I com que tinc que fer una factura... a l'Ajuntament, me la fa una empresa que es diu Atura.
1: Ah, sí
2: Atura. Sí.
0: I em descompten 200 euros per actuació.
3: Nosaltres també la tenim, aquesta. Sí.
0: Bueno, però Atura. Vull dir que...
1: Clar.
0: I jo... em donen la feina a mi i jo no guanyo res.
1: És el que et dic.
0: Però sabeu per què? Perquè som músics cubans i ho estan passant molt malament. I jo el que vull és donar-los feina... per fer-los feliços.
1: Sí.
0: Però, a més, a mi el que més m'entrega amb ells és la percussió que porto. Perquè porto timbals, porto el bongó, un baixista... És que són cubans.
1: Mm-hmm.
0: I tenen a la sang això que es diu... sabroso.
1: Sí,
0: la paraula sabroso la tenen...
2: El son cubano.
0: Sí, bueno, però la paraula és sabroso.
2: Sabrosa.
0: Jo us vaig a dir una cosa, i això m'ho contestarà el senyor Toni Perea. No sé si he tingut bona decisió en tindre-vos a vosaltres aquí al programa, però estic molt content, Toni. I vosaltres?
3: Sí, i tant. Nosaltres estem encantats d'estar aquí i de poder mostrar una miqueta la nostra música, que soni a la ràdio, i bueno, i nosaltres el que diem això no ho fem per diners, perquè potser és el que més disfrutem i el que menys ganem, no?
4: Sí.
3: No guanyem quasi res, però bueno, vull dir que nosaltres és important disfrutar, passar-ho bé i disfrutar de la música.
0: Senyor Ramon Costa, quin és el músic més atrevit, que té més gràcia, que ho ve millor al públic, que s'enrotlla bé amb la gent que teniu a l'actuació?
4: Això és el Ramon Soler. Ramon Soler.
0: Sí, ho ve bé.
4: És el que té més tables. I
1: bueno,
4: sí,
1: no? Més gràcia no, però...
0: Sí, bueno, però ho vens bé.
1: Sí. Home, tinc el micro davant i antes ho...
0: Procures, clar. Sí. Ets el comunicador del grup.
1: Sí, algú ha de fer, sí.
0: Senyor Enric, t'haig d'agrair molt el que hagis conquistat aquests senyors, companys i amics, a que vinguessin al programa. Perquè això ho hem parlat almenys fa 3 mesos, no? Almenys.
2: No, i l'any passat també.
0: Bueno, t'he d'agrair que hem arribat a un punt que sóc feliç compartir aquest moment amb vosaltres. Perdoneu l'atreviment de tractar-vos de tu, perquè tots estem dintre d'una lliga de Champions i llavors això és important. Perquè és sinceritat, és no tindre un gran protagonisme, fer-ho fàcil i que tothom ens escolti i que tothom el que ens escolti ens entengui, sí o no.
4: Sí, sí, perfecte.
0: Bueno, doncs, pues, senyors, estem a la fi del programa. Donar les gràcies a l'estimat Sebastià Andrade per la seva assistència tècnica i a vosaltres per acceptar una vegada més a estar aquí al Club del Jazz. Us desitgem molta sort i èxits. I com a cluenda pels oients del Club del Jazz, que gaudeixin del millor tema per escoltar, Song for Cat. Us sembla bé?
4: Molt bé.
0: Estimats, hasta sempre.
4: Hasta sempre.
0: Aquests micròfons del Club del Jazz estan oberts per vosaltres per presentar les primícies i necessitats que tingueu de comunicació. Una vegada més, gràcies.
1: A tu.
2: Moltes gràcies.
0: I hasta sempre.
1: Fins aviat.
3: Gràcies.

0: Whoa, Rap Cosmic, it's good night everybody. We're back, fellas. Com estem aquesta nit, família soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades. Esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic. Espero que estigueu ready per una nova dosi de la cara B des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. I si per si algú és nou i ha arribat aquí per error, de rebot, com un robot o com a bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc. Bona teca i xitxota de la bona, eh? No doubt about it, fellas. I bé, com sempre m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, eh? Així com el jazz, el funk, el soul, latin soul, blues, bossa nova, electro i reggae selection, entre tantíssimes influències possibles, tantes com problemes a la societat. Bé, sense més dilació, dilatació i distorsió, anem a presentar-nos com cada nit. Anem per la galàxia en un UFO. A la velocitat de la llum per l'espai sideral, a.k.a. Cosmos Musical, i a la cabina del control tècnic del nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim ni més ni menys el nostre gerent de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molts de flow, amb tots vosaltres, Sebas.
1: Molt bona nit.
0: Molt bona nit, Sebas. Com estàs?
1: Tot bé. Tot correcte.
0: Tot correcte. Estem robotitzat. I atenció, a veure que s'aixeca aquí el taló. Tenim aquí, molt bé, la canya, eh? M'agrada. Portem... va a conjunt, atenció, amb les franges de mariner. Avui, és que no sé si em podrà respondre. Com és que estàs tan moreno? Què has fet? O sigui, sembla...
1: potser.
0: Sembla més llatí que mai, eh? O sigui,
1: sí.
0: Uruguaies, però el tio està negre.
1: O sigui, sí.
0: M'agrada, eh? On has anat? Quina platja? Pues estàs moreno, que ho vine tan bé, eh? Hòstia, que ho pot ser. Estàs... avui, bueno, després faré una foto dels Sebas i comencem aquest fotoreportatge. A veure, jo avui no porto mitjons, però també és bona, eh? Crec que és, avui anem amb el flow per fer aquella imatge per sortir tots dos. A més, tenim fotògraf aquí oficial i avui sortirà i aquesta es publicarà. Ella ha de sortir. Si et ve de gust, clar, això, però ho farem i aquí formarem a la,
1: sí,
0: l'oficialitat d'aquest outfit d'estiu i podreu comprovar el nostre Instagram, que és aquest flow, no? Aquest flow del que estem parlant i, sobretot, el control, que sobretot és importantíssim per anar sobrevolant, no? Per la qual doncs ho podreu comprovar. I com sempre, doncs... ja, m'agrada. Ronaldinho Gaúcho, eh? Un bruixo, eh? Que Déu-n'hi-do, bueno, no comentarem ara futbol tampoc, però van començar així com... bueno, ai, 0-0. Bueno, està bé. Ja vindran més coses, no? Doncs molt bé. Doncs, i, bueno, sense oblidar-nos, doncs aquí, una abraçada de Koala, el Kiro i el J. McGiver. Aquestes dos llegendes, vull dir, dos dinosaures de la casa, les quals, doncs, sempre ens agrada felicitar, no? Saluda des d'aquí. Una forta abraçada. I aquí un present, Daniel, a.k.a. Nomadic Alchemist, seleccionant i presentant la selecció musical perquè entreu amb bon peu al cap de setmana i les orelletes ben netes, així que let's go. Molt bé, doncs ara sí, preparem el nitro del nostre UFO, d'última generació. Preparem un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint en els vostres tímpans. Arrenquem amb un altre programa sideral, a.k.a. Cosmos Musical.
2: Segueix-nos
0: a
2: Instagram,
0: la cara B Roots. Aquí a la cara B Roots podeu trobar, doncs, aquest fit que comencem així més diferent. A veure, ens tenim les portades, portava una cosa que, bueno, al final vull escoltar el programa i podeu escoltar tantíssimes vegades, i la fem una mica més divertit, entre caire més veient aquí els que venim i els que estem, per la qual, doncs, i també podeu trobar el link del nostre podcast, que és
3: radiocastelldefels.org.
0: Doncs molt bé, aquí podcast on podeu trobar els programes a la carta, n'hi ha moltíssims, n'hi ha molt bons, dels quals, doncs, bé, cada un dels programes aporta alguna cosa des del matí fins a l'última hora, 24/7, 365, vull dir, aquí el Sebas ho pot comprovar, qui ell, tant aquí,
1: sí,
0: sí o no, esteu aquí mano a mano comprovant que tot estigui bé i sonar, doncs podeu escoltar-nos cada vegada que vulgueu a través d'aquest podcast tant aquests programes com moltíssims altres, de tots de qualitat. Castelldefels està posant a un nivell molt alt, que es preparin les altres emissores perquè venim forts, com un, sinó una pisonadora, perquè aquí hi ha molta quality. Així que us animo a que escolteu la ràdio, que ho compartiu, que mogueu el missatge, perquè la feina que es fa aquí es fa amb molt d'amor, i la veritat és que aquests professionals doncs mereixen també doncs aquest tipus d'audiència, que és Castelldefels, que és el seu propi, la pròpia ciutat, i que millor que rebre doncs aquest feedback, no? Per la qual doncs us animem doncs això, que escolteu qualsevol lloc, des dels telèfons, doncs esteu fent el que sigui, a la platja, podeu posar tantíssims programes que hi ha de tants gèneres, Per la qual doncs bé, doncs això, aquí avui toquem un tema amb aquesta transmissió número 1, veníem de l'anterior, que era la transmissió 0, doncs aquí venim i l'univers et recorda a tu,
4: Bloc 1.
0: Molt bé, doncs aquest bloc 1 entrem amb Andròmeda, aquesta Andròmeda, aquesta constel·lació, aquí, aquella galàxia que ja llunyana, no? A la qual, doncs, per què no estem connectats en certa forma i podríem començar a cridar l'atenció. Aquella zona d'arriben a qualsevol lloc. Això que fem aquí es propaga, no sabem si arriba distorsionat o no, però segurament aquestes ondes s'està escoltant algun lloc, Sebas. Potser no ara, potser en un futur, un moment present, que és el temps de relatiu, no?
1: Pot ser.
0: Pot ser, veritat. Doncs anem a començar amb un The Prodigy, amb el seu temazo de Firestarter.

0: Què de fa, ja està agatant, eh?
1: Quin cent el foc? Quin foc parlem? El foc de la vida, no? Al final, The Prodigy, amb aquest Firestarter, de l'àlbum de The Fat of Land, del 1997, al qual obrim el portal amb una explosió d'energia. The Prodigy va portar l'actitud del punk a l'electrònica i va demostrar que les màquines també podien sonar rebels. Firestarter és una d'aquelles peces que semblen arribar des d'una dimensió on el volum és una forma de vida i, bàsicament, el cafè de moltes persones aquesta, fet d'aquesta cançó, eh? I això, jo m'aixeu al matí, poso-me un cafè, surto volant, eh? Doncs aquí, The Prodigy, porta aquest to diferent, que igual diràs, no és rap, no, però porta un moviment, porta un missatge al qual, doncs, darrere, sobretot aquest artista The Prodigy, va ser un transgressor al qual ha marcat moltes generacions i, sens dubte, doncs, també a moltes del hip-hop, no? I ara, doncs, anem amb un tema, podríem classificar de les arrels, del qual qualsevol tipus de cançó que contingui, no dir, certs melodies, certs ritmes, es pot samplejar i el hip-hop ho acaba absorbint. És igual de quin gènere, si pot ser blues, és igual, el jazz, no? Òbviament, però també hi ha altres del country, no? Per exemple, o un tipus més de rockabilly surf, també des del rock podríem trobar. I aquí posem un exemple que seria el tema de Dick Dale and His Stones amb el seu tema de Missy Low.

0: Esteu escoltant La Cara B.
1: Estem aquí, Seba, no? Flipant una mica, amb això. Doncs molt bé, Dick Dale and His Stones, amb aquest Missier Low, aquest està extret de la onda Surfer's Choice del 1962, abans del hip-hop, abans del big beat i abans de moltes coses, ja existien cançons capaces de travessar dècades. Missier Low té arrels mediterrànies, orientals i populars, una melodia que ha viatjat pel món com si fos una antiga senyal transmesa entre civilitzacions, convida a surfejar, no és que és trepidant, no? És com si aquest circ a sobre de l'aigua i això està com cau, i la onada, no? És brutal, I també, òbviament, reconeixer-ho també pels temes, o per la pel·lícula de Tarantino i per un tema també de Black Eyed Peas que van agafar, doncs, aquest sample, no? Igual, doncs, aquí es demostra, doncs, aquesta, l'hora de samplejar, la selecció és buscada, no? I quina identitat li dones a aquella cançó utilitzant el sample d'una altra cançó, com en aquest cas, doncs, Dick Dale and His Del Tones, Si la fa servir Tarantino també és per alguna cosa, no? És perfecte, 1962, Quina música més elaborada. Avui ja la cosa va per una altra banda, però encara segueix utilitzant i escoltant aquestes cançons, no? Doncs molt bé, anem ara amb un tema de... Saltem, no? Ara entrem amb un tema una mica més underground, més del que és la ciutat fosca, i ara sí que parlem de Old Dirty Buzzard amb el seu temazo de Brooklyn Zoo.
2: Shit. All right. I bust that nigga ass like

Zoo, All Dirty Bastard, quin clàssic. Brooklyn Zoo, quin tema, quina novetat, quin... Va, sonarà superfresc. I més aquesta personeta que té All Dirty Bastard tan extravagant, no? Mia, no? I això està extra d'àlbum de Return to the 36 Chamber, and the Dirty Version, seria, la, tot inclòs, totes les paraules malsonants que no van... que va dir, doncs allà està, no? Aquí queda la prova, no? Brutal, All Dirty Bastard. I això és del 1995, i possiblement si existís un planeta on el caos fos art, All Dirty Bastard en seria el governador, sens dubte, imprevisible, salvatge i únic. Aquest Brooklyn Zoo és la prova que la personalitat pot ser tan poderosa com la tècnica. Doncs molt bé, ara passarem també a una altra tècnica, la tècnica de fer temazos, no? I això ho tenen molt per la mà Black Moon amb el seu temazo de How Many MCs.

0: després podia classificar com algú, no? Explicit content, no? És igual, aquí la força no ve dels efectes, ve del micro i del missatge, eh? Això sempre. I Black Moon ha representat sobretot el tema de les instrumentals molt, molt, molt enganxoses, eh? Com aquest Carmel, ara que s'aproparà aquest agost, aquest asfalt calent, es farà a terra, eh? Gelats, eh? Quan gelats, com ens agrada el gelat, eh? Seva serà
1: nice.
0: Piscineta, bueno, tu Moreno ja sí. Estàs, eh? Ja, bé, treballa tot l'estiu. Bueno, no passa, aquí estaré. Pues aquí estaré, jo et faré companyia. Aquí estem fresquets, eh? I la veritat que ens ho passarem bé, eh? Portem aquí festa xerinola, eh? Què diu el públic? A veure, què diu el públic? Què dice Marullo, Marullo? Pues aquí tots, aquí estarem tots, eh? Tenim el passe VIP per tot l'estiu. Això no us cap dubte, eh? No, estarem sobrevolant per això. Doncs molt rebé. Anem a continuar amb un tema de Blasa i Blasa, amb el seu Danger. Oh my God.

Oh my god. Oh my god. Estem parlant aquí Blazy Blazy amb aquest Danger. Està extret de la banda Bla Bla Bla del 1996, el qual els 90 tenien una sonoritat especial. Baixos pesants, bateries seques i actitud de carrer, així com caminar una mica de costat, que posa una mica coll, amb els pantalons, com ara diuen, de Cani, no sé si de Cani, jo crec que ja valia de Cali, de Califòrnia, ja fa uns anys, aquesta moda de no portar samarreta, els calçotets és una part també important, ben xulos també, de quadros, escusesa, com sigui, i els pantalons baixats, ben amples, ben amplots, i allà aguantats, amb aquesta forma de caminar, aquest estil tan peculiar que tenia el rap en aquella època, no? Tot bé, també, una mica de les presons, d'aquella estètica més ampla, de roba més ampla, de... Bueno, tot va derivant d'una cosa a una altra, però es crea una estètica i acaba sent una influència, no? Després cada cosa es va com independitzant, anem a dir, no? Però aquí, en els 90, doncs, portava aquesta identitat, no? I, sobretot, Danger és una d'aquelles peces que entraven en una jam i feien moure el cap i fins i tot els mobles, segurament. No, ja podeu riure, ja. Sí, sí, veia que l'última... A veure, tu eres riure, senyora? L'última, eh? I... Ah, que se me... Però doncs anem amb allò que tant ens agrada aquí en Sebas Cremelleres. I un present aquí, teniu aquí, no m'ha dit que és la nostra secció d'avui. Clàssic. Doncs molt bé, aquí el clàssic. Portem un hola, niños. No, portem un tema que, la veritat, és el clàssic. Per què és el clàssic? Perquè és d'Artifacts, amb el seu temazo de Wrong Side of the Tracks. Oh my God. When the

0: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Artifacts, amb aquest Wrong Side of the Tracks, està aquí extret de l'àlbum de Between a Rock and a Hard Place del 94, el qual una oda a la cultura del graffiti, als murs, als trens i les parets també. Expliquen històries, de vegades una llauna d'esprai és tan poderosa com una impremta, sobretot algú que es mou d'aquí a allà, algú que porta el missatge, el va movent a través de seu moviment i deixar-lo imprès a tants llocs fins que es fa popular, no? Fins que tothom ja el coneix i ja es torna un mite, no? Doncs aquí tantíssims artistes com Cope 2 i tantíssims altres artistes que han estat a, doncs això, no? Posats a pintar metros i donant voltes i deixar la seva impremta, el seu missatge, no? I tantíssims altres que també han perdut la vida fent això. O sigui, és qualsevol cosa, no? És una tonteria, no? El tercer rail, que es diu, no? Que no pots tocar, que et quedes electrocutat, ja. I ara anem, volia portar també aquesta contra d'un altre tema d'Artifacts. Escolta, un grup que representa molt, molt bé el que seria, doncs, aquesta Andròmeda, aquesta gent que ve, aquesta galàxia que ve de més enllà i ningú és capaç d'igualar la qualitat que deixen impremta fa anys enrere. Anem amb un tema d'Artifacts també, amb Come On With The Get Down.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Oh, i tant, Rebé, doncs molt bé d'aquí, d'Artifact, Come On With The Get Down, està accedint a l'àlbum de That's Them, del 1999, al qual, doncs, aquí, amb aquest groove més pur, sense dubte, d'aquelles peces que funcionen com un motor ben ajustat, no necessiten explicacions, només donar-li el play, i de fet aquí surten dos samples, no? Un SFDK treu per un costat el sample d'aquestes trompetes i després també tenim a Juan Innaca per un altre costat traient també aquesta col·laboració amb SFDK i tantíssims altres grups on han samplejat aquestes trompetetes tan clàssiques d'Artifacts. Doncs molt bé, ara continuem amb el següent bloc.
2: Bloc 2.
1: Oh, doncs aquí amb aquest bloc 2, des de les Plèiades, anirem amb un tema, em sembla, d'un grup que és fictici, però no ho és fictici. Estava muntat per poder representar la banda sonora de certes pel·lícules de Spike Lee. I, la veritat, doncs, venia molt de gust posar-lo. Ja el vaig posar fa temps, però ja tocava un altre cop, eh? Un tema de Crooklyn Dodgers, el seu temazo de Crooklyn.
3: My name is Mike Tyson. I'm from Brooklyn, New York. I'm representing Brownsville.
4: Hi, I'm Michael Jordan. I was born in Brooklyn.
5: Here comes the pitch, and it comes in wide. And the count now is 1-1 to Jackie Robinson. Billy Martin,
6: Brooklyn, better known as Brooklyn.
7: Never take the shorts, because Brooklyn's the borough.

0: Way back in the days,
1: I remember way back coming back. Aquí está, que tema de Crooklyn Dodgers. Que tema de Crooklyn. Que es aquesta banda sonora de Crooklyn. Entonces, Crooklyn, cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, monedes, no? 1994. Doncs, quan diversos MCs uneixen forces, passa alguna cosa especial, no? Aquí, que Crooklyn és memòria col·lectiva, barri identitat. El cervell humà està dissenyat també doncs, per recordar històries i les cançons també ho són. I aquí, doncs, Buckshot, Mastaix i Ghostface i tots ells tots estan aquí rapejant amb Spike Lee, que eren els escollits, els elegits per poder formar part d'aquest grup que van crear per poder representar aquestes bandes sonores d'aquesta pel·lícula, concretament de Crooklyn, no? Molt llest, Spike Lee, la veritat, té pel·lis molt bones, us el recomano. Doncs molt bé, anem amb un tema de Dr. Dre amb Hitman, que es diu Act Right.

0: Bé.
1: Bé i tan rebé, eh? Molt bé. Aquí Dr. Dre, amb aquest Hitman, amb aquest temazo que tenen, es diu Act Right, eh? Del àlbum 2001, del 1999, vale? És, a vegades les joies no arriben des de les grans indústries, arriben des de petites escenes, petits estudis i petits cercles d'apassionats. La cultura també evoluciona als marges i Dr. Dre, la veritat és que fa coses molt grans i les ha fet i és un dels productors que ha canviat l'escena sens dubte i dic que no, és una mentida, eh? Perquè és ha sigut un dels artistes que sens dubte ha influenciat a tantíssims altres, ha sigut qui ha potenciat Eminem en una escena pràcticament doncs, impossible per qualsevol altre mortal i va tenir cabuda i mira on ha arribat i quants dòlars, eh? Un so de gling-gling, algun sorollet aquests que fan gling-gling, aquí per exemple, una notificació així ens arriba i és que s'han forrat. Pues, s'han forrat en tot. Correcte. No, bé, ja no és qüestió de forrar-se, sinó de fer bona música i tot al final doncs, porta tota llavor, porta la seva plantació. Només, mai millor dit de julivert, perquè aquí Dr. Dre també li agrada molt el julivert i bé, doncs, també està molt bé. No? El casco, no sé, i la portada surt aquí, el 2001 apareix aquesta fulla de julivert per fer una salsa verde, per exemple, no? Doncs molt bé, ara anem amb aquesta secció que tant t'agrada també. Quina sèrie d'aquí.
2: L'infiltrat,
1: Caramel. Doncs aquí l'ha infiltrat, anem a un temazo, tu. No puc pas parar, ni el presento, tira'l.

0: brutal, eh? Estàvem aquí, la deixaríem fins al final aquesta i la tornem a posar, crec que seva, sí o no? Estàvem aquí tot flipant, bueno, increïble com sona.
1: Sí.
0: Brutal, eh? Alien and Farm, Smooth Criminal, eh? D'aquest àlbum d'Anthology 2001, el qual, doncs, una relectura d'un clàssic de Michael Jackson, Hi Mikey, eh? Que va acostar una nova generació a la cançó original. A la música com a la vida, reinterpretar també és crear.
2: L'infiltrat,
0: no? El grinj aquest. Aquest és bo. Doncs bé, anem amb el següent bloc.
3: Bloc 3.
0: Aquí, bloc 3 és Gaia. Gaia, que és aquí on estem, eh? Aquí, aquest planeta, eh? Em pregunten, d'on ets? Jo, el planeta de la Pachamama. Estoy Perú, Bolívia. No. El planeta on viu tothom. La Pachamama, Gaia, és igual, aquest planeta. On vaig néixer? A Barcelona, però està el mateix planeta que tothom, eh? Aquí, amb aquella, que fa aquesta anotació, eh? Aquest tip of the day, una mica, no? Recordar on estem, compartim el mateix planeta, tot, venim de lo mateix, no hi ha diferència ninguna, eh? Menys superficial, si algú la vol veure, és el seu problema, la qüestió no s'ha de tenir en compte. Doncs ara anem amb un tema de Bone Thugs-NCs, amb el seu tema de Freestyler.

0: Esteu escoltant la cara B.
1: Molt bé, freestyle, eh? Com m'agrada a mi el freestyle, freestyle ja, eh? Portar aquesta espontaneïtat, realment, no? Sortir el que surt de dins d'una forma natural i expressar-la al moment, a la minut, com diuen a la cuina, aquesta expressió que diu com surti, no? Com surti tot preparat i segurament doncs, sortirà algú d'acord. I quan surt d'acord, surt amb passió i surt amb alineació, el qual es produeix aquesta bellesa, no? Aquest freestyler que porta està extret de la bunda In Stereo del 1999, al qual si vas viure el canvi del mil·lenni segurament recordaràs aquesta peça. El freestyler va ser una porta d'entrada a una nova era digital. El futur sonava a breakbeats, vídeos musicals i ordinadors que encara feien soroll. I amb aquest videoclip que a mi m'apassionava de petit, recordo que sortia al controlar el temps, no? Amb un dispositiu que era endavant, enrere, play, pausa, no? Era brutal, no? Doncs aquí qual és una premonició de lo que en el futur doncs tindrem, no? Controlar el temps ja seria, bueno, un caos. Si podíem controlar el temps tot de la vegada, no sabré què passaria aquí. Hauríem d'estar en una realitat paral·lela a nosaltres sols allà fent aquest tipus de gestió, no? Controlar el temps. Bueno. Doncs ara aquí acabarem també, ara ja arribem cap al final i anirem, acabarem amb aquest tema, un tema que és molt bo, que a mi em sembla que també porta molt a veure doncs, amb això que estàvem parlant d'aquesta era més digital, del que és la tecnologia, de tot allò que entra i els sons, i hi ha gent que s'avança a l'època i passa i allà es queda, però porto un tema que en el seu moment va sorprendre molt i estic parlant de Mr. Oizo amb el seu tema de Flat Beat, que està extret de l'àlbum d'Analog Worms Attack del 99 i té aquesta línia de baix, aquest ritme tan hipnòtic i un not groc que es va fer famós a mitja Europa i més enllà, eh? De vegades la simplicitat és la tecnologia més avançada i així que sens dubte entrem a la nostra reflexió final.

0: Doncs amb aquesta reflexió final que bueno, estem ja acostumant a aquests oients a l'últim moment de la cara B Roots, de Ràdio Castelldefels, doncs comentar doncs, que l'univers recorda, recorda a tu, si bé com es deia aquest programa, es diu aquest programa, i doncs cada cançó és una petita càpsula del temps, no? Algunes van néixer al 1962, altres al 1993, altres al 1999, però quan les escoltem avui, totes existeixen al mateix instant. Potser que la memòria no sigui només una cosa humana, potser que les cançons també recordin, i potser que cada vegada que prems play, l'univers torna a escoltar-se a si mateix. I potser que per això ens reunim al voltant d'un foc, al voltant d'un altaveu, al voltant d'una pantalla, al voltant d'una idea, no perquè necessitem respostes, sinó perquè necessitem ressonància. Algunes coses dins nostre reconeixen alguna cosa fora nostra. Una nota troba una altra nota, una ànima troba una altra ànima i un patró troba un altre patró. I durant un instant tot encaixa. Com si l'univers ens fes un petit guinyo, com si digués, sí, vas per aquí. Però el camí no és recte, com diuen Sebas, és correcte, però anem girant, no? Cap aquí i cap allà, no? No hi ha un estat, l'evolució no avança en una línia recta, no? Balla, s'equivoca, torna, muta, improvisa, com el freestyler, no? Com un solo de jazz tocat per estrelles embriagades. Les galàxies no són màquines perfectes, encara que què és la perfecció? Perquè si es pot manifestar, tot és perfecte. Tot són nivells, diferents estats, regulacions, no? Com una, si el Sebas ho sap molt bé, és com aquella taula de mescles on tu equalitzes la vida i té els paràmetres fets, no? Llavors, la perfecció ja està donada, ja està feta. L'únic que hem d'apreciar la imperfecció de les coses i tot agafa un altre sentit. Les galàxies, dins d'aquestes màquines, són experiments que es donen, no? Anem a dir-ho, les espècies no són productes acabats, són esborranys, no? Les civilitzacions no són destinacions, són transicions. I nosaltres com el punt exacte on el misteri es torna conscient, el lloc on l'infinit s'atura un moment i es pregunta què sent o què se sent al ser. Què se sent al ser, no? I mentre busquem la resposta, pintem, escrivim, estimem, cantem, rapegem, construïm naus espacials, inventem déus, inventem ciències, inventem monstres, inventem miralls, perquè tot pot ser que la creativitat no sigui un luxe, pot ser que sigui una funció cosmològica, pot ser que l'art sigui el mecanisme que utilitza l'univers per imaginar futurs. I sí, és així. Cada dibuix és una hipòtesi, cada cançó és una equació emocional, cada poema és una porta, cada ritme és una clau. I cada ésser viu és una antena, sintonitzant possibilitats, perquè el futur pot ser que ja existeixi com una cançó encara no escoltada, com una freqüència que espera receptor, com una constel·lació invisible darrere del soroll. I qui sap, potser l'amor no és el final de la música, potser és només el canvi de pista, potser el silenci no és absència, potser és l'espai entre compassos, potser el cos cau, però la vibració continua. Com les ones d'una pedra llançada en un llac infinit, com el recorda, o com es recorda, o el record d'una veu, com el perfum d'una idea, com el baix d'una cançó que encara ressona dins del pit, de qui l'ha tocat i després de qui l'ha escoltat, molt després de que s'hagi acabat. I si algú, algun dia, ens trobem al final del temps, quan l'última estrella exhali el seu darrer alè, quan el cosmos estigui com una nota interminable, potser no hi trobarem un jutge, ni un tron, ni una resposta definitiva. Potser hi trobarem un escenari, un de molt gran, possiblement, més gran que les galàxies, més gran que el temps, més gran que el nom de totes les coses. I al centre, un micròfon obert, encara esperant, encara gravant, encara escoltant. I una veu antiga, més antiga que la llum, més antiga que l'espai, més antiga que el primer somni, preguntant suaument, all right, qui és el següent? Així que aquest boom-bap, boom-bap, això ha estat la cara B Roots. No us oblideu de sintonitzar la setmana que ve per més xixota i teca de la bona des de la cara B de Ràdio Castelldefels. Moltíssimes gràcies, Sebas Cremier. Sembra un plaer.
1: Molt bona nit.
0: Així que good night, everybody. I love you, fellas. End of transmission. O potser no, només acaba de començar.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
2: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
4: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
5: Los viernes a las 10 de la noche.
6: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop, con la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
7: Tu parroquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
8: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
9: I breus al nord del Ripollès i la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida.
10: 3CAT Info.
9: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i han exigit a Peinado que rectifiqui els seus arguments. En Madrid, Alba Gil.
11: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
12: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
11: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se dues vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures, que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Sentim Ivon Domínguez, portaveu de Jupol.
13: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
11: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
9: Doncs bé, l'altra gran notícia que ens deixa aquest dissabte passa per l'Iran un cop més, que ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
14: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
9: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit i almenys 55 vaixells han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on circula, ja ho sabeu, un 20% del petroli mundial. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge es reprendran a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres, i anirà el primer ministre del Pakistan, que fa de mediador. A última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Benz, que es mostrava optimista just abans de pujar l'avió.
15: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
9: Donald Trump també s'ha referit a la pretensió de l'Iran de cobrar ara peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Israel i Hezbollah, mentrestant, que continuen els atacs, tot i l'alto el foc que van anunciar divendres als Estats Units. Les dues parts s'han acusat, de fet, mútuament d'haver violat la treva. La milícia xiita ha assegurat que els israelians l'han vulnerat fins a 180 vegades. Un responsable de l'exèrcit d'Israel ha anunciat que ha rebut l'ordre política de posar fi a les hostilitats, segons ha publicat a France Press, però que igualment poden defensar-se dels atacs que es produeixin al sud del Líban, que està ocupat per Israel. Els israelians han mort ja més de 4.000 persones des que va començar aquesta ofensiva el 2 de març. Aquest dissabte han perdut la vida almenys 24 persones, sobretot a la ciutat de Nabatieh. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.
16: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 8:45. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
9: I a Gaza, Israel ha mort aquest dissabte almenys 11 persones, segons fonts mèdiques de la franja, entre les quals 4 membres també d'una mateixa família i un periodista d'Al Jazeera. Es tracta d'un càmera que la cadena qatariana que es trobava en un camp de refugiats i que ha estat víctima d'un bombardeig amb dues persones més. L'exèrcit israelí ha assegurat que era un membre de Hamas i Al Jazeera ha acusat Israel de continuar els crims contra els seus periodistes. És el 12è treballador d'aquest mitjà que mor des que va començar la guerra d'octubre de l'any 2023. A més d'aquest atac, un altre bombardeig durant la nit de divendres a dissabte contra un edifici del barri de Sabra a la ciutat de Gaza ha mort 4 membres de la mateixa família, els pares i les seves dues filles, segons ha indicat la Defensa Civil de Gaza.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
9: Situem-nos ara a casa nostra, a les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu. Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. A més, més de 150 municipis de 15 comarques estaran, atenció, en risc molt alt d'incendi. Des d'aquest divendres, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. A 14 les han hagut de traslladar a un centre sanitari. Entre aquest diumenge i dimarts, que és la revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de Ponent i també a l'interior del país s'arribi als 40 graus. A la costa central hi ha un avís per calor a la nit, també. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que el que cal és adequar les activitats diàries a aquesta situació.
17: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
9: Està activat en fase de prealerta el Pla Infocat per perill d'incendi molt elevat en municipis de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. I no es descarta aplicar restriccions en llocs de risc alt durant la revetlla.
17: Si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
9: Aquest dissabte ja hi ha hagut diversos incendis que els bombers han pogut estabilitzar per sort en unes hores. El de Querol, a l'Alt Camp, que està controlat i que ha cremat, per exemple, 4 hectàrees de conreu. Doncs bé, enmig d'aquesta onada de calor, també es demana molta prudència a l'hora d'anar a l'aigua després d'aquestes 3 morts de banyistes que hi ha hagut en les últimes 24 hores. A Tarragona hi ha consternació per la mort de 2 menors a la platja de la Rabassada. Els nois estaven vinculats al club de futbol del barri de la Floresta, que està, òbviament, molt afectat per aquesta tragèdia. Un tercer menor continua encara en estat crític. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
18: Els fets van tenir lloc divendres a la tarda quan un grup de joves es banyava a la zona de la Cova del Gos mentre onejava la bandera groga. Un nen de 12 anys va perdre-hi la vida, mentre que 2 més, de 13, van ser rescatats en estat crític. Un d'aquests ferits, però, ha acabat morint a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
19: Són 2 vides troncades de l'Ajuntament, doncs farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies. S'ha activat, òbviament, amb la Generalitat i amb el Servei Social de l'Ajuntament tot el necessari. No hi ha paraules per això i, doncs, donar tot l'escalç a la família i poca cosa més, per desgràcia, més que aprofitar per donar un missatge de que, si us plau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques mai, mai, mai, mai. Ni un joc, ni res, no s'ha de saltar mai de les roques.
18: Arran de l'incident, la ciutat ha decretat 3 dies de dol i aquest diumenge es farà un minut de silenci a la plaça de la Font. Aquest matí s'ha fet un homenatge al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els joves.
9: Doncs, a banda d'aquests 2 menors, també aquest dissabte un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Els serveis d'emergències han rebut una trucada a primera hora del matí, quan encara no hi havia vigilància a la platja i han trobat el cadàver de la víctima, que anava indocumentada. I s'acaba el confinament per als 5 catalans que estaven afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3CatInfo que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats.
20: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa, doncs, ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
9: Tots 5, que van ser contactes molt estrets de persones infectades, han passat aquests últims dies de quarantena a casa seva. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que no hi ha nous casos del virus des del 2 de maig. Per tant, Salut dona per tancada una alerta sanitària internacional que havia deixat 13 casos, inclosos 3 morts. I encara una darrera qüestió abans de la informació meteorològica relacionada amb aquesta calor que ens arriba demà. Atenció, perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya ja ha avisat que el curs que ve començarà amb amb noves vagues i amb mobilitzacions a les aules. Malgrat que encara no n'han concretat les dates, asseguren que el curs no començarà amb normalitat. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
0: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
9: Ara, de moment, s'ha decidit mantenir també algunes protestes durant l'estiu, tot i que seran de més baixa intensitat. I la CGT considera que el Departament d'Educació ha de convocar, diu, aquest estiu el comitè de vaga i els representants de les famílies. Són declaracions de la seva secretària general, Laura Gené, aquí a 3Cat Info.
21: Nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
10: El temps.
9: Amb en Daniel Ramírez.
22: Molta calor, va pujar la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya Central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrides a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
10: 3Cat Info. 3Cat Info.
9: Ara passant 2:15, Isaac Andic va escriure un missatge al seu fill Jonathan 5 mesos abans de la seva mort en què li deia textualment: «Començo a estar més tranquil que ja no em mataràs». Ho ha avançat al diari elnacional.cat, que ha tingut accés a l'informe dels missatges recollits pels Mossos en la investigació pel presumpte homicidi del propietari de Mango. El missatge d'Andic era la resposta a un altre missatge del seu fill en què li deia: «He recordat algunes discussions en què no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». En el missatge, el pare, que va alegrant-se que el seu fill vegi les coses, diu, amb més sentit comú, i assegura que això segur que els ajuda a tornar-se a acostar. I han declarat culpable un dels dos principals acusats d'haver matat un home en un bar de Mollerussa l'any 2022. A un segon acusat no se li atribueix el crim, però sí que se'l considera culpable d'haver-lo intentat matar. Aquest dissabte s'ha fet la lectura del veredicte a l'Audiència de Lleida per part del jurat popular. Anem, doncs, a Mollerussa, Alba Mor.
23: El judici s'ha centrat en els fets ocorreguts l'any 2022 en un bar de la capital del Pla d'Urgell, on va morir un home de 35 anys per una ganivetada durant una baralla entre clans. 6 individus han estat els acusats de delictes d'homicidi, lesions o participació en baralla tumultuària en funció del grau d'implicació dels fets. Dels dos principals acusats de matar la víctima, pare i fill d'un dels clans, el jurat popular ha considerat que només el fill és el responsable del crim, mentre que el pare el considera culpable per tentativa d'homicidi. El tribunal també considera demostrat que tots dos són culpables també d'haver intentat acabar amb la vida d'un dels germans de la víctima. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a 1:00 PM i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
9: I atenció també a aquesta informació. A les Illes es multipliquen els assentaments de caravanes per l'elevat cost dels lloguers dels habitatges. De mitjana costen 1.700 euros al mes i converteixen aquest territori en el més car de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. S'hi ha de destinar el 60% dels ingressos, que és el doble del que recomanen, ja ho sabeu, els experts. Els treballadors amb sous baixos no poden accedir a un habitatge de lloguer i opten per viure en caravanes. A l'assentament de Son Hugo de Palma, en 4 anys han passat de 22 de 20, volíem dir, a 200 caravanes. És el que ha fet, per exemple, el José, que treballa de ferrer i que té una criatura de 3 mesos.
1: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras, y así las cosas, está más limpia, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
9: El cas de Luis Miguel també, que fa anys que intenta llogar un pis, però no arriba a les condicions prèvies.
2: Yo trabajo en barcos, 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también, o sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
9: Els seus casos estan ara en mans dels serveis socials de Palma.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Manifestació a Londres contra els efectes del Brexit al Regne Unit. Centenes de persones s'han manifestat aquest dissabte davant el Parlament Britànic per reclamar el retorn a Europa. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
3: Centenars de persones s'han manifestat pel centre de Londres fins al Parlament de Westminster per demanar el retorn del Regne Unit a la Unió Europea i denunciar els efectes del Brexit. Sentim Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
3: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i no creuen que en calgui celebrar un altre, sinó que el govern que surti de les eleccions del 2029 apropi el Regne Unit a la Unió Europea. Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea i president de l'European Movement UK, pronosticava això a Catalunya Ràdio.
4: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
3: Els partidaris de tornar a la Unió Europea també denuncien l'impacte del Brexit en camps com l'ensenyament universitari, el món cultural i el científic.
9: A Colòmbia, a les presidencials d'aquest diumenge, es decideix quin model de seguretat es vol per al país. El candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al capdavant als sondejos, vol tancar la jurisdicció que va permetre desarmar la guerrilla, però amb el risc que torni la confrontació. Joan Biosca, enviat especial a Bogotà.
24: El Tribunal Penal, que presideix el jutge Alejandro Ramel i cap de la Jurisdicció Especial per a la Pau, està en el punt de mira del candidat presidencial de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, que el vol tancar. Com a conseqüència dels acords de pau signats entre el govern colombià i les FARC ara fa 10 anys, és que va néixer aquest Tribunal Especial per investigar, jutjar i condemnar els guerrillers i militars amb delictes contra els drets humans a les seves esquenes.
25: Les conseqüències tràgiques que llevaria a acabar con esta jurisdicción, y lo pongo de presente. Mire,

0: legalmente lo que ellos tienen que hacer es contar la verdad. Ahora, en ese proceso restaurativo, en ese encuentro con las víctimas, muchos de ellos sí terminan siendo, digamos, arrepentidos.
1: Els colombians han de triar dos models de país antagònics a les urnes, no només en aquesta qüestió de la seguretat. L'extrema dreta d'Abelardo de la Espriella o bé l'esquerra d'Ivan Cepeda, les enquestes situen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta.
2: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
3: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
4: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores... Nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
3: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i jugant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar als 90 minuts.
5: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me siguiera.
3: També es juga al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I encara en futbol, el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada de la final per 4-1. Acompanya el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc. Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi. Han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera, i ningú es movia. Sí que al moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res. Hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip. Deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
3: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant de Yogura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim Marc Márquez a The Zone.
7: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado. Me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
3: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris i la sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
8: Los estudios me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
2: 3CAT Info.
3: A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceo de la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
9: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant, qui crec...

0: I a més, si juguem amb la nostra gent al costat, encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
1: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. Toni Bou i Berta Bellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Sentim a Toni Bou.
2: M'he hagut de lluitar fins a l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no? Perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts que acaba el campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
1: Aquest diumenge es disputa la segona jornada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i també el ministre de l'Interior. Això dient que l'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet ja 24 morts. Irans i nord-americans reprendran igualment les negociacions. Aquest diumenge a Suïssa, Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. I a partir d'ara també repassarem les obres que aquest estiu portaran algun mal de cap a la ciutat de Barcelona. N'hi haurà, entre d'altres, a la Meridiana, a la Ronda de Dalt i també a la Rambla. I parlarem de les coques de Sant Joan, ara que ja el tenim a tocar, de les que agraden més i també dels preus, que han pujat una mica per aquesta situació internacional que us estem explicant.
1: Esports.
2: El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València, 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a un i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. I Peco Bañaya ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I ens espera una matinada força suau o càlida. En espera, això sí, que els propers 3 dies encara pugi molt més la temperatura. Temps assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit també per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable a punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i de la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida. Ara passen 3 minuts a 2:15. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i de retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen al jutge que rectifiqui els seus arguments. Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se 2 vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures, que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Sentim Ivonne Domínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
1: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit. Almenys 55 vaixells, són pocs, han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on ja sabeu que circula un 20% del petroli de tot el món. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge s'han de reprendre a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres. I anirà el primer ministre del Pakistan, que és qui fa de mediador, i última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Vance, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
6: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit avui a la pretensió de l'Iran de cobrar peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit textualment, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Doncs bé, sobre aquest nou tancament de l'estret, la catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop, ha explicat que les conseqüències econòmiques d'això doncs dependran de si és una simple tàctica o realment es torna a tancar a totes les embarcacions. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Si estem parlant d'una qüestió més d'estratègia política, els preus seguirien baixant com van començar la setmana passada, i les pressions inflacionistes tendirien a remetre. Ara bé, si hi ha un tancament efectiu de l'estret d'Hormuz, és una situació que reprodueix les tensions que es van viure al mes de febrer quan se va iniciar el conflicte.
0: I si això es manté i a sobre hi afegim la pujada de l'IVA dels carburants al 21% a partir de l'1 de juliol que va aprovar el govern espanyol, doncs Llop assegura que tot plegat tindrà un impacte molt negatiu en els consumidors.
7: Si es torna a tancar l'estret i tornen a pujar el preu de la matèria prima, això farà pujar automàticament el preu dels carburants i a més aquí sumem una retornada de l'IVA al 21% per litre de carburants, això tindria un efecte multiplicatiu sobre el preu.
0: I un altre punt d'atenció d'aquest cap de setmana és Bolívia. El Parlament es reuneix aquest diumenge per debatre i votar l'estat d'excepció decretat pel president d'aquest país, el conservador Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig de les carreteres que han provocat les protestes contra el govern, que ja fa 7 setmanes que dura i que han paralitzat l'economia.
8: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: L'exèrcit s'ha desplegat per tot el país per fer front a les accions dels camperols i els partidaris de l'expresident Evo Morales, que continuen bloquejant algunes de les principals carreteres d'aquest país sud-americà. Els manifestants no accepten l'acord signat divendres pel president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que ha decidit abandonar les protestes contra el govern. El conflicte ha provocat el desabastiment d'aliments, combustible i oxigen per centres sanitaris a diverses ciutats i, segons el govern, ha causat ja 7 morts, la majoria perquè no els va arribar l'atenció mèdica justament pel bloqueig de les carreteres.
9: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Aquí a Catalunya, la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus. Hi ha afectades més de 4.100 persones. Més de la meitat d'aquests treballadors tenen contractes de fixos discontinus. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims que estan autoritzats legalment. Davant d'indicis d'incompliment de la normativa laboral vigent, es demana a les empreses empreses que, si detecten alguna irregularitat, la resolguin directament i de manera voluntària. Amb el pla de lluita contra el frau, la Inspecció de Treball de Catalunya vol garantir els drets dels treballadors i també lluitar contra la precarietat laboral. Comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb una xifra d'atenció rècord. Hi ha 61 operacions programades a destinacions intercontinentals. Els vols cap a Amèrica representen ja prop del 43% de totes les connexions de llarga distància amb aquestes noves rutes a Seattle i Lima. La segueixen Àfrica amb 18 destinacions, l'Orient Mitjà i Àsia. Precisament, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic. I aquest estiu a Barcelona, les principals obres afectaran la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. En total, atenció, s'executaran 24 obres a la capital de Catalunya. La pavimentació de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig serà el treball que complicarà més la mobilitat. Del 27 de juliol al 7 d'agost es pavimentarà la calçada en el sentit d'entrada a la ciutat. I del 7 al 14 d'agost, en el de sortir. En cada fase només quedarà un carril obert a la Meridiana. En canvi, la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Lies Vall d'Hebron afectarà menys la mobilitat que en estius anteriors. El diumenge 12 de juliol es tallarà completament el carrer Balmes entre la plaça Molina i la Ronda General Mitre per pavimentar-lo. I durant ja la primera quinzena d'agost, a la Rambla es faran les actuacions pendents al tram de calçada del costat gòtic. Aquestes obres de l'estiu a la ciutat de Barcelona propagaran talls per dels serveis de ferrocarrils de la Generalitat al metro i també al tram Besòs.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'empresa catalana Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, al Gironès, ha aconseguit dos nous rècords a Portugal. Ha entrat al llibre Guinness dels rècords per escriure la frase més llarga amb drons i també el rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats. Fran Arnau, el CEO d'aquesta empresa, explica a 3CAT Info que els avenços tecnològics els han permès sumar tecnologia i emoció.
10: Jo crec que aquest és el repte i aquest és el que nosaltres volem assumir, no? Treballar l'art i treballar l'art visual i emocionar amb eines que aparentment poden ser molt fredes com els drons, però que amb la llum, amb la música i amb bones idees pots traslladar moltes emocions.
0: És l'empresa que es va encarregar de crear la figura d'Antoni Gaudí durant l'espectacle de la Sagrada Família al vespre que el papa va beneir la Torre de Jesús. Els Mossos d'Esquadra han començat a utilitzar una estació d'ITV mòbil en els controls de trànsit de les carreteres de Girona per detectar motocicletes manipulades. La vigilància s'ha intensificat especialment en vies molt freqüentades pels motoristes, com ara la carretera que va de Tossa a Lloret de Mar, sobretot durant els caps de setmana. Berta Artigas, Fontàs.
11: Fins ara els agents tenien dificultats per comprovar determinades modificacions fetes a les motos, com ara si superaven els límits de soroll permesos o si podien assolir una velocitat superior a la que autoritza el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells necessaris per fer una inspecció completa, aquestes irregularitats es poden detectar amb precisió i directament sobre el terreny. Ho explica Joan Costa, cap de trànsit.
12: Podem tenir motos que estan manipulades en la seva limitacions que donen més que ubicatge del que el permís de conduir els empara, i aquí amb el banc de potències es detecten.
11: De moment aquest sistema s'ha desplegat en diverses carreteres de les comarques gironines, especialment aquelles que durant l'estiu registren una elevada afluència de motoristes. A més de localitzar possibles manipulacions, els controls també permeten als conductors passar la ITV al mateix punt si la tenen caducada o està a punt de vèncer.
13: Pensava que havia estat un accident, però no, m'han parat, m'han preguntat per la ITV, ja li tocava passar-la, i llavors m'han ofert l'opció de passar-la aquí en un moment, i sí, i s'ha dit, ja han estat 10 minuts.
11: És el cas de la Càtia Martos, que ha aprofitat el control per posar al dia el seu vehicle. L'objectiu final de la mesura és reduir la sinistralitat a les carreteres. Els Mossos recorden que els motoristes estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona, malgrat que les motocicletes representen només el 3% del parc automobilístic.
0: I el Sonar tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa el punt final amb els britànics de Prodigy com a platform. En el marc del Sonar, la policia, per cert, ha detingut una vintena de persones per tràfic de drogues en dues nits d'aquest festival. Els Mossos han interposat també 53 denúncies per tinença de substàncies. Hi ha un investigat, per cert, per tràfic de drogues i un altre per apropiació indeguda lleu. Lleu, aquest diumenge és l'últim dia de programació en una jornada que acabarà a les 7 del matí.
9: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
14: Molta calor, va pujant la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya Central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrides a partir dels 25, doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouent, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, al Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39, i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut de tres quarts. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques. Les de fruita confitada continuen sent les preferides a la revetlla, si bé les de crema o les farcides de nata o trufa també tenen molta demanda. Enguany els preus han pujat al voltant d'un 3%, això és a causa de l'encariment dels productes per la situació internacional. D'aquesta manera, una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros i la previsió és que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la al llarg del dia més llarg de l'any. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari també de la pastisseria Zaguirre de Terrassa, Miquel Zaguirre, ha explicat que el procés per elaborar una coca artesana és lent.
15: Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una i llavors és un procés lent.
0: La llarga fermentació i també l'ús d'ingredients de qualitat són la clau per fer un bon producte, un fet que les diferencia de les que es poden trobar als supermercats, amb caducitats molt més llargues per la inclusió de conservants, que és un ingredient que no tenen, òbviament, doncs, els productes dels obradors artesans. Els Xiquets de Reus han descarregat la primera clàssica d'avui de la temporada a la Diada de Festa Major de Sant Pere, a la capital del Baix Camp. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de Vuit dels castellers de la Vila de Gràcia. Anem a Reus, Josep Almirall.
16: Ha estat la quarta torre de vuit dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies, amb el 4 de vuit amb l'agulla, que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els graciencs també han descarregat el 3 de vuit, han deixat en intent desmuntat el 4 de vuit, han fet un 4 de set amb l'agulla d'entrenament i han acabat amb un espectacular pilar de 6. Els Xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. Això els ha de suposar una empenta per poder progressar. De fet, els de la camisa avellana ja estan ultimant els preparatius per dur a plaça el 5 de 8, possiblement a la cita que tenen prevista al Catllà. La tercera colla a plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8, el carro gros després d'un intent desmuntat. Els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més coses. La zona del voltant de la Catedral de Barcelona ha viscut aquest dissabte una acció en què la poesia, la llibertat i també la memòria s'han unit per reivindicar la cultura davant la violència viscuda a la ciutat durant els bombardejos de la Guerra Civil. Un helicòpter ha llançat 100.000 poemes impresos en català i en castellà en una de les zones més castigades per l'aviació feixista. Alguns assistents n'han llegit fragments.
17: Em demanes on van els que moren com tu. Marxo sense saber si sabré tornar a trobar-te.
18: Ya no era ideas, ya no era no, ya no era sí, era solamente yo.
19: El camí que du al Puig Graciós hi ha un pou. Baixant-hi, arribem a un pas subterrani que travessa la vall i arriba a l'altra banda, a la falda del Montseny.
0: Aquesta acció és una intervenció pública internacional concebuda pel col·lectiu xilè Casa Grande, que ja s'ha fet en 8 ciutats més. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha concedit al Pacte Nacional per la Llengua el premi que cada any atorga a les persones i entitats compromeses amb la defensa dels valors del país, la promoció del català i el suport al periodisme de proximitat. El guardó arriba quan es compleix el primer any de desplegament del pacte, que ha completat més d'un 62% de les actuacions previstes en el seu full de ruta. Algunes d'aquestes actuacions són, per exemple, la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics, la transformació de l'ensenyament de català per adults i l'impuls de la política lingüística municipal, entre altres qüestions. I l'Acadèmia Espanyola de Cinema ha ratificat aquest dissabte Fernando Méndez Leite com a president per 4 anys més. La seva candidatura és l'única que s'ha presentat, ha rebut 858 vots, que és el major suport també que hi ha hagut en la història d'aquesta institució. Méndez Leite, que té 82 anys, ha dirigit pel·lícules, també sèries, per exemple, la Regenta, ha treballat com a crític, ha estat professor i ha fet programes per televisió. Com a president de l'Acadèmia, fa uns mesos va presidir la gala dels Goya, que es va fer a Barcelona.
20: Estamos contentísimos de poder celebrar la gala del 40 aniversario de los Goya en la ciudad de Barcelona. ¿Dónde mejor? Ya en Barcelona hicimos otra gala el año 2000, hace ahora 25 años.

0: I abans d'anar als esports, encara us expliquem que el Festival Riu Viu Aldover, al Baix Ebre, marida la cultura, la gastronomia i la comunitat ebrenca en la seva primera edició en una programació de 3 dies. El fil conductor és la cultura de proximitat. L'organització reivindica des de la platja fluvial del municipi el potencial cultural i artístic de les comarques ebrenques amb un programa artístic que inclou una trentena d'activitats vinculades a les arts, la natura, el territori i també la gastronomia. Hem parlat amb la seva presidenta, Aida Mayor.
1: Contem també en propostes gastronòmiques de quilòmetre zero, en artistes de quilòmetre zero. L'objectiu és promocionar això, no? El consum de quilòmetre zero, però no només el consum de producte, que també, sinó també el consum d'art, de cultura, de territori i de proveïdors i de tot el que poguéssim nosaltres contribuir.
0: Els caps de cartell d'aquesta primera edició del Riu Viu són aquest grup que sentíem, Saxeni i Joan Rovira, que clouran el festival el diumenge.
2: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina.
3: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta dura derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
4: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau. Ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa. Per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
3: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i disputant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a partir de les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
5: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me seguirá.
3: També es juga aquest diumenge al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà a un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Encara en futbol, el Màlaga és nou equip de la primera divisió després de guanyar l'Almeria a domicili per 1-2. A l'anada, el resultat havia estat d'empat a 0. I el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada per 4-1 i també després de l'empat a 0 de l'anada. Acompanya a l'ascens el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc.
2: 3CAT Info.
3: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera, i ningú es movia, i que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
3: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Podem sentir a Marc Márquez en declaracions a The Zone.
7: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
3: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest gran premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i, en intentar recuperar la moto, hauria empentat i colpejat alguns dels comissaris. La sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
8: Los estudios me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti, y ya habíamos hecho o había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba, y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado, y para evitar riesgos y no empeorar la lesión era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
3: Aquest diumenge es disputa la cursa llarga.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara per al quart partit de la final que es jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
9: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
3: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. Toni Bou i Berta Avellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Podem sentir a Toni Bou.
10: M'he hagut de lluitar fins l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no?, perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts que acaba el campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
3: Bou ha acabat superant el pilot local Matteo Gratarola a les dues curses i Avellan s'ha imposat igualment en dues ocasions sobre la italiana Sofia Rabino. Aquest diumenge, segona jornada.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: I l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Ha estat la màxima notadora i rebotejadora de l'equip. En parla el seu director esportiu, Pere Puig.
11: Amb l'arribada de la Marta García, fitxem un pivot, un center de tota la vida, dominant, que ha estat determinant per l'ascens del seu equip a Lliga Femenina des de la Lliga Challenge, i que estem segurs que no notarà aquest salt de categoria i que ens ajudarà moltíssim.
12: Bon dia, són les 7 i així són el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 21 de juny del 2026 el vam conèixer amb els cabells llargs i el número 30 a l'esquena, quan era el nom més prometedor de la Masia. Ràpidament el vam identificar com un extrem extraordinari d'arrencada explosiva i una capacitat extraterrestre per driblar amb la pilota cosida als peus. Sabíem també que tenia un guant al peu esquerre, aquella vaselina al porter de l'Albacete, a passada de Ronaldinho, ens va impactar quan encara anàvem a l'institut. Amb el 19 a l'esquena, ens va regalar un slàlom maradonià contra el Getafe, el de la meravellosa narració del Puyal, i després, ja amb el 10 incorporat, es va proposar fer-nos feliç cada 3 dies. L'hem estimat en l'època de no ser mai a casa, l'hem estimat quan hem madurat, l'hem estimat quan ens hem emparellat, l'hem estimat quan els bolquers han aparegut a les nostres vides, l'hem estimat quan hem après que el millor regal a un amic és una samarreta del Barça de la talla XS. Recordem on érem i què fèiem el dia que va marxar. Encara ens fa malveure'l amb aquell 30 a l'esquena de la samarreta del PSG i amb el temps hem après a gaudir-ne des de la distància a l'Inter Miami i també amb l'Argentina. Vam vibrar amb ell quan es va treure de sobre totes les malediccions i va guanyar el Mundial del 2022 i per això ara respirem alleugerits cada vegada que Leo Messi toca la pilota. Sabem que és un jugador que ja ho té tot, que s'ha guanyat el dret a gaudir, que s'ha guanyat el dret a decidir quan esprinta i quan no, que s'ha guanyat el dret que ningú dubti mai més d'ell, que s'ha guanyat el respecte de tots els rivals, que s'ha guanyat formar part de la conversa de qui és el millor esportista de tots els temps, perquè els matrimonis de talent i de constància rarament duren més de 20 anys, especialment en el futbol. Alliberat de les urgències, camí de la quarantena, la figura de Messi transcendeix l'esport. Veure'l caminar pel camp, escrutant les jugades i decidint el moment exacte per canviar el ritme i encara la porteria contrària, és com veure un artesà entregat a crear obres úniques. Guanyarà el segon Mundial de la seva carrera? La grandesa de Messi és que no li fa falta. Si passa, endavant, ens n'alegrarem i posarem el despertador tant d'hora com faci falta per veure-ho en directe. I si no, doncs també, perquè ara ja podem constatar que hem tingut el privilegi d'haver-nos fet grans sabent que el millor futbolista de la història porta l'escut del Barça tatuat a la cama esquerra. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Notícia que hem conegut fa uns instants. Confirmem la mort del tercer adolescent que es va ofegar divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona.
2: Sí, és un noi de 13 anys que estava hospitalitzat en estat crític. S'eleva, doncs, a 4 el nombre de morts a les platges catalanes en aquesta primera setmana de la temporada oficial de bany.
0: El president de la Generalitat també ho ha confirmat a través de les xarxes amb un missatge de condolència. Begoña Gómez recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport.
2: El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot apunta amb l'ajuda dels seus escortes, una acusació que ha indignat sindicats policials i el ministre de l'Interior.
0: Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui reprenen les converses de pau.
2: Una negociació condicionada pels bombardejos israelians al Líban, que han fet més de 30 morts les últimes hores i que van portar Teheran a tornar a tancar ahir a la tarda l'estret d'Hormuz.
0: Panini està desbordada pel boom dels cromos del Mundial.
2: L'empresa s'ha quedat sense estoc perquè hi ha més demanda que oferta i ja fa setmanes que aconseguir els cromos del Mundial és dificilíssim.
0: El Barça rep una pallissa a la pista del València, però a la final de l'ACB es trasllada al Palau Blaugrana amb empat a 1. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Derrota de 27 punts, 102 a 75, d'un Barça que va patir amb la defensa del València i que no va anar en cap moment per davant el marcador. El tercer partit serà demà mateix al Palau.
0: I avui també és notícia que Alemanya està classificada pels setzens de final del Mundial de Futbol.
3: Després de guanyar Costa d'Ivori per 2 a 1, tot i començar perdent, golejada dels Països Baixos contra Suècia per 5 a 1, mentre que Ecuador i Curaçao han empatat a 0 aquesta matinada. Ara, a aquesta hora, en joc, a punt de començar la segona part, Tunísia 0, Japó 2.
0: Avui Espanya juga contra l'Aràbia Saudita amb l'obligació de guanyar després de l'empat a 0 contra Cap Verd a l'estrena.
3: El partit es jugarà a les 6 de la tarda i l'equip espanyol s'agafa a la Lamine Yamal com a factor per a la reacció. El Brasil es confirma la baixa com a mínim d'un partit per a Rafinha, que no jugarà dijous contra Escòcia.
1: Avui el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia, Muriol Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot i Marta Monforte, el nom propi, evidentment, Begoña Gómez. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu i el Toni Rodon. Just després, la història d'Alexis Gardes, el participant de la gran cita de 3CAT, que s'ha acabat descobrint que té un perfil obert al portal Gigolos Barcelona. A les 11, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio. Fem arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També vindran les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants de la Marta Ferrer i la Rosa Rodón. I avui a l'Eclipsi, el bomber Marc Castellnou. Passen 6 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Ha mort el tercer noi ofegat divendres a la platja de la Rabassada. Durant el rescat ja va morir un primer menor de 12 anys. Ahir va morir un dels dos ingressats en estat crític i avui hem sabut de matinada que ha mort l'altre. Tots dos tenien 13 anys. En total ja són 4 les víctimes mortals per ofegaments a Catalunya en menys de 48 hores des que dilluns va començar oficialment la campanya de bany.
2: Sí, a les 3 morts de Tarragona, aquests 3 nois s'hi suma la mort també ahir d'un home de mitjana edat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. En relació als morts, als menors morts de Tarragona, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de condol a familiars i amics dels nois a través de la xarxa social X i ha piulat que se sent profundament colpit per la mort del tercer menor afectat per l'accident a la platja de la Rabassada i que no hi ha paraules, diu, en aquests moments de dolor. Illa també trasllada el condol al club de futbol La Floresta, on estaven vinculats els tres menors, i agraeix la tasca dels equips d'emergència i els equips mèdics de l'Hospital Joan 23. L'Ajuntament de Tarragona, recordem, ha decretat 3 dies de dol oficial i aquest migdia a la plaça de la Font es farà un minut de silenci en senyal de dol.
0: Tot això enmig d'aquesta onada de calor. Avui arrenca oficialment i en què? Doncs molts catalans el que busquen són refugis climàtics. A veure, primer de tot, Jofre Genové, bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Què ens espera aquest diumenge?
4: Bé, doncs ens espera aquesta tendència que el termòmetre vulgui anar cap amunt amb l'arribada de la part més càlida d'aquesta massa d'aire del nord d'Àfrica. Entre avui i dimarts, doncs, provocarà l'arribada dels primers valors de 40 graus en alguns indrets del territori i, en general, unes temperatures ubicades a tocar dels llindars d'onada de calor. Avui, en algunes poblacions, es podrà arribar a superar aquest llindar i demà, de manera una mica més general, demà és el pic més fort d'aquesta onada de calor, que sembla que per Sant Joan podria començar a afluixar i especialment a partir de llavors. Avui, per tant, sobretot parlarem de temperatures. A partir de la 1-2 de primeres hores de la tarda, entre els 32 a 33 graus fins als 36-37, en molts indrets, i en aquests sectors, aquests indrets, on parlem ja de temperatures de 38 a 40 o 41. Aquests sectors més càlids, evidentment, serà cap a la zona del Pla de Lleida, Catalunya Central i també interior de les comarques de Girona. I, de fet, entre la zona de les Garrigues, Pla d'Urgell, Segrià, Noguera, és on molt probablement, si no avui demà, el termòmetre arribarà a aquests 40 graus. Tot amb sol, aquesta pols sahariana, en suspensió i alguna petita nuvolada de tant al Pirineu amb 4 gotes.
0: Fantàstic, gràcies, Jofre. Aquest és el panorama, unes onades de calor que es produeixen perquè l'escalfament global fa que la temperatura dels pols de la Terra sigui més alta, cosa que provoca canvis en l'anomenat corrent en jet. Un canal d'aire de les capes altes de l'atmosfera, ho ha explicat a 3CAT Info Santiago Giral, investigador del CSIC al Centre Geociències Barcelona.
5: Amb l'escalfament global, els pols estan escalfant molt més del que s'estaria escalfant a l'Equador, i al disminuir aquest gradient de temperatura, aquesta corrent té més espai per moure's. I una de les maneres que té d'expressar-se aquest moviment és corbant-se. I el que acaba donant és la possibilitat d'entrar un vent molt càlid que ve del nord d'Àfrica i ens acaba donant aquestes onades de calor tan intenses.
2: Segons aquest expert, si es continua emetent diòxid de carboni a l'atmosfera, les onades de calor seran més llargues, es donaran més sovint i afectaran també el nord d'Europa. Per això considera que la descarbonització de la nostra societat és imperativa.
0: L'onada de calor també colpeja França aquests dies, on el govern ha prohibit el consum d'alcohol a la via pública a partir d'avui al migdia, els concerts que es fan arreu del país amb motiu del Dia de la Música.
2: Aquesta prohibició afecta 35 departaments del centenar que té França, 26 milions de persones, que són els que estan en situació d'alerta vermella, amb temperatures pròximes als 40 graus. Alguns municipis ja han decidit anul·lar directament aquests concerts. A més, les autoritats han fet una crida general a la responsabilitat per evitar que el consum d'alcohol afecti els serveis de salut, que s'han de centrar, diuen, a atendre les persones més vulnerables a la calor. Són mesures que ha decretat un gabinet de crisi presidit pel primer ministre Sébastien Lecornu davant una onada de calor rècord que recorda la de l'agost del 2003, que va causar, recordem, uns 15.000 morts.
0: Doncs bé, enmig d'aquesta crisi climàtica, atenció, perquè els Estats Units han començat aquesta setmana a retirar de l'oceà Pacífic equips que serveixen per mesurar els efectes del canvi climàtic en els corrents oceànics, la vida marina o els canvis de temps extrems. És una de les mesures preses per l'administració Trump per reduir els fons destinats a recerques que consideren massa alarmistes.
2: El primer element retirat és una boia a 88 metres de profunditat a les costes d'Orient Oregon, que forma part d'una xarxa valorada en més de 380 milions de dòlars que fa més de 10 anys que recull informació en temps real. L'entitat que gestiona aquesta xarxa depèn de la National Science Foundation, que va anunciar una retallada de 5.200 milions d'euros per estudis que l'administració Trump considera que alimenten l'alarmisme sobre el canvi climàtic. Estrella Olmedo, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, ho considera una decisió molt greu.
6: Això és molt preocupant per tota la comunitat científica, perquè la comunitat americana liderava tots els programes observacionals, tenien un pes molt important. Llavors, això tindrà implicacions no només observacionals de camp, no només són les boies. Els satèl·lits necessiten les boies per poder calibrar-se. Els models necessiten les boies.
2: La retirada d'aquesta xarxa començarà al Pacífic i està previst que acabi amb la retirada de boies i sensors de les aigües properes a Groenlàndia l'any que ve.
0: 4 minuts per un quart de 8 del matí, la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el PP carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen a Peinado que rectifiqui els seus arguments. Des de Madrid, Alba Gil.
7: El govern espanyol i el PSOE veuen fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació desproporcionada i delirant. Diana Morán és ministra de Ciència.
8: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución que se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
7: La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat la retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se quinzenalment al jutjat. Gómez ja ha anunciat que recorrerà contra aquestes cautelars que el jutge justifica pel risc de fuga. Creu que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Aquest argument també ha causat profunda indignació entre els sindicats policials, que li reclamen una rectificació. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents. La decisió del judici és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen l'arxivament de la causa.
0: Sobre aquesta qüestió, avui a partir de les 9 al suplement tertúlia amb l'advocat penalista Carles Monguerol, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i també la Marta Monforte en qualitat de periodistes. Avui tots quatre a partir de les 9 al suplement. Més qüestions. Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui han de reprendre les negociacions marcades pel tancament de l'estret d'Hormuz. Teheran ha tornat a bloquejar el pas dels patrullers pels últims bombardejos d'Israel al sud del Líban, que aquestes últimes hores han deixat més de 30 morts. Fa ben poca estona el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha aterrat a Suïssa on intentarà rebaixar la tensió. Ahir al vespre ja hi va arribar la delegació iraniana que encapçala el seu ministre d'Exteriors.
2: Les converses comencen avui en un hotel de luxe als Alps suïssos, 4 dies després de la signatura del memoràndum d'entesa. La baula feble d'aquest document és la fi de les hostilitats al Líban, que Israel posa a prova amb els seus bombardejos. Abans de pujar l'avió, J.D. Vance s'ha mostrat confiat en les negociacions amb l'Iran.
9: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
2: El tancament de l'estret d'Hormuz posa a prova el fràgil acord entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ha amenaçat d'imposar ell mateix un peatge si les converses fracassen. El primer ministre del Pakistan, que actua com a mediador, també hi serà.
0: El Regne Unit, atenció, perquè el primer ministre Keir Starmer podria dimitir demà mateix, dilluns, segons publica el diari britànic The Observer. La pressió sobre Starmer ha crescut aquest cap de setmana per l'entrada al Parlament del seu rival principal, el nou diputat laborista Andy Burnham, fins ara alcalde de Manchester. Downing Street ho ha desmentit. En paral·lel a tot això, mentre el cercle s'estreny sobre Starmer, Londres acull una manifestació pro-europea contra les conseqüències del Brexit. Just 10 anys després del vot a favor del Brexit, ahir centenars de persones es van manifestar per reclamar que el Regne Unit torni a formar part de la Unió Europea. Londres, Quim Olivares.
10: Els manifestants amb banderes europees han caminat fins al Parlament de Westminster per tornar a posar la qüestió del retorn a Europa a l'agenda política britànica. Sentim Gareth Steele, activista pel retorn britànic a la Unió Europea.
11: Certament, cada vegada més els polítics s'atreveixen a parlar-ne per primera vegada. Durant molt de temps era una qüestió tabú.
10: també denuncien els efectes del Brexit. Sentim ara Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
10: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i només cal que el govern que surti de les eleccions del 2029 aposti per apropar el Regne Unit a la Unió Europea.
0: A Colòmbia, avui eleccions marcades pel ressorgiment de la violència. Fa unes hores el president Gustavo Petro ha anunciat la mort en combat del líder de la dissidència de la guerrilla de les FARC. En aquest clima de tensió, Colòmbia escull avui nou president. La segona volta de les eleccions decidiran si Colòmbia gira cap a l'extrema dreta o manté el seu rumb cap a l'esquerra. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
13: Ara fa 4 anys, Colòmbia triava les urnes per primera vegada un cap d'estat, un president d'esquerres, cosa que no havia passat en els seus 200 anys d'història. El president ara sortint, Gustavo Petro. Les eleccions presidencials d'avui són un cara o creu a les urnes. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política, amb un discurs radical populista conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i també a favor de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes és el senador d'esquerres Iván Cepeda, un conegut polític colombià i activista a favor dels drets humans que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90, un vot polaritzat al dels colombians.
14: I que tiene ínfulas de dictador, porque una persona cuando piensa en venir a desangrar la tierra, a hablar de fracking y a hablar de guerra, no le interesa a un país.
15: No, aún no he decidido mi voto. Tenemos dos personas importantes para elegir. Las ideas y los ideales que tienen están muy, muy extremos.
16: Tiene una ideología, sí, es bravo, pero de pronto puede mejorar la situación económica. Política, estamos en ruinas.
13: Les enquestes donen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella. Ja va guanyar la primera volta el mes passat, però l'esquerra d'Ivan Cepeda espera seduir a una part dels 17 milions de colombians que no van votar en la primera volta.
0: Bones notícies pels 5 catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius. Tots 5 han donat negatiu en la darrera prova PCR i deixen de tenir l'obligació de confinar-se als seus domicilis.
2: Els afectats es trobaven en quarantena a casa des de feia 14 dies després de l'alta de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on van fer les primeres setmanes com a contactes de casos d'antivirus de l'Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3cat.info que totes les persones estan en bon estat de salut i asimptomàtiques després de 6 setmanes d'estar aïllats.
17: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
2: L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que des del 2 de maig no hi ha hagut casos nous del virus i dona, per tant, tancada una alerta sanitària internacional que ha deixat 13 casos, recordem, entre els quals 3 morts.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya avisa que el curs que ve començarà amb noves vagues i mobilitzacions, però que encara no n'han concretat les dates.
2: Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
18: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot.
2: La CGT demana al govern que convoqui aquest estiu el comitè de vaga i els representants de les famílies.
0: Culpable per homicidi, un dels dos acusats de matar un home per una ganivetada a un bar de Mollerussa l'any 2022. Sobre el segon acusat, el jurat popular el considera culpable d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La lectura del veredicte s'ha fet aquest dissabte als jutjats de Lleida i Albamor.
19: Els fets van passar durant una baralla entre clans en un bar del carrer Beethoven de la capital del Pla d'Urgell. Pare i fill d'un dels clans han estat els principals acusats durant el judici en què el jurat popular ha conclòs que l'autor del crim únicament és el fill, mentre que el pare se'l culpa d'un intent de matar l'home. A tots dos, però, també se'ls considera culpables d'haver intentat acabar amb la vida d'un germà de la víctima. Pel que fa als altres quatre implicats en els fets, el tribunal els ha considerat culpables de delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions i de participació en baralla tumultuària en funció del seu grau d'implicació en els fets. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a la 1 del migdia i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
0: La demanda de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives. Des de fa unes setmanes, aconseguir-ne una és una odissea. I fins i tot Panini, l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc.
2: A la fàbrica de Mòdena, a Itàlia, es treballa les 24 hores del dia i en cap moment han deixat de servir cromos, però la producció és inferior a la demanda. I als llocs de venda, els cromos hi arriben amb comptagotes. Això s'ha traduït en compradors anant d'un lloc a l'altre i prestatges buits a les botigues. El Caleb és quiosquer i la Cristina, una compradora que ha fet ruta per diversos punts de venda.
20: Si t'envien, per exemple, 400 o 500, pues no dura ni mig matí.
21: Que raro, he anat a dos llocs i no hi ha cromos.
2: Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent és el director general de Panini Espanya.
22: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
2: Panini assegura que els problemes d'estoc es resoldran aquesta setmana. A d'altres països també hi ha hagut falta de cromos als punts de venda.
0: La meitat dels clients que recullen una comanda en línia en una botiga de barri acaben fent una compra addicional al mateix comerç. És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon.
2: Actualment, un de cada cinc consumidors catalans opta per rebre les comandes en armariets o en establiments habituals en comptes d'esperar que els vingui el repartidor a casa. Amazon té 6.000 punts de recollida a Catalunya, el 70% a la demarcació de Barcelona. La majoria són taquilles d'autoservei, però una tercera part són establiments, com ara estancs, bars, quioscos o petites botigues. L'impacte econòmic que genera aquest servei al conjunt del comerç local a Catalunya el quantifica el responsable de punts de recollida d'Amazon a Espanya, Bernardo López.
23: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
2: A més, els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets.
0: Un grup d'emprenedors tira endavant el projecte Singulars per comercialitzar sense intermediaris aliments de petits productors en comerços locals de tot Catalunya. Inicialment permetrà l'abastiment de 5.000 productes de 1.000 elaborats diferents a 400 comerços repartits arreu del país a través d'una logística pròpia.
2: L'objectiu és tenir cura dels pagesos i elaboradors, oferir productes de quilòmetre zero a preus justos i contribuir també a la continuïtat de les botigues. Marc Talavera és el coordinador d'aquest projecte Singulars.
24: Per aquest producte arribi de forma més accessible, amb més qualitat i amb millor preu al consumidor final. I és quan es compleixen aquestes tres coses, que quan tinc al davant un enciam d'aquí i un enciam que em ve d'un altre punt del món, que triaré l'enciam d'aquí. Perquè igualtat de preu, qualitat i accessibilitat, totes preferim consumir d'aquí.
2: Els botiguers adherits a Singulars reben un gran ventall de productes de manera conjunta, fent només una comanda, i planifiquen les produccions amb els pagesos i elaboradors per evitar minves. Singulars arrencarà l'any que ve amb l'objectiu d'arribar al 5% de la facturació alimentària de Catalunya en 10 anys.
0: Música. Són de Prodigy els britànics que han omplert l'escenari principal del Sonar de ritmes trencats i de nostàlgia. El Festival de Música Electrònica ha tancat l'edició amb canvi de direcció, amb 150.000 espectadors, 10.000 menys que l'any passat, des de l'Hospitalet Marc Ruiz.
25: A diferència de les nits de dijous i divendres, la nit de dissabte ha tornat a ser una d'aquelles que vagis on vagis tot és ple. Un dels concerts amb més públic ha estat el de The Prodigy, que han omplert l'escenari principal. El públic va rejuvenit instantàniament quan han començat a sonar cançons del 94, com Voodoo People o Poison. Els fans vibraven amb els canvis de ritme i el breakbeat llançat a tota velocitat mentre Maxim feia de mestre de cerimònies. Però si hi ha un disc que el públic adora és The Fat of the Land, de 1997. Durant la primera part del concert anaven introduint detalls d'aquell àlbum a la mescla. Una sirena, una textura de guitarra, una distorsió... I ha arribat Firestarta, amb homenatge inclòs a Keith Flint, el cantant i animador de la banda, mort el 2019. La velocitat del beat, els subgreus atronadors i el bosc de làsers han quedat de no res al costat de dues de les cançons més esperades, Smack My Bitch Up i Breathe, de l'excel·lent disc del 97.

0: Ets per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugiesclimàtics o al telèfon 010.
1: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
3: Sigui
2: bon dia.
3: Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
2: Denuncien l'accés de burocràcia...
4: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
4: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
2: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
4: I de la resta del món.
2: Pendents de la cimera internacional...
4: Faci el temps que faci.
6: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
4: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte. L'informatiu del suplement.
7: La final de la CB de bàsquet entre el Barça i el València se'n va al Palau Blaugrana amb un empat a un després de la derrota ahir de l'equip de Xavi Pascual per 27 punts, 102 a 75. Albert Benet, què tal? Bon dia.
8: Bon dia. Derrota clara, contundent, d'un Barça que no va poder amb la defensa del València i que no va anar davant el marcador en cap moment. El tècnic Xavi Pascual admetia que els havien passat per sobre, però es mostrava optimista veient el got mig ple, tenint en compte que la sèrie està empatada a un i amb el factor pista a favor del Barça.
9: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
8: La Provítola, Brizuela i Parra van ser els més destacats del Barça, mentre que Panther i Claiborne van quedar neutralitzats pel València, cosa que va deixar sense arguments l'equip blaugrana en la segona part. El tercer partit de la final serà demà mateix al Palau a les 8 del vespre. A Alemanya, classificada per als setzens de final del Mundial de Futbol després de guanyar Costa d'Ivori per 2-1 amb remuntada inclosa i amb dos gols d'Undaf, que va sortir des de la banqueta per capgirar el marcador. Golejada dels Països Baixos de Ronald Koeman i Frenkie de Jong per 5-1 contra Suècia. Destaquem les dues assistències de Dumfries, lateral dret de l'Inter, que es dona per fet que jugarà al Madrid la temporada que ve. D'aquesta matinada, empat a 0 de Curaçao contra l'Equador. I tenim un partit en joc. Aquesta hora, la segona part, Tunísia 0, Japó 2. Avui Espanya s'enfronta a l'Aràbia Saudita, pressionada per l'empat a 0 contra Cap Verd en el debut. Tot el focus posat en Lamine Yamal, amb la incògnita de quants minuts jugarà i si serà el factor que necessita Espanya per guanyar el partit d'avui. De Lamine en parlava el davanter Borja Iglesias.
10: Es que es muy bueno. Es que yo también pregunto qué tal está Lamine cuando no lo veo bien, imagínate. Entonces, obviamente Lamine es muy bueno, pero también me gustaría que el día que cuando juguemos contra Egipto en Barcelona también preguntemos por Lamine cuando pasan cosas fuera del campo.
8: També avui es jugarà el Bèlgica, Iran. El Brasil, Rafinha es confirma com a baixa per al pròxim partit contra Escòcia, com a mínim. Com a mínim es perdrà aquest partit de dijous. El Màlaga, més futbol, és nou equip de primera divisió després de superar l'Almeria a la final per 1-2, tot això el dia que el Sabadell va fer la rua de celebració per l'ascens a segona aconseguit divendres. Victòria de Paula Blasi en l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. Blasi va atacar a 12 quilòmetres de meta per endur-se a la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general.
11: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera, i ningú es movia, i que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
8: Avui, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina. També avui la cursa de Gran Premi a la República Txeca, la cursa de MotoGP a les dues del migdia, amb Bayo Gura des de la poli i amb Marc Márquez des de la segona fila. Victòria de Peco Bagnaia a l'esprint, al davant dels mateixos Ogura i Márquez. I ara sentireu a Dazón un Marc Márquez que li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que va caure.
12: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
8: A Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià líder del Mundial va caure a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris i la sanció ha estat aquesta desqualificació. I aquest vespre, a 9:15,

0: Igualada Liceu de la Corunya, el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, amb avantatge per l'equip gallec per 2-1. I us explicàvem que tenim en joc un partit del Mundial de Futbol a aquesta hora. El Japó acaba de fer el tercer gol. Els últims 20 minuts de partit, minut 70, Tunísia 0, Japó 3.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
2: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
3: Molt bon dia, Roger.
4: 3, 2, 1. Seganya!
5: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Com està, Joan Anton?
3: Molt bé, molt bé.
2: Això és La Terra es Plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel. Ara el sol surt una mica més aviat. Exacte. I es pon molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt enllà.
3: Dies llargs,
2: i nits molt curtes.
3: Sí.
2: A punt d'entrar en aquest estiu astronòmic, amb aquesta onada de calor que ja tenim al damunt i que sembla que durarà uns quants dies, a les portes de Sant Joan, Joan Anton, d'aquí 3 hores entrem a l'estiu, no?
3: Exacte, l'estiu astronòmic, que és un moment clau des del punt de vista de l'òrbita de la Terra. A partir d'aquí vindran moltes altres coses, no? És el dia de llum més llarg, la nit més curta, i a la Terra, les temperatures no s'assoliran, bueno, crec que no s'assoliran màximes aquí, perquè la Terra té una inèrcia, és a dir, la Terra triga temps a respondre, no?, d'aquesta insolació del Sol, els oceans, els continents, i això normalment les puntes de calor es produeixen més tard, cap al juliol, agost. Tot i que tal com anem, és que puntes de calor crec que n'anirem tenint sovint al llarg de l'any, eh?
2: Doncs a les portes d'aquest estriu astronòmic que explicarem i narrarem en directe aquí al suplement aquesta entrada, ens enganxa en ple programa. Mira, ens enganxa cap a 10:15 del matí. Avui, aprofitant també que aquest divendres va acabar el curs escolar amb moltes festes de final de curs, avui dediquem aquest capítol a totes les classes dels dinosaures de les escoles de Catalunya que divendres van acabar el curs. Amb la banda sonora obligada del John Williams per parlar d'un dels éssers que encara ara ens fascinen, aquestes criatures que van dominar el món durant 160 milions d'anys. Què eren exactament els dinosaures, Joan Anton?
3: T'imagines que amb aquesta música em veiem passar un per aquí ara?
2: Home, seria... Bé, la ficció ho ha fet possible, no?, des de ja fa uns quants anys, i
3: sí,
2: continuen
3: sí.
2: funcionant aquestes pel·lícules.
3: Continuen, tot i que en aquest programa parlarem també d'algunes pífies, no?, que hi ha. Va, què són els dinosaures?
2: Ara et posaràs tiquismiquis amb...
3: No, jo no. A veure, jo, pobre de mi, amb el Spielberg i el John Williams de banda sonora, no m'hi posaré mai. Bueno, en el Spielberg sí que m'hi posaré una mica, ja t'ho dic. Ja
2: Home, però és que, a veure, llicències se'n devien permetre unes quantes.
3: Però una de grossa, eh?, amb això dels velociraptors. Però deixa'm això, anem a dir què són els dinosaures, que és el primer que hem d'explicar, que estan científicament classificats dins d'un grup que s'anomena arcosaures, que vol dir els rèptils dominants, que és un grup que es va dividir després en dues branques, la que va portar els cocodrils actuals, que després veurem que no són els directes descendents, per tant, dels dinosaures.
2: Perquè ja ens vas explicar que eren els ocells.
3: Correcte, les aus. I la branca que va portar els pterosaures, que són rèptils voladors, i els dinosaures. Per tant, podem dir genèricament que els dinosaures eren rèptils, però amb algunes diferències molt importants respecte als rèptils actuals. Coses que tenen en comú amb els rèptils actuals. Tenien la pell coberta d'escates, val? Tot i que molts ja tenien plomes. Aquí tocarem el crostó a l'Spielberg després. També ponien ous amb closca, val? Per tant, això també s'assembla als rèptils. Però, atenció, diferències amb els rèptils actuals. Els dinosaures eren de sang calenta. Els rèptils actuals són ectoterms, que diem, que vol dir de sang freda, que necessiten el sol per escalfar-se. En canvi, avui sabem que la majoria de dinosaures eren endoterms, que vol dir de sang calenta, o tenien un metabolisme entremig. A més, tenien un creixement rapidíssim i una activitat física intensa que s'assembla més a la dels mamífers o als ocells que no pas a les d'una tortuga, per exemple. I els dinosaures van viure durant l'era mesozoica, que és un extens període de temps que va durar uns 165 milions d'anys.
2: Com distingim què era un dinosaure i què no era un dinosaure?
3: Clar, això és important, Roger, perquè hi ha molta confusió. De fet, alguns dels bitxos que podem veure en pel·lícules o en un museu, de vegades els confonem amb dinosaures i no ho som. Val? De fet, un dinosaure, per definir-lo, és un conjunt de característiques anatòmiques úniques en el seu esquelet que ara veurem. Per tant, això no té res a veure ni amb la seva mida ni amb el fet de que fos un rèptil antic. En primer lloc, segurament el tret anatòmic més important és que les cames sortien completament rectes de sota del cos i no lateralment com tenen avui els rèptils. Els rèptils avui els hi surten les cames de costat i tenen com un angle recte, no? Que després es corben en un angle recte per tocar el terra. Els dinosaures no, sortien directament de sota el cos. En aquest sentit s'assemblava més als mamífers o als ocells actuals i aquest tret els permetia aguantar molt de pes i córrer de manera molt eficient. Després, perquè les cames es poguessin situar sota del cos, la unió en el maluc era especial. Els dinosaures tenien un forat obert al centre de l'articulació del maluc on s'encaixa el fèmur. Cap altre grup de rèptils té aquesta característica. Atenció, Roger, perquè tots els dinosaures eren animals terrestres, per definició. És a dir, no volaven. Així que coses com el pterodàctil o altres rèptils voladors no eren dinosaures. Tampoc no nedaven al mar i, per tant, els plesiosaures o ictiosaures no eren dinosaures, amb una excepció que després comentarem. A més, els dinosaures presenten detalls exclusius amb els seus ossos, per exemple, una mena de cremarella al turmell, tenien tres o més vèrtebres sacres, posseïen mans amb tres dits actius. Ja veiem, doncs, que per ser científicament anomenat un dinosaure has de complir diferents condicions molt clares. I això fa que altres animals extints, que habitualment hem classificat com a dinosaures popularment, científicament no ho siguin.
2: Com van evolucionar aquests dinosaures?
3: Mira, fa la tira de temps que van aparèixer i es van extingir durant... Fa també la tira de temps, però van viure com a espècies durant molt, molt, molt de temps. Van aparèixer fa uns 235 milions d'anys i es van extingir fa només 66 milions d'anys. Per tant, van ser els dominadors d'aquest planeta durant molt, molt, molt de temps. I la seva evolució es podria resumir així. Cura, perquè ara explicaré l'evolució de moltes espècies de dinosaures. Les espècies apareixien i desapareixien. No és que una única espècie sobrevisqués tots aquests milions d'anys, val? Van aparèixer a la meitat del període triàssic, això fa uns 252 milions d'anys. Inicialment eren petitons, ràpids i caminaven a dues potes. I encara no eren els reis del planeta. En aquells moments, tots els continents estaven units en un sol supercontinent que anomenem Pangea, i el clima era sec i calorós. L'època daurada dels dinosaures arriba amb l'aparició dels gegants que tots tenim al cap, que va ser el període juràssic, justament. Fa 201 milions d'anys fins als 145 milions d'anys. En aquest període, el supercontinent Pangea va començar a trencar i el clima es va tornar més humit i tropical, amb aparició de grans boscos de falgueres i de coníferes. Els dinosaures van créixer fins a mides descomunals. De fet, és l'època dels grans herbívors de coll llarg, com el Diplodocus, el Branquiosaure i de depredadors com l'Alosaure. També és quan van aparèixer les primeres plomes, que després en tornarem a parlar. I el període de màxima diversitat dels dinosaures arriba durant el següent període geològic, que és el Cretaci, entre 145 milions i fa 66 milions d'anys. Llavors els continents ja s'assemblaven més als que tenim avui, separats per oceans, i és quan van viure els dinosaures més famosos del cinema, com ara el Tiranosaure Rex, el Triceratops, que per cert mai van conviure amb els grans dinosaures del Juràssic.
2: Clar, el T-Rex i el Velociraptor són dels que més va voler retratar l'Spielberg, són els protagonistes de la pel·lícula d'alguna manera, no? Els més impactants, el Tiranosaure, Joan Anton.
3: Sí, el Tiranosaure va viure al final del Cretaci, l'actual Amèrica del Nord, podia assolir els 12 metres de llargada i unes 8 tones de pes, tenia la mossegada més poderosa, unes mandíbules dissenyades per triturar ossos, exercint una pressió de gairebé 6 tones de força, i els seus braços eren molt curts, però molt, molt, molt forts. Les cries naixien cobertes de plomatge finet per protegir-se del fred com un pollet. I ara ve el Velociraptor.
2: I amb el Velociraptor és on t'enfades amb Steven Spielberg.
3: Sí,
2: per què?
3: Perquè, mira, el Velociraptor, en realitat, t'explicaré que era una gallina. Era una gallina petita amb plomes. Clar, això no quadra molt, no?, amb una imatge de ferotge assassí que ell volia fer. Aquest dinosaure va viure una mica abans que el T-Rex, per tant, no va coincidir amb el T-Rex.
2: Era impossible, o sigui, aquí hi ha llicència Spielberg.
3: Sí, va viure entre fa 75 i 71 milions d'anys.
2: Però el T-Rex sí que s'hagués menjat el Velociraptor. La gallina se l'hagués menjat.
3: Jo crec que se l'hagués menjat amb patates.
2: Però no va ser possible perquè no van conviure.
3: No van coincidir ni en temps ni en lloc, perquè va viure el Velociraptor als deserts de l'actual Mongòlia i a la Xina, mentre el Tiranosaure Rex va viure sobretot a Amèrica del Nord. A Jurassic Park ens el mostren de la mida d'un humà adult, molt intel·ligent, cobert per escates, però la realitat és molt diferent. El Velociraptor era de la mida d'un gall d'indi, feia 2 metres de llargada, però perquè comptava amb la seva llarga cua, només feia uns 50-60 centímetres d'altura i pesava uns 15 quilets. A més, tenia l'aparença 100% d'ocell, és a dir, estava completament cobert per plomes. i tenia ales, que no li servien per volar, però tenia ales. Les utilitzava per equilibrar-se i fer girs ràpids. El seu tret més famós era una gran urpa, això sí, en forma de falç, el segon dit de cada peu. Però avui sabem que no l'utilitzava per esbudellar les preses, sinó per clavar-la i subjectar-les amb força contra el terra, mentre les reduïa de manera similar a com fan avui les àligues. Per tant, ja et dic, una gallina o un gall d'indi amb plomes, molt diferent de l'imatge que l'Spielberg ens va donar. Mm.
2: Clar, també hi ha molta literatura, molta ficció al voltant de l'extinció dels dinosaures,
3: sí,
2: no? D'aquell
3: sí.
2: moment, en què no va ser un dia.
3: No, no, aquí està. Va ser un dia que va passar una cosa, un esdeveniment fa 66 milions d'anys, que va caure un asteroide d'uns 10 quilòmetres de mida, i el lloc de l'impacte va ser la península de Yucatán, fins i tot a sota el mar hem pogut trobar les restes del cràter d'uns 150 quilòmetres de grandària. Mira, algunes dades. L'energia que va generar l'impacte va equivaldre a 2.000 milions de bombes d'Hiroshima. O també quatre cops tota la potència nuclear que tenen sumades, combinades, els Estats Units i Rússia. Creiem que va elevar a l'atmosfera i a l'estratosfera, i aquí vindrà l'extinció massiva, uns 25 bilions en B de tones de material. La superfície allà on va caure va rebotar cap amunt i es va elevar, creiem, a l'equivalent al cim de l'Everest. Imagina't, eh? I després va tornar a caure. Algunes de les simulacions apunten que la primera onada que es va formar a l'oceà va ser de fins a 1.500 metres d'altura. L'ona de xoc que va generar va ser devastadora a milers de quilòmetres. Potser 1.500 quilòmetres de distància va ser destrucció absoluta, total. La pressió de l'aire ho va destrossar tot al seu pas i la calor va incinerar tot el que es trobava. Més enllà d'aquesta zona zero, es van iniciar enormes incendis de magnitud com mai s'han tornat a veure i distribuïts per tot el món. Després, part d'aquest material que es va elevar a l'atmosfera va començar a caure a indrets molt remots, a l'altra banda del món, i va generar encara més incendis. Es creu que van cremar el 70% de boscos que hi havia a tot el planeta. I el que va causar la gran extinció van ser les enormes quantitats de material, sutge i pols i cendra ejectades cap a l'estratosfera, més el fum de tots aquests incendis, que va bloquejar la llum del sol durant mesos, i això va trencar la cadena tròfica, va fer morir els vegetals que feien la fotosíntesi, ja no la podien fer, no els rebia llum del sol, això va fer que morissin els herbívors, això va fer que morissin els carnívors, això va trencar tota aquesta cadena tròfica, i creiem avui que va extingir aquest esdeveniment al llarg de mesos, va arribar a extingir el 75% d'espècies vives. I si no contem espècies, si contem animals, si contem individus, va extingir el 99,9%.
2: Qui va sobreviure?
3: D'éssers vius.
2: Més enllà dels virus.
3: Els mamífers, per exemple, van sobreviure moltes altres espècies, no? Però els mamífers, moltes classes de mamífers, que eren petitons en aquell moment i poc diversos, ens convertim en els dominadors d'aquest planeta. Els dinosaures donen el relleu, el testimoni, als que venim després, que som els mamífers. I som aquí, Roger, gràcies a aquell impacte. És a dir, un impacte casual, aquell objecte perfectament podria no haver arribat, ves tu, no? Un ull de 10 quilòmetres que arriba, peta i fa tot aquest terabastall i ens situa a nosaltres, els humans, molt després. Els humans no arribarem fins molts milions d'anys després, però vull dir que situa els mamífers com a dominadors.
2: I les aus, perquè si expliquem que els dinosaures s'han transformat en ocells,
3: clar,
2: les aus també devien sobreviure.
3: Correcte. De fet, hi ha biòlegs que els agrada dir que els dinosaures no es van extingir, sinó que simplement van aprendre a volar, que és com un eufemisme, no?, per explicar això. En aquell moment ja hem parlat durant el programa que tenien plomes, sabem que tenien plomes, i van aprendre a volar, que són els nostres ocells actuals, que són els directes descendents dels dinosaures. No ho és una sargantana, o no és una serp, o un cocodril, com de vegades pensem popularment, sinó que, biològicament parlant, serien les aus els directes descendents.
2: I els cocodrils d'on venen?
3: No, també hem vist que són una branca que es van separar, però no venen de la branca directa dels dinosaures, venen d'una branca lateral, però no serien directament, perquè ja hem dit que els dinosaures tenien uns trets morfològics molt, molt diferents als que avui tenen els rèptils actuals.
2: Ara que estan tan de moda també les teories de la conspiració, tu què en penses quan veus que hi ha tanta gent també que defensa que és impossible que ens sapiguem tant dels dinosaures i que tot el que hem explicat és mentida?
3: Ai, Roger, és que de debò. Mira, l'altre dia a l'Observatori Fabra me'n va venir un d'aquests.
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Els deixeu entrar, també.
3: Sí, bueno, clar. A veure, molt educada, la senyora, t'haig de dir, supereducada. D'altres cops no han estat tan educats amb mi, però molt educada. I va arribar un moment que jo li vaig dir, mira, no et podré convèncer perquè cada cosa que tu et dic em dius que els científics us enganyem. Per tant, estàs fent vas a tot, no? M'estàs negant ja la màxima, qualsevol cosa que jo digui, i m'ho va reconèixer, em va dir, sí, és veritat, qualsevol cosa que em diguis no m'ho creuré, perquè estic convençuda que els científics ens enganyeu. Per tant...
2: No cal perdre el temps.
3: Ja no vam perdre el temps, llavors li vaig desitjar que gaudís de la nit, va ser molt educada, això sí, t'haig de dir, i ja està, no vam perdre el temps ni ella ni jo. Mm-hmm. No sé, què vols que et digui? És a dir, tenim registres fòssils, tenim datació científica d'antiguitat d'aquests fòssils, tenim evidències claríssimes, però tot i això, encara hi ha gent que sosté que l'edat de la Terra és d'uns 6.000 només anys. 6.000 anys, és que és ridícul, és ridícul. No hi ha hagut ni temps que es formessin ni les serralades, saps? I mantenen 6.000 perquè fan càlculs basats en la Bíblia que suposadament compten generacions des d'Adán i Eva. Una cosa que em sembla kafkiana, ple segle XXI, diuen... No, la gent no ho diu, ho diuen basat en algú que ha fet el càlcul. Va ser un arquebisbe que va fer el càlcul fa molt de temps i va dir, des d'Adán i Eva ara, vaig a comptar quantes generacions han passat segons les escriptures. I a partir d'aquí va calcular el temps de la Terra, l'edat li dona uns vora 6.000 anys. Però això és ridícul. No existint ni el neolític, segons això.
2: Avui hem parlat dels dinosaures i hem acabat citant també Adán i Eva, tot i que els dinosaures hi eren una mica abans.
3: Sí, i aquests eren reals.
2: Una abraçada ben forta, Jonathan.
3: Igualment.
2: Ara tornem.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
8: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
9: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
8: Moments que semblen sense sortida.
10: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
8: Dolors que costen d'explicar.
11: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
8: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
9: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
8: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3CAT.
12: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
8: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
13: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
8: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
13: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la República Txeca.
8: Univers MotoGP.
13: Perquè el Mundial és nostre.
8: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
14: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
15: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
14: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
8: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
14: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
8: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
16: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
14: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
17: Bon dia.
2: Notícia que hem confirmat aquesta matinada, mort el tercer adolescent que es va ofegar divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona.
17: És un noi de 13 anys que estava hospitalitzat en estat crític. S'arriba, doncs, a 4 el nombre de morts a les platges catalanes en aquesta primera setmana de la temporada de banya. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
2: Precaució si aneu al mar aquests dies d'onada de calor.
17: Perquè des d'avui el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. Les zones on pujarà més la temperatura serà a l'interior, sobretot a les comarques de Ponent, que poden superar els 40 graus.
2: Begoña Gómez recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport.
17: El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot apunta amb l'ajuda dels seus escortes, una acusació que ha indignat sindicats policials i el ministre de l'Interior.
2: Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui reprenen les converses de pau.
17: Una negociació condicionada pels bombardejos israelians al Líban, que han fet més de 30 morts en les últimes hores i que van portar Teheran a tornar a tancar ahir a la tarda a l'estret d'Hormuz.
2: Al Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer podria dimitir demà mateix, dilluns, segons publica el diari britànic The Observer.
17: Tot i que Downing Street ho ha desmentit, la pressió sobre Starmer ha crescut aquest cap de setmana per l'entrada al Parlament del seu rival principal, el nou diputat laborista Andy Berman, fins ara alcalde de Manchester.
2: Els 5 catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius ja es poden desconfinar.
17: Perquè tots ells han donat negatiu a l'última PCR i ja poden sortir de casa on portaven tancats 2 setmanes.
2: Panini no dona l'abast per l'èxit dels cromos del Mundial.
17: L'empresa s'ha quedat sense estoc perquè hi ha més demanda que oferta i ja fa setmanes que aconseguir els cromos del Mundial és dificilíssim.
2: The Prodigy tanca el Sonar.
17: El Festival de Música Electrònica ha tancat aquesta edició amb 150.000 espectadors, 10.000 menys que l'any anterior, i amb una vintena de persones detingudes per tràfic de drogues.
2: Aquesta nit TV3 estrena La Narcoamenaça, un reportatge del 30 minuts que investiga el problema del crim organitzat arran del narcotràfic a Catalunya.
17: Tot plegat partint com a mirall de la realitat de Bèlgica i Marsella. Precisament a Bèlgica es va crear el 2023 l'Oficina Nacional de Drogues per combatre-ho.
2: I els esports, el Barça de bàsquet perd estrepitosament a València. En aquest segon partit de la final de l'ACB arribarà al Palau amb un 1-1.
17: I en ciclisme, victòria de Paula Blasi en l'etapa reina de la Volta a Catalunya, en final a la Molina.
2: Les portades dels diaris avui són per Begoña Gómez. Marina Laminos.
18: Sí, a l'ara en titular, el jutge envia a judici Begoña Gómez i li retira el passaport, i a sota fotografia d'una platja plena de gom a gom de gent banyant-se per anunciar que l'estiu comença amb una onada de calor. A La Vanguardia, el titular és idèntic, paraula per paraula, descriptiu. El jutge envia a judici Begoña Gómez i li retira el passaport. I el periòdico, en canvi, destaca en segon pla que el jutge retira el passaport a Gómez per risc de fuga, però la imatge central aquí, també el titular principal del dia, és en un altre sentit. Hi veiem un avió enlairant-se a l'aeroport del Prat, una fotografia feta des d'un mirador de la zona. Doncs bé, arran d'això asseguren que Espanya i la Unió Europea acceleren l'ampliació del Prat. I al Punt Avui, un puny en símbol de resistència format per moltes persones, i apunten en titular que la conflictivitat impulsa els sindicats professionals.
2: Diari El País, mateix titular. Peinado obre judici Begoña Gómez i li retira el passaport.
18: Per ser en imatge, la Míriam Mala, qui entrevista Nick, assegura que ella es veu molt millor del que la gent el veu. Resta de titulars per a La Dona del President. A La Razón, Peinado envia Begoña Gómez a judici i la deixa sense passaport. A l'ABC, més contundents, Begoña Gómez al banc dels acusats i sense passaport per risc de fuga. I al Mundo, el jutge veu risc de fugida en La Dona del President.
2: Anys i anys, per molts anys, Albert Postils avui bufa 43 espelmes Carlota Olzina.
19: Perquè és que jo als 10 anys, de cop i volta, els hi vaig demanar que volia anar a ballar, a cantar, a interpretar, i no sabia...
20: Va debutar a TV3 sent només un adolescent en sèries com Laberint d'ombres i El cor de la ciutat, i des d'aleshores ha tocat totes les tecles, ja sigui cinema, teatre o televisió. Actualment la podeu veure cada tarda al Com si fos ahir.
2: 55 espelmes Pedro Alonso.
21: Felicita. Es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad.
20: Actor d'un carisma desbordant que va fer el salt a la fama interpretant Andrés de Fonollosa, més conegut com a Berlín, a La Casa de Papel. També és el protagonista del posterior spin-off centrat en el seu personatge, del qual recentment s'ha estrenat la segona temporada.
2: 71 espelmes Michel Platini.
22: J'essaye de voir quelles sont les étapes successives.
20: Personatge de contrastos, com a jugador, té 3 pilotes d'or a les seves vitrines i és considerat un dels millors jugadors del segle XX. I ja retirat, més endavant va presidir la UEFA entre el 2007 i el 2015, però va ser detingut 2 anys més tard per les sospites de corrupció relatives al Mundial de Qatar.
2: Vida social. Vull

0: Aquesta que sentim és Maria Jaume. Marta Ferrer avui actua al festival Músic Veu a l'Arboç.
1: La mallorquina presentarà el seu nou disc, Sant Domingo Forever, en aquest festival solidari que destina part de la seva recaptació a projectes del territori. Aquest any a l'organització Autisme en Futur. El concert és avui a 8:15 del vespre i les entrades costen 16 euros.
0: Última oportunitat per veure La Noche de Figaro al Liceu.
1: L'òpera de Mozart demostra que darrere els embolics amorosos, les disfresses i les rialles també s'hi amaguen grans reflexions sobre el poder, el desig i les relacions humanes. I en aquest cas arriba al Liceu amb una nova producció dirigida per Marta Pazos. Avui es fa l'última funció a les 6 de la tarda. Queden algunes entrades a partir de 180 euros.
0: Al Teatre Raval s'hi pot veure Federico García.
1: L'espectacle multidisciplinari de Pep Tosar és un homenatge, com es pot endevinar pel títol, a la vida i obra del dramaturg Federico García Lorca. Avui a funció a les 6 de la tarda, les entrades a partir de 22 euros.
0: I encara es pot veure Mal de Corazón a la Villarroel.
1: El text de Victoria Spunberg, protagonitzat per Júlia Barceló, Pol López i Pau Vinyals, ens presenta tres personatges. Una cambrera, que en realitat és actriu i prepara un càsting per un musical, un noi enamorat ressentit i mig paranoic que creu que la seva parella l'ha deixat per Déu i un professor de filosofia moribund que desitja ser redimit. Tots conflueixen un dia de diluvi a la ciutat. La funció és a les 12 del migdia amb entrades a partir de 29 euros.
0: I avui proposem també dinar o sopar al Time Out Market de Barcelona.
1: L'espai s'ha convertit en un punt de referència gastronòmic de la ciutat i acaba d'estrenar nous restaurants, La Porca, la gelateria Paralelo i la pastisseria John Cake, entre d'altres. Està obert de 10 del matí a la mitjanit.
0: És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor, l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debò. Avui el conte del Postils es titula El dilema.
2: Feia dies que l'ambient a la granja estava enrarit i, de sobte, es van posar a discutir. A la dreta es va col·locar un ou. A l'esquerra, una gallina. Entremig, planava la gran pregunta. Qui va arribar abans? La cosa anava per llarg i el públic va agafar seient. Hi havia la vaca, l'ànec, un tros d'asa i el porc que l'endemà enfilaria cap a l'escorxador, entre molts altres. El primer a carregar va ser l'ou, que va fer una disquisició metafísica que va avorrir fins i tot les ovelles. Per esvalutar el galliner, la seva interlocutora va aixecar el to de veu per denunciar la superioritat moral dels ous i va amenaçar de deixar de pondre'n si no li donaven la raó. Si no fos per la gallina, haurien arribat a les mans. Però l'ou era conscient de la seva fragilitat i, aplicant la lògica ovalada que l'ha acompanyat tota la vida, va optar per mantenir les distàncies. En un moment de silenci, l'auditori es va posar a comentar la jugada. En realitat, pensaven tots, aquella discussió era una autèntica bestiesa que podria allargar-se fins a l'infinit. Sortosament, va entrar en escena una guineu farta de tanta xerrameca i al seu pas va deixar un ou trencat en mil bocins i unes plomes escampades per terra.
0: Música. Yes,

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb la cançó que ens proposen els nostres tècnics de so. Avui és el torn del Macià Closes. Macià, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Avui, que a un quart i 9 minuts d'11 entrarem a l'estiu astronòmic, què millor que arribar-hi amb música estiuenca. Cap a l'any 1998, sí, sí, 1998, fa 28 anys, un nou grup anomenat Antònia Font, encara sense cap disc al mercat, treia aquest tema, S'estiu, una cançó rítmica patxanguera que va fer embogir els mallorquins i que va alegrar l'estiu de molta gent.
0: Un tros de cançó. Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 21 de juny del 2026 el vam conèixer amb els cabells llargs i el número 30 a l'esquena, quan era el nom més prometedor de la Masia. Ràpidament el vam identificar com un extrem extraordinari d'arrencada explosiva i una capacitat extraterrestre per driblar amb la pilota cosida als peus. Sabíem també que tenia un guant al peu esquerre. Aquella vaselina, el porter de l'Albacete, a passada de Ronaldinho, ens va impactar quan encara anàvem a l'institut. Amb el 19 a l'esquena, ens va regalar un slàlom maradonià contra el Getafe, el de la meravellosa narració del Puyol. I després, ja amb el 10 incorporat, es va proposar fer-nos feliços cada 3 dies. L'hem estimat en l'època de no ser mai a casa, l'hem estimat quan hem madurat, l'hem estimat quan ens hem emparellat, l'hem estimat quan els bolquers han aparegut a les nostres vides, l'hem estimat quan hem après que el millor regal a un amic és una samarreta del Barça de la talla XS. Recordem on érem i què fèiem el dia que va marxar. Encara ens fa mal veure'l amb aquell 30 a l'esquena de la samarreta del PSG i amb el temps hem après a gaudir-ne des de la distància a l'Inter Miami i també amb l'Argentina. Vam vibrar amb ell quan es va treure de sobre totes les malediccions i va guanyar el Mundial del 2022 i per això ara respirem alleugerits cada vegada que Leo Messi toca la pilota. Sabem que és un jugador que ja ho té tot, que s'ha guanyat el dret a gaudir, que s'ha guanyat el dret a decidir quan esprinta i quan no ho fa, que s'ha guanyat el dret que ningú dubti mai més d'ell, que s'ha guanyat el respecte de tots els rivals i que s'ha guanyat formar part de la conversa de qui és el millor esportista de tots els temps. Perquè els matrimonis de talent i de constància rarament duren més de 20 anys, especialment en el món del futbol. Alliberat de les urgències, camí de la quarantena, la figura de Messi transcendeix l'esport. Veure'l caminar pel camp, escrutant les jugades i decidint el moment exacte per canviar el ritme i encara la porteria contrària, és com veure un artesà entregat a crear obres úniques. Guanyarà el segon Mundial de la seva carrera? La grandesa de Messi és que no li fa falta. Si passa, endavant, ens n'alegrarem i posarem el despertador tant d'hora com faci falta per veure-ho en directe. I si no, doncs també. Perquè ara ja podem constatar que hem tingut el privilegi d'haver-nos fet grans sabent que el millor futbolista de la història porta l'escut del Barça tatuat a la cama esquerra. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: D'aquí dues hores comença oficialment l'estiu, ho fa per la Porta Gran amb una onada de calor que arrenca avui, tot i que ja fa dies que de calor en fa una estona. Jofre Genoer, bon dia.
2: Bon dia i bona hora. Doncs sí, arriba aquesta onada de calor, que el seu moment més àlgid, sobretot, serà el dia de demà, dilluns, i que entre avui i dimecres doncs, pot generar temperatures que superin aquests llindars que limiten el fet d'estar en onada de calor o no. A més, la persistència serà de 3 o 4 dies. Posteriorment, la temperatura pot baixar una mica, però bàsicament perquè no, probablement no superaran aquests llindars, però continuarem amb una situació de calor molt intensa. Potser haurem d'esperar la primera setmana de juliol, que ara, com ara sembla, que sí que el termòmetre podria recular bastant. Per tant, pels propers dies, tenir en compte sempre, més o menys, a partir de migdia, 1 o 2 de la tarda, fins a les 6-7 de la tarda, és quan els termòmetres toquen sostre i tindrem aquests valors de 32, 33 a 36, 37 en moltes poblacions i sempre a les més càlides, a les comarques, a les zones més càlides, Ponent, Pla de Lleida, alguns punts de la Catalunya Central i també comarques de Girona, aquí el termòmetre entre els 38 a 40 o 41. Avui podria arribar a tocar-se els primers 40 graus entre la zona del Segrià, les Garrigues, Pla d'Urgell, Noguera, i bé, en aquestes àrees avui podria arribar-s'hi als 40, però demà de ben segur s'hi arribarà. Per tant, per aquests propers dies, molta precaució amb aquesta onada de calor, que no ens durà un temps gaire complicat més enllà doncs, de sol, cel enterbolit de pols segariana, i sí que en el Pirineu, aquí a les tardes, la mateixa calor pot generar alguna petita tempesta.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Notícia que hem confirmat aquesta matinada: ha mort el tercer dels menors que es van ofegar divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona. Estava ingressat en estat crític a l'Hospital Joan 23. La víctima només tenia 13 anys, com l'altre ferit crític que va morir ahir. Divendres, durant el rescat, ja va morir aquest primer noi de només 12 anys. Per tant, 3 morts en aquest ofegament a la Rabassada. L'Ajuntament de Tarragona ha declarat 3 dies de dol oficial per la mort dels 3 menors. Aquest migdia a la plaça de la Font es farà un minut de silenci en senyal de dol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de condol a les famílies i amics dels nois a través de les xarxes. Ha piulat que se sent profundament colpit per la mort d'aquest tercer menor afectat per l'accident a la platja de la Rabassada i que no hi ha paraules en aquests moments de dolors. Illa també trasllada el condol al club de futbol La Floresta, on estaven vinculats els menors, i agraeix la tasca dels equips d'emergència i els equips mèdics de l'Hospital Joan 23. Aquestes 3 morts de Tarragona, d'aquests 3 menors, s'hi suma la mort també ahir d'un home de mitjana edat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. En total són 4, per tant, les víctimes mortals per ofegament a Catalunya en menys de 48 hores, des que dilluns va començar oficialment la campanya de bany. Justament aquests dies les platges s'omplen per l'onada de calor, com a refugi climàtic. Avui també s'intensificarà aquesta presència de persones a les platges, per tant, precaució, ho deia també ahir al suplement Imma Soler, la sotsdirectora de Protecció Civil.
3: Cada any hi ha entre 25-30 persones que malauradament perden la vida en les activitats de bany, i és això el que nosaltres seguim. Vull dir, nosaltres el que busquem és que aquest nombre baixi el màxim possible. Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar doncs, amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar i atendre les conseqüències.
1: L'onada de calor que ens descrivia ara el Jofre Genoer s'ha d'allargar fins dimarts, dimecres, on pujarà més la temperatura serà a l'interior, sobretot a les comarques de Ponent, una situació que es veurà agreujada per l'arribada de pols en suspensió que afavorirà les nits tropicals i les nits tòrrides. Atenció també al risc d'incendi, que serà elevat coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Aquests dies ja hem tingut diversos incendis a la Segarra, a les Garrigues, al Baix Empordà, i aquesta matinada també s'ha declarat un incendi forestal a Òrgiva, a Granada. I és que l'onada de calor també afecta la resta de l'Estat, i fora també colpeja França, on el govern ha prohibit el consum d'alcohol a la via pública a partir d'avui al migdia als concerts que es fan arreu del país amb motiu del Dia de la Música. Aquestes onades de calor s'expliquen perquè l'escalfament global fa que la temperatura dels pols de la Terra sigui més alta, cosa que provoca canvis en l'anomenat corrent en jet, un canal d'aire de les capes altes de l'atmosfera. Ho ha explicat a 3CAT Info Santiago Giral, investigador del CSIC al Centre Geociències Barcelona.
4: Amb l'escalfament global, els pols s'estan escalfant molt més del que s'estaria escalfant a l'Equador, i al disminuir aquest gradient de temperatura, aquesta corrent té més espai per moure's. I una de les maneres que té d'expressar-se aquest moviment és corbant-se. I el que acaba donant és la possibilitat d'entrar un vent molt càlid, que ve del nord d'Àfrica, i ens acaba donant aquestes onades de calor tan intenses.
1: Segons aquest expert, si es continua emetent diòxid de carboni a l'atmosfera, les onades de calor seran més llargues, més habituals i afectaran també el nord d'Europa. Per això considera que la descarbonització de la nostra societat és imperativa. Passen 8 minuts de les 8 del matí. Tempesta política i de les grosses arran de la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de retirar el passaport a Begoña Gómez, la parella del president del govern espanyol, i d'enviar-la a judici. Ha estat en ple cap de setmana, en ple dissabte, quan tots estaven pendents de l'onada de calor i del risc d'incendis i de la revetlla de Sant Joan, però el jutge Peinado s'ha avançat i, com explica avui Joaquín Urías en el seu article al Diario, ha acabat la instrucció amb focs artificials. Gómez encara té una carta, és l'Audiència Provincial de Madrid, on interposarà recurs. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb Begoña Gómez, mentre que el PP carrega contra el president espanyol, però els qui estan indignats ara també són els sindicats de policia. I és que Peinado els ha posat en el punt de mira perquè insinua que són justament els escortes de la parella de Pedro Sánchez els qui podrien ajudar-la a fugir del país. Més detalls des de Madrid, Alba Gil.
5: El govern espanyol i el PSOE veuen fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació desproporcionada i delirant. Diana Morán és ministra de Ciència.
6: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución que se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
5: La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat la retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se quinzenalment al jutjat. Gómez ja ha anunciat que recorrerà contra aquestes cautelars que el jutge justifica pel risc de fuga. Creu que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Aquest argument també ha causat profunda indignació entre els sindicats policials, que li reclamen una rectificació. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents.
7: A Pedro Sánchez y su banda le queda ya muy poco tiempo para seguir robando.
5: La decisió del judici és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen l'arxivament de la causa.
1: Avui la premsa va plena d'anàlisi sobre aquesta decisió del jutge Peinado. Ens hem fixat en el que fa el Diari Ara, l'advocat penalista Marc Molins, col·laborador del suplement, que titula «Una decisió incomprensible, Núria Pujades».
8: Doncs sí, ras i curt. D'entrada, Molins diu que costa d'entendre per què ara el jutge canvia el criteri després de gairebé 2 anys d'investigació sense haver considerat necessari adoptar cap mesura cautelar. I tampoc entén per què ha trigat 5 dies a prendre una decisió que diu que es podria haver pres en qüestió d'hores. Per això, diu, la resolució parteix d'unes premisses de dubtosa solidesa jurídica i té com a colofó una sèrie de valoracions personals que comprometen el prestigi, diu Marc Molins, d'alguns col·lectius cridats a assegurar la vigència de l'estat de dret. I si tot això no fos poc, Molins també destaca que aquesta mesura afecta la parella del president del govern espanyol i, per tant, compromet també la funció diplomàtica pròpia del càrrec. Tot i així, l'advocat penalista aposta per seguir confiant en el sistema jurisdiccional i esperar com resol el recurs de Begoña Gómez l'Audiència Provincial de Madrid i conclou dient que, malgrat tot, ens continuarà faltant una norma que defineixi bé l'estatut personal i professional de la parella del president del govern, a qui no podem exigir, diu, que pel simple fet de ser-ho renunciï a les seves expectatives professionals i personals.
1: A partir de les 9, avui tertúlia el suplement amb el panelista Carles Bungilot i els periodistes Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte. Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui han de reprendre les negociacions marcades pel tancament de l'estret d'Hormuz. Teheran ha tornat a bloquejar el pas de patrullers pels últims bombardejos d'Israel al sud del Líban, que aquestes últimes hores han deixat més de 30 morts. Fa ben poca estona, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha aterrat a Suïssa, on intentarà rebaixar la tensió. Ahir al vespre ja hi va arribar la delegació iraniana, que encapçala el seu ministre d'Exteriors. Les converses comencen avui en un hotel de luxe als Alps Suïssos, 4 dies després de la signatura del memoràndum d'entesa. La baula feble d'aquest document és la fi de les hostilitats al Líban, que Israel posa a prova amb els seus bombardejos. Abans de pujar l'avió, J.D. Vance s'ha mostrat confiat en les negociacions amb l'Iran.
9: Només hi seré un dia o dos. Espero que fem progressos en el tema nuclear i que fem progressos sobre l'alto el foc al Líban.
1: El tancament de l'estret d'Hormuz posa a prova el fràgil acord entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ha amenaçat d'imposar ell mateix un peatge si les converses fracassen. El primer ministre del Pakistan, que actua com a mediador, també hi serà. Mentre el vicepresident nord-americà intenta calmar les aigües i reprendre les negociacions amb l'Iran, el president Donald Trump atia encara més el foc de la crisi diplomàtica que ell sol ha obert amb Itàlia. Aquestes últimes hores ha publicat a Truth Social un altre missatge en què torna a dir que la presidenta italiana Giorgia Meloni va demanar una i una altra vegada, insistentment, fer-se una fotografia amb ell durant la reunió del G7 a França i ara diu que ho va fer atenció per millorar la seva popularitat a les enquestes. Trump en estat pur s'allunya així d'una de les aliades europees que més suport li ha donat els últims mesos. Meloni li ha respost amb una altra publicació a les xarxes en què diu que justament ser aliada de Trump no l'ha ajudat en absolut a la seva popularitat. Suggereix al president nord-americà que se centri en la seva popularitat. La situació, per tant, lluny d'encarrilar-se, cada vegada eixampla més una esquerda en aquestes relacions que ha acabat per ara amb la cancel·lació del viatge del ministre d'Exteriors italià que havia de volar avui mateix cap a Washington. Atenció al Regne Unit, perquè el primer ministre Keir Starmer podria dimitir demà mateix, dilluns, segons publiquen avui alguns mitjans, començant pel The Observer. La pressió sobre Starmer ha crescut aquest cap de setmana per l'entrada al Parlament del seu rival principal, el nou diputat laborista Andy Barman, fins ara alcalde de Manchester. Downing Street ho ha desmentit. Fonts de l'executiu britànic, citades per l'agència Reuters, han assegurat que Starmer està centrat a continuar amb la seva feina. En tot cas, aquesta notícia arriba després que un centenar de diputats laboristes hagin exigit públicament la dimissió del primer ministre després de la victòria electoral del seu rival, que tindria el suport de prou diputats per forçar unes possibles primàries. Mentre el cercle s'estreny sobre Starmer, Londres acull una manifestació pro-europea contra les conseqüències del Brexit. I és que 10 anys després de votar a favor del Brexit, ahir centenars de persones es van manifestar per reclamar que el Regne Unit torni a formar part de la Unió Europea. Londres, Quim Olivares.
10: Els manifestants amb banderes europees han caminat fins al Parlament de Westminster per tornar a posar la qüestió del retorn a Europa a l'agenda política britànica. Sentim Gareth Steele, activista pel retorn britànic a la Unió Europea.
11: Certament, cada vegada més els polítics s'atreveixen a parlar-ne per primera vegada. Durant molt de temps era una qüestió tabú.
10: També denuncien els efectes del Brexit. Sentim ara Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
10: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i només cal que el govern que surti de les eleccions del 2029 aposti per apropar el Regne Unit a la Unió Europea.
1: Un quart de nou del matí, a Colòmbia, avui eleccions, escullen president en uns comicis marcats pel ressorgiment de la violència. Fa unes hores, el president Gustavo Petro ha anunciat la mort en combat del líder de la dissidència de la guerrilla de les FARC. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
13: Les eleccions presidencials d'avui són un cara o creu a les urnes. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política amb un discurs radical populista conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i també a favor de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes és el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, un conegut polític colombià i activista a favor dels drets humans que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90, un vot polaritzat al dels colombians.
14: I que tiene ínfulas de dictador, porque una persona cuando piensa en venir a desangrar la tierra, a hablar de fracking y hablar de guerra, no le interesa un país.
15: No, aún no he decidido mi voto. Las ideas y los ideales que han tienen están muy extremos.
13: Les enquestes donen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella. Ja va guanyar la primera volta el mes passat, però l'esquerra d'Ivan Cepeda espera seduir a una part dels 17 milions de colombians que no van votar en la primera volta.
1: De tornada a Catalunya, els 5 catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius ja es poden desconfinar. Tots han donat negatiu a l'última PCR i ja poden sortir de casa, on portaven unes quantes setmanes tancats després de rebre l'alta de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Per tant, es confirma que Catalunya està lliure d'antivirus. Ho ha explicat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a aquesta casa.
16: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
1: L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que des del dia 2 de maig no hi ha hagut casos nous del virus i dona per tancada una alerta sanitària internacional que ha deixat 13 casos, entre les quals 3 morts. El curs escolar tot just va acabar aquest divendres amb moltes festes que es van allargar amb aquest castell de focs habitual en algunes escoles. Els docents ja alerten que la tornada a les aules al setembre serà convulsa, però les vagues i un pacte frustrat amb el govern han marcat aquestes últimes setmanes als centres i l'Assemblea Educativa de Catalunya ha alertat que res d'això canviarà el curs vinent. Avisen que al setembre hi haurà noves vagues i mobilitzacions, però encara no n'han concretat les dates. Després d'hores reunits aquest dissabte, l'Assemblea Educativa ha confirmat que durant l'estiu hi haurà accions per territoris amb festes majors o actes. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
17: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot.
1: Els docents marxaran de vacances a mitjans del mes de juliol i s'espera que, abans de fer les maletes, comuniquin quins dies es convocarà aquesta vaga. No descarten que pugui ser indefinida. En tot cas, està previst que el curs comenci dimarts, dia 8 de setembre, i els mestres es reincorporaran a la feina una setmana abans, l'1 de setembre. Avui la crònica de successos ens porta fins a Lleida, condemnat per homicidi l'acusat de matar un home d'una ganivetada en un bar de Mollerussa l'any 2022. El jurat popular ha escoltat les versions d'un pare i d'un fill, els dos principals acusats, i ha dictat sentència. El fill, responsable d'homicidi, i el pare, culpable d'homicidi només en grau de temptativa. La lectura del veredicte s'ha fet als jutjats de Lleida i l'ha seguit l'Alba Mur.
18: Els fets van passar durant una baralla entre clans en un bar del carrer Beethoven de la capital del Pla d'Urgell. Pare i fill d'un dels clans han estat els principals acusats durant el judici en què el jurat popular ha conclòs que l'autor del crim únicament és el fill, mentre que el pare se'l culpa d'un intent de matar l'home. A tots dos, però, també se'ls considera culpables d'haver intentat acabar amb la vida d'un germà de la víctima. Pel que fa als altres quatre implicats en els fets, el tribunal els ha considerat culpables de delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions i de participació en baralla tumultuària en funció del seu grau d'implicació en els fets. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a la 1 del migdia i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
1: 8 i 20 minuts, aquesta nit a TV3, la narcoamenaça.
19: El port d'Anvers és el segon port d'Europa pel que fa al trànsit de mercaderies. El primer, si parlem...
1: Aquesta que sentim és la Fàtima Llambric, qui està al darrere d'aquesta narcoamenaça, un nou reportatge del 30 Minuts que investiga el problema del crim organitzat arran del narcotràfic a Catalunya, tot plegat partint com a mirall de la realitat de Bèlgica i de Marsella. Precisament a Bèlgica es va crear el 2023 l'Oficina Nacional de Drogues per combatre-ho. A Catalunya, el problema s'ha fet encara més evident aquests últims dies amb l'assassinat al carrer Balmes d'un home buscat per les autoritats belgues per tràfic de cocaïna, després de 5 casos més d'assassinats també per arma de foc. En tot això posa el focus aquest 30 minuts que signen Fàtima Llambric i Joan Carles Calvera, que es podrà veure avui a les 10 de la nit a TV3. La demanda de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives. Des de fa unes setmanes aconseguir-ne és una odissea i fins i tot Panini, l'empresa italiana que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc. A la fàbrica de Mòdena, al país transalpí, es treballa les 24 hores del dia per la producció, però la producció és inferior a la demanda i això s'ha traduït a casa nostra en compradors fent pelegrinatge d'un lloc a l'altre a botigues que es queden amb els prestatges deserts. En Caleb és quiosquer i la Cristina, una compradora que ha fet ruta per diversos punts de venda.
20: Si t'envien, per exemple, 400 o 500, pues no dura ni mig matí.
21: Que raro, he anat a dos llocs i no hi ha cromos.
1: El cert és que costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat tant. Lluís Torrent és el director general de Panini Espanya.
22: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
1: Per la tranquil·litat dels col·leccionistes, Panini assegura que els problemes d'estoc es resoldran aquesta setmana. La veu es podria convertir en la clau per saber com evolucionarà un malalt d'ELA. Així ho apunten dos estudis que compten amb la participació de l'Hospital de Bellvitge i l'IDIBELL i que mostren com l'ús de tecnologies digitals permetrà fer un seguiment dels afectats sense que s'hagin de moure de casa. Ho explica la doctora Mònica Povedano, coordinadora de la Unitat Funcional de Motoneurona de Bellvitge, que destaca el paper que hi poden jugar les anàlisis de la veu.
0: Si volem precisar amb el tractament i personalitzar el tractament, doncs potser tindrem dianes terapèutiques que variaran en funció de les característiques moleculars d'aquell pacient.
1: L'ELA té una incidència d'entre un cas i mig i dos casos nous per any per cada 100.000 habitants. A l'Estat hi ha prop de 4.000 persones amb aquesta malaltia i de mitjana es diagnostiquen 3 casos nous cada dia. Déu-n'hi-do com hi anem. Així ha sonat aquesta nit el Sónar. Són els britànics de Prodigy, segur que els heu reconegut. El Macià Clos es diu que sí. Han omplert l'escenari principal del Sónar. El Festival de Música Electrònica ha tancat aquesta edició amb 150.000 espectadors, 10.000 menys que l'any passat, des de l'Hospitalet, entre ells el Marc Ruiz.
2: A diferència de les nits de dijous i divendres, la nit de dissabte ha tornat a ser una d'aquelles que vagis on vagis tot és ple. Un dels concerts amb més públic ha estat el de The Prodigy, que han omplert l'escenari principal. El públic va quedar rejuvenit instantàniament quan han començat a sonar cançons del 94, com Voodoo People o Poison. Però si hi ha un disc que el públic adora és The Fat of the Land, de 1997. Durant la primera part del concert anaven introduint detalls d'aquell àlbum a la mescla. I ha arribat Firestarter, amb homenatge inclòs a Keith Flint, el cantant i animador de la banda, mort el 2019. La velocitat del beat, els subgreus atronadors i el bosc de làsers han quedat de no res al costat de dues de les cançons més esperades, Smack My Bitch Up i Breathe. Arribats a aquest punt, el públic ha cremat totes les naus. A l'escenari del costat, un petit miracle. El músic japonès Takuya Nakamura, de 58 anys, ha fascinat el públic que podrien ser els seus nets amb la seva barreja de jazz i electrònica. Actua en un petit set de DJ envoltat pel públic. Fa mescles i a sobre toca la trompeta amb reverberacions i efectes que la fan sonar aèria i crea paisatges sonors. Una autèntica joia.
1: Gràcies, Marc. L'edició del Sónar, per cert, ha tancat amb una vintena de persones detingudes per tràfic de...

0: Rani com a taló de fons. El cicle de concerts s'allarga fins al dia 28 de juny. Tornem fins a Lleida, on s'acaba de posar en marxa una perruqueria on no es paguen diners. Es tracta d'un projecte per ajudar joves extutelats a trobar professió i feina que, a la vegada, permet oferir el servei a persones sense llar. Noelia Caselles.
1: Aquest nou servei de perruqueria l'impulsa la cooperativa Suara i Arrel Sant Ignasi i vol facilitar que persones joves que van estar tutelades puguin entrar al mercat laboral. L'Aissatu i el Walid van arribar a Catalunya sols quan eren menors d'edat i es volen dedicar professionalment a la barberia o la perruqueria.
2: M'agrada fer la perruqueria. M'agrada també hacer mi futuro.
3: Es una formación muy buena para mí porque ya me conozco mucha gente más.
1: Al matí la perruqueria està oberta a tothom i a la tarda usuaris d'Arrels. Els clients, però, ho són entre cometes perquè no paguen amb diners. La Paula, que ja hi ha anat, pagarà el pentinat amb coneixement.
4: Estava pensant, potser inclús els hi puc ensenyar la llengua, català, castellà...
1: Aquesta perruqueria comunitària estarà oberta com a mínim fins a l'agost.
0: I a Reus, els xiquets de Reus han descarregat la primera clàssica d'avui de la temporada per la Diada de Festa Major de Sant Pere. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de Vuit dels Castellers de la Vila de Gràcia. Josep Almirall.
5: Ha estat la quarta Torre de Vuit dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies amb el 4 de Vuit amb l'agulla que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els graciencs també han descarregat el 3 de 8, han deixat en intent desmuntat el 4 de 8, han fet un 4 de 7 amb l'agulla d'entrenament i han acabat amb un espectacular pilar de 6. Els xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. Això els ha de suposar una empenta per poder progressar. De fet, els de la camisa avellana ja estan ultimant els preparatius per dur a plaça el 5 de 8, possiblement a la cita que tenen prevista al Catllà. La tercera colla a plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8, el carro gros després d'un intent desmuntat. Els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
0: De seguida els esports, amb la pallissa del València Bàsquet al Barça en el segon partit de la final de l'ACB, una derrota de 27 punts, però tot i així, atenció, perquè la final està empatada a 1 i ara se'n van cap al Palau Blaugrana. A partir de demà, el tercer partit d'aquesta sèrie, recordem, el millor de 5 partits, per tant, necessiten 3 victòries, van 1-1. I també devoció dins de la redacció del suplement per aquest 4-0 de matinada entre el Japó i Tunísia, ens ho passem tot. De seguida el detall dels esports amb l'Albert Benet.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
8: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
9: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
10: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Estrellita, Claríssim.
12: Messi va comer.
13: Una revetlla amb la millor companyia.
14: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
15: Com que no hi ha local, tenim al carrer?
16: El carrer és l'escola de La Cubana.
17: Una companyia que ha fet història.
18: Oh, això és una bogeria, no?
19: Era màgic. Va ser màgia pura.
20: Més enllà de La Cubana. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: Tant de bons em feixin un cada dia, tinc.
22: Ocasión Plus.
23: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus.
22: Ben, ben, ben.
23: Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
24: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
4: Fer un mercat nou amb una qualitat material.

0: Material i qualitat arquitectònica amb materials nous és difícil.
1: Ara que estan de moda les experiències immersives, hi ha alguna manera més ràpida d'introduir-se en una societat que no sigui visitar els seus mercats?
2: Els del restaurant Caníbal celebrem que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura visitant el seu mercat més nou, el de Montserrat.
3: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
4: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Déu-n'hi-do la tonyina de partit ahir. La final de la CB de bàsquet entre el Barça i el València se'n va al Palau Blaugrana amb empat a 1 després de la derrota de l'equip de Xavi Pasqual. 27 punts per sota, 102 a 75, el que ens el vam empassar i va costar la segona part especialment. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia. I la derrota encara hauria pogut ser pitjor, de 30 punts, però Joel Parra es va treure un triple que va deixar aquests 27 punts en contra. Derrota clara, contundent, d'un Barça que no va poder amb la defensa del València i que no va anar davant del marcador en cap moment. El tècnic Xavi Pasqual admetia que els havien passat per sobre, però es mostrava optimista veient el got mig ple, tenint en compte que la sèrie està empatada a 1 i amb el factor pista a favor del Barça.
2: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça a tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau. Ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa. Per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
1: La Provítola, Brizuela i Parra van ser els més destacats del Barça, mentre que Panther i Claiborne van quedar neutralitzats pel València, cosa que va deixar sense arguments l'equip blaugrana en la segona part. Parra li treia ferro, li treia importància a aquesta derrota de tanta diferència, d'aquests 27 punts.
3: Al final són uns play-off, aquí és igual guanyar de 30 que perdre de 30, al final és 1-1. Ja et dic, crec que al final el millor és que tenen que tindre més pressió són ells, perquè nosaltres al final, doncs, no vull dir que hem fet la feina feta, però els hem tret el factor camp, que és molt important, així que et dic, tenim dos partits al Palau que són claus i tenim l'oportunitat de guanyar el títol amb la nostra gent.
1: El tercer partit de la final, Barça-València, serà demà mateix al Palau a les 8 del vespre.
0: Pel que fa al Mundial de Futbol, Alemanya ja està classificada pels setzens de final després de guanyar Costa d'Ivori per 2-1 amb remuntada inclosa.
1: Amb dos gols d'Undaf, que va sortir des de la banqueta per capgirar el marcador. Costa d'Ivori es va mostrar molt superior en molts moments del partit, amb molta fortalesa física. Golejada dels Països Baixos de Ronald Koeman i Frenkie de Jong per 5-1 contra Suècia. De Jong, per cert, va ser substituït en l'última mitja hora, al minut 60. Destaquem les dues assistències de Denzel Dumfries, lateral dret de l'Inter, que es dona per fet que jugarà al Madrid de Mourinho la temporada que ve. D'aquesta matinada, empat a 0 de Curaçao contra l'Equador i jugat aquest matí Tunísia 0, Japó 4.
0: Sí, la redacció del suplement estaven més pendents d'aquest Tunísia 0, Japó 4 que d'una altra història quan hem arribat. Ah, apassionant.
1: Home, no,
0: a mi, l'interès que desperta segons quin partit del Mundial entre persones aparentment normals, no me'l justifico encara.
1: Ara, el Curaçao 0, Equador 0.
0: No, és que això sí ja que era...
1: Ser...
0: Per sort, aquesta hora sí que estàvem dormint. Espanya s'enfronta avui a l'Aràbia Saudita pressionada per l'empat a 0 contra Cap Verde en el debut.
1: Tots els focus posats en Lamine Yamal amb la incògnita de quants minuts jugarà i si serà el factor que necessita Espanya per guanyar el partit d'avui, que començarà a les 6 de la tarda. D'ell, de Lamine i dels minuts que pot jugar en parlava el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
4: Pues os digo que es fantástico estar en un momento muy bueno. Lo de los minutos, creedme, que es una referencia. Esté 55, 58, 63... Eso dependerá del partido. Puede haber partidos con mucho ritmo y mucha exigencia y a los 25 minutos estás fundido. Y otros que juegas más tranquilo, que no hay tanta intensidad, tanta presión, y te da para jugar 80.
1: Això a les 6 de la tarda. Més tard, a les 9, jugarà el Bèlgica-Iran. Al Brasil, Rafinha es confirma com a baixa contra Escòcia. Es perdrà com a mínim aquest partit de dijous contra Escòcia. Hi ha armatisme de moment amb l'abast de la lesió i el temps exacte que haurà d'estar de baixa.
0: El Màlaga és nou equip de primera divisió.
1: Després de superar l'Almeria a la final per 1-2, tot això el dia que el Sabadell va fer la rua de celebració per l'ascens a segona aconseguit divendres.
0: Acabem amb tres previsions, una d'hoquei patins, una de motor i una de ciclisme.
1: Al vespre, 8:45, Igualada Liceu de la Corunya, al pavelló de les Comes, el quart partit de la final de l'hoquei Lliga d'hoquei patins amb avantatge per l'equip gallec encara, per 2-1. També avui a les 2 del migdia, la cursa de Gran Premi a la República Txeca, la cursa de MotoGP, amb Bayo Gura des de la pole i amb Marc Márquez des de la segona fila. Això l'endemà de la victòria de Peco Bagnaia a l'esprint al davant dels mateixos Gura i Márquez. I última etapa de la volta a Catalunya femenina, de Mataró a Barcelona, amb final a l'Avinguda Maria Cristina i amb Paula Blasi com a líder de la general després de guanyar ahir l'etapa reina.
0: Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
5: Bon dia.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
5: Justament avui es troba en fase de quart creixent i aquest matí a les 10:25, Roger, entrem oficialment a l'estiu de l'hemisferi nord. que ja ho hem explicat abans, l'estació que més dura en aquest hemisferi, que són uns dies, 3 dies més que l'hivern. Per tant, avui el sol caurà al migdia en vertical i sense fer ombres al tròpic de Càncer i també serà el dia de llum més llarg de l'any.
0: A quina hora ha sortit el sol avui? A Mas de Barberans, al Montsià.
5: A les 6 i 27 minuts.
0: I a quina hora es pondrà?
5: A les 21:33.
0: Gràcies, Joan Anton.
5: A tu.
0: Temperatura a Mas de Barberans a aquesta hora, Jofre Genoer.
6: Bon dia. Doncs ara tenen 24, tot i que han arribat a tocar de matinada els 21. El termòmetre ja puja amb força. I, de fet, aquesta matinada ja anunciem la primera matinada de valors tòrrids a la costa central. El barri del Raval no s'ha baixat dels 26 graus o 25, per exemple, al Masnou. Molts més valors tropicals, és a dir, valors que no baixen dels 20, 21, 22 graus en moltes poblacions del litoral, prelitoral, però també de la Catalunya central, Pla de Lleida, i bé, aquest és el punt de partida del termòmetre que s'ha de disparar llarg d'aquests propers dies, i sobretot avui ja anunciem alguns avisos i l'arribada, doncs, d'aquesta onada de calor amb l'arribada de l'estiu. Bé, avui, bàsicament, sobretot, insistim, entre la 1-2 de la tarda, primers hores de la tarda, migdia, fins a les 6-7 és quan els termòmetres toquen sostre arreu, i parlarem d'aquests llindars que a la costa poden oscil·lar entre els 32, 33, 34 graus, potser algunes petites excepcions a la línia de la costa que no baixi dels 30, però en general aquestes xifres es mantades, i a l'interior entre els 34 a 38. I, de fet, a les zones més càlides, sobretot, doncs, el Segrià, les Garrigues, Pla d'Urgell, la Noguera, avui concretament podria haver-hi valors entre els 38 a 40. Per tant, podria arribar el primer valor de 40 de la temporada. També algunes zones elevades del Pirineu, el termòmetre no arribi als 30 graus, doncs, excepcionalment. Amb polsa segariana, amb algun núvol prim, i compte perquè la zona del Pirineu sí que la calor farà créixer nuvolades. De fet, al voltant de la Serra del Cadí hi podria haver algunes gotellades. Demà arriba el màxim de l'onada de calor i començarà a fluixar una mica en dies posteriors, però de superar els llindars ben bé fins dimecres estarem sota els seus efectes. A partir de llavors serà més difícil superar aquests llindars, tot i que la calor serà intensa i haurem d'esperar la primera setmana de juliol que afluixi.
0: Per tant, a veure, que m'aclareixi.
6: Moltes coses, eh?
0: Fins ben bé dimecres, que és Sant Joan,
6: sí,
0: de ple onada de calor. És a dir, no, sí, no hi ha treva. Ni el
6: no
0: dia de la Revetlla, ni la nit de la Revetlla, res de res. Fins dimecres no hi ha treva. A partir de passat Sant Joan, potser la cosa relaxa una mica, però tampoc gaire.
6: El que havíem tingut ahir, abans d'ahir, potser una mica aquest escenari,
0: que
6: no?
0: Era una calor bastant espantosa, ja.
6: Sí, sí, a més, clar, a les matinades ja hi haurà un cúmul d'aire càlid acumulat. Per tant, probablement les matinades es refresqui poc, sobretot a la costa.
0: I avui, per cert, a 10:15 del matí, si fa o no fa, arrenca l'estiu, estrictament, oficialment parlant.
6: Ho fa amb l'arribada d'aquesta onada de calor. De fet, ja fa dies que s'està gestant aquesta bombolla d'aire càlid i que, bé, amb l'arribada de l'estiu ha decidit, vinga, ens posem a sobre de Catalunya i l'afectem més de ple. Un tarannà que ja fa uns quants anys que passa, a finals de juny.
0: De Sant Joan a Nadal, mig any cabal. El sabies, aquest?
6: No.
0: Per Sant Joan, una passa de gegant.
6: Però
0: Sant Joan comptes... i Sant Pere, adeu primavera.
6: Ah, sí, sí.
0: Què, no t'hi tornes?
6: No, jo no en sé gaire d'això, no? No puc, o sigui, m'estàs apallissant.
0: No, l'any que ve això ho farem millor. Buscarem un mecanisme que ens ho puguem preparar.
6: Podem jugar a tennis i...
0: Això mateix. Vull dir que ja ho planificarem una mica. Jofre, una abraçada, bon estiu.
6: Igualment, que vagi bé.
0: Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Què animes al Canadà? Animes a Anglaterra? Animes a la selecció espanyola? Què animes?
7: Home, jo a Anglaterra, home.
0: La teva dona deu anar amb el Canadà.
7: Sí, però a veure, anar amb el Canadà és d'aquelles coses que... No sé, saps? És com creure'm els alienígenes una mica. Vull dir, sí, és divertit, però... No ho veuràs durant la teva vida, per entendre'ns, eh?
8: M'agradaria arribar a 80 anys com el Trump, perquè el Trump era malparit quan tenia 40, també. Vull dir, no s'ha tornat dolent amb l'edat.
0: Catalunya estava esperant el resultat del Catalunya-Turquia.
1: Però sí,
0: no, Catalunya-Turquia no.
1: No, encara no.
9: A mi, als 80 anys, m'agradaria arribar-hi sa del cap i sa del cos, molt ben acompanyat, com estic ara. M'agradaria tenir cabell. És una cosa que... Sé que és frívola, però a mi m'agradaria tenir cabell.
10: Una mica frívol sí que és.
11: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 21 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, que són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer és Diana Morán.
1: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez.
2: Moncloa carrega contra la decisió del jutge Peinado de retirada del passaport a Begoña Gómez. La mesura també ha incendiat els sindicats policials per insinuar que la parella del president del govern espanyol podria fugir del país amb l'ajuda dels seus escortes.
0: Jota de Vans.
2: Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa per les negociacions de pau després que Teheran hagi tornat a bloquejar el pas de patrullers per l'estret d'Hormuz pels últims bombardejos d'Israel al sud del Líban.
0: Lluís Torrent.
3: Són total 980 cromos.
2: El director general de Panini a Espanya assegura que els problemes d'estoc dels cromos del Mundial es resoldran aquesta setmana, tot plegat després d'uns dies en què la demanda ha superat totes les expectatives.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres, la primera és el 40.
2: Graus, la temperatura que poden arribar aquests dies d'onada de calor a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic ha enviat el primer avís de perill per calor de l'any. Molta precaució també si aneu al mar. Aquesta primera setmana de temporada de bany han mort 4 persones, 3 d'ells són els menors ofegats divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona.
0: Efectivament, l'última mort confirmada de matinada, una mort confirmada el mateix divendres. Ahir us explicàvem la segona, tot just al migdia del suplement, i de matinada també el president de la Generalitat ha fet un tuit amb senyals de condolència per aquests tres morts, tres menors a Tarragona, més un altre que havia mort a Barcelona. Per tant, balanç fatal aquestes últimes 48 hores pel que fa a les platges catalanes. Una última xifra, el 5.
2: Els catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius, que ja es poden desconfinar, tots han donat negatiu a l'última PCR i ja poden sortir de casa.
0: 150.000.
2: Espectadors, els que ha tingut aquesta edició del Sonar, que ha tancat aquesta nit amb els britànics de Prodigy. Són 10.000 espectadors menys que l'any passat.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguilot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. Un mateix 21 de juny, però en aquest cas de l'any 1991, la mascota Kobe dels Jocs de Barcelona es va presentar en societat a Nova York.
4: Kobe està rodant el món i després de molt viatjar i abans de tornar al Born, ha passat aquesta tarda per Nova York. El lloc no podia ser millor, l'Hotel Plaza, al cor de Manhattan, entre el Central Park i la Cinquena Avinguda. Kobe ha estat l'estrella de la reunió. El presentador era un milionari famós i conegut de les revistes del cor.
0: I qui era aquest milionari famós i conegut de les revistes del cor de què parlava Joan Nogués a la crònica de TV3?
5: We are here today to show our support and wish the members of the 1992 Olympic Games much success in Barcelona.
0: We are delighted to... Efectivament, és ell.
4: Donald Trump ha presentat Kobe en societat. Trump és el propietari, diuen que ha arruïnat de l'Hotel Plaza, d'altres hotels, casinos i apartaments i del 40% del pont aeri entre Boston, Washington i Nova York. Alguns diners li deuen quedar, perquè per divorciar-se d'Ivana Trump ha hagut de pagar recentment uns 2.000 milions de pessetes. Però Kobe mou més diners i moltes més il·lusions.
0: Donald Trump es va declarar en bancarrota aquell 1991 i va haver de vendre el seu iot de 85 metres i l'aerolínia que operava entre Washington, Nova York i Boston. Però a finals dels 90 la seva situació econòmica va millorar substancialment. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1. No ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de la Vila Olímpica del Poble Nou, des d'un lavabo de la Trump Tower o des de la piscina municipal de Montjuïc, que durant els Jocs del 92 va acollir les competicions de salt de trampolí.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, els diaris. Repassem què diuen dels moviments del jutge Peinado, que envia a judici la dona de Pedro Sánchez. Diari Oponès, Joaquín Urías, titlla el cas de gairebé inquisitorial i plegat d'errors i disbarats jurídics.
7: Sí, és en un article que titula Palante con togas y a lo loco, i on argumenta que hi ha raons de sobres perquè gran part de la ciutadania sospiti que del que es tracta en realitat és d'intentar, diu, tombar el govern. Cataloga les proves d'inconsistents en tots els delictes i posa el focus en la instrucció. Un jutge amb tempos peculiars que sembla que obeeixi el desig de ferir la fama i reputació del president del govern en moviments més propis, diu, de la vendeta que de la justícia. Era d'esperar que l'actuació acabés amb uns focs artificials, afegeix Urías, a l'altura del personatge. En cap entra la idea que la dona del president del govern en exercici fugi per sorpresa a un país llunyà, argumenta, i va encara més enllà. Una instrucció amb finalitat essencialment política, on els arguments jurídics tenen poc pes i desencadenen en una intromissió gravíssima en el poder executiu, perquè Begoña Gómez no podrà acompanyar, per exemple, el seu marit, president del govern, a actes internacionals on sigui convidada i, per tant, evidenciarà visualment la imatge que Pedro Sánchez està sol. I acaba Urías. Tenim un problema amb la justícia justícia, multitud de magistrats i magistrades entestats, com diu el títol, con togas y a lo loco, en una campanya de desprestigi contra la seva professió. Un problema sense solució, perquè qualsevol temptació de controlar els jutges des de fora ens apropa a l'autocràcia. Per tant, només queda esperar que hi hagi jutges més imparcials.
0: També diu la seva Lola García a La Vanguardia, un front judicial que crema i que anticipa configura una troca enredada que donarà molts ensurts d'aquí al dia de les eleccions.
7: Fa una comparativa entre el cas de Zapatero i el de Begoña Gómez, argumenta que el de Zapatero és molt perjudicial per als interessos electorals del PSOE, però el segon, el de la dona del president, no tant, perquè aquest segon permet al PSOE sembrar dubtes sobre alguns jutges i aprofitar algunes actuacions que qualifica de discutibles per qüestionar-les, doncs, en definitiva, totes. En tot cas, el front judicial no dona treva al president del govern, que intentarà centrar el discurs en l'aplicació de la llei d'amnistia i també en el debat dels pressupostos per allunyar-se d'alguna manera dels escàndols que esquitxen els socialistes. Però Junts no està per donar suport als pressupostos i la seva estratègia és marcar distàncies amb Sánchez. El PSOE, per tant, intentarà posar la política al centre del debat, encara que l'activitat judicial ho inundi tot, però, això sí, amb permís, acaba de les sorpreses que pugui oferir l'escenari internacional abans de plantar-nos ja el 2027.
0: El diari Ara, immersos en ple mundial, l'especialista en moda Sílvia Rosés fa una lectura sociològica dels estilismes que llueixen alguns dels equips.
7: I que deixen enrere el xandall i aposten per marques indumentàries de primer nivell, una estètica que té el seu màxim exponent en França. Ja ho vam veure, per exemple, al Mundial del 2018, i des d'aquell moment, doncs, aquests outfits dels jugadors han aixecat cada vegada més expectatives. De fet, si mirem encara més enrere, un dels primers professionals a trencar amb l'estètica xandall va ser David Beckham al Mundial del 98, quan va començar a encarnar una masculinitat vinculada a la moda i a la cultura de la celebritat. I aquest any, sense anar més lluny, Espanya ha deixat enrere per primera vegada el xandall per vestir de l'OEF, i la República Democràtica del Congo ha inclòs pell de lleopard als seus vestits de sastre per connectar amb un dels seus símbols nacionals. Però tornem a l'argument de França, que per mi és el més interessant d'aquest article. Els francesos, diu, han lluït algunes de les bosses més luxoses tradicionalment associades a les dones. Per exemple, Louis Vuitton Kipel de Condé. Una nova estètica que visibilitza un fet més profund, el quid de la qüestió. La cristal·lització d'una nova masculinitat encarnada per un dels seus principals valedors, el futbolista. Allò que en David Beckham despertava sospites durant els 90, avui s'exhibeix sense complexos.
0: En paral·lel a la disputa del Mundial de Futbol, atenció, perquè el New York Times, Albert Postils, avui es fan ressò del Campionat Mundial d'Encantament de Cucs.
8: Se celebra cada any en els terrenys d'una escola de primària del nord-oest d'Anglaterra des del 1980. Gent d'arreu, inclús a fora del Regne Unit, se cita en aquest centre escolar per intentar traure la major quantitat de cucs a terra possibles i fer-los sortir a la superfície. Cada equip disposa d'un espai de 3 metres quadrats de gespa per desplegar els seus encants i té 30 minuts per atraure els màxims cucs possibles. Els participants porten una gran varietat d'estris per generar una melodia que capti l'atenció dels cucs. Hi ha qui porta xilòfons, qui balla claqué sobre un tros de fusta i trompetistes que toquen el tema d'Indiana Jones. En aquesta competició, no tot s'hi val, hi ha 18 regles publicades en 30 idiomes per la, atenció, Federació Internacional d'Encantadors de Cucs i Passatemps Afins. Entre les prohibicions, no es permet l'ús de líquids perquè l'aigua és un element que atrau aquests cucs a terra. Enguany, el guanyador ha tret 164 cucs a la superfície, una xifra, això sí, que queda lluny del rècord 567 assolit l'any 2009.
0: Déu-n'hi-do. Diaris esportius, Lamine Yamal, protagonista.
8: És la imatge de la portada de l'Esport, que titula Llestos per reaccionar, perquè la selecció espanyola necessita la victòria aquesta tarda contra l'Aràbia Saudita. A Mundo Deportivo, reacció amb Lamine. El faldó superior, menció per una altra blaugrana, Rafinha, una altra vegada cau. A Madrid també invoquen el crac de Rocafonda, Fes màgia, l'insta a l'As, i el Marca opta per una portada més coral, Guanyar o guanyar, acompanyat d'una foto amb nous jugadors de la selecció espanyola en un entrenament.
0: Gràcies, Albert. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
9: Per ser una nació sense estat, us surten panses i passeu del delta cap avall. Però quan comença el Mundial, aneu amb Espanya.
10: Una última pregunta, ¿cómo va su inglés?
11: Mal.
10: Mal es... Mal es que no lo toca...
11: No lo toco. No lo toco. No lo toco porque ahora ya con esto ya me lo traduce directamente.
10: Claro.
11: O sea, no lo tengo porque lo he dejado... En...
10: Claro, para que no haga ruido. O sea, va con el traductor.
11: Sí.
10: Ajá. No lo digo porque el inglés...
11: No, el inglés es una herramienta elemental, pero bueno, oye, esto de haber estudiado en una escuela rural tiene algún problema.
12: Hier à Versailles, Emmanuel Macron a dit à Donald Trump, Do you know who is the best French striker before Mbappé? Et Trump a dit, I don't know, don't give a shit, Emmanuel.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
13: Avui, el suplement...
0: De seguida al suplement obrim tertúlia. Oriol, Marc, Núria Oriols, Carles Mungilot i Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu, editor d'Economia Global, a Reuters, Breaking Views i el politòleg Toni Rodon. Just després, avui cap a 11:15, la història al suplement d'Alexis Gardes. És el participant de la gran cita de 3CAT que s'ha acabat descobrint que té un perfil obert al portal Gigolos Barcelona. Avui a 11:15 conversem pausadament amb l'Alexis. A les 11, Marina Laminos amb els seus malalts de ràdio. Fem arqueologia a través de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També tindrem les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants i de pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon. A l'eclipsi del suplement, les nits de Marc Castellnou, bomber, cap d'àrea del grup de reforç d'actuacions forestals, els GRAF, la unitat de bombers especialitzades en incendis forestals. Avui intentarem fer un retrat una mica diferent del Marc Castellnou a les portes d'aquesta temporada d'estiu. Evidentment, un dels bombers que més en sap de boscos i d'incendis a casa nostra, però avui també un recorregut amb ell a través de les cançons, de les nits de festa, de les nits tòrrides, de les nits d'insomni, de la millor nit de la seva vida. Avui, Marc Castellnou, el bomber, el suplement. Acabarem, com sempre, amb el Roger Mas i el David Caravent, el seu Demà ho deixo.

0: algunes propostes de concerts pel dia d'avui. Maria Jaume actua al Festival Músic Veu a l'Arbós. La mallorquina presenta el seu nou disc, San Domingo Forever, en aquest festival solidari que destina part de la seva recaptació a projectes del país d'aquest any a l'organització Autisme en Futur, un concert que és avui a 7:45 del vespre. Les entrades costen 16 euros. Al Liceu, última oportunitat per veure La Noche de Fígaro. L'òpera de Mozart demostra que rere els embolics amorosos, les disfresses i les rialles també s'hi amaguen grans reflexions sobre el poder, el desig i les relacions humanes. En aquest cas arriba al Liceu amb una nova producció dirigida per Marta Pazos. Avui, última funció, a les 6 de la tarda. Algunes entrades queden a partir de 180 euros. Al Teatre Raval s'hi pot veure Federico García, l'espectacle multidisciplinari de Pep Tosar, homenatge que es pot endevinar pel títol a la vida i obra del dramaturg Federico García Lorca. Avui hi ha funció a les 6 de la tarda, entrades a partir de 22 euros. I encara es pot veure Mal de Corazón a la Villarroel, un text de Victòria Spumberg protagonitzat per Júlia Barceló, Pel López i Pau Vinyals. Ens presenta tres personatges, una cambrera que en realitat és actriu i prepara un càsting per un musical, un noi enamorat ressentit i mig paranoic que creu que la seva parella l'ha deixat per Déu i un professor de filosofia moribund que desitja ser redimit. Tots conflueixen en dia de diluvi a la ciutat. La funció és a les 12 del migdia, entrades a partir de 29 euros. Cinc minuts per les 9 del matí arriben els millors moments de la Renaixença.
1: El passeig amb la jazz comença a l'actual barri gòtic de Barcelona. Tot i ser cega des de fa 10 anys, els carrerons de merda i pixums han fet que reconegui de seguida que allò no és Copenhagen, sinó la seva Barcelona. Resulta que algunes olors han perdurat fins al 2026.
2: Sí, noi.
3: Això sí que és maco. Sí. Això sí que ho tenim.
2: S'ha de conservar. Sí.
4: Les coses maques s'han de conservar.
3: Tradició. Patrimoni.
1: Que sempre ha fet pudor de pixum, això? No ho canviem. Quina mania de pixar-se allà a les entrades dels pàrquings a Barcelona. Sí.
5: Perquè surten borratxos dels llocs, els expats aquests. Surten borratxos dels llocs i es pixen a tot arreu.
1: Però si vas borratxo, què més et dona? Pixar-te ben bé al mig del carrer? Que pixar-te allà a l'entrada del pàrquing.
3: O sobre.
5: Perquè busquen la intimitat.
1: Pixa't al mig del carrer, que no
4: perquè quan vas tan torrat també es bo poder-te repenjar una mica així.
1: Ja.
4: Que si ho poses al mig del carrer hi ha perill de caure i fotre't a sobre els pixats.
3: Hòstia, quanta saviesa!
4: Són molts anys de ser jove.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
2: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Anys i anys!
5: Ho veus?
6: Okay.
5: L'anys i anys. Això és molt nostre.
6: Molt.
5: Tant nostre com dir... Posarem llum?
6: A la foscor.
5: O com dir... Aventureres, aventurers...
6: Ens hi apuntem o què?
5: Què dius?
6: Saps que és molt nostre, també?
7: Sou molt bona gent!
8: Xxt, silenci.
6: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
5: O el Catalunya Ràdio.
9: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
5: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
6: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
5: Molt nostre.
10: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
11: Avui el Tot Gira Mundial.
12: A les 6 de la tarda, segon partit de la selecció espanyola als Estats Units. Espanya, Aràbia Saudita.
11: Seguirem el partit amb Sònia Gelmà, Ricard Torquemada, Mireia Vera, Francesc Ripoll i els personatges dels Minuts Escombraria.
12: També repassarem tota l'actualitat del Mundial i refrescarem tot el que ha passat a la jornada la matinada passada.
11: També viurem la ressaca de la cursa de MotoGP del Gran Premi de la República Txeca, l'última etapa de la Volta Femenina i farem tertúlia bàsquet de la final ACB amb Carme Lloberes i Joan Creus.
12: El Mundial, el Tot Gira.
11: Avui de 4 a 9, amb David Clopés.
12: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
13: I ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre. La veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més.
12: Aquest diumenge, l'escriptora i periodista Eva Piqué.
13: Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Mm. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no?
12: El divan, el valor de la conversa.
14: Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que, de fet, era un partit en el qual no votava?
13: Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fer res.
12: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
15: Som 3CAT.
16: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
17: Ràdio Castelldefels. Són les 9.
18: Ràdio Castelldefels.
19: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
20: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
18: Ràdio Castelldefels.
21: Tu parròquia.

0: el programa que te informa de la Iglesia en Castelldefels y en el mundo. En Radio Castelldefels.
1: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Benvinguts una setmana més, amics de les Havaneres, al vostre programa. Avui continuem amb el grup Crema Catalana, la segona part de l'entrevista que fem amb tots ells, presentant el seu disc Aire Fresc. Escoltarem ara Plora Guitarra. En ella hi destaca la molt bona conjunció de veus de la coral Crema Catalana, perquè aquí sí que feu amb aquesta cançó una coral, no, Laura?
1: Sí.
0: Aquí jugueu tots amb les veus.
1: Quatre veus, sí.

0: Amics de les Havaneres, a Ràdio Castelldefels, avui conversem amb el grup d'Havaneres Crema Catalana. Quan incorporeu un nou tema, us és molt difícil consensuar-lo, Frederic? Frederic, pare, a veure.
1: Sí, no és gens pas difícil. Vull dir, sempre es fan propostes.
2: Però sempre hi ha temes que no que surten com a la primera.
1: Sí,
2: i altres
1: però sempre estem d'acord amb allò que proposem. Jo em proposo molts, la veritat. I no tenim pega a l'hora de consensuar. Vull dir, i a vegades proposem masses, vull dir, perquè després no es dona temps a fer-los tots en una temporada, però sempre queden en el sac per la pròxima. Oi?
3: Sí, aquí hi ha diversos fronts de propostes. La nostra individualment, cadascú, la segona és...
1: El públic, no?
3: Sí, la demanda del públic, perquè de vegades, clar, a les cantades... Per què
0: la
3: no feu aquesta?
0: La i el meu avi no poden fallar mai.
3: No, aquestes no les traiem de sobre.
4: Això no falla mai, home.
1: Sí. Recordo una anècdota que un dia se'm va ocórrer precisament fer una prova i dir, mira, avui acabarem la cantada sense fer el meu avi.
0: No t'ho va deixar el públic.
1: No em va deixar. No, no. Quan em vam dir, bueno, fes la propera... I el meu avi! és impossible no fer-lo.
2: De vegades te'l demanen a la primera. A la primera cançó, el meu avi.
0: Un moment.
4: Sí. Això és el que té pressa. No, el que té pressa. Diu, no, és que has de posar la lavadora.
0: Sou els mateixos components, els que esteu avui formant part del grup Crema Catalana, que els que vareu fundar-lo?
1: No. La veritat és que quan vam començar era el grup bastant diferent. O sigui, sí que és veritat que la línia era la mateixa, però era bastant diferent en quant a que... Bueno, eren altres components, oi? Llavors, la veu principal la portava una noia, la que era l'Albinyana, que ella és actriu i cantant de musical. Sí. Mm. Després estava la Isabel, que era la que portava l'acordió, el Rafel portava la guitarra. El que passa que, bueno, per diferents projectes personals que ja tenien engegats, per exemple, la Queralt, pues, el ser actriu moltes vegades li impedia portar el ritme del grup, perquè l'activitat de la seva professió principal li demanava més temps, llavors, clar, vam veure que no podia continuar. El Rafel també tenia un projecte, ell amb un altre grup infantil i tal, i la Isabel també, bueno tenia un projecte que no tenia res a veure amb la música.
0: El que sí és veritat, Frederic, és que heu trobat uns substituts fantàstics.
1: Jo vaig estar molt
0: content amb la Laura i amb el Javier.
1: Jo vaig estar molt content amb els components que vam començar, i se li ha de valorar el fet de que ajudessin a
0: muntar
1: i crear el grup, però, bueno, els components que han vingut després, això... És aigua beneïda, eh?
2: Gràcies.
0: El vostre repertori, de quantes cançons es composa, Laura, aproximadament?
2: Déu-n'hi-do, no?
3: Bueno, jo vaig comptar més o menys una llista. Ara rondarem els 35 temes o així.
0: Molt bé.
3: Aproximadament, eh?
1: Bueno, des que vam començar més, eh?
3: Sí. dic ara, en aquest actual, moment.
2: Actual.
3: Sí. En aquest moment, eh?
0: Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha,
3: sí, ja n'hi ha prou. Nosaltres intentem no repetir-nos. Si hi ha alguna cançó que ens la demanen, però intentem canviar també per, bueno, precisament, com diu el títol del CD, aire fresc. Clar. Per refrescar una mica...
2: Que és necessari.
3: Si fas tota una temporada uns temes, a lo millor a la següent temporada has de canviar una miqueta. I inclús... per nosaltres mateixos, segons el vol o on anem...
2: Escollim
3: unes o unes altres per variar i això també manté l'atenció del públic i també del mateix músic, que sí. No té la rutina agafada i llavors no ens acabem de relaxar. Llavors, sempre surt una mica més espontani, que això ja és bo.

0: Amics de les Havaneres, a Ràdio Castelldefels, conversant amb el grup d'havaneres Crema Catalana.
1: Hem sentit Vestida de nit. És un tema composat per als pares de Sílvia Pérez Cruz, que a més el van fer pensant en ella i en la seva veu. I a mi aquest tema, us ho dic en sèrio, amics meus, hi ha molt poca gent que el sàpigui cantar amb el sentiment que li posa en Frederic Gómez. No, Frederic, és molt difícil cantar aquesta cançó.
2: A veure, no diria que és difícil. El que passa que és un tema que té molta lletra, eh? I des de veu l'has de tenir molt bé en el cap. Però bé, no se'm fa difícil cantar-la perquè bueno, jo més o menys aquest estil de música pues, sempre l'he fet. I no, i per mi fer la cançó no m'ha sigut difícil. Ha sigut més aviat el memoritzar-la.
1: Molt bé, us queda realment preciosa. Sou realment, Crema Catalana, un grup molt conegut amb els pocs anys que porteu dintre del circuit d'havaneres al nostre país, però heu sortit ja també per Espanya?
3: A Castelló hem anat.
4: Ah, bueno, sí, a Benicàssim. Sí,
1: bueno,
4: sí,
1: tens Castelló, raó, és quasi bé tocant als països catalans.
3: Bueno, són bé, són països bé, no? Catalans, però
1: ja diguem,
3: que és Espanya, o sigui, que no és Catalunya.
4: Bueno, i Andorra.
2: I Andorra també. I Andorra hem estat.
1: Sí, molt bé.
3: Andorra no sé si compta com a Espanya.
1: No, és un país estranger.
4: Està fora.
2: Andorra hem estat un parell de vegades i a Benicàssim vam estar al Festival de Maneres de Benicàssim l'any passat, la temporada passada, sí.
1: Frederic Júnior, us heu plantejat composar alguna havanera pròpia?
5: Sí. Jo sóc molt partidari de incorporar temes nous en els repertoris dels grups d'havaneres. Crec que se'n haurien de fer més del que es fan, perquè crec que l'havanera, bueno, si evoluciona és gràcies a gent.
1: A noves composicions.
5: Ah, exacte. Sí, pots col·laborar,
3: No, és igual que passa amb la sardana. La sardana ha tingut molts compositors. Uh-huh. M'entens? I si no hagués sigut per aquests compositors...
2: Sempre estarien les mateixes, no?
3: Correcte, ah. Sempre estaria. I encara i tot, sempre estan quasi ben bé les mateixes. Però encara a dia d'avui segueixen fent sardanes. Mm. Pues, això hauria de ser el mateix.
1: Doncs pues aquest és un repte per a vosaltres.
5: Sí.
1: Tindre alguna cançó, alguna manera...
4: Ho parlàvem.
1: D'acollita pròpia.
2: Ho tenim pensat, però sí. Hem de posar fil a l'agulla.
4: Tot arribarà.
1: Escoltarem ara Oda al Pirineu. Amiga, amic, voleu veure i olorar el Pirineu? Doncs escolteu aquesta cançó. Amb ella ho aconseguireu.

0: Amics de les Havaneres, a Ràdio Castelldefels, avui conversem amb el grup d'Havaneres Crema Catalana. Heu fet alguna cantada aquí a Castelldefels?
1: Doncs no, encara no. I la veritat és que ens agradaria molt. Sé que se'n fa i que en el teatre cada any hi ha un grup d'Havaneres, però no hem tingut encara aquesta
0: l'oportunitat.
1: Sort. L'oportunitat de poder venir, a veure si...
2: Ens escolta sí, algú,
1: algú que ens escolti i diu, va, que vingui Crema Catalana,
0: Crema Catalana
1: cap aquí.
2: Estarem encantats.
0: Quantes vegades, o millor dit, quantes cantades podeu fer en una temporada, la temporada passada, per exemple?
1: Temporada passada, unes 25 vam fer.
0: Molt bé, ja està prou bé.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 10.

0: La setmana, recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: WorkUp, el primer fòrum d'ocupació de Castelldefels, reunirà empreses i persones candidates demà i dimecres al Castell. La iniciativa, impulsada per l'Àrea de Promoció Econòmica a través de la UAITA, vol facilitar el contacte directe entre empreses que busquen incorporar talent i persones que estan en procés de recerca de feina o volen millorar la seva situació laboral. La regidora de Promoció Econòmica, Mar Sicília, destaca que aquesta primera edició del WorkUp neix amb la voluntat de convertir-se en un espai de trobada entre el teixit empresarial i el talent local.
3: Es la primera vez que celebramos este foro de empleo de Castelldefels y lo que se pretende es que crear un punto de encuentro pues para impulsar el empleo, para impulsar las oportunidades para aquellas personas que se encuentran en búsqueda de empleo, pero a la vez también pues dar un espacio a las empresas que están también buscando perfiles diferentes que, pues, que puedan conectarse, tanto las personas que buscan empleo como las empresas que necesitan personal, que puedan conectarse con un trabajo previo ya realizado de hacer un pequeño filtraje de los perfiles y de las necesidades de cada empresa para conectarlos ya directamente y mantengan esas entrevistas de trabajo pues, de manera mucho más directa.
2: L'esdeveniment inclourà entrevistes laborals programades entre empreses i candidats, així com activitats formatives orientades a millorar les oportunitats d'inserció laboral dels participants.
3: Una oportunitat, además, para todas aquellas personas, no solo para las empresas, que también, ¿no? Las empresas allí pues van a darse a conocer, van a poder pues tener un punto de visualización importante. Y las personas que estén en búsqueda de empleo o que sencillamente quieran mejorar sus condiciones laborales o su formación también van a tener allí la oportunidad. Vamos a contar también con participantes de la ciudad de centros formativos y además se van a dar unas charlas y unas ponencias muy interesantes que también van a ayudar mucho a todas esas personas que estén en búsqueda de empleo o no, quieran mejorar su currículum y sus condiciones.
2: Més enllà de les entrevistes laborals, el fòrum inclou diverses activitats formatives. Entre les propostes previstes per a la primera jornada destaca una càpsula dedicada a les habilitats per parlar en públic, una competència cada vegada més valorada en els processos de selecció de personal. Escoltem ara a Santi Amaro, cap de la secció de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament.
4: És una càpsula que aborda el problema o l'habilitat de parlar en públic. És una càpsula que fem, és una càpsula, una sessió que impartim el dia 16 de juny, des de les 9:30 fins a les 14:30. La peculiaritat d'aquesta càpsula és que la imparteix un actor. És un actor conegut a Catalunya, és Fermí Fernández, i ell és l'encarregat, diguem, és una persona, els actors són persones que estan molt acostumades a parlar en públic, a enfrontar-se a públics molt nombrosos i molt variats, i que ja tenen tècniques de treball per connectar amb el seu públic i en aquest cas el que farà doncs, és ensenyar als que vinguin a com ell aplica els seus coneixements d'interpretació a l'àmbit empresarial per dirigir-se al públic. A més, la fem coincidir amb l'inici del WorkUp, del primer fòrum de l'ocupació, i la farem al castell de Castelldefels, a l'edifici Mirador. Per tant, animar a tot el que ens estigui escoltant, que tingui por escènic o que tingui curiositat o necessitat de tenir més informació i més habilitat a l'hora de parlar en públic, perquè ho fa habitualment, doncs que s'apunti a aquesta càpsula. Hablar en público con el actor Fermí Fernández.
2: Amaro destacava també fa pocs dies al matinal de Ràdio Castelldefels la bona resposta registrada durant el període d'inscripcions. Fins a la setmana passada ja hi havia 30 empreses inscrites i 55 ofertes laborals publicades.
4: De moment tenim 30 empreses que ja estan apuntades i unes 55 ofertes de treball. Fins a l'agenda està oberta, o sigui, la possibilitat d'apuntar-vos, insisteixo, tant si ets empresa com si ets candidat, estarà fins al dia 15, fins al dilluns abans, i jo el que faria és animar totes aquelles empreses que jo crec que és una molt bona oportunitat per a totes aquelles empreses que estan en recerca de personal. Actualment costa molt trobar a persones per treballar, perfils adequats, doncs que en un parell de dies potser resolen el problema de captar persona que segurament, si no fos per aquest fòrum, doncs trigaríem molt, molt més de temps. I al revés, la gent que està buscant feina, igual en un dia o dos dies, aconsegueixen contactar amb 5 o 6 empreses que estan buscant perfils similars al seu.
2: Les vacants disponibles corresponen a sectors professionals diversos i es poden consultar al web del fòrum. El cap de secció de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament, Santi Amaro, explicava també quins són alguns dels perfils més demandats.
4: Una mica de tot. Hi ha ofertes de treball que estan vinculades amb temes de magatzem, o sigui, ofertes de treball que no requereixen d'una gran qualificació, com pot ser doncs, venedor, mosso de magatzem, dependent, dependenta, auxiliar de serveis, etc., ajudant de cuina, comercials. I també tenim ofertes que estan vinculades amb el... Doncs, jo què sé, hi ha un, per exemple, que demana un especialista en màrqueting digital amb coneixements d'IA. També hi ha una empresa de Castelldefels que demana un programador. Però en general són ofertes de treball que ens demanen algunes moltes empreses que estan dintre del món de la restauració. Es poden dir noms, perquè estan publicats a la web. Per exemple, tenim Bauhaus, Carrefour, Alehop, Cooperativa Consum.
2: Entre els sectors amb més presència destaca el sociosanitari, especialment per la concentració de residències i centres geriàtrics existents al municipi, tot i que l'oferta laboral és molt diversa.
4: Castelldefels té una peculiaritat en el món empresarial, és que té moltes residències geriàtriques i empreses que estan vinculades amb l'atenció a la gent gran. I, per exemple, tenim tres empreses de residències geriàtriques que ens sol·liciten personal per treballar amb ells, que són doncs, auxiliars. Solen demanar, també els hi va molt bé que vinguin, és un sector bastant feminitzat i els hi va molt bé, per exemple, que hi hagin camilleros i homes, perquè de vegades s'ha de fer força per pujar i manipular d'alguna forma els malalts, i també ens estan demanant personal. Hi ha també doncs, Media Market i una empresa de Castelldefels que es dedica al màrqueting telefònic, és Pivote, que també estarà present demanant persones per fer contactes telefònics. I després tenim alguna empresa de treball temporal, com pot ser Randstad, que també hi serà present per captar personal. Mm-hmm. O sigui que és bastant general,
2: El World Cup Castelldefels se celebrarà demà i dimecres a partir de les 9 del matí fins a les 2 del migdia al castell de Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
5: Aquest dilluns 15 de juny s'ha celebrat l'acte de la cloenda dels programes de formació i inserció en la modalitat Pla de Transició del Treball, el PFI i PTT, del curs 2025-2026. La sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado va acollir l'acte, que ha comptat amb la presència, entre d'altres, de l'inspector d'Educació dels Serveis Territorials del Baix Llobregat, l'Eduard Carbonell, el director de l'Institut Mediterrani de Castelldefels, el Ferran Sant, i l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, que ha estat acompanyat pel regidor d'Educació, el Ramon Amador, el regidor de Joventut, el Cristian Undamal, i el primer tinent d'alcalde, el Nico Cerpa. Escoltem el reconeixement fet per part de l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes.
6: La verdad es que es un placer llegar a este punto del curso, esta clausura, con todos vosotros, con esas caras sonrientes. Eso quiero entender que lo habéis pasado bien. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Sí? ¿Habéis aprendido mucho? De eso se trata, de que lo pasarais bien, de que aprendierais mucho, porque lo que queremos todos es lo mejor para vosotros. Dejadme comenzar primero pues, agradeciendo el trabajo que hacen los técnicos, los profes, el Departamento de Educación de la Generalitat, el del Ayuntamiento, también la colaboración, como no puede ser de otra manera, con el Instituto Mediterránea, porque gracias a todos ellos hemos podido tirar adelante este nuevo PFI y también gracias a las familias por la confianza en nuestro sistema educativo. Por tanto, agradecer en nombre de todos mis compañeros que hoy nos acompañan del consistorio esa confianza y ese trabajo, y yo creo que se merecen todos un fuerte aplauso. Va.
5: Aquesta iniciativa educativa s'adreça a joves d'entre 16 i 21 anys que no han obtingut el títol de graduat d'ESO i que volen incorporar-se al món laboral o continuar la seva formació amb un cicle formatiu de grau mitjà. Escoltem ara la valoració que ha fet el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
7: És un programa doncs, de diversificació, doncs, d'acompanyament d'aquest col·lectiu, doncs, per mi també aquest moment i aquestes cloendes que es fan al llarg de l'any, d'aquest mes sobretot, a finals de maig i principis de juny, doncs, són moments molt, molt bonics, perquè darrere de cada cloenda no hi ha només una activitat que acaba, doncs els tècnics, el professorat, doncs s'han reconegut per aquesta cloenda i aquesta activitat que acaba, però doncs hi ha també un esforç, un aprenentatge, i hi ha persones, i per mi això és el més valuós, doncs, que han crescut i que professionals doncs han acompanyat a aquests joves, i aquesta setmana, doncs, ara en parell d'hores, tenim aquesta cloenda, que és un programa personalment que m'emociona molt, no? Però també doncs hem tingut altres cloendes de, per exemple, l'estiment, que el van a fer la setmana passada, si no recordo malament, i com a administració doncs tenim també un objectiu clar, no? Que és que cap jove es quedi sense aquestes oportunitats. I el PFI, tot el programa PFI, tot el professorat que hi ha darrere, doncs estan doncs molt compromesos amb aquesta activitat.
5: Durant el curs han estat 41 els joves que han participat en aquests programes repartits en 4 especialitats formatives. Ens explica més sobre les modalitats la tutora del PFI, l'Angie Benavent.
8: Tenim 4 modalitats. Una és auxiliar, totes són auxiliar, doncs auxiliar de comerç i atenció al públic. L'altra és auxiliar de serveis de restauració i cuina. Auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis. I auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics. Tenen una estructura, els 4 perfils tenen la mateixa estructura. Hi ha mòduls de formació general, que en els 4 perfils són iguals, que estem parlant de matemàtiques, comunicació, que entraria castellà, català, anglès, noves tecnologies, TIC, món laboral o entorn, potser. Després aquesta formació general és compartida amb els 4 perfils i després també és compartida les PRL, que seria la prevenció de riscos laborals, que l'han d'aprovar sí o sí doncs, per poder anar a pràctiques. I després cada perfil té els seus mòduls de formació professional, que en aquest cas doncs, aprenen l'ofici de cada perfil. Els cuiners doncs, a cuinar i a servir sala, el tema d'electricitat doncs, també a fer tots els canals d'electricitat i de més, i, bueno, i així amb els 4 perfils.
5: Enguany la participació ha estat repartida entre aquests diferents mòduls. 7 alumnes en el mòdul d'auxiliar de serveis de restauració i cuina, 15 en auxiliar de muntatge i instal·lacions electròniques en edifici, 9 alumnes en auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics i 10 alumnes en auxiliar de comerç i atenció al públic. Els seus objectius principals són proporcionar formació professional bàsica, fomentar el creixement personal i social dels joves i afavorir la seva inserció laboral o la continuïtat educativa. Escoltem a la tutora, l'Angie Benavent.
8: Aquí hi ha diverses sortides. Després del PFI doncs, poden anar al món laboral, com bé dius, amb aquesta titulació, no? Amb aquest certificat professional, tot i que és molt bàsic. I després, doncs, si treuen, hi ha una normativa, que és que si treuen més d'un 3 en comunicació i en matemàtiques, doncs poden anar a un grau mig a través de les proves d'accés. I seguir estudiant. Llavors tenim una miqueta de tot. Hi ha gent que segueix estudiant, hi ha gent que se'n va al món laboral, hi ha gent que funciona molt bé a les pràctiques i el contracten després, però potser podem veure que un gran volum segueix estudiant, no? Llavors és una mica reenganxar el gust per aprendre i seguir creant el camí, no? Que és una mica el que necessiten.
5: Un programa desenvolupat en conveni amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. L'acte de cloenda que va ser ahir dilluns ha estat un reconeixement a l'esforç i a la dedicació de l'alumnat, així com a la tasca del professorat i dels centres col·laboradors. També s'ha posat en valor la importància de la cooperació i la solidaritat com a eixos transversals d'aquest programa. I pel que fa al regidor d'Educació, Ramon Amador, ens explicava ahir aquí a Ràdio Castelldefels que també aquesta setmana és el torn de les cloendes de les aules sèniors.
7: Demà i demà passat les cloendes de les aules sèniors. Aquí en Castelldefels tenim 2 aules sèniors. Tenim l'aula sènior de la UPC i l'aula Experientia, que porta ja molt poc temps i també tant les dues aules porten i tenen una llista d'espera immensa per la gent gran, no? I també educar. O sigui, per això el que he comentat, no? Que l'educació en totes les etapes de la vida doncs, s'ha de tenir cura i s'ha de tenir doncs, presència i responsabilitat. No? I aquestes aules, aules sènior, doncs, de fet són exemples molt bonics del que significa ser això, una ciutat educadora en totes les seves etapes, no? I aprendre, ja ho sabem, no té edat.
5: Castelldefels commemora aquests dies el Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra cada any el 20 de juny amb una programació d'activitats sota el lema «Podries ser tu, podria ser jo». La proposta, impulsada des de l'àrea de Pau i Solidaritat, vol sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de les persones refugiades i desplaçades a la força i posar en valor la importància de garantir-ne els drets, la protecció i la dignitat. Les activitats van començar ahir dilluns 15 de juny a la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado amb un cinefòrum que va incloure la projecció de la pel·lícula Aya i un debat posterior. L'activitat formava part també del Festival Itinerant de Cinemes Africans, el FICAT, i aquest dimarts 16 de juny a la plaça de l'Església s'acull, durant acollit aquest matí, la gincana Activat pels Refugiats amb la participació de l'alumnat dels instituts de Castelldefels. La jornada ha inclòs també la lectura d'un manifest juvenil en què els joves expressen el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones refugiades i la programació continuarà divendres 19 de juny a les 12 del migdia, també a la plaça de l'Església, amb una lectura del manifest de la jornada sota el títol «Podries ser tu, podries ser jo» i escoltem ara al regidor d'Educació, el Ramon Amador.
7: Hi ha una lectura d'un manifest, en aquest cas, juvenil per aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades. I vindran a la plaça de l'Església doncs, més de 120 alumnes de primer d'ESO, de tots els centres de l'institut del municipi, a fer el seu manifest, a llegir la seva lectura del seu manifest. I això, doncs, alguna cosa, jo el que veig quan hi ha persones joves que som sensibles, doncs veig aquí també que com a ciutat estem treballant i hem fet doncs, els deures correctament, no? Perquè hi ha un relleu de també d'interès, no? No només de persones grans, a vegades, i això passa també molt sovint en moltes entitats, que no hi ha relleu juvenil o d'altres persones més joves, més adultes, i aquí doncs, sensibilitzar a aquest jovent doncs, per mi també doncs, és d'agrair.
5: Una lectura d'un manifest juvenil que contribueix a conscienciar els joves sobre la realitat de les persones refugiades en el marc d'aquesta commemoració d'aquesta jornada internacional. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
7: És més una lectura manifest juvenil, que es diu, lectura manifest juvenil del Dia Mundial de les Persones Refugiades. Vindran 5 grups de primer d'ESO, uns 125 alumnes, i el divendres 19, aquest divendres a les 12, ja serà una lectura del manifest també del Dia Mundial de les Persones Refugiades, però més institucional. I els joves doncs, que entenguin que darrere de la paraula refugiat doncs, hi ha persones, això doncs, també és molt bonic i emociona. No? Hi ha famílies, hi ha històries de vida, somnis, projectes que de sobre doncs, per la guerra s'han vist interromput. No? I educar doncs, també és educar en aquesta sensibilització, en aquesta empatia, en drets humans, que també des de l'àrea de cooperació doncs, el que pretenem doncs, durant tot l'any és fer tallers i cursos a les escoles per poder educar en aquest aspecte més solidari.
5: Segons les Nacions Unides, més de 120 milions de persones es troben actualment desplaçades per la força arreu del món a causa de conflictes armats, violència, persecucions, fins i tot crisis climàtiques, fam o altres situacions que obliguen a fugir del seu lloc d'origen. L'ACNUR defineix una persona refugiada com aquella que es troba fora del seu país per una por profunda de persecució per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o opinions polítiques i que no pot o no vol acollir-se a la protecció del seu país d'origen. Aquesta commemoració a Castelldefels se suma a la crida internacional per recordar que darrere de cada xifra hi ha històries de vida i que l'acollida, la solidaritat i la defensa dels drets humans són responsabilitats compartides. Catalunya ha registrat un augment del 50% en les denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic en els últims 5 anys. La xifra correspon a dades dels Mossos d'Esquadra presentades conjuntament amb Alzheimer Catalunya Fundació. Eleva així a 1.766 denúncies registrades només el 2025, una dada que totes dues institucions han fet pública en el marc del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de persones grans celebrat ahir. Des de l'Ajuntament de Castelldefels, l'àrea de serveis socials ofereix acompanyament i suport tant a persones grans com a les seves famílies. N'escoltem la Raquel Sanz.
9: Nosaltres atenem a famílies de totes les franges d'edat, no? Però des de serveis socials una part molt important és l'atenció a persones grans, majors de 65 anys, i en aquest àmbit ens podem trobar moltes situacions de maltractament a la gent gran o de no bon tracte que de vegades es detecten en la nostra intervenció del dia a dia. No tant perquè la persona acudeix a serveis socials per denunciar aquesta situació, sinó perquè en l'exploració del cas o quan comences a veure les dinàmiques familiars es detecta que es donen situacions d'abús o de no bon tracte, ja sigui psicològic, econòmic, també moltes vegades hi ha un factor important a nivell d'abús econòmic, no? I després també hi ha casos de maltractament físic o negligència també.
5: L'àrea de serveis socials treballa així de manera coordinada amb altres organismes i professionals per activar quan calgui els protocols i les mesures de protecció necessàries.
9: Com a treballadors de serveis socials tenim l'obligació de informar la Fiscalia perquè prenguin les mesures adients i es comencin els procediments d'ofici per vetllar per la seguretat i integritat de la persona. També tenim els nostres mecanismes interns i hi ha equips especialitzats en el maltractament a la gent gran que assessoren els professionals, no?, amb diferents perfils des de geriatres, juristes, treballadors socials, psicòlegs, no?, que ens donen el recolzament per tractar aquests casos d'una manera integrada i completa, no?, per poder atendre a la persona de la millor manera possible i protegir-la.
5: Els principals delictes registrats l'any passat van ser el maltractament a la llar, el trencament de la condemna i les amenaces. El perfil de les víctimes és majoritàriament femení. Un 66% de les dones ateses eren dones i el 34% homes. Pel que fa a la franja d'edat, el 74% de les víctimes tenien entre 65 i 79 anys. El projecte Oblit Zero, impulsat pel CMR Catalunya des del 2021, ha acompanyat més de 220 víctimes de maltractament i ha tingut un impacte en més de 300 familiars, cuidadors i professionals. S'explica també que moltes agressions passen a l'entorn familiar i l'estigma de que això passi dificulta de vegades que se'n parli. Escoltem a la Raquel Sanz.
9: Hi ha un número molt important que és per part dels fills, no? Llavors a la gent gran li costa moltíssim de denunciar perquè quan saben les conseqüències que tindrà per el seu fill si la persona denuncia, pues ja encara molta por, no? I això és un problema molt greu. També hi ha un tema de gènere, també encara és la dona la que pateix gran part d'aquests maltractaments a la llar i hi ha un edatisme també en aquest sentit, no? Perquè sembla que el maltractament a la dona és més aviat està pensat per dones joves i no, encara hi ha moltes dones grans que no es fa visible aquestes situacions de maltractament, no? Tant per part de les parelles de vegades o dels propis fills.
5: També des de l'àrea d'Ajuntament i l'àrea de serveis socials formen part d'entitats de cooperació i treball en xarxa al Baix Llobregat. Escoltem a la tècnica, la Raquel Sanz.
9: Existeix un servei que es diu SEAP, que és aquests professionals que ens donen orientació i recolzament per tots aquests casos de maltractament que es detecten que existeix un no bon tracte a la gent gran o persones amb dependència i ens assessoren i ens orienten per com podem

0: Zones grans, aquesta actualització constant és clau per saber com actuar de la manera més adequada i oferir un bon servei a la ciutadania.
1: Ha estat notícia aquest dimecres.
0: La música tornarà a omplir els carrers de Castelldefels amb motiu del Dia Mundial de la Música, una jornada que convida músics de tots els estils i nivells a compartir el seu art amb el públic de manera gratuïta i oberta. Enguany, la ciutat celebra la seva 7a edició, una iniciativa organitzada per la Comissió de Festes de Música amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. L'objectiu així és apropar a les entitats musicals, als grups i artistes, als veïns i veïnes, tot promovent el talent de la ciutat i fomentant la convivència a través de la música. La cita és diumenge 21 de juny amb més de 300 músics que ens oferiran 65 propostes musicals i que ocuparan un total de 14 punts de la ciutat entre actuacions fixes i cercaviles. Un rècord en aquesta festa de la música al carrer, tal com el senyala el regidor de Cultura, el Cristian Undamal.
2: Un rècord històric. La veritat és que som molt agraïts de que la gent artística de Castelldefels s'adheri a aquestes iniciatives que formem part de l'Ajuntament i que un any més és un èxit, no? Ja van començar l'any passat que havien 36 propostes musicals, enguany ja són 58, o sigui, ja és una bogeria el que ens trobarem a la nostra ciutat, però en tots els estils musicals. I la veritat és que també estem molt agraïts a això, no? que tots els artistes vulguin sumar-se en aquesta iniciativa. Jo crec que es fa ciutat, fa comunitat, i la veritat és que podrem veure de tots els estils durant tot el dia, no només concerts fixes, sinó també cercaviles. Enguany també 4 entitats participen a fer cercaviles per tota la ciutat, com l'Armandal, l'Associació de Costaleros de Castelldefels, els Toneros o Entre Tambores, no? Que faran també dinamització en diferents punts de la nostra ciutat, i musicals, sobretot jovent, que també és el que ens agrada molt, que participen en aquestes iniciatives, no? I és que hi ha moltes, la plaça Església, les festes de Can Roca enguany també. També, com a novetat, també tenim un espai al barri de Vistalera, just davant de l'edifici de l'Associació de Veïns, la plaça Joan 23, la platja... Bueno, hi ha un munt d'activitats que la veritat és que podrem gaudir.
0: Durant tota la jornada, els escenaris de la ciutat s'ompliran de ritmes i melodies, oferint una experiència cultural única i inclusiva per a tots els públics.
2: Totes les propostes musicals que s'adhereixen són molt variades i podem trobar del heavy metal, el rock, el pop, el reggae, l'urban, és que hi ha un munt, la veritat.
3: I gairebé totes aquestes propostes són d'artistes de Castelldefels.
2: Sí, exacte. Hi ha moltes propostes i gent que no coneixíem, que ens han escrit i volem participar. Jo tinc una banda també, serà el primer cop que participa a la meva ciutat i donar-los aquesta oportunitat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'il·lusió.
0: Sense importar l'estil musical, l'edat o l'origen dels participants, la música esdevindrà el llenguatge comú que unirà a la ciutat en una gran festa al carrer. La festa musical vol ser una festa popular gratuïta que s'obre a tots els participants que vulguin participar, i aquest esdeveniment combina tots els gèneres musicals i es dirigeix a tota mena de públic amb l'objectiu de popularitzar la pràctica musical i també que tots els joves i adults de totes les condicions socials s'hi familiaritzin a través de diferents expressions musicals. L'aire lliure es converteix així en el seu camp d'acció, als carrers, també les places, els parcs i els jardins. Els músics s'ofereixen a tocar gratuïtament i el públic pot accedir lliurement a totes les actuacions.
4: ¿No tienes plan para este 21 de junio? No te preocupes, que yo te propongo uno. Te espero el domingo 21 de junio en Castelldefels, que se celebra la Festa de la Música al Carrer. Eso quiere decir que en diferentes puntos de la ciudad habrán un montón de artistas ofreciendo música maravillosa, 100% en directo y además todo gratis. Personalmente, yo te espero en la Plaza de la Iglesia a las 21:45 para realizar un concierto con mi banda completa. Yo soy Annie Red y voy a estar con mi banda tocando a esa hora. Además, participarán otros artistas como Conchi Moreno, que estará interpretando uno de sus temas nuevos. Así que te lo vas a perder. Ven a disfrutar de la música en directo y apuesta por la cultura. Besitos, familia.
0: El Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans impulsa per tercer any consecutiu una campanya

0: de conscienciació per promoure bons hàbits de cura de la pell entre infants, joves i famílies. Sota el lema La pell té memòria, protegeix-la avui, la iniciativa vol reforçar la prevenció dels efectes de les radiacions solars, especialment durant l'estiu, quan l'exposició al sol i les altes temperatures incrementen els riscos per a la salut cutània. La campanya compta enguany amb la col·laboració de Voli.com Castelldefels, el club de voli platja, arrelat aquí al municipi, que es converteix en imatge de l'acció de salut pública. L'objectiu és aprovar el missatge preventiu a la població més jove a través de l'esport, l'activitat lliure i també els espais de lleure. La cap de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, la doctora Yolanda Fortunyó, alerta dels perills de l'exposició solar sense protecció i de la importància d'adquirir bons hàbits des de la infància.
1: L'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys, els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta, és el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no?, quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs, el càncer cutani, que és el que estem veient.
0: Fortunyó també recorda que les previsions situen el càncer de pell com el segon més freqüent cap a l'any 2040, per davant del càncer de còlon i el de pulmó. Escoltem a la doctora Yolanda Fortunyó.
1: Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient el dia a dia aquí a l'Hospital de Viladecans. A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat van diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge, amb accés directe a quiròfan, 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: Segons les dades facilitades per l'Hospital de Viladecans, prop del 80% dels tumors cutanis es podrien evitar prevenint les cremades i l'exposició intensa al sol, especialment durant els primers anys de vida. Per això, la doctora recomana, entre d'altres coses, fer servir la protecció solar.
1: Tothom, en general, el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any. No és només a l'estiu que ens hem de protegir. O el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs vostè ha estat treballant a la construcció. Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són evitar, a partir del mes d'abril a octubre, ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4, a preestiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protector solar.
0: Per la seva part, el president del Voleibum Castelldefels, el Jordi Serra, destaca la importància d'implicar el món de l'esport en aquesta tasca de conscienciació. Els ajuntaments de Castelldefels i Viladecans també participen en la campanya amb accions de difusió als seus municipis i amb l'organització de sessions formatives adreçades als professionals de lleure. L'objectiu és reforçar els coneixements en prevenció i fomentar conductes responsables davant del sol, especialment en aquells entorns on els infants i els joves passen més temps a l'aire lliure. L'Ajuntament de Castelldefels posarà en marxa aquest estiu un pla de xoc vinculat a les festes locals i als esdeveniments organitzats al municipi, amb l'objectiu de contribuir a fer d'aquests espais entorns més segurs i controlats. La iniciativa s'impulsa des de l'àrea de participació ciutadana i es planteja com una actuació específica per a les festes que se celebren a Castelldefels, segons explica la regidora de Participació Ciutadana, la Mariana Ortega.
2: Este año también, a través de una subvención, hemos optado por poner desde el área de participación lo que es el plan de shock, que al final se trata de una actuación que hacemos en las fiestas de los, bueno, las fiestas que tenemos aquí en Castelldefels, que ahora en la época estival pues hay más de, a lo mejor, que en el resto del año, tanto las fiestas de barrio como los eventos organizados por el ayuntamiento.
0: En concret, el pla de xoc preveu la instal·lació d'una carpa informativa en aquestes celebracions, atesa per persones joves i formades per desenvolupar aquesta tasca preventiva i d'acompanyament. A la carpa, els professionals informaran sobre els riscos associats al consum de l'alcohol i altres substàncies. Ho escoltem en paraules de la regidora.
2: Evidentemente, sea un espacio seguro para todo el mundo. El consumo de alcohol y de otras sustancias, pues nosotros bueno, es la carpa, el plan de shock, ¿no? Los profesionales explican y ponen muy claramente lo que implica, es decir, los problemas que puedes tener, las consecuencias que puedes tener, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y después, pues están también vigilantes, ¿no?, de que la fiesta se vaya desarrollando dentro de los límites normales.
0: Es busca així que la festa es desenvolupi dins un marc segur per a tothom. Aquests equips estaran pendents del desenvolupament de la celebració d'aquestes festes per contribuir al manteniment dins d'uns límits normals i afavorir un ambient segur i responsable.
3: Ha estat notícia aquest dijous.
0: El programa Fem Esport als Barris s'ha convertit en una proposta pionera i d'accés universal a Castelldefels per fomentar l'activitat física entre la població adulta. Escoltem a la tècnica d'esports, l'Helena Bermejo.
4: És un programa pioner i que vam començar l'any passat amb moltes expectatives, però que veritablement les expectatives han superat la realitat final. Estem molt contents i molt contentes de quina ha estat la rebuda, la participació. Ens hem trobat en moltes dones, sobretot, perquè una de les dades que volia compartir és que més del 90% de les participants són dones, que és un programa que està pensat també en clau de gènere per facilitar aquesta conciliació. I la veritat és que ens acomiadem amb moltes ganes de continuar innovant, en continuar creixent cada la temporada que ve.
0: Aquesta iniciativa completament gratuïta és la primera de les seves característiques al municipi i que vol oferir a la ciutadania una alternativa per mantenir una vida activa i saludable. En aquesta segona temporada, l'activitat s'ha consolidat amb una alta participació i una presència molt majoritària de dones, un fet que posa de manifest la bona acollida i la necessitat d'aquest tipus de propostes en el nostre entorn. Escoltem-ho en paraules de la tècnica d'esports.
4: Quan ens vam començar a plantejar de quina manera podíem promoure, no?, aquest accés universal a la pràctica de l'activitat física i, per tant, incidir sobre la salut de la nostra comunitat, del nostre municipi, de Castelldefels, era un dels objectius, no?, aquesta mirada interseccional, que tant se diu, no?, aquesta mirada transversal per poder arribar a tota la població, però també per facilitar a aquelles persones que tenen més hàndicaps, més inconvenients per poder conciliar, doncs, per diferents motius, ja sigui raó de sexe, de gènere, d'origen, de capacitat econòmica, ja sigui pel que sigui, doncs poder arribar-hi, no? I aleshores aquest és el punt més dolç de fora banda del volum, que és molt important, aquestes 2.500 participacions en les activitats, el fet de poder haver arribat a aquell públic al que ens dirigíem inicialment. I per nosaltres això doncs és molt, molt positiu.
0: Aquesta tarda se celebra l'acte de cloenda d'aquesta segona temporada a la plaça de l'Església, que servirà per acomiadar-se fins a la tornada de les vacances d'estiu. Les activitats es reprendran el pròxim 1 d'octubre.
4: Aquesta tarda doncs, fem aquesta cloenda a la plaça de l'Església a les 5:30 i esperem que s'hi puguin sumar totes les persones possibles. Repartirem samarretes també a modo de festa del programa per vestir tot a Castelldefels de verd. Valorem l'any que ve potser allargar una miqueta més el programa, que també tenim moltes peticions que el juliol, escolta, encara volem continuar gaudint dels espais. Ja veurem com ho plantegem.
0: El programa s'ha incorporat al programa de prescripció social promogut per l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, una mostra del seu impacte positiu i de la seva rellevància social. A més, aquesta temporada que finalitza s'ha incorporat a una nova proposta dins del programa, el cicle de tallers per dones de més de 45 anys que reconnecta amb el cos d'un mateix. Una iniciativa adreçada a acompanyar les dones en una etapa vital clau com són la perimenopausa i la menopausa. Escoltem-ho amb paraules de la tècnica d'esports.
4: Aquest cicle de tallers vam sortir arrel d'una jornada que vam fer al voltant del Dia Mundial per la Salut Femenina. I vam recollir molta demanda, moltes aportacions per part de les usuàries participants de la falta, la manca d'espais per compartir, per connectar amb dones en la igualtat de la situació, no? En aquest moment vital que la salut doncs, requereix d'altres cures, que et requereix d'un coneixement per poder-ho fer, per poder-te cuidar, per poder-te mantenir, per preparar aquesta nova etapa, no? Perquè és un antes i un després, és una transició també que cadascuna de les dones viu diferent, que hi ha diferents situacions. I, ostres, a partir d'aquí vam començar a pensar, vam contactar amb Míriam de Fitretour, que és una gran aliada, una gran professional, i juntament amb ella vam fer aquest cicle de tallers, que han estat un total d'11, un per mes.
0: Aquests tallers s'han dut a terme entre els mesos de setembre i juliol de temàtiques diverses relacionades amb la salut, el benestar físic i emocional, els canvis hormonals, l'activitat física i també els hàbits saludables. L'acollida ha estat excel·lent amb totes les sessions completant les places disponibles i obtenint una valoració molt positiva per part de les persones que hi han participat. Més de 350 dones s'han beneficiat d'aquesta proposta durant el primer any d'implementació, un èxit que ens encoratja a afrontar la propera temporada amb il·lusió, consolidant el cicle i incorporant novetats i nous continguts, segons assenyalen des de l'àrea d'esports. Una altra novetat important és la posada en marxa al juliol d'una oferta especial d'activitats adreçades a la joventut sota el nom Activitat Funcional. Ens ho explica la tècnica d'esports, l'Helena Bermejo.
4: Aquest programa està destinat en una part, no?, a l'edat adulta, i tenim també doncs, aquest sector de població, no?, aquests joves, aquestes joves, que també els agrada moure's i que també necessiten alternatives que estiguin ajustades a les seves necessitats. I d'aquí que surt aquesta activitat del Fem Esport Jove, que està més encaminada a activitats funcionals, més crossfiteres, més amb materials tipus kettlebells, sacs, gomes, en un entorn doncs, que ara l'estiu ve molt de gust, no? La platja, l'ambient aquest d'estiuet, i ho farem de la mà de l'Emory, que és un monitor molt potent que tenim aquí al FEM Can Roca, que s'hi diu molt amb l'activitat i que esperem que tinguem també doncs, una gran rebuda i ojalà se'n giri feina i puguem incorporar aquesta activitat al programa cara a la temporada vinent.
0: Les activitats estan adreçades a joves de 16 a 25 anys i es faran els dimecres i divendres a la platja, concretament al Passeig Marítim 159, molt a prop de la zona de kitesurf de platja Castelldefels. Les activitats que conformen aquest programa són totalment gratuïtes. És necessària, però, la seva reserva prèvia de la plaça a través de la web d'entrapolis.com. Castelldefels es tornarà a omplir del 25 al 28 de juny d'il·lusionisme i prestidigitació de primer nivell en la tercera edició del Festival Internacional Castelldefels Màgica, després de l'èxit dels dos anys anteriors. Escoltem l'Anaí Trèbol, directora artística del Festival de Màgia.
5: Hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants. Tenim des de la gala internacional, que tenim el Handre un altre cop, que és que com ja el tenim com a mitja adoptat, que ens va costar molt perquè tiré, perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags. I es van tots cap allà, i el Handre ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junque, que això és meravellós. Jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al formiguer. És l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar la emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer firar i tal? Pues aquest era el Junque i el tenim de gala inaugural.
0: Durant 4 dies, la nostra ciutat es torna a transformar en un escenari ple de fantasia, emoció i moments inolvidables que faran volar la imaginació de grans i petits. I diumenge, 28 de juny, la plaça de les Palmeres acollirà la gala de cloenda del festival.
5: Tenim de clausura el Maglari, que aquest el coneixem
6: bueno,
5: tots.
6: El Maglari, impressionant.
5: El Maglari és Catalunya, és màgia, és referent. No només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Tenim el sopar entre els estels que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim l'Anna Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Rayback, tenim el Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim la Maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot, a la plaça aquella de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa.
0: I també hi ha programats tallers de màgia que es faran a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Escoltem a l'Anaí Trèbol, la directora artística del Festival de Màgia.
5: Uf, és que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres. I tenim els tallers, que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida, que els mireu i us apunteu als tallers de màgia perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
0: Tot i que la gran majoria dels espectacles són gratuïts, n'hi ha que requereixen entrada o invitació prèvia. És el cas, per exemple, dels tallers, però també de les propostes com la Gran Gala Internacional o el sopar màgic amb les estrelles. La venda d'entrades i la reserva de places ja està oberta a través de la web d'entrapolis.com. A més d'això, diverses guinguetes i restaurants de la platja acolliran entre dijous 25 i diumenge 28 de juny, espectacles de màgia que animaran a les persones assistents. Tot plegat és una iniciativa de l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració de l'Escola de Màgia 3 de Trèvol, que omplirà durant 4 dies els jocs més emblemàtics de la ciutat amb actuacions de conegudes figures del món de l'il·lusionisme.
3: Ha estat notícia aquest divendres.
0: Les obres de la construcció del tercer centre de salut de Castelldefels, l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta, ha encarat la recta final i la Generalitat ha anunciat que podria entrar en servei a la tardor. Escoltem el doctor Ramon Morera, coordinador dels ambulatoris de la ciutat, que ens parla sobre la posada en marxa del centre de salut.
6: El Muntanyeta ja està acabat. Ara tenim que procedir a l'equipament entre el Servei Català de la Salut, que és la conselleria, i el CASAP. El CASAP és un consorci entre l'Ajuntament i l'ICS que gestiona Can Bou, gestiona el CUAP i gestionarà el Camp Muntanyeta. És un consorci 100% públic i part de l'equipament el fem des d'aquest consorci. La nostra intenció és, abans d'arribar a l'estiu, que pugui estar equipat i si queda alguna cosa que arribi al setembre i a l'1 d'octubre posar-la en marxa.
0: El nou equipament reforçarà els serveis d'atenció primària, de pediatria, de salut mental d'adults, de salut mental infantojuvenil i el servei de rehabilitació i fisioteràpia, en disposar de més espais i nous serveis. Permetrà redistribuir l'activitat assistencial, ampliar la capacitat organitzativa dels serveis i donar resposta al creixement demogràfic. Escoltem el doctor Ramon Morera.
6: En primer lloc, ho notaran tots els ciutadans de la ciutat, el benefici. En primer lloc, perquè Can Bou i Muntanyeta es veuran descongestionats, que ara són dos equipaments dels que tenen més persones de tota Catalunya. Per tant, tots els ciutadans notaran el seu CAP més descongestionat. A més, incrementarem el nombre de professionals de tot tipus. Incrementarem administratius, incrementarem TECAIs, auxiliars, incrementarem treballadors socials, incrementarem amb psicòlegs, incrementarem amb infermeres, incrementarem amb metges de família, incrementarem amb pediatres. Per tant, tindrem més professionals sanitaris a la ciutat per atendre la nostra població i tindrem més espais. Per exemple, rehabilitació, que és un dels serveis més congestionats de la ciutat i que hi ha llargues llistes d'espera. Ara tenim 200 metres quadrats per atendre la població de Gavà i Castelldefels. Podríem dir que a Castelldefels hi toquen 100 metres quadrats de rehabilitació. En el nou equipament en tindrem 450 només pels ciutadans de Castelldefels. Per tant, multiplicarem per 4 la capacitat en metres quadrats a l'espai de rehabilitació, que falta ens fa. Però també tindrem més espais per atendre adults, per atendre la salut mental infantil i la salut mental d'adults, etc etc. Per tant, l'equipament espongerà els serveis actuals, donant més espais i més professionals, i això té que repercutir directament en una millor atenció.
0: Un dels aspectes destacats del centre de salut serà l'atenció pediàtrica centralitzada. Escoltem el doctor Ramon Morera.
6: Fem un centre pediàtric, una clínica pediàtrica a Muntanyeta, on sí que és veritat que concentrem tota l'atenció pediàtrica, però augmentarem el nombre de professionals, especialment de pediatra, i sobretot, per primera vegada, tindrem especialitats pediàtriques. Per tant, els nens que tinguin algun problema cardiològic, pneumològic, d'al·lèrgies, que abans tenien que ser ateses a l'hospital, o una pèrdua d'audició o el que sigui, aquesta nova clínica pediàtrica, aquest centre de salut infantil que tindrem a Muntanyeta, podrem fer més proves de les que podíem fer ara els nens i, a més, tenir-los una atenció especialitzada si la necessiten, a part del dia a dia de l'infermera del nen i del pediatre del nen, que el fet de poder augmentar la plantilla doncs, també donarem millor servei.
0: L'ABS de la Muntanyeta serà gestionat pel Consorci Castelldefels Agents de Salut, el CASAP, el mateix instrument que gestiona l'equip d'atenció primària de Can Bou des de fa anys. La posada en marxa de la nova ABS de la Muntanyeta suposarà també una nova etapa de coordinació professional per garantir un funcionament eficient i una atenció de qualitat a tota la ciutadania. Escoltem el doctor Ramon Morera.
6: Primer és que els professionals, que és el que estem treballant, es coneguin i treballin projectes compartits. Can Bou treballava els seus projectes, Castell els seus, i tenim que aconseguir que els dos equips treballin els projectes conjuntament. I han començat, per exemple, amb activitats de formació que abans cada u feia la seva, que les més estratègiques, per exemple, ara hem estat fent formació en otorrino, sigui comú als dos equips. Per tant, si a l'hospital o els nostres professionals de referència ens tenen que formar amb otorrino, ho facin els dos equips per igual. I aquesta serà una línia de treball, fent formació als dos equips per igual. I una de les potes també molt important que estem treballant és treballar plegats amb l'Ajuntament. L'Ajuntament pot aportar molt amb salut, no? Perquè la salut no és únicament l'atenció mèdica o el medicament, la salut és molt més. És l'atenció que et dona l'infermera o les activitats que pot desplegar l'Ajuntament. Per tant, també estem treballant molt intensament amb l'Ajuntament, que té moltes ganes de fer coses amb salut, perquè tots junts puguem arribar més enllà.
0: Tot i la valoració positiva de la seva obertura, l'Ajuntament demana que la creació de l'ABC de la Muntanyeta no sigui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia efectiva de millora del sistema públic d'atenció primària. Per això, l'Ajuntament ha demanat més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i més drets per tota la ciutadania. A més, des de l'Ajuntament es reitera que la ciutat necessita tenir assistència hospitalària i és per això que ha formulat un conjunt d'aportacions al projecte anunciat per la Generalitat.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 11 del matí. Bon dia.

0: Reunió extraordinària del Consell General del Poder Judicial a Madrid per analitzar la interlocutòria del jutge Juan Carlos Peinado en què retira el passaport a Begoña Gómez i on apunta que els seus escortes la podrien ajudar a escapar. La reunió arriba després que el ministre de l'Interior, Félix Bolaños, demanés que el màxim òrgan del govern dels jutges reaccionés. Morta el tercer menor que van rescatar divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona mentre s'estava ofegant banyant-se amb d'altres xicots. Durant el rescat ja va morir un primer noi de 12 anys i ahir perdia la vida un dels dos ingressats en estat crític. Tots dos, els últims morts, tenien 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona fa avui al migdia un minut de silenci en senyal de dol per aquesta tragèdia. El Servei Meteorològic de Catalunya emet ja el primer avís de situació de perill de la calor. Avui ha començat la primera onada de calor de l'estiu, que també hem començat avui, tot just fa poc més de mitja hora, en què es preveu que s'allargui fins dimecres. L'escalfament global facilita les calorades, que sovintegen més i duren més dies. El primer ministre britànic, Keir Starmer, es planteja dimitir demà. Ho avancen els diaris britànics The Guardian i The Observer. La seva renúncia permetria que l'exalcalde de Manchester, que divendres va guanyar l'escó al Parlament, es convertís en el nou premier. Downing Street ho nega. Rússia ha suspès la distribució de benzina a la península annexionada de Crimea pels bombardejos ucraïnesos contra una refineria de petroli al port de Kerch. Hi ha com a mínim 4 soldats morts i una trentena de persones ferides. A la regió russa de Krasnodar, una altra persona ha mort per un atac ucraïnès contra un ferri de passatgers. Dos estudis amb participació de l'Hospital de Bellvitge i Lidi Bell revelen que la veu pot ajudar a saber com evolucionarà un malalt d'ELA. La recerca mostra com, a través de l'anàlisi de la veu, es poden fer accions preventives per alentir l'avanç d'aquesta patologia. Avui és el Dia Mundial de l'ELA. Cuidar els pagesos i oferir un gran ventall de productes de proximitat a preus justos a una xarxa àmplia de comerços locals. Són els principals objectius que es marca el projecte d'economia col·laborativa Singulars, que es farà realitat l'any vinent. La febre pels cromos del Mundial de Futbol supera totes les expectatives i Panini, l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades. Assegure que aquest problema el resoldran aquesta pròxima setmana.
1: Esports.
2: La final de la CB de bàsquet es trasllada al Palau Blaugrana, on demà jugarà el tercer partit amb l'empat a 1 entre el Barça i el València. Això després de la derrota de 27 punts ahir del Barça a la pista del València per 102 a 75. Alemanya classificada per als setzens de final del Mundial de Futbol després de guanyar Costa d'Ivori per 2-1 amb remuntada inclosa. Golejada dels Països Baixos contra Suècia per 5-1, mentre que Ecuador i Curaçao han empatat a 0 aquesta matinada i el Japó ha golejat Tunísia aquest matí per 0-4.

0: Hola, hola, molt bon dia i benvinguts a la matinal esportiva de Ràdio Castelldefels. I és que passen 4 minuts de les 11 del matí i anem a obrir aquest espai, aquest programa on visquem, on vivim l'esport local, l'esport de Castelldefels, amb la màxima passió. Notareu una veu diferent a l'habitual en aquesta temporada, i és que sí, avui no està la Meritxell Ferrer, avui la Txell no ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Castelldefels, i estarà aquí a través del costat del micròfon el Cristian Cano, una temporada més a la matinal esportiva. M'acompanya el David Okereke. Hola, David, què tal? Com estàs?
1: Hola, Cristian, què tal? Benvingut de nou aquí a la matinal esportiva. Què tal?
0: Et veig amb ganes de Mundial.
1: Sí. No, els oients no em veuen, però porto una samarreta especial.
0: Pedri, eh?
1: Sí.
0: Jo tinc la mateixa de Pedri, però la blanca d'aquesta temporada.
1: De l'aquesta temporada.
0: Sí,
1: la blanca. Amb número diferent.
0: Amb el 20.
1: Sí,
0: el 20.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Però
0: bueno,
1: 26.
0: Esperem que doni sort avui a la teva indumentària de cara
1: al
0: partit.
1: Espero que també.
0: Exacte, de cara al partit d'aquesta tarda. També ens acompanya a l'altre costat del mirall, a les tecles des del so, la Susana Lázaro. Ja sí que sí, quan passen 5 minuts de les 11, comença la matinal esportiva.

0: Una matinal esportiva ja de posttemporada, amb ja totes les competicions oficials, David, totalment finalitzades, i en la qual doncs farem una miqueta, no?, de repàs del que ha sigut aquest curs 25-26.
1: Doncs sí, Cristian, al programa d'avui farem un repàs, no?, del que ha donat de sí la temporada 2025-2026 als diferents equips de la ciutat. També parlarem amb protagonistes perquè ens facin un balanç de l'any amb els seus aspectes positius i negatius i a millorar de cara a la propera temporada. I bé, acabarem el programa realitzant una tertúlia, sí, amb l'esdeveniment del moment, el Mundial 2026 de futbol, que recordem que es celebra a Canadà, Estats Units i Mèxic.
0: Sí, un Mundial que, bé, ja vam parlar la setmana passada, que em veu trucar.
1: Moment,
0: els meus comentaris van molt bé. Sí, esperem que continuïn d'aquesta manera i que també hi hagi el campió i també el finalista que vaig comentar fa exactament 7 dies. Bé, si et sembla, David, anem a obrir la llauna, anem a obrir la carpeta del futbol per parlar una mica, no?, del que ha sigut la temporada en clau Unió Esportiva Castelldefels. Una temporada, company, jo crec que estem d'acord, i des del club, disculpeu-me, però jo crec que tots estem d'acord, una temporada decepcionant.
1: Sí, ha estat una temporada de molts alts i baixos. Finalment, la Unió Esportiva Castelldefels ha acabat la temporada en aquesta setena posició amb 40 punts, a només 2 del Rubí i de la promoció de descens. S'ha escapat per res, per 2 puntets. Ha aconseguit en aquesta Lliga Elite el triple 10, 10 victòries, 10 empats i 10 derrotes, anotant 39 gols a favor i encaixant 34. Atenció, perquè finalment ha estat el segon equip menys golejat de la temporada. Va perdre 0-1 als Canyars contra el Júpiter a l'última jornada de la Lliga, i va viure un moment complicat, ja que després de la... Recordem que després de la derrota contra l'Horta per 2-1, qui va jugar fora de casa a la jornada número 21, i d'uns resultats, venien uns resultats no gaire bons, encadenant diverses derrotes i empats, la direcció va decidir prescindir dels serveis de Jorge Sánchez. I a partir de la jornada número 25, el nou tècnic és Miguel Ángel Motoso.
0: Un tècnic amb experiència que va estar al Prat, a la tercera federació, que malauradament no el va poder mantenir la temporada passada, aquesta tercera federació, i que el Castelldefels no va poder capgirar la hoja de ruta, no, aquestes últimes setmanes. I és que, sobretot, l'equip cau a la segona volta de la temporada, David, amb una dinàmica que cal dir que fica por al cos, perquè van ser 2 victòries i 8 derrotes en 10 jornades. Sí. El Castelldefels va fer un 6-30, i principalment aquesta va ser la gran raó.
1: Exacte.
0: Per la qual l'equip ja no tan sols es va ficar a l'ascens directe, que a meitat de temporada era tercer, segon, estava ballant en aquestes posicions, sinó que fins i tot també va caure de la promoció.
1: Sí, sí, això, i finalment se li va escapar per només 2 punts. Recordem, aquesta Lliga Elite, no? El campió ha estat el San Juan Atlético de Montcada amb 55 punts, i el Martinenc amb 53, en aquesta segona posició, els dos equips que han aconseguit l'ascens directe a la tercera federació. En aquestes posicions de promoció d'ascens es troben la Pobla Mafumet, el Prat, el Sant Mauro, i el Rubí, finalment, ha pujat en aquest cas a la Pobla, la Pobla Mafumet, juntament amb el Martinenc i el San Juan Atlético de Montcada, després d'haver guanyat l'eliminatòria. En aquest cas, el primer partit va guanyar 1-2 i el segon el va empatar a 0.
0: Una Pobla que en principi era favorit per pujar, m'atreveria a dir fins i tot que en l'ascens directe, no el va aconseguir, va tenir que anar als play-off d'ascens, on aquí, doncs bé, va patir moltíssim, perquè jo crec que sobretot també el Prat, no? Era el, tot i que arribava malament, no? Històricament és un equip amb una estructura molt, molt important, amb Vilajoana, no? Que porta dos anys, molts anys, millor dit, també a l'estructura, a l'organigrama, no? I bé, finalment doncs, no va superar aquella eliminatòria contra Sant Mauro i la Pobla doncs, serà l'equip que disputarà la tercera federació. Torna a tercera federació. Esperem no trigar molt en també explicar l'ascens de la Unió Esportiva Castelldefels. Una Unió Esportiva Castelldefels, David, que si ens fixem en les seves xarxes socials, ja ha hagut molt moviment de cara a la pròxima temporada, arribades, també sortides, no? Segurament doncs, la més significativa doncs, seria la de Juanito, la de Juan Martín Durán, no? Una llegenda del club, el gran capità. Fa unes setmanes li vaig fer una entrevista. No estava del tot còmode, no, amb la seva situació, amb la seva sortida. Li desitgem la millor de les sorts al Juanito, que és un gran amic, un gran jugador i esperem que pugui gaudir, no, d'aquest esport allà on vagi. També tenim més novetats, no, com pot ser l'exemple, no, de l'Aleix Ruiz, que s'incorpora al primer equip de la Unió Esportiva Castelldefels. També Ramon Marimón, que torna després del seu pas per l'Hospitalet. Bé, un Castelldefels que, mica en mica, no, sembla que s'ha posat el mono de trabajo, no, en aquestes setmanes del mes de juny, i que, mica en mica, doncs, ja comença a tenir la vista posada en l'horitzó, que és la pròxima temporada.
1: 26-27, exacte.
0: Doncs bé, anem a saludar ja protagonistes de la Unió Esportiva Castelldefels, a un dels jugadors més destacats d'aquesta temporada en la dinàmica marinera. Saludem a l'Àlex Peñas. Hola, Àlex, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, Àlex? Com portes aquestes setmanes sense competició?
2: Doncs mira, la veritat que les primeres dues setmanes vas tan bé perquè estàs en modo desconnexió, però ara que veus les promocions d'ascens a tot arreu, doncs dius, ja et pica una miqueta al mono.
0: No sé si fins i tot una miqueta amb l'espineta, no? De no classificar-se a la promoció.
2: Sí, això no ho hem oblidat, i bé, doncs amb més ganes que mai de començar la temporada ja per poder aconseguir l'objectiu que se'ns va escapar al final.
0: D'altra banda, Àlex, sembla que l'equip està treballant ja de cara a la pròxima temporada. Hem comentat algunes altes, algunes baixes. Tu, en principi, continuaràs, corregeix-me si m'equivoco, però en principi continuaràs a la Unió Esportiva Castelldefels. Com valores totes aquestes arribades i també què creus que poden oferir?
2: Doncs sí, jo et confirmo que renovo. No penso marxar, vaig ser dels primers en renovar. No tinc cap mena de dubte. I respecte a les incorporacions, doncs bé, estan fent una bona feina des de la direcció esportiva. A més, estan portant gent amb experiència, un pèl més veterana, que ha estat ja a la casa, i que potser és una cosa que ens va faltar una miqueta en trams de la temporada, i crec que ens poden acabar donant aquest plus en partits que estan així encallats. I que, bueno, que més que qualitat i gols, doncs el que és l'experiència et pot donar la victòria.
0: Experiència com, per exemple, la de Ramon Marimón, que ja va passar per la Unió Esportiva Castelldefels fa unes temporades. Repassant una mica, Àlex, el que ha sigut aquest curs 2025-2026, hi van haver molts moments, dinàmiques positives, negatives, sobretot va marcar els últims resultats, les últimes 10 jornades, on el balanç va ser de dues victòries i 8 derrotes. Què és el que va passar als últims mesos de competició?
2: Doncs, bueno, jo crec que va ser una barreja de tot. Potser tema físic, potser tema mental, potser la falta de confiança en els moments en què teníem els partits encallats i que a la primera volta doncs resolíem bé per detalls, qualitat, doncs veies que no en sortien. I, bueno, per aquí és una miqueta el tema, perquè parlàvem entre nosaltres, fèiem dinàmiques de grup fora del que és al dia a dia i tal, i dius, és que no hi ha cap problema, però no, les coses no acaben de rutllar.
0: No sé si fins i tot aquesta dinàmica va afectar el grup a nivell mental, a nivell psicològic, i tots sabem, no, com és aquest esport, que les dinàmiques, sobretot mentalment, és importantíssim.
2: Sí, a més, aquesta lliga és una bogeria. Llavors, clar, una setmana perdies i potser estaves a un punt del descens, guanyaves i estaves en promoció de descens directa, i això et feia, pues, aquesta petita pressió que potser, depèn de com, la falta d'experiència o la falta de calma, doncs ens podia afectar en aquest aspecte.
0: D'altra banda, Àlex, un moment destacat del curs va ser el canvi d'entrenador, no? L'arribada de Miguel, la sortida del Jorge. Quina influència creus que va tenir aquest canvi a la banqueta?
2: Pues a nivell de grup no va ser negatiu, la veritat. És un canvi que, bueno, no esperàvem del tot, però que sabíem que podia passar perquè els resultats no s'estaven donant. I, bueno, també a nivell grupal, doncs, entrar en un equip que ja està rodat, que no està en una bona dinàmica, doncs tampoc era fàcil la jugada, però, bueno, vam fer el millor possible per la nostra part i per part de Motosos, i que poca cosa ens podem recriminar, crec jo.
0: I quines valoracions fas de la temporada?
2: Doncs és difícil de posar un número, perquè la temporada en si és bona, tot i que et quedes amb els 8 últims resultats, que no són els que tu esperaves i que t'ajuden de l'objectiu. Però, bueno, jo li posaria un 6,5.
0: I què creus que és el que va faltar per pujar aquest 6,5, potser el notable?
2: Doncs això, els petits moments de la segona volta, que no sortien les coses i que podíem estar ja per la lluita de l'ascens directe, haver tingut la paciència, l'encert o aquests minuts de calma que ens haurien donat aquests bons resultats.
1: Hola, Àlex, què tal? Ara no, fent un balanç de la temporada, aquests reforços que arriben de cara a la temporada vinent, creus que, com ves comentant, no, aquesta experiència pot ser clau ja per lluitar ja, no, per les primeres posicions des del minut 1?
2: Sí, a més són gent que coneixen la casa, són gent que han estat en categories superiors o en equips molt competitius, i jo crec que aquest plus ens ajudarà bastant, la veritat. Que és el que crec que potser ens faltava una miqueta.
0: A nivell individual, Àlex, aquesta era la teva primera temporada a la Unió Esportiva Castelldefels, al primer equip. Com has vivit, com has viscut aquesta experiència?
2: Bueno, doncs jo sempre he dit i sempre he volgut jugar aquí a Castelldefels, que és casa meva. I, bueno, doncs per poder tornar a jugar aquí, perquè no sé què, jo vaig estar entre filial i primer equip, vaig haver d'anar fora, i l'objectiu era aquest, tornar a casa i gaudir, no, de vestir de groc, i la veritat que no puc estar més content a nivell personal i bueno, intentar millorar aquesta temporada aconseguint un ascens, que és el que el club mereix i el que crec que lluitarem entre tots.
0: I l'última, Àlex, et preguntaré sobre Sergi Cabré, el nou tècnic. No sé si has parlat amb ell, i també no sé si heu parlat una mica sobre el teu rol a l'equip de cara a la pròxima temporada.
2: Sí, he parlat amb ell, he parlat diversos cops amb ell, i la veritat que és una experiència, jo crec que serà positiva per tots, sobretot per part d'ell, que hagi entrat a la piscina aquí a nivell amateur. I, bueno, també és un noi de la casa, s'estima el club, s'estima la ciutat, està fent una plantilla, jo crec, de gent que més o menys ell pot conèixer, que hagi coincidit o que hagi vist molt, i jo crec que en aquest aspecte, doncs, anirà bé. I a nivell personal em va demanar més o menys que el mateix rol d'aquest any, donar una passeta més endavant, que això es pot demanar, i poca cosa més.
0: Doncs bé, Àlex, moltíssimes gràcies per atendre'ns i també pel teu temps. Que vagi molt bé, desitjar-te unes bones vacances i un bon estiu, i res, tornem a l'activitat al setembre.
2: Perfecte, moltes gràcies.
0: Una abraçada ben forta.
2: Adéu, bon dia.
0: Paraules de l'Àlex Penyes, jugador defensor de la Unió Esportiva Castelldefels, un dels jugadors més destacats del que ha sigut la temporada en el conjunt mariner, David. Clau, no?, també en que l'equip doncs hagi tingut opcions de ficar-se a play-off fins a l'última jornada, però bé, malauradament doncs no va ser possible. Bé, un Àlex, tanquem ja l'entrevista amb l'Àlex Penya, jugador de la Unió Esportiva, i també tanquem precisament aquesta carpeta. Però abans, anem a repassar, David, detalladament com ha acabat la classificació a la Lliga Elite.
1: Doncs, en aquest cas, la Lliga Elite, com bé he comentat, no?, el San Juan Atlético de Montcada finalment ha sigut el campió d'aquesta Lliga Elite amb 55 punts, el Martinenc segon amb 53 punts. Aquests dos equips han aconseguit l'ascens directe a tercera federació. Tercer ha quedat la Pobla Mafumet amb 52 punts, el tercer equip que els acompanyarà la temporada vinent, aquesta tercera federació. A les portes d'aquesta categoria s'ha quedat el Prat, quart, amb 43 punts, el Sant Mauro, també empatat a 43 amb el Prat, sisè, el Rubí, amb 42, setens, la Unió Esportiva Castelldefels, com bé comentàvem, amb aquests dos punts, no?, a les portes d'aquesta promoció d'ascens, el Manlleu, vuitè, amb 38, el Sabadell B, també empatat a punts amb el Manlleu, a novè. Desens, l'Atlètic Sant Just, també, atenció, perquè tenim quàdruple empat, en aquest cas amb el Valls també, 11. Dotzens, l'Horta, amb 37 punts. I bé, en aquestes posicions de descens trobem a la Ciutat Cooperativa, que s'ha quedat només a un punt de la salvació, amb 36 punts, el Júpiter, 14, amb 35, el Vilafranca, 15, amb 32 punts, i ha tancat aquesta Lliga Elite el Sant Feliuenc, amb 31 punts.
0: I també posant una miqueta la perspectiva, no?, en els nous equips que s'incorporaran de cara a la pròxima temporada, no?, equips que pugen de primera catalana, també doncs els equips que baixen de la tercera federació. Can Vidalet torna a tercera, torna de tercera, millor dit, després de baixar en l'última jornada, en una jornada bastant dramàtica contra el Cerdanyola. També el Vic doncs disputarà la Lliga Elite de cara a la pròxima temporada, dos equips que, recordem, van ascendir l'any passat i que tornen, i en aquest cas el Lleida va ser l'últim classificat de la tercera federació i també estarà a Lliga Elite de cara a la pròxima temporada. La veritat que quina llàstima la situació del Lleida, David, un històric,
1: doncs sí,
0: i que estigui en aquestes circumstàncies, no?, fins i tot patint per la pròpia supervivència, doncs és una autèntica llàstima. De cara als equips que pugen de primera catalana, el Viladecans és l'equip que estarà a Lliga Elite de cara a la pròxima temporada, o sigui que tindrem un derbi, no?, del Baix Llobregat entre Unió Esportiva Castelldefels i també el Viladecans. Veurem què és el que passa, li desitgem la millor de les sorts.
1: Sí, com... si ha estat aquesta temporada Lliga Elite una temporada molt, molt igualada entre tots els equips, no?, com bé comentava l'Àlex, no?, que perdies un partit, estaves al descens, guanyaves i ja estaves en posicions descens, amb aquests equips que pugen, jo crec que la temporada vinent serà encara més apretada.
0: Bueno, sobretot perquè és que jo crec que pot passar qualsevol cosa, perquè jo a l'inici de temporada jo no hagués donat que el Martinenc i el Sant Joan Atlètic de Montcada pugessin. O sigui que estaríem parlant com que el Viladecans pugés ara mateix, perquè van pujar els dos equips que venien de la primera catalana. Bé, tancant ja la carpeta de la Lliga Elite, anem a baixar uns esglaons per parlar sobre la tercera catalana, on tenim tres equips locals i on anem a parlar sobre el club de futbol Can Roca, que per cert ara també parlarem amb protagonistes. Un Can Roca que, malauradament, David, doncs no ha pogut mantenir la categoria.
1: Doncs sí, Cristian, finalment, bé, últim classificat, no?, d'aquest grup 11 de la tercera catalana amb 16 punts. Malauradament, no?, com bé comentaves, descendeix a quarta catalana juntament amb la Unió Esportiva Castelldefels B, l'Espluguenc i el Gornal. Pel que fa a l'estadística, ha acumulat un total de 4 victòries, 4 empats i 22 derrotes, amb 40 gols a favor i 100 en contra. Bé, el Terlenca barcelonista B ha aconseguit aquest ascens directe a la segona catalana, no?, amb, ja que ha estat el campió amb 67 punts. Atenció, un Terlenca barcelonista B que, bé, en els últims partits ha acumulat un total de 6 victòries consecutives. A l'última jornada, recordem, va guanyar per 9-0 al Gornal, un dels equips descendits. En aquest cas, finalment, en aquesta Lliga de Tercera Catalana, aquest grup 11, l'equip menys golejat ha estat a la Fundació Atlètic Sant Just, amb 27 gols, i l'equip que ha aconseguit més gols ha estat el Penyanguera B, amb 76 gols. I en aquest cas, podem dir que el P

0: fent ràpidament també repàs dels, dels altres equips locals, cal dir que la Unió Esportiva Castelldefels B sí. també baixa, va baixar l'última jornada, i que en el cas del Vista Alegre es va ficar a promoció, però que malauradament no va ser possible, ja que va perdre l'últim partit a casa contra l'Atlètic Masnou. Bé, estem a 2 minuts de 2:15, anem a fer una petita pausa musical i parlem amb l'entrenador del Can Roca i també amb un dels seus capitans, com és el David Juárez. Fins ara.
1: Les notícies de Castelldefels a través d'internet les trobaràs al butlletí alcastell.org. alcastell.org.

0: Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i tu estàs perdent.
1: No saps a què t'estàs perdent.
2: I tu perds des de fa molt.
3: De veritat, tu vols seguir perdent?
4: Si no veus l'esport femení,
5: t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
3: Sentir passió. Orgull.
6: A Ràdio Castelldefels, la matinada esportiva.

0: Comença a Ràdio Castelldefels la matinada esportiva.
1: Passa un minut de les 12, hem escoltat el David Rosa i a David Juárez del Can Roca en aquesta posttemporada, després de viure aquest any a tercera catalana, i és moment, David, d'obrir una nova carpeta, obrir una nova frontera. Hem de canviar de disciplina, hem de marxar a un altre esport per parlar sobre el sènior masculí del Club Bàsquet Castelldefels.
2: Doncs sí, Cristian, el Club Joventut Castelldefels finalment descendeix a segona territorial, juntament
1: amb... El Castelldefels, eh? El Joventut no, el Club Bàsquet Castelldefels.
2: Perdona.
1: De tercera FEB.
2: Doncs sí.
1: És que anunciem aquí que baixa el Castelldefels i potser el president, a l'Antonio, li donem un disgust, o a l'Alfonso o al Raül. No.
2: El bàsquet de Castelldefels, en aquest cas, espera, que no tinc aquí davant.
1: Bé, bueno, una temporada on l'equip es va classificar a la promoció de Saints, un any ja on Raül Martínez, doncs, dirigia la seva segona temporada, no? Després del seu retorn al club en aquesta nova etapa com a tècnic del conjunt Lila, en una tercera FEP, David, que ara la comentarem quan la tinguis disponible. Coses dels aparells tècnics, que de vegades, doncs, la cobertura, hi ha problemes de connexió i les pàgines no carreguen. El meu excompany, el Xavi Avellán, que li envio una salutació i una abraçada ben forta, ho sap perfectament. Bé, el que estava comentant, David, una temporada on el Castelldefels es va ficar a promoció d'ascens, on l'equip va començar realment bé amb aquella victòria, no?, contra Tarragona. Va estar tot l'any tercer, quart, cinquè classificat. Finalment es va ficar entre les quatre primeres posicions, company, i l'equip es va ficar, no?, es va classificar aquests play-off, on malauradament, doncs, van caure, no?, en la primera ronda contra un Vic que segurament a nivell d'estructura, de projecte, no?, també té jugadors molt, molt importants, doncs també va tenir el factor pista a favor, doncs va ser superior al Castelldefels en aquell partit, de promoció, i va classificar-se de cara a la següent ronda d'aquestes eliminatòries. I el que comentava, una temporada a la lliga regular de la tercera FEB on hem vist equips d'un nivell altíssim, com és l'exemple del Mollerussa, que va ser el campió, va acabar amb 49 punts, amb un rècord de 23 victòries i 3 derrotes, una temporada històrica del conjunt de Ponent. El segon va ser el Tarragona, que també es va ficar a la promoció com a segon amb 48, el tercer l'Hospi amb 47 i el Castelldefels va acabar com a quart amb 42, veient, doncs, aquest espai, no, aquesta distància entre aquests tres primers classificats i amb el Castelldefels, doncs, que ha marcat al llarg de tota la temporada. Ja des de l'inici, doncs, sabíem que Mollerussa, Tarragona i Hospi, doncs, eren superiors, no, per projectes, perquè tenen jugadors realment molt i molt importants, i el Castelldefels, doncs, es va ficar en aquesta quarta plaça després de també lluitar amb el Baix en un mama en les últimes setmanes de competició. Un Club Bàsquet Baix que va acabar com a cinquè amb 40 punts, el sisè va ser l'Igualada amb 39, setè Arevalo Ibiza amb 38, i després vam tenir, doncs, la part baixa, no?, on vam tenir a 5-6 equips en pràcticament un 2 punts de distància, ja que tenim un empat a 4 equips a 37 punts, que van ser Barbastro 8è, Calvià 9è, el Roser com a 10è i també el Ciutat d'Inca com el 11è classificat, i els 3 per la cua, doncs, van ser el Sant Cugat amb 36 punts i finalment el Boet Mataró i també la Puebla de Alfindén amb 31 i 28 punts respectivament, que per cert he fet menció del Boet Mataró, nou equip d'Eric Mañés, que ara parlarem sobre arribades, sortides, nou equip de l'Eric Mañés. L'altre dia vaig estar parlant amb ell, no?, en privat, i m'informava sobre aquest fitxatge, i bé, li desitgem la millor de les sorts a l'Eric, que és un autèntic crack, tinc una molt bona relació amb ell i esperem que pugui viure una gran temporada a Supercopa Masculina l'any L'any vinent. Em sembla que ja tens tot disponible, no?
2: Sí, ja carregat. Ja tinc tot disponible i carregat. Bé, en aquest cas, el Club Bàsquet Castelldefels, no? Parlant d'estadístiques, finalment ha aconseguit un 57% en tirs lliures, 77 de 133. Pel que fa als llançaments de dos, un 48%, no?, en aquests 79 de 164.
1: Que no està malament.
2: No, no està malament. I sí que una estadística bastant baixeta pel que fa als triples, un 27%. Un 28 d'encerts de 101 oportunitats. Una estadística bastant baixa pel que fa als triples. I bé, pel que fa, en aquest cas, com bé has comentat, no? Com a jugador destacat, no? Tenim el Marc Banyés amb aquests 61 punts en 122 minuts disputats i, atenció, un total de 8 triples. I bé, també tenim l'Eric Banyés, no? Amb 41 punts i aquests 5 triples també anotats en el total de la temporada.
1: Hi ha una trampa que això, clar, els que portem més anys en això ho sabem. Hi ha diferència entre la Federació Espanyola de Bàsquet i amb la catalana, perquè pensa que el ser tercera FEP, que hi ha equips d'Aragó, d'Isles Balears, no carrega a la web de la Federació Catalana. O sigui que aquestes estadístiques no són exactes, vale? Del que ha sigut el curs, ja que, insistim, doncs, a la web de la Federació Catalana de Bàsquet, doncs, lògicament, Calvià de Palma, Puebla del Fundent de Saragossa, Barbastro, no són equips de la nostra comunitat autònoma, no? No? I no surten els seus resultats. És per això que segurament veurem aquí alguna dada que sembla irreal, ja que l'Eric, no? Comentaves 40 punts, l'Eric pràcticament ha tingut de mitjana un doble-doble aquesta temporada. També l'Eric, o altres jugadors, no? També Tugores, des de l'organització, entre d'altres, no? Que han tingut un paper, doncs, realment important, no?, aquesta temporada dins del BBA Castelldefels. Ja sí que sí, el que comentàvem a nivell d'estadístiques, aquí jo tinc les correctes, que són de la web espanyola, i bé, si ens fixem a nivell de partits i a nivell de punts, no?, que era el tema que feies menció prèviament, el jugador que més punts ha fet aquesta temporada amb la samarreta lila, doncs, ha sigut l'Eric Banyés, amb 413. Això fa una mitjana, doncs, realment important, ja que 413 en 26 partits, doncs, és una dada importantíssima per l'excapità del Club Bàsquet Castelldefels. Si ens fixem també al tema valoració, el més destacat també precisament va ser el Eric, amb 551 de valoració, que va acabar la temporada el excapità del Castelldefels. D'altra banda, doncs, també jugadors destacats, lògicament el seu germà, el Marc Manyés, també el Santi Serrataco, que ha fet una temporada, doncs, espectacular, Dani Tugoris, no?, tot i alguns problemes físics a l'inici de temporada, doncs, ha acabat molt bé el curs, també fer, doncs, menció, no?, de l'Alberto Vicente Sabariego, entre d'altres, no?, una temporada en línies generals on el 5 titular del BBA Castelldefels, doncs, ha tingut un paper important. Sí que és cert que a nivell d'anotació jugadors com l'Àlex Cruz han mantingut, no?, el ritme que van tindre la temporada passada, no tenint un rol tan important, tan titular, però també l'Àlex, doncs, ha tingut un paper en l'anotació també clau de cara a aquesta temporada, no?, i un any on el BBA Castelldefels, jo crec que si el valorem, crec que estem tots d'acord, David, veient rivals, els moments de dificultat que ha tingut al llarg de l'any, doncs jo crec que ha sigut una temporada en línies generals bona.
2: Sí, bastant bona, no es poden queixar.
1: D'altra banda, a nivell d'estadístiques, doncs, si fem menció, no?, a nivell global, agafem tot i fem les estadístiques generals, l'equip, doncs, ha sigut un dels equips que més punts ha fet, més concretament el segon, i és que després de Mollerussa, el Tiburón Castelldefels ha tingut el millor atac de la categoria amb 2.218 punts, i després a nivell defensiu aquí segurament no, és una cogeada, no?, entre cometes una mica l'equip, ja que doncs, van encaixar 2.105 punts. Si ens fixem en rivals directes, com per exemple el Valls, doncs pràcticament 150 punts menys que el BBVA Castelldefels. Jo crec que la defensa no ha sigut un dels aspectes, ara li preguntarem al Raúl Martínez, doncs que possiblement ha de, o pot millorar més l'equip de cara al futur.
2: Doncs sí, sobretot per a la temporada vinent, no? Bé, en aquests punts en contra, canviar aquesta, no?, estadística de punts en contra.
1: També veurem la pròxima temporada, on en principi no hauria de ser tan exigent, no?, perquè Mollerussa, Tarragona, Ospi, doncs s'han posat molt alt al nivell d'exigència. Bé, anem a saludar ja el tècnic, l'entrenador del BBVA Castelldefels, el gran Raúl Martínez. Hola, Raúl, molt bones, què tal, com estàs?
3: Hola, bon dia, molt bé.
1: Bé, míster, portem ja una setmana sense competició des de posar punt final aquell dia a la pista del Vic. Com han estat aquestes setmanes en dinàmica de sèniora?
3: Bé, bueno, hem necessitat el nostre temps, no?, de recuperació, no? Són temporades molt, molt intenses, són molt apretades, són 8-9 mesos molt, molt, molt forts, no? Llavors hem estat primer descansant i després treballant en la plantilla de la temporada vinent.
1: Una temporada que tanqueu, Raúl, on l'equip es va ficar a promoció després d'algunes temporades, no?, on teníem aquesta espineta clavada, no?, aquesta deuta pendent de disputar la promoció, però que malauradament, Raúl, doncs no va ser possible contra el Vic.
3: Bé, a veure, arribàvem molt just de forces, havíem tingut una temporada molt irregular, al que venim estan acostumats, i el factor camp és molt, molt important, no?, en aquests quilòmetres previs. Llavors, el Vic és un equip que té, diguéssim, una estructura un punt millor que la nostra, un pes més alt i amb un treball més de llarg recorregut, no? Nosaltres som un club més jove, no?, en aquest sentit.
1: I quines valoracions fas de la temporada? Creus que s'han assolit els objectius que s'havien marcat a l'inici?
3: Sí, clarament. Vull dir, l'objectiu era zona mitja tranquil·la i si podíem treure alguna posició alta, com hem fet sempre, doncs intentar anar i poder assolir, no? I vam tenir una fase temporada amb moltes derrotes perquè vam estar en mala dinàmica per lesions i situacions i tal, i llavors no semblava que arribéssim entre els quatre primers, no? Però les últimes 4-5 jornades van fer molt bona feina.
1: D'altra banda, feies menció, no?, d'una temporada que potser en alguns moments una mica irregular. I precisament, Raúl, ha sigut el curs on us heu classificat de cara als play-offs. Quines han sigut les raons, quines han sigut les claus perquè l'equip, tot i estar una miqueta més irregular, s'hagi ficat entre els quatre primers?
3: Bé, tenim un equip que tenim jugadors amb qualitat, jugadors amb experiència i bueno, vam treballar, diguéssim que vam redoblar esforços, no? Quan va arribar el moment de que veiem que no anàvem a passar de la zona tranquil·la que hi ha en aquesta categoria, que clar, entre baixen 3, promocionen 4, però després hi ha 7-8 equips que com hagin guanyat molts partits a la primera volta, si no arriben ja per l'ascens i estan pràcticament lluny del descens, vull dir, se't pot fer un mes, dos mesos que no hi ha la mateixa motivació o competitivitat perquè no tens a l'alcance, no?, a poder arribar. Llavors, clar, això nosaltres no ho volíem, volíem apurar les opcions, estàvem molt igualats amb el Valls i l'Igualada en la mateixa situació i bueno, doncs a nivell d'entrenaments vam canviar una sèrie de coses, vam rotar més gent, vam donar més oportunitats a la gent del club, no?, del sènior B, del júnior, i vam millorar molt la dinàmica de treball de la setmana i això és el que fa que mira, vam poder competir millor, vam arribar millor de forces que el Valls i que l'Igualada.
1: I a més aquesta temporada, no, estava la particularitat, no, de que equips potents, doncs havia un increment, no, perquè recordo la temporada passada on Mollet i Barça eren els més destacats, però en aquesta ocasió, Raül, hi havia tres equips que sobre el paper o eren superiors o a nivell a la quiniela no eren més favorits per estar en les primeres posicions del Castelldefels, com són Mollerussa, Hospitalet i en aquest cas també l'altre equip que finalment doncs va ser el Tarragona. A nivell d'exigència, és una de les competicions, una de les lligues més exigents que recordes?
3: Probablement sí, perquè no havíem coincidit en totes les temporades que el club està en aquest nivell, no havíem coincidit que tinguéssim tres equips per sobre, clarament d'una categoria superior en quant a estructura, pressupost i part dels jugadors, i a més, 3-4 equips que venen a continuació, de manera que són 6-7 equips de molt, molt bon nivell en el grup, no? Normalment hi ha dos molt destacats, un o dos, un parell que apunten alt i una gran zona mitja, no?, per dir-ho així. I en aquest any, en aquest grup, l'altre grup també hi ha hagut aquestes situacions, i l'altre grup també ha tingut aquestes particularitats, no sé si el nivell de la Lliga deu haver pujat, no? Però sí que és cert que estem parlant dels tres equips que has comentat tu. Un, el filial d'una CB amb un pressupost altíssim, que amb tot l'estaf i tot l'equip professional. L'Hospitalet, que per història i tradició sempre és un equip de tercera o segona FEP. I el Tarragona, que també per història també és un equip de tercera o segona FEP, no?
1: D'altra banda, Raül, quin moment recordes, si haguessis d'escollir, quin creus que va ser el millor moment de la temporada, que recordes doncs amb més, satisfacció?
3: Crec que el partit contra Igualada a casa d'ells, quedant aproximadament, ara ja no recordo tant a l'exactitud, però 4 jornades, diria, doncs que era el partit clau. Si aquest partit el trèiem, teníem les opcions d'entrar dalt, i si no el trèiem, era bastant difícil, perquè hi havia un tema de l'average també, no? Nosaltres teníem perdut l'average amb ells de 9 o 11 punts a casa nostra, la primera volta, i a casa seva vam guanyar de 13, no? O sigui, vam guanyar el partit, vam igualar la posició, i a més l'average, llavors això va fer que ells quedessin, diguéssim, trucats, no?, en aquest sentit, a la classificació, perquè per superar-nos havíem de guanyar més partits que nosaltres dels que ens quedaven, no? Doncs aquest va ser el kit, no?, el punt d'inflexió aquí a Igualada.
1: Abans amb el David fèiem repàs d'algunes estadístiques, no? Per exemple, a nivell anotador heu sigut un equip doncs molt ofensiu, molt potent en aquest aspecte, però d'altra banda en defensa veu patir una mica més. Quins aspectes t'agradaria que millores l'equip? Potser aquesta defensa?
3: Bé, a veure, això té una lectura més profunda, no?, que millorar un aspecte concret o no, no? Quan tu jugues, si veieu el bàsquet professional, veieu l'ACB, no?, o els play-offs d'ACB, no?, que estan jugant ara, els tantejos que fa el València, per exemple, de més de 100 punts, no? L'altre dia el Barça va fer-ho molt bé i va guanyar 116-117. Ahir va tornar el València a ficar 100 i pico punts i el Barça no va arribar, no? Doncs quan tu jugues a ficar molts punts, descuides més la part de darrere. Això passa al bàsquet i entenc que passa en molts altres esports, no? Llavors, no és tant que l'equip no defenses bé, sinó que quan tu estàs jugant un joc molt ofensiu, sí que és cert que costa més defensar més estona, no? Llavors, te noten més. Lo normal, si no, clar, si no guanyaries de 30-40 punts en dos partits, no? Llavors, sí que s'ha de millorar alguna cosa defensiva, òbviament, però no crec que sigui una cosa molt perillosa o una cosa molt, molt destacada a treballar.
1: I si tinguéssim, en un tema ja de ficció, si tinguéssim una màquina del temps, Raül, si haguessis d'escollir alguna cosa que t'agradaria canviar del que ha passat aquesta temporada, què és el que retocaries una mica?
3: Bueno, no sé, ara no et sabria dir, no?, perquè les temporades van com van, no? Llavors nosaltres, els entrenadors o els jugadors, no podem moltes vegades controla algunes coses que passen, no? Quan es lesiona la gent o es posa mal a algú, doncs no, clar, són coses fortuïtes o no les pots controlar. Però bueno, així anecdòticament em vaig posar malalt un partit que no vaig poder anar, no? Que feia un munt d'anys que no em passava, 12 o 13 anys que no em passava. Doncs què podia canviar? Doncs no haver-me posat malalt, no? Però bueno, jo t'ho dic a moda de broma, no? No sé, és difícil, és difícil.
4: I d'altra banda, ja mirant una mica el que serà la pròxima temporada, ja s'han informat algunes sortides, no? Per exemple, Arnau Notó, que és una persona que porta molts anys a l'estructura del club, també la de l'Eric Mañés, no? el gran capità i un dels jugadors més desequilibrants aquesta última temporada. Primer, veurem més canvis?
3: A nivell de club, d'equip, em pregunta.
4: A nivell d'equip, sí, de sortides.
3: Sí, clar, aviam, nosaltres ara no hem estat, diguéssim, actius en el sentit d'informar, no?, a nivell premsa, a nivell xarxes socials, etcètera, dels canvis, perquè hem volgut esperar fins tenir més coses, però com a primera novetat i tal, l'estaf, el cos tècnic és completament nou, vull dir, només continuo jo i l'Albert Olón, que és el team manager, i tots els ajudants de preparació física, etcètera, són tots incorporacions. Un staff pràcticament nou. I a nivell de jugadors, ara mateix tenim 4 jugadors nous incorporats, fitxats, que es pot dir, no és cap secret i tal, són 4 jugadors joves, no? Vull dir, són jugadors d'un perfil atlètic i d'un perfil físic i un perfil de talent que no teníem fins ara, vull dir, hi ha un canvi d'enfoc en com hem de fer aquest equip, no?, a partir d'aquest any, no?
5: Hola, Raül, què tal? Per tancar, no?, la valoració, no?, d'aquesta temporada, bé, t'has quedat satisfet de la feina i quina nota li posaries al global de la temporada?
3: Bé, doncs aviam, per resultats,
4: crec que t'estem perdent, Raül. Estem tenint unes petites interferències, a veure si podem recuperar la cobertura amb el Raül Martínez, entrenador del BBA Castelldefels. Perquè continua, no, Susana? Anem a provar. Hola, Raül.
3: Hola, sentiu?
4: Ara sí que t'escoltem, sí. Míster. Sí, tot teu.
3: Sí, jo no m'he mogut d'on estic, Deu ser les cobertures. Em sentiu? Bé.
4: Sí.
3: Vale, doncs, estava dient que a nivell de nota, a nivell de sensacions és una cosa i a nivell de realitat és una altra cosa, no? A nivell de resultat li podríem posar un 8,5, no? Hem quedat a dalt. A nivell de treball li posaria un 9, no?, perquè hem treballat molt, i a nivell de sensacions li posaria un 7, perquè hem patit més que l'any anterior.
4: I tornant una mica de cara a la pròxima temporada, m'agradaria preguntar-te sobre l'Eric, sobre la seva sortida. Qui pren aquesta raó? Aquesta decisió és decisió del club, decisió de l'Eric? Una mica les raons d'aquesta sortida.
3: Bé, aquest tema, com és lògic, no? Sabia que em preguntaríeu. Però aquest tema és un tema que és difícil, no? Perquè normalment quan tens els vincles amb les persones, amb els jugadors de molts anys, no? I en el cas de l'Eric, el capità de l'equip, que va entrar quan vaig entrar jo fa 8 anys o 9, clar, al final és en algun moment s'ha de prendre decisions, i en algun moment s'han de canviar coses, en algun moment s'han de fer les noves propostes per un nou cicle de temporada, no? Llavors, al final, la decisió, la pressió com a entrenador amb el recolzament del club, evidentment, l'Eric doncs ha estat molt important per nosaltres, molt, molt important, i això ho sap tothom. Però al final un jugador que està a punt de retirada i estava valorant si retirar-se o no aquesta temporada, si ho teníem parlat al principi de que era una possibilitat. I al final nosaltres hem de construir equips de futur, no? Llavors al final no podem estar, no sé, una mica com el tema dels jugadors, com va passar amb el Messi, no? Amb el Barça, no? Vull dir, té el nivell boníssim per continuar i donar un any més, sí, però què implica això, no? Llavors, a nivell de cicle de l'equip, aquest any hem tancat un cicle amb aquest grup de jugadors i canviem a una altra generació de jugadors. Llavors, per fer això s'ha de fer progressiu, no has de canviar 5 o 6 jugadors de cop i has de començar per la gent que té més edat, no? Llavors, en aquest sentit, ha estat una decisió molt difícil i molt pensada, què és el millor pel club, què és el millor per l'equip i també què és el millor per l'Eric, no? En aquest sentit, llavors, vam tenir moltes reunions amb la directiva i l'estat per valorar aquesta situació i vam pensar que si no era aquest any seria el que ve i si no està molt a prop, no? És una mica el que va passar amb en Cristian Oliva en aquell moment. Es va produir quan jo no hi era en el club, en l'etapa que jo no estava, i també va ser una situació delicada i dolorosa, no? Que sortia un referent de l'equip per un tema de que ja creiem que no pot sostenir la dinàmica d'entrenaments, la dinàmica de competició

0: pues aquest any, diguéssim, que seria un any de construcció, que no de transició, perquè al final jo ara ja porto dues temporades un altre cop, després d'haver tornat. No crec que sigui una transició a què, no? Vull dir, no és això. Però sí que estem remodelant aquesta plantilla perquè torni a ser una plantilla de part alta en el menys temps possible, no? Llavors, no puc dir-te que l'equip és un equip de mantenir categoria, perquè no, perquè no és així, és un equip que és també de sortida, un equip de mitja taula cap a dalt, però que s'ha de treballar. Llavors ens manca l'experiència, però tenim molta més energia i molta més coses, no, que les que teníem fins ara.
1: Doncs bé, Raül, míster, gràcies per atendre'ns en el dia d'avui. Que vagi molt bé, molt bon estiu, i ja saps, a partir del setembre, de nou, doncs, estaré molestant, entre cometes, amb el màxim respecte. Que vagi molt bé.
0: Molt bé, moltes gràcies i, com sempre, molt agraïts per la vostra cobertura i pel vostre suport.
1: Una abraçada. Les paraules del gran Raül Martínez, entrenador del BBA Castelldefels, que encararà la pròxima, la seva tercera temporada després de tornar al Castelldefels en aquesta segona etapa. Recordem, doncs, que abans estava el Josep Maria Planas, va sortir el Josep Maria i va tornar, en aquest cas, el Raül Martínez. La temporada passada, amb l'espineta, no?, de quedar-se tercer i estar a un punt de ficar-te entre els dos primers i pujar, i aquesta, doncs, també de classificar-te a la promoció, però que malauradament, doncs, vas perdre l'eliminatòria al camp del club bàsquet.
2: Esperem que la temporada vinent hi hagi més sort, no?, la tercera a la vençuda. I
1: igualment,
2: puguin...
1: clar, la sortida, com ha comentat, la sortida de l'Eric és,
2: si serà una baixa, és realment baixa important.
1: És importantíssima. L'Eric no parlarem amb ell, creu que no és el moment de... He parlat amb ell, no creu que sigui el moment de parlar ara mateix, després de que estigui tot de fa poc, no?
2: En calent, no? Clar.
1: I ja la pròxima temporada, doncs, seguirem en contacte i de ben segur, doncs, algun dia truquem al grandíssim Eric, que acabarà el Boet Mataró de Supercopa. Bé, anem a parlar sobre altre equip de bàsquet, sobre el Joventut Castelldefels, David.
2: Ara sí.
1: Una temporada... Ara sí.
2: Ara sí.
1: Ara sí, ara sí. Tenies ganes, de parlar?
2: Embolic, sí.
1: Tenies ganes de parlar del jovent. Els coneixes més, també.
2: Els conec més, sí, perquè aquesta temporada, no?, he pogut viure bastants partits, he pogut narrar, no?, aquí en directe per Ràdio Castelldefels i per la Matina Esportiva, diversos partits en directe. I bé, un Joventut Castelldefels que sí, que ara sí, bueno, bé, descendeix a segona territorial, no?, juntament amb el Club Esportiu Gelida, el Castellbisbal i l'Àguiles Plus Foc. Finalment ha acabat 11è amb 35 punts, acumulant 9 victòries i 17 derrotes. Atenció, perquè bé, 6 de manera consecutiva, recordem...
1: Les últimes.
2: Les últimes 6. Recordem que al principi de temporada va començar realment bé.
1: Sí,
2: però...
1: crec que eren 3 victòries seguides.
2: Sí, va començar molt bé, amb opcions de pujar de categoria, però bé, va ser a partir de... diria abans de les vacances de Nadal, més o menys, en aquesta petita parada...
1: Bueno, recordo que va tancar l'any 25 amb una victòria, amb una remuntada espectacular, que vaig parlar amb Palacios, i ja sí que...
2: Sí, potser després, allà, a partir del gener-febrer, ja va començar, doncs, a encadenar una mala ratxa fins ara, bueno, fins al final de la temporada.
1: Fins i tot ha portat el canvi a la banqueta, recordem, va sortir el Pedro Mendoza, va arribar en aquest cas l'Albert Tomàs. Aquí, per cert, ja el tenim en directe a la matinal esportiva. Hola, Albert, molt bones, què tal?
3: Hola, bon dia.
1: Bueno, míster, primer de tot preguntar-te sobre com porteu el club, a l'equip, aquestes setmanes sense competició oficial.
3: Bueno, de fet, vam acabar dijous, així que pràcticament no... Encara no ens ha donat temps de donar-nos compte de que estem de vacances, però, bueno, molt bé, hem acabat molt bé, perquè hem acabat la temporada, doncs, molta gent venint a entrenar, vull dir, el grup està fort, el grup no s'ha vingut a baix, hem seguit venint a entrenar, hem parlat amb tots els jugadors de cara a una mica d'anàlisi d'aquesta temporada i de com plantejar la temporada vinent. I molt bé, molt content, o sigui, més enllà del resultat que ha sigut no el que volíem, a nivell de grup, a nivell de dinàmica de treball, doncs, bueno, estem en la... Molt contents.
1: L'altre dia vaig parlar amb el Xavi, amb el capità, sí, i em comentava, no?, una mica, que s'es quedava una miqueta amb l'espineta, no?, una miqueta

0: t'ha decepcionat del tram final, on aquestes 6 derrotes consecutives, Albert, és el que segurament ha provocat aquest descens de categoria.
1: Sí, home, clar, sí. Evidentment, el Pedro va deixar l'equip amb, si no recordo malament, amb 8-11, vull dir que era un balanç increïble, però sí que és veritat que havia com un canvi de dinàmica i ell, bueno, és un home molt, molt responsable, és una persona de club, i va pensar que jo podia aportar una altra energia, una altra dinàmica, perquè, bueno, crec que ho estava comentant, no?, que vam encadenar com un bon tram de temporada, i potser va arribar el moment del calendari dur, i que potser nosaltres tampoc estàvem en el moment més alt de forma, i van començar a arribar les derrotes. Però sí, està clar que partits com el del Corbera o el d'Àguiles, potser només guanyant un dels dos haguéssim mantingut la categoria, i se'ns va escapar per detalls. Així que sí, estem picats, estem decebuts amb nosaltres mateixos, però alhora molt motivats per tornar l'any que ve a la categoria, i bueno, aquest és, sense posar-nos massa pressió, però crec que la qualitat de la plantilla dona per pensar en l'ascens.
2: Hola, Albert, què tal? Bé, jo, com he comentat al principi, no, he tingut la sort, no, de poder-vos seguir aquesta temporada, no, narrar, no, diferents partits. I bé, sí que és cert, no, que al principi de temporada, no, que vaig tenir l'oportunitat, no, de parlar amb Pedro, no, després del postpartit, ell sempre em comentava, no, quasi a cada partit, una estadística, no, que sempre teníeu problemes, no, en el tema dels tirs lliures. Creus que en aquests tirs lliures, creus que ha sigut una de les causes, no, un dels problemes que heu tingut aquesta temporada de cara a definir, no, el resultat final dels partits?
1: Sí, segur. Pensa que aquestes 6 últimes derrotes que comentes, cap ha sigut per més de... Bueno, la de Sant Joan, l'Espici, però després els últims 5 partits mai hem perdut de més de 10. I, bueno, no sé, per exemple, el dia d'Àguiles, que, bueno, vam fallar 10 tirs lliures de 23, el dia d'Esparreguera vam fallar 10, el dia de Corbera, que era el partit clau, que vam perdre de 4, vam fer 8 de 19. Sí, indubtablement. I, o sigui, en aquesta categoria ens hem marcat intentar pujar. Hem fet un 52% al global de temporada, i intentarem, bueno, treballar a poc a poc amb cadascú, el tema de concentració, el tema de mecànica, i intentar pujar al 60% perquè aquests partits, doncs, ajustats no se t'escapin.
0: Hem destacat alguns temes a millorar, no? com per exemple el tir lliure. A nivell també de coses, no? que han destacat l'equip, arribaves en un moment complicat, Albert. Quina evolució has vist a nivell col·lectiu després de la teva arribada?
1: Bueno, a veure, la transició del Pedro a mi ha sigut com molt natural, i no hem volgut fer... O sigui, l'equip anava molt bé de resultats, no hem volgut fer grans canvis. L'únic que jo veia que ens faltava de forma consistent, a part del tir lliure i tal, era el tema d'aconseguir cistelles fàcils. Aleshores, des que els últims 2 mesos, 3 mesos de competició, el que hem intentat fer als entrenaments és canviar la dinàmica a nivell de, després de rebot, després de robo, després de cistella, intentar córrer, per intentar buscar aquestes cistelles fàcils. No? És una categoria difícil, no som un equip de 80 punts, aleshores, doncs, necessitem, no?, una mica d'aquestes avantatges de les cistelles fàcils, de poder agafar un rebot i acabar en contraatac a l'altra cistella, o si més no, forçar un atac de transició que sigui amb un avantatge perquè hi ha 4 jugadors defenent o perquè estem en 4 contra 3, buscar un amic que la defensa no està posicionada, i hem enfocat sobretot aquí, perquè la resta estava funcionant bé. La resta, ja et dic, estava en 8-11, o sigui, el Pedro estava fent un treball increïble. Així que hem canviat aquest punt, sobretot.
0: I de cara a la pròxima temporada, Albert, com la plantegeu? Perquè has comentat que un dels objectius seria pujar. També veurem alguns canvis a nivell de jugadors, al roster de l'equip?
1: Doncs espero que no massa. Com et deia, hem acabat l'any que tot el bloc seguia venint entrenant. O sigui, hem tingut aquest any 14 jugadors, hem tingut alguna lesió, alguna persona que no ha pogut venir durant una època, que ha estat fora, però ha sigut molt consistent a nivell de venir a entrenar tothom. Aleshores, que et dic, no ha sigut tant un problema de qualitat el fet de no mantenir la categoria, sinó de petits detalls i una mica d'això, no? De potser no haver treballat alguna coseta que ens generés més avantatges, però no ha sigut una mala temporada ni molt menys. O sigui, l'objectiu quan vam pujar era mantenir categoria i bueno, ens hem quedat a un partit i mig d'aconseguir-ho. Així que no hi ha cap revolució prevista, estic molt content, els jugadors estan molt implicats, els jugadors segueixen venint, els jugadors els ha fet mal el deixar, així que bueno, jo crec que aquest mateix grup utilitzarà aquesta energia per l'objectiu, sí.
2: I bé, per acabar, creus que aquesta cohesió de grup, no?, que fas èmfasis, serà clau la temporada vinent?
1: Sí, en tots els esports, tots els equips, tots els esports d'equip necessita aquesta cohesió, et dona un plus i ja dic, nosaltres si quan tenim aquesta cohesió som molt millors a nivell de 1-1 i a nivell dels 5 jugadors a pista. Així que sí, vull dir, la idea és mantenir sempre la moral alta i que bueno, que quan vinguin els moments dolents ho enfoquem entre tots, sense mal rotllo ni res, sabent que l'esport és així, que no pots estar al 100% de forma tot l'any i que has de saber doncs, apretar les dents quan no ve tan bé el calendari o que no entren els tirs o el que sigui. Sí.
0: Doncs bé, Albert, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé, que tinguis un bon estiu i molta sort de cara a la pròxima temporada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Les paraules de l'Albert Tomàs, entrenador del Joventut Castelldefels, que tornarà a segona territorial. Recordem que l'equip s'estrenava a primera aquesta temporada, després de l'ascens, entre cometes, doncs no dirà administratiu, però una miqueta de rebot, perquè l'equip, si no recordo malament, va acabar cinquè, pujaven quatre, un d'aquests quatre finalment no podia pujar i va ser el Joventut el que va agafar doncs aquesta posició. I bé, màxima...
2: Va agafar el rebot.
0: Sí, entre cometes.
2: Sí, entre cometes.
0: Ja ha faltat ara les assistències per fer el triple doble.
2: Sí, exacte, sí.
0: Bé, bueno, tancant ja la carpeta ràpidament, abans de tancar la carpeta del bàsquet, hem repassat els equips que baixen i estic mirant els equips que pugen, David. Bueno, lo del Tecla Sala ha sigut increïble.
2: Doncs sí, el Tecla Sala que ha aconseguit un total en aquest cas, a 28 de 20, perdó, 26 de 28, no? Una bogeria, una temporada gairebé perfecta.
0: Sí, bueno, és que ha estat a un punt de fer el ple.
2: Sí,
0: 51 a 52, una locura. Millor dada de percentatge de victòries que el bàsquet femení Castelldefels, que també ha fet un any històric a Supercopa, any increïble pel filial del Tecla Sala. Bé, anem a tancar la carpeta del bàsquet per obrir la del futbol sala. Hem de parlar sobre el futsal femení Castelldefels, equip que també malauradament hem d'informar que baixa de categoria. I una temporada segurament també, no diré decepcionant, perquè un equip, no? Recordem que les noies pujaven de segona catalana, s'estrenaven a primera, no era un any fàcil, un equip que puja, no? Sempre té l'objectiu, no? D'intentar mantenir-se. Malauradament doncs, no va ser possible, com hem dit.
2: Doncs no, Cristian, com bé has dit, s'han de segona divisió, després de quedar dotzenes amb 21 punts, s'han quedat només 4 punts, no?, d'aquesta Salvació i bé, baixen juntament amb l'Alzina i la Lenya. En el global doncs, han aconseguit 6 victòries, 3 empats i 17 derrotes, 4 de manera consecutiva. Pel que fa als gols, 63 a favor i atenció, 97 en contra. I pel que fa a la, bé, la màxima golejadora de l'equip,
0: Nerea, segur.
2: Eh?
0: Nerea, segur.
2: No, Lucía no? Noguera, amb 24,
0: Lucía Noguera, sí,
2: amb 24,
0: sí, sí.
2: Amb 24 gols. I bé, pel que fa al global de la lliga, no, la classificació de golejadora ha estat a Mariona Solsona amb 45 i gols. En aquest cas, el Molins 99 han estat finalment campiones amb 43 punts i bé, aquesta victòria no els fa ascendir a la divisió d'honor.
0: Que per cert, feies menció de la Lucía, no sé si ho saps, és la primera jugadora de categoria femenina que disputa un partit amb un equip masculí, eh? Perquè va debutar la temporada passada amb el sènior B masculí del futsal Castelldefels.
2: No sabia
0: la primera jugadora al futsal català.
2: De la història.
0: Sí.
2: Ostres,
0: una dada brutal.
2: Sí.
0: Bueno, i simple, en les seves dades es pot veure, no?, el diferencial que és en la seva categoria. Una temporada on l'equip baixa, tornarà a segona catalana. I esperem doncs, que tingui el desenllaç, no?, de l'any passat, en aquell moment
2: doncs sí.
0: Amb el míster, no? Doncs van pujar, recordo en un mama contra el Sant Joan d'Espí, doncs esperem que la pròxima temporada doncs el retorn a segona catalana sigui igual de positiu. Anem a saludar al Javi Arnal, també gran amic nostre, el Javi, tècnic de molts equips de la base i també el nou coordinador general del futsal Castelldefels. Hola Javi, què tal? Com estàs?
3: Hola, buenas. Pues bueno, bien, aquí, de torneo.
0: Bueno, Javi, sí, te pillamos hoy en la Cerdeña, ¿no? Si no me equivoco, con un torneo de categorías inferiores, ¿verdad?
3: Así es.
0: Bueno, ahora te preguntaré sobre ello, pero nada, primero tengo que preguntarte sobre este nuevo cargo en el club. ¿Cómo has vivido este cambio? ¿Cómo has recibido la noticia? Y también, ¿qué significa para ti?
3: Bueno, la verdad que estoy muy contento por recibir la oportunidad. O sea, llevo ya... Esta sería mi octava temporada en el club. Ya estaba haciendo de coordinador, pero más de por etapas. Llevaba la etapa más de juveniles y cadetes. Y este año ya, hablando con el presidente, pues buscaba que yo tuviera un rol un poquito más importante. Y ya pues me dio este rol más de general para controlarlo todo más un poquito. La verdad que estoy muy contento por la oportunidad y agradecido, la verdad.
0: Bueno, a ver también si hablamos con Juanjo, un día de estos, con Juanjo Capdevila. Bien, preguntarte sobre cómo has vivido esta temporada, porque eres una persona que vive muy cerca de todos los equipos. Me gustaría preguntarte sobre el femenino, que desgraciadamente Javi pues ha bajado, ¿no? Ha vuelto a segunda catalana después de este estreno en primera. Desde el club, ¿cómo valoráis la temporada de las chicas?
3: Bueno, la verdad que ha sido una temporada un poco rara porque hemos tenido varias lesiones y claro, eso al final ha gastado mucho al equipo. Claro, tenemos a Nerea, que es una jugadora de segunda nacional, que ella en la jornada 7 se lesiona y ya no vuelve a jugar hasta los 3 últimos partidos de liga. En ese momento íbamos séptimos en liga y con su baja, la verdad que fue una baja importante porque al final es la cierre la que lleva todo el control del partido y todo. Y claro, su baja se ha notado mucho en los partidos. Luego, aparte, nuestra portera se lesionó. Tuvimos que estar jugando con una jugada de portera hasta que conseguimos fichar una portera. Entonces, ha sido una temporada un poco rara, la verdad. Estamos un poco tristes porque se ha perdido la categoría que el año pasado costó también subirla. Pero bueno, pero al final buscar hacer otra vez proyecto, pues intentar subir otra vez y conseguir el objetivo.
0: Como también era una temporada donde estaba el cambio de entrenador, salió Luis Felipe, ¿no? Después del que sigue en el club, sigue vinculado, le envío un abrazo, nos llevamos muy bien. Pero llegó Joel en este caso al cargo de nuevo técnico. ¿Cómo valoráis también el papel de Joel en el banquillo?
3: Bueno, antes de Joel estuvo Yamal, que a mitad de temporada dejó el club. Entonces, claro, también el cambio de entrenador, que Joel tenía que empezar de cero otra vez. Pues al final es complicado, o sea, estamos muy contentos con él, porque con el cadete ha hecho un trabajo increíble y con el femenino pues era su primera experiencia y la verdad no ha ido como nosotros habríamos querido que fuera, salvando al equipo y quedando mitad de tabla, pero bueno, estamos contentos con el trabajo que ha hecho Joel.
0: Porque continuará la próxima temporada, ¿verdad?
3: llevándose en el femenino o en el club.
0: En el femenino, pregunto.
3: En el femenino no sabemos si seguirá él. Tengo que hablarlo con él todavía a ver si quiere coger el reto. Pero si no, tenemos a otra persona también para poder llevarlo. Porque él ya llevará a otro equipo en el club, llevará el infantil A. Entonces, él según horarios de trabajo y todas estas cosas, tiene que ver si puede coger dos equipos o no.
0: O sea que puede ser que veamos algún cambio. A nivel de plantilla...
3: Puede ser que veamos algún cambio.
0: A nivel de plantilla, ¿puede ser que también haya alguno? ¿Continuaremos más o menos con la actual? Y no sé si destacar también el regreso de Nerea, que esperemos que, como has comentado, ¿no?, que volvió en estas últimas semanas.
3: Sí, bueno, mantendremos la base sobre todo, que son casi todas las chicas que son de Castelldefels, e intentaremos traer algún refuerzo para la nueva categoría. Es complicado porque al final nosotros estamos muy alejados de Barcelona, tienen que desplazarse para venir a entrenar hasta aquí, y es complicado atraer jugadoras hasta Castelldefels, pero bueno, nosotros estamos trabajando para conseguirlo. También tenemos el equipo cadete, que al ser de segundo año ya puede subir a echar una mano si hiciera falta. O sea, estamos trabajando también mucho con la base para que llegue un momento donde la base dé la ayuda que se necesita al senior femenino.
0: Y entiendo que uno de los retos será volver, ¿no?, a primera.
3: Exactamente. Uno de los retos es devolver el equipo a primera catalana.
0: A nivel un poquito más general, David... David. Tengo a David aquí a mí al lado. Si le quieres hacer cualquier pregunta, Javi, adelante. Javi, a nivel de fichas, ¿cómo ha avanzado este año el tema del femenino? ¿Han habido más inscripciones? ¿Cómo ha evolucionado en este tema?
3: Sí, hemos aumentado el femenino. Sacamos un cadete completo y un alevín completo también, más el senior femenino. Que el año pasado, por ejemplo, teníamos el cadete A con 6-7 jugadoras y el infantil igual. Pues este año ya son los dos equipos completos.
0: Por otro lado, estamos escuchando a los chavales de fondo. No sé si tenéis ahora partido o no, Javi.
3: Acabamos de llegar de la presentación del torneo.
0: Bueno,
3: los tengo por aquí cogiendo las cosas.
0: Sí, ¿y cómo vais con la idea de ganar algo, de hacer algo importante o qué?
3: No, vamos con la intención de que se lo pasen bien, que disfruten, para cerrar ya la temporada, y estos torneos son para que los niños lo pasen bien. Y más una experiencia para ellos el estar aquí en el hotel sin sus padres, solos en habitaciones. Esto se lo van a pasar en grande.
0: Sí, porque bueno, viajáis bastante gente, ¿no? Hay mucha movilización, porque si no me equivoco, vais de benjamines hasta cadet, desde benjamines a cadetes, sí.
3: Sí, vamos 9 equipos.
0: Uf, imagínate. Entiendo que tú, bueno, de la cabeza en 1000 sitios, no sé, esperemos que no te vuelvas loco, Javi.
3: Esperemos. Aquí vigilando un equipo, atento a que no pase nada, hablando con los padres, de todo.
2: Mucha responsabilidad.
3: Sí.
0: Pues nada, Javi, no te quitamos más tiempo, si te parece.
3: Que vaya,
0: ¿vale?,
3: muy bien.
0: Que vaya muy bien. Venga. Un abrazo muy fuerte.
3: Hasta luego.
0: Adiós, un crack. Las palabras de Javi Arnal. Té mil funcions dins del club. Entrenador del sènior B, entrenador també de categories, coordinador, ara nou coordinador general. Bueno, li estan donant molt treball al Javi, Arnal. Això significa que també ho fa molt bé. Que, bueno, si té aquesta confiança per part del president, del Juanjo, doncs és que està fent un treball espectacular. El Javi, autor també, recordem, del doble ascens del sènior B masculí, en les últimes temporades. Abans de tancar la carpeta del futsal femení, hem de destacar el rival més destacat de l'any en aquesta categoria, en primera divisió catalana, David, on el Molins
2: 99,
0: doncs ha fet també un any molt positiu, vindria a ser una mica el Tecla Sala del futsal
2: femení.
0: Sí,
2: amb 23 victòries, 2 empats i només una derrota. Increïble. En aquest cas, en 26 jornades. Sí, sí, o sigui, impressionant.
0: Un any brutal pels interessos d'aquest conjunt. Bé, anem a passar de la carpeta del futsal femení cap al futsal masculí, cap a l'altre club local, passem del color groc cap al blau, per parlar sobre el CSR Castelldefels, ja que aquest any doncs era un curs molt especial, ja que l'equip doncs tornava a la segona divisió B, a una categoria ja... doncs realment important, amb equips d'altres comunitats autònomes, un nivell d'exigència. Jo crec que el salt de divisió d'honor, de tercera nacional a segona B,
2: s'ha notat.
0: és molt, és molt, molt diferencial i ha sigut un any molt positiu pels interessos de l'Alfredo, que per cert ara el saludarem, que és el seu aniversari, de l'Alfredo García, i un any molt positiu pel CSR Castelldefels, ja que l'equip jo crec que ha assolit tots els objectius.
2: S'ha salvat.
0: S'ha salvat. I a més amb una jornada d'antelació, cosa que té un mèrit brutal.
2: Dèiem, no? El femení s'ha quedat a 4 punts de la salvació i el CSR Castelldefels s'ha salvat per 4 punts del descens. O sigui, una mica la comparativa, 12 amb 33 punts, ha acumulat un total de 9 victòries, 6 empats, 15 derrotes, 98 gols a favor i 120 en contra. I bé, es poden estar satisfets, no? Perquè, com has comentat, Christian, no? Aquest canvi de categoria, doncs haver pogut assolir la salvació, poden estar molt, molt satisfets. En aquest cas, el Futsal Mataró, el Club Natació Sabadell, el Palma Futsal i el Jefeiki.
0: Jefaki d'Elx. A mi al principi també tenia problemes, perquè tenia un company Jefaki, que porta molt de futbol sala i em va corregir,
2: Jefaki.
0: Hi ha algunes pronunciacions.
2: En aquesta promoció d'ascens, en aquest cas finalment el Palma Futsal s'ha classificat per a les semifinals. Encara s'han de jugar per aquesta promoció d'ascens. L'Òscar Agustí ha estat el màxim golejador amb 17 gols.
0: Que marxa, Òscar,
2: I al final hi marxa. Bona temporada d'Òscar. En el Futsal Mataró, no? Ha estat l'equip amb més gols a favor, un total de 168. I bé, juntament amb en aquest cas, i el Futsal Lleida, el Sant Quirze, el Montesión i el Bisontes Castellón baixen en aquesta divisió d'honor.
0: Una lliga sempre molt competida, on segurament doncs Palma, no? En aquest cas el Mataró, millor dit, va ser l'equip més destacat, va fer un any increïble, natació, després Palma i Jefaki es van colar, una molt bona estrena per part del Pilar de València, en la seva segona temporada, i es fica en la cinquena posició, a punt de ficar-se a playoff, i ja després, doncs bé, històrics. A mi em sorprèn molt lo del Covisa, ara li preguntarem a l'Alfredo, perquè lo del Covisa, un equip que sempre està dalt i aquest any s'ha salvat, bueno, jo fins i tot vaig creure per moments també que baixaria de categoria, i també baixa Bisontes, que és un equip absolutament històric. Tenim ja en directe l'Alfredo García. Hola, Alfredo, què tal, com estàs?
1: Hola, buenos días.
0: Felicidades, mister, felicidades. No sé si te pillamos en muy buenas condiciones,
1: Sí, nos retiramos pronto. Muchas gracias.
0: Bueno, Alfredo, bien, preguntarte primero de todo, como estoy haciendo con todo el mundo en el día de hoy, ¿cómo lleváis en los equipos, en este caso en el equipo, pues esta semana sin actividad a nivel deportiva?
1: Pues mira, con mucho trabajo, pese a que no haya actividad deportiva, porque la liga acabó al no meterse en playoff, en segunda vez la liga acababa a principios de mayo, y desde ese día ya nos pusimos a trabajar en planificación de plantilla, llamando a jugadores, bueno, y está siendo duro porque todavía después de casi un mes y medio no tenemos todavía la plantilla cerrada.
0: Bueno, y es que precisamente sobre ello te quería preguntar, he hablado con mucha gente y muchos me han dicho que les está trayendo más estas semanas de junio que la temporada en líneas generales. Y es que vosotros, Alfredo, os habéis puesto el mono de trabajo, porque ya prácticamente tenéis toda la plantilla cerrada de cara a la próxima temporada.
1: Sí, sí, también en fútbol sala, pues eso, también el hecho de acabar antes la liga, pues te da ese margen de maniobra de intentar tocar a jugadores, intentar fichar a jugadores. Que, por ejemplo, el año pasado en tercera tuvimos que hacerlo mucho más tarde porque el ascenso se produjo a final de mes o principio de junio. Entonces, bueno, hemos tenido ese mes de sobra que bueno, nos ayuda un poquito para ir tocando jugadores y tantear a lo que quieran hacer.
0: Hablando un poco sobre lo que ha sido el año y antes de introducirnos en alguna salida que otra, ¿no? Que ha habido muy, muy destacada, hablando sobre esta segunda B, ¿cómo has vivido la experiencia, Alfredo? Porque si no me equivoco, tú ya habías dirigido en la categoría, corrígeme si me equivoco, pero con el CCR Castelldefels llevabais unos años sin jugarla y además sin permanecer en ella.
1: Sí, sí, yo había con otro club, había estado, bueno, descendimos y volvimos a ascender. Y defender, y es una categoría muy compleja y muy dura, Y cuando vas hablando con los entrenadores a principio de temporada, el objetivo es el mismo de todos. O sea, de todos es el mismo y es la permanencia. Sí que es verdad que conforme van pasando las jornadas y sobre todo la primera vuelta, los objetivos van cambiando ya y se van definiendo. Pero sí que en la jornada 3, 4, 5, los entrenadores tenemos el mismo objetivo que la permanencia. Eso habla de lo duro que es la categoría.
0: Por otro lado, ha sido un curso muy, muy exigente, como bien has comentado, equipos de un muchísimo nivel, bueno, incluso Covisa, ¿no? Ha estado muy cerca de bajar, que me parece un equipo que venía haciendo un gran trabajo en estas últimas temporadas. ¿Cuáles crees que han sido las grandes claves para resistir a todo esto?
1: Primero, la calidad de la plantilla, porque había bastante calidad. Y la experiencia, porque al final también era un grupo con esa experiencia y de ahí también pues gente que se ha retirado este año y de la renovación de la plantilla. Y luego la clave yo creo que es a partir de... Bueno, tenemos 2 meses donde bajamos las sesiones de entreno y pasamos de 3 a 2 sesiones y es donde nos metemos un poco en el lío. Y cuando somos capaces de empezar otra vez a hacer la tercera sesión, a entrenar 3 días, pues cuando volvemos a respirar y volvemos a ganar y salimos de ahí del pozo. Para mí ha sido la clave.
2: Buenas, Alfredo. Finalmente, ¿no? Habéis conseguido manteneros en la categoría. ¿Te sientes satisfecho del trabajo realizado o te dices, me ha faltado algo?
1: No, me siento satisfecho porque sí que es verdad que cuando cerramos la plantilla y vemos según qué nombres, pues, ostras, parece que el objetivo tiene que ser más ambicioso. Pero sí que conforme van pasando las jornadas y vamos viendo la dureza de la categoría y quizás también hemos pecado un poco de esa veteranía y nos ha faltado quizás un poco de piernas y gente joven, pues te das cuenta que el objetivo tiene que cambiar y lo hicimos rápidamente. Las jornadas 5, jornadas 6, cambiamos el objetivo con la plantilla y lo hicimos, que el objetivo era la salvación. Y es que ha sido muy dura, una categoría muy, muy dura.
0: Por otro lado, a nivel de experiencia, habéis tenido escenarios bueno, tremendos, ¿no? Entiendo que una de las salidas más especiales fue el día de Castellón, a pesar de que, si no recuerdo mal, no el partido no se pudo sacar hacia adelante. ¿Cuál es el recuerdo más especial que te quedas de esta temporada?
1: Bueno, primero, pues ya vuelvo contigo, al final jugar en un pabellón como el de Bisonte de Castellón, que es un club histórico con 2 o 3 Copas de Europa, pues es especial. Pero yo creo que en líneas generales, el recuerdo más especial, yo creo que de la plantilla, ha sido la victoria a Mataró por cómo se produjo, en el momento en que se produjo, y porque en ese momento era un equipo que no había ganado nadie y llegó CCR y pudimos ganarles. Entonces, yo creo que esa sería la respuesta, el partido de Mataró.
0: Y justamente, al contrario, ¿un momento delicado o alguna decisión difícil que hayas tenido que tomar?
1: Bueno, decisiones difíciles, casi cada semana hay decisiones difíciles, pues porque jugadores que no juegan, la gestión del grupo, gestiones individuales, gestiones como club también. Bueno, cada semana siempre hay problemas en una gestión.
0: Por otro lado, a nivel de... Ya de cara a la próxima temporada, Alfredo, lo habíamos comentado, ¿no? Habéis cerrado muchas llegadas, salidas. Me gustaría, antes hemos hablado con Raúl sobre una muy importante en el baloncesto, como es la de Eric. En este caso, vosotros también os despedís de vuestro capitán, que es Óscar Agustí, y ha sido un referente dentro del equipo. ¿Cuáles son las razones que han llevado a tomar esta decisión? ¿Es decisión suya, decisión del club? ¿Cómo se produce esta salida?
1: Bueno, realmente el año pasado, ya cuando acaba la temporada y subimos de categoría, realmente él ya, el último partido fue en Liñola y en Lleida, y él ya ahí decidió colgar las botas. Sí que es verdad que a los 15-20 días le hacemos una propuesta de renovación, se lo piensa, y bueno, creemos, y él también lo cree, que es justo que pueda disfrutar de jugar un año segunda vez. Entonces yo creo que era una decisión que él tenía tomada ya desde el inicio de la temporada, que era su último año.
0: ¿Y cómo planteáis el próximo curso? ¿El objetivo volverá a ser salvarse o os gustaría, no sé, estar en una zona un poquito más tranquila?
1: Bueno, mi objetivo, al menos el mío, va a ser el mismo. Va a ser empezar la liga, donde el objetivo va a ser la permanencia y cuando acabe la primera vuelta, pues nos marcaremos objetivos más ambiciosos o quizás tendrá que seguir en objetivos, ¿no? No se sabe. Lo que sí que es verdad es que hemos hecho un fichaje muy top, donde va a ser presentado hoy seguramente, y eso también significa que del club vamos a tener más presión. Y eso también es importante.
0: Bueno, es que habéis tenido muchos movimientos, ¿eh? No sé si al principio va a ser fácil, si a las primeras semanas va a ser fácil, Alfredo, encajar todas las piezas.
1: Bueno, hay, si no me equivoco, creo que hay 6-7 piezas nuevas y, bueno, eso al final va a ser trabajo del cuerpo técnico, pero sí que con la calidad de los chavales y de los jugadores, pues todo va a ser más fácil.
0: Que, por cierto, no te había preguntado, ¿a ti también te ha sorprendido la situación de Covisa Manresa?
1: Bueno, si te das cuenta, ha sido un año muy muy raro, ya no solo por Covisa Manresa, que ahora sí que hablamos, sino también por Industria García, donde es un equipo que asciende a segunda división y no puede ascender por un tema económico y sale en segunda B. Y con los mismos jugadores hasta el final un poco también en la parte baja. O sea, de un año a otro, ese cambio. Y Palma, al contrario, Palma el año pasado descendió y se queda la categoría por una renuncia. Y con la misma plantilla han sido capaces de meterse en playoff. Entonces, me han sorprendido muchas cosas. Y Covisa Manresa es una de ellas.
0: Además,
1: Covisa Manresa tiene un presupuesto muy amplio, donde a partir de diciembre hace una plantilla nueva y de ahí a la permanencia, si no, seguramente se hubieran ido a la tercera división.
0: Bueno, es que es un equipo que llevaba ya varias temporadas jugando por el ascenso para segunda. Por eso te preguntaba, porque a mí me había sorprendido también la llegada de Héctor al Badalejo. Es un equipo que, bueno, seguramente ha sido la gran sorpresa a nivel negativo de lo que ha sido este curso. Y por último, volviendo al club, un poquito más en general, ¿en qué momento se encuentra el CCR Castelldefels? ¿Cuál crees que es el techo de este equipo?
1: Bueno, realmente no hay techo, porque al final estamos en un club donde esos recursos económicos son importantes y gracias a Dios que existen, entonces realmente no hay techo. Y desde el momento que ficho, el objetivo del club es meterse en segunda división. Entonces, ahora mismo el techo es ese, intentar entrar en esa segunda división que ya se hizo hace años y se tuvo que renunciar por un tema de dinero y de patrocinios. Y quizás lo que falta un poquito es un poco infraestructura de instalaciones, de club, un poquito que hay cosas que hay que mejorar.
0: Pues bien, Alfredo, muchísimas gracias, mister. Seguimos en contacto a partir de septiembre y desearte un muy buen verano.
1: Muchas gracias, igualmente.
0: Fins aquí les paraules de l'Alfredo García, entrenador del CSR Castelldefels, equip que s'ha salvat, que ha assolit els objectius marcats a l'inici de temporada i que ha viscut una temporada positiva en aquest aspecte. Veurem quin és l'inici del pròxim any, de la pròxima temporada, David, perquè sobretot això, encaixar tantes peces en un moment, en una lliga tan exigent com aquesta, que no espera ningú, doncs no serà una tasca gens fàcil, sobretot per l'Alfredo, no, que és l'entrenador.
2: Ara està satisfet, no, del que ha fet l'equip aquesta temporada, i això ho veurem la temporada vinent, ja des de la jornada 1, quin és el seu objectiu.
0: Doncs bé, un CSR Castelldefels que tornarà a disputar segona B la pròxima temporada. Passem d'un equip que ha fet un gran curs, molt i molt positiu, cap a un altre, doncs que segurament company ha viscut un any absolutament històric. I és que estem parlant sobre el sènior femení de l'Esportiu Castelldefels, equip que serà de Lliga Argent la pròxima temporada i sobretot un curs on les noies han sigut subcampiones de Primera Catalana, van fer una lliga regular increïble i van ser un equip, en aquest cas, diguem-ne, al llarg dels mesos de les setmanes molt i molt regular.
2: Sí, com has comentat, subcampiones finalment d'aquesta lliga, no? Van perdre la final contra el Vilanova, no?
0: Del Camí.
2: El Vilanova del Camí, sí.
0: D'Igualada, no? Vilanova del Camí,
2: sí. Ja que van perdre van perdre l'eliminatòria, no? Van guanyar un partit dels tres que tenien. Recordem, els quarts de final que el van jugar contra el Cerdanyola i que van poder narrar en aquell cas de Cerdanyola el primer partit amb victòria bastant contundent de l'Esportiu Castelldefels.
0: Sí, el Cerdanyola, que també va pujar,
2: Sí, exacte. I en aquest cas, Melissa Cristina Duta, no? La màxima anotadora amb ni més ni menys que 50 gols, I bé, en aquest cas la Júlia Torné del Vilanova del Camí ha estat la màxima anotadora de la fase final amb 164
0: aquí
2: gols.
0: Hi ha trampa, sí, com t'he dit aquí, aquí,
2: sí, aquí també una,
0: els perroviejos, no? Tenim més experiència i és que això m'ho va comentar el Carlos Hurtado, un crac, li enviem també una salutació, que els àrbitres, com van, tenen molta feina, tenen que estar en mil coses, no? A la pista no poden anotar les golejadores. I aquí el que fan és tots els gols a les porteres i se'ns acabó. I ja està.
2: I ja està.
0: És per això que de vegades veiem estadístiques doncs surrealistes, no? De porteres que marquen, mira, per exemple, la Júlia Torné del Vilanova del Camí, mitjana de 27 gols. Per partit, no? Cosa que, bé, doncs és absolutament, absolutament surrealista. O sigui que, bé, aquí jo crec que a nivell estadístiques individuals almenys no...
2: Amb pinces.
0: Exacte, amb moltes pinces, amb moltíssimes. Bé, comentàvem, equip que puja de forma directa després de ficar-se a la gran final, que perd contra el Vilanova, que també puja a Lliga Argent. El Cerdanyola és el tercer equip que puja després de fer una fase de consolació doncs de molt patiment, on va guanyar el Vallac, on va guanyar rivals doncs, per la mínima, també el Molins. I aquests tres són els equips que estaran a Lliga Argent: Castelldefels, Vilanova del Camí B i també el club d'handbol Cerdanyola, que vaig parlar l'altre dia amb la seva presidenta, amb la presidenta del conjunt cerdanyolenc. Bé, es classifiquen d'aquesta manera en una segona fase eliminatòries molt polèmica, David, perquè jo aquí sí que estic a favor. Em sembla que esportivament doncs és injusta. És injusta per una raó molt, molt senzilla, i és que és incomprensible que equips que estan als quarts de final dels play-off i passen a les semis i després de les semis perden, no puguin pujar, i un equip que perd a quarts de final va a la consolació, guanya la consolació i puja. Això ho he parlat amb gent...
2: Una mica estrany, no? Això?
0: Fins i tot amb el Martí Ruiz, el Cerdanyola que puja, és una decisió, és un format que no comprèn molta gent. És que ho parlava l'altre dia amb una persona, no? No has descartat que, clar, això, veient què és el que passa, potser que algun equip es plantegi perdre els quarts de final
2: i
0: no jugar unes semifinals que seran molt exigents contra equips de la teva talla, i després baixar la consolació on a priori doncs jugaries contra rivals més assequibles, entre cometes, clar. És que un es pot plantejar, no, aquesta opció de perdre els quarts per tenir rivals, insisteixo, doncs, no tan exigents en aquesta fase de consolació. Veurem si la federació doncs mou alguna fitxa aquí, si té alguna cosa a dir, si canvia doncs aquest format, perquè esportivament, insisteixo, és realment injust. Jo crec que els tres equips que pugen, primer haurien de ser els dos finalistes de la promoció d'ascens, i després fer un partit entre els dos equips que perden les semifinals i el que guanya aquesta eliminatòria de tercer quart lloc, doncs que sigui l'encarregat, no, també de tancar aquest vagó, no, d'equips que pugen de categoria. Almenys per mi, jo crec que aquesta seria la forma més justa, insisteixo.
2: Sí, exacte. Sobretot justícia per tots els equips.
0: Hem fet repàs d'aquestes eliminatòries, hem de parlar sobre la fase regular, sobre el grup on va competir l'Esportiu Castelldefels a l'inici de temporada, que va ser el grup A de Primera Catalana, i on l'equip també a nivell general doncs va fer una temporada molt positiva, va ser líder de forma bastant clara.
2: Doncs sí, líder indiscutible, en tensió, amb 17 partits guanyats i només dues derrotes. Amb 35 punts.
0: Quatre més que el segon,
2: exacte, que va ser el Molins, i 5 més que el Perelló, que es va classificar en aquesta tercera posició.
0: Recordem que són tres grups, i és per això que els primers no pugen de forma directa, que era com es feia prèviament. Hi havia dos grups, en comptes de tres hi havia dos,
2: i pujaven
0: i
2: els dos primers
0: de cada grup pujaven. Que aquí recordo alguna temporada el Castelldefels que va quedar tercer, per exemple el masculí, recordo la temporada passada que va quedar tercer i no va pujar pel tema de l'averaix. El femení l'han retocat, el masculí continua el mateix format, veurem què és el que passa. Insisteixo, això està ja la pilota al sostre, al tauler, no? De la federació. No sé si canviaran també el masculí, faran eliminatòries. Si no, veurem si hi ha canvis.
2: L'eliminatòria et refereixes a com el mateix format que el femení, dius?
0: Sí, fer eliminatòries. Perquè el masculí, per exemple, han pujat els dos primers. No hi ha hagut postemporada. Veurem què és el que passa. Ara contactarem amb el Marc Viscarri. De moment estem tenint alguns problemes per contactar amb el tècnic de l'Esportiu Castelldefels femení. Quan tinguem qualsevol novetat, doncs parlarem amb el míster. Abans, anem a repassar detalladament com ha acabat la classificació del grup de Primera Catalana. David.
2: Doncs, com bé comentat, no? L'Esportiu Castelldefels, primer amb 35 punts, segon, el Molins amb 31, el Parelló tercer amb 30, el Club Handbol Vilanova amb 29, el Tortosa a cinquè amb 21 punts, sisè, l'Handbol Claret Gràcia amb 18, empatat també amb l'Amix, setè, amb 18 també, el Tarragona, vuitè, amb 16, el Vendrell, nouè, amb 12, atenció, el Club Handbol Sant Andreu, desè, amb 4 punts, i en aquesta cué, el Club Handbol Sant Llorenç, amb 2 punts.
0: Doncs així està la classificació. Recordem, Castelldefels, Cerdanyola i Vilanova del Camí B pujaran a Lliga Argent la pròxima temporada. Vaig estar parlant l'altre dia amb el president, amb el Sebastián Molina. Demà, el dilluns esportiu, a la nit de 9 a 10, doncs podreu escoltar aquesta entrevista amb el president de l'Esportiu Castelldefels, amb el Sebas. I em va comentar coses molt interessants sobre aquest canvi, perquè serà
2: estarem
0: molt
2: atents,
0: exigent.
2: Llavors, a demà.
0: Serà molt exigent la pròxima temporada, pel que m'ha comentat.
2: A nivell de grup, dius?
0: De ritme, sobretot.
2: Però la competició, dius? O...
0: Sí, a nivell de joc hi haurà molt canvi de primera a Lliga Argent a nivell de ritmes. Segurament necessitaran una rotació més llarga. I bé, no dono més detalls. Demà per la nit escoltareu l'entrevista amb el Sebastián Molina, el president de l'Esportiu Castelldefels. Nosaltres, mentrestant, mentre intentem contactar amb el Marc Viscarri, tècnic del sènior femení, anem a fer una petita pausa musical i tornem amb més esports, amb més rapes i amb més protagonistes.
4: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0. Todos los miércoles a las 6 de la tarde. En Radio Castelldefels.

0: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
1: Todos los viernes a las 10 de la noche.
2: Estàs escoltant La Matinal Esportiva.
3: Set minuts per dos quarts de dues del migdia en directe a La Matinal Esportiva de Ràdio Castelldefels, on estem fent repàs, balanç del que ha sigut aquest curs 2025-2026 en l'esport local, en l'esport castelldefalenc. Hem parlat amb un munt de protagonistes, des del món del futbol, el bàsquet, el futbol sala, hem fet repàs de la temporada també de l'handbol, i tenim ja en directe el Marc Viscarri, entrenador del sènior femení de l'Esportiu Castelldefels. Hola Marc, molt bona tarda, què tal?
4: Molt bé, aquí estem, amb la calor que fa.
3: Sí, sí, sí, tots intentant resistir, eh? He de dir que nosaltres a l'estudi, Marc, estem de luxe, amb l'aire.
4: Bueno, això és bo, això és bo.
3: Bueno, bé, míster, m'agradaria preguntar-te sobre, primer de tot, sobre com portes aquestes setmanes sense competició, sense partits.
4: Doncs bé, pensant una miqueta, que també fa falta, que és una part també de l'entrenament, i preparant una miqueta ja pensant en l'any que ve.
3: Un any que ve molt especial, després d'aquesta grandíssima temporada on l'equip ha assolit aquest ascens, no, a Lliga Argent, en una temporada, Marc, on l'equip doncs, ha transmès unes sensacions molt, molt positives. Quina valoració fas de l'any de l'equip?
4: Doncs molt bona, molt bona. Al final, com ja us he comentat amb anterioritat, juntàvem com dues promocions, les noies que estaven al sènior més les juvenils que pujaven, sabíem que seria un any i complicat, sobretot a l'inici, per adaptar tot el que volíem proposar-li a nivell de joc, però ha anat molt bé. La veritat és que elles han treballat molt bé i al final hem aconseguit el que volíem.
3: I un any històric, no? L'equip torna a Lliga Argent després d'algunes temporades, però no sé si, Marc, si et quedes una miqueta amb l'espineta, no? D'aquesta final contra el Vilanova del Camí.
4: Bueno, al final, si ho analitzes abans, jo sempre deia que mira, me da igual perder la final si subimos, però després quan estàs allà sempre vols guanyar i al final, ostres, va ser... Vilanova del Camí és un equip doncs amb experiència, de fet el seu B juguen 8 jugadores amb el seu A, que està dues categories per sobre, que està a Lliga Or, i clar, el jugador que menys havia jugat 14 partits a Lliga Or. Llavors, sabíem que era un rival dur, però vam perdre l'eliminatòria els 10 minuts finals dels dos partits. I de fet, vam poder competir amb elles de tu a tu. De fet, al minut 42 aquí a Castelldefels anàvem guanyant de 6. O sigui, estàvem en l'eliminatòria i era ben remuntada. Però, bueno, vam tindre un bajón físic i ja no vam arribar.
3: I quines han estat les claus per veure aquesta temporada tan bona per part del Castelldefels?
4: Doncs, el que t'he comentat any rere any, al final, quan tu parteixes d'una bona defensa, et dona la possibilitat de poder fallar en atac, i nosaltres hem sigut l'equip menys golejat de la categoria i això ens ha donat un plus.
3: D'altra banda, aquesta és la teva primera, ha sigut la teva primera temporada com a tècnic del primer equip femení, agafes una miqueta el relleu, no? del Carlos Hurtado. Com has vist l'evolució de l'equip al llarg dels mesos, de les setmanes? Si creus que ha sigut positiva, que entenc que sí, i també sobre si hem vist ja el millor Castelldefels de Marc Viscarri o encara està per arribar?
4: Aviam, tot això té un condicionant bastant gran, que són els rivals. Al final tenim un equip jove, o sigui, al final el 70% de les jugadores tenen menys de 20 anys, bueno, 70 o 80% de les jugadores tenen menys de 20 anys, això fa que tingui un recorregut i poden millorar moltíssim. I crec que any rere any millorarem. O sigui, són jugadores que els agrada l'handbol, que ho han demostrat, que tenen compromisos d'entrenaments, llavors tenen totes les condicionants per millorar. El tema és que l'any que ve ens portarem en rivals més durs i no guanyarem totes les setmanes. I al principi la confecció de la plantilla l'any vinent, el 90% serà la mateixa que aquest any. I apostem per gent de la casa i gent que hagi crescut al club.
3: I Marc, quin creus que ha sigut el millor moment del curs? El més especial?
4: jo em quedaria, hi ha diversos moments, però em quedaria amb el partit de tornada a Argentona, que és el dia que confirmem l'ascens i el dia que fem el millor partit de l'any. Allà sabíem, bueno, jo quan vaig fer el partit tenia dubtes de si ho assoliríem. Sabíem que ells tenien dos jugadors que ho feien molt bé i jugant a fora teníem por de que tinguéssim algun parcial dolent, les noies estiguessin nervioses i, ostres, des del minut 1 vam anar per sobre del marcador i vam sentenciar a mitja parella guanyant de 7 i guanyant de 7, sabem que portàvem una renda de 5 gols a part, vam acabar guanyant de 16, això vol dir la gana que teníem ja per assolir l'objectiu i això, no quedo amb això.
5: I mira, et preguntaré el mateix que li he comentat abans al Raül i també a l'Albert. Quina ha sigut la decisió més complicada que has hagut de prendre?
4: Bueno, aviam, al final les decisions...

0: dos play-offs, el primer i després el de consolació. Com valores aquest canvi?
1: Aviam, crec que al final hauria de ser una lliga regular i pujar l'equip que ha fet més punts. El jugar-t'ho en un parell de partits fa que puguis haver fet una molt bona temporada i en un partit no estiguis acertat i perdis tot el que has fet. Llavors, és complicat. Sí que és veritat que és un sistema de competició que fa que els partits siguin molt emocionants i de cara al públic és guai. I després, un cop viscut, per les jugadores també ha sigut algo que els ha agradat, perquè al final competir contra les millors i a doble partit pues, també ha sigut algo que ha agradat, perquè al final ha permès veure partits xulos. Però com a entrenador, a mi no m'ha agradat.
0: I a més... No sé si t'estem perdent, Marc? No sé si la cobertura t'estem perdent o no.
1: T'escolto.
0: Sí, ara sí. Vale, no, el que t'anava a comentar. A més, ens ha deixat alguns partits espectaculars. No sé si vas fer seguiment del Cerdanyola Molins, que va ser brutal fins al final. També ens va deixar moments de màxima emoció, eh?
1: Sí, jo sabia si tots els partits, sí. Hi ha hagut diversos eliminatòries que s'han guanyat per un gol o per gol a veres a favor de gols acabar camp contrari. Sí, la veritat és que ara la federació va fent canvis, ara aquest any torna a fer canvis, aquest any torna a introduir una categoria nova, llavors nosaltres jugarem a Lliga Catalana Argent, i ara creen, any que ve, crearan la bronza. O sigui, en principi a Lliga Catalana Argent baixaven 3 equips i ara en baixaran 5, o sigui, per formar la nova categoria. O sigui, ens hem adaptat al que va proposar la federació. Al final, el que busquen és que cada cop hi hagi més equips i que els equips compareixin realment a la categoria que...
0: Però creus que tant canvi és positiu per les jugadores? Perquè, clar, tants canvis, tants anys seguits, no sé si és bo, eh?
1: Al final tot té a veure amb les fitxes i amb el número d'equips que hi ha. O sigui, el tema és que aquest any hi havia, que hi havia 38 equips per una categoria i només en pujaven 4. Llavors el que volen fer és reduir això, que cada any s'apunten més equips a Primera Catalana i llavors per això creen una categoria nova. Al final s'adapten a les inscripcions que hi ha.
0: I de cara a la pròxima temporada, entenc que l'objectiu serà la permanència. També, com intentareu adaptar-vos a aquesta nova categoria? Perquè pel que he parlat amb diferent gent d'aquest món, hi ha un gran canvi, sobretot a nivell de ritmes, entre Primera i Lliga Argent.
1: Sí, al final és una bona pretemporada, planificar... Al final és el que tu dius, o sigui, el ritme és superior, hi ha més possessions i ens hem d'adaptar, per això hem de fer des del primer dia 1 a nivell de preparació física, a nivell dels entrenaments i després, el que és molt important, jo crec que és una vegada que tinguem el calendari... saber quins partits són els importants. Al final, segons les especificacions dels anteriors i els nivells dels equips, nosaltres el nostre objectiu és la permanència. Llavors, hem d'assenyalar ben bé on hem de sumar.
0: I que, per cert, a nivell personal, Marc, continuarem veient-te amb aquest doble rol d'entrenador-jugador o què, la pròxima temporada?
1: No. Aquest any vaig jugar els primers 10 partits, em vaig trencar el dit, m'he hagut d'intervenir, llavors la balonmano ara una miqueta queda allà al segon pla. Sí que és veritat que vaig tenir molta participació els primers 10 partits, vaig jugar molt i em trobava molt bé físicament, però l'edat passa factura i encara estic en un moment de plantejar-me què faré, si seguiré jugant o plegaré ja.
0: Doncs bueno, respectarem la teva decisió. Bueno, si ets important al primer equip, Marc, s'intentarà fer un esforç, suposo. No sé si fins i tot ho hauries de parlar amb el Joan Obiols. Bueno, igualment, esperem que la decisió que prenguis que sigui la més positiva per tu. I res, bon estiu, que tinguis unes bones vacances, míster. I res, a partir del setembre doncs, tornem a estar en contacte. Una abraçada.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per seguir-nos. Vale, molt bé, bon estiu.
0: Les paraules del Marc Viscarri, entrenador també jugador, del sènior de masculí. De moment està aquesta, no... aquesta incògnita en l'aire sobre la seva continuïtat. Li desitgem la millor de les sorts, tot i la decisió que acabi prenent el Marc. Bé, tanquem la carpeta de l'handbol per obrir la última, i és que aquesta és la de l'hoquei herba. Hem de parlar sobre el primer equip femení del Castelldefels hoquei.

0: club, que ha viscut una temporada, malauradament, David, doncs negativa en el seu debut, en la seva estrena a la divisió d'honor, a la primera categoria, la Lliga Iberdrola. Doncs les roxinegres, doncs bé, després de pujar de segona a primera, doncs amb una il·lusió enorme, no? Com no pot ser d'una altra manera, doncs malauradament no van poder assolir els objectius, no? L'equip ha baixat de categoria i a més en una temporada on la sensació és que en cap moment l'equip doncs ha generat fiabilitat a nivell de treure resultats. Si no m'equivoco, no ha guanyat cap partit.
1: Doncs sí, Cristian, una llàstima, no? S'ha notat aquest canvi de nivell, no? En aquesta Lliga Iberdrola amb equips històrics com el Terrassa, per exemple. Sí, exacte, en aquest cas no ha pogut aconseguir cap triomf. Últimes amb 3 punts, amb 3 empats i 19 derrotes, i 16 gols a favor i 85 en contra. Una llàstima perquè també he pogut fer aquesta temporada de seguiment, no?, d'aquest equip, d'aquest conjunt, el conjunt de Martín Castro, i és una llàstima perquè és un equip, no?, on, bueno, se les ha vist unes jugadores molt ambicioses, amb ganes de fer-ho molt bé a cada partit, i s'ha notat aquesta falta d'experiència en aquesta categoria, però jo crec que poden estar satisfetes que han lluitat a cada partit.
0: Veurem. Bueno, jo crec que el canvi li pot sentar bé a les jugadores, perquè quan estàs tant temps sense guanyar, doncs mentalment un no ho rep bé. Jo crec que ha sigut una temporada molt difícil per estar dins del terreny de joc. Jo crec que el descens, això ja és opinió personal, li pot sentar bé a l'equip per tornar a agafar confiança, agafar energia, per guanyar, no?, partits, sobretot pel Martín, no?, que agafava, era el relleu, no?, de la Lucía Parajuà. No era fàcil agafar la banqueta, no?, després de tot el que ha fet la Lucía, que ha fet un treball increïble aquests últims anys. Em consta que és un gran entrenador, un magnífic entrenador, pel que m'ha dit gent del club, i esperem que pugui construir la pròxima temporada a segona divisió amb més calma, amb un calendari no tan exigent. Doncs esperem que pugui iniciar a posar les primeres pedres, no?, d'aquest nou projecte al primer equip femení. Volies comentar
1: una cosa? Sí, vull afegir una coseta, que l'últim partit, no?, que va jugar a casa, no?, al camp de la Via Fèrria, que van poder fer el seguiment en directe, va ser una llàstima perquè van estar a punt d'aconseguir la primera victòria sobre contra el Terrassa Hoquei, no l'Atlètic Terrassa, sinó el Terrassa Hoquei.
2: El Club Deportivo Terrassa.
1: Sí, exacte. I que van estar a puntet d'aconseguir una victòria. El Castelldefels es jugava mantenir-se, intentar salvar-se, i el Club Deportivo Terrassa també estava allà a la classificació, també era un dels equips també jugava.
2: És que és el penúltim,
1: sí, exacte, i finalment va acabar per 2-3, però va haver un moment que el Castelldefels anava 2-0, o sigui que és una llàstima, però finalment no ha pogut ser. I com bé dius, potser els hi va bé aquest descens i per renovar energies i tornar al màxim nivell. Ara ja tenen aquesta experiència, no?, d'haver jugat un any a la Lliga Iberdrola, i esperem que la temporada vinent puguin tornar i ja amb aquesta experiència adquirida.
0: Veurem, esperem, li desitgem la millor de les sorts a l'equip. Estarà a segona divisió, igual que el masculí, tots dos estaran a segona, i esperem que sigui un any positiu, perquè no somia amb un doble ascens. El masculí ha estat a prop, el femení ja ha demostrat que pot pujar. Serà una temporada exigent, perquè hi haurà rivals, no?, el júnior de Terrassa, hi ha un munt de rivals dificilíssims, i veurem què és el que passa la pròxima temporada. Veurem si hi ha algun canvi.
1: Exacte. Per acabar, no?, me'n recordo que l'última entrevista que li vaig realitzar a Martín Castro, li vaig preguntar una mica, no?, quina, tot i haver descendit, no?, i em va dir que ell li posava un 7 a la nota final, no?, de temporada, I bé, ell destacava, no?, això, com hem comentat, la falta d'experiència, però bé, aquesta lluita constant de les jugadores per intentar doncs, aconseguir aquesta primera victòria.
0: Ràpidament, abans de parlar amb protagonistes, anem a fer repàs de la classificació final.
1: Doncs bé, en aquest cas el campió, no?, d'aquesta Lliga Iberdrola ha estat el Club de Campo Villa de Madrid, un equip també històric d'aquesta Lliga Iberdrola, amb 57 punts, 18 victòries i, atenció, només una derrota. Una derrota, 18 partits guanyats i 3 empats. Segon, el Sanse Complutense, un altre històric d'aquesta competició, amb 53 punts i 17 victòries. Tercer, l'Atlètic Terrassa, amb 46. Quart, el Club Egara, amb 45. Cinquè, el Júnior Futbol Club, amb 42. Sisenes, el Real Club Polo, amb 33. Setenes, el Real Sociedad de Tenis, amb 30 punts. Vuitens, la Unión Deportiva Taburiente, amb 21. Novenes, la Real Sociedad, amb 19. Desenes, el Sardinero, amb 14. Onzenes, el Club Deportiu Terrassa, amb aquests 11 punts. I bé, com hem comentat, d'últimes, el Castelldefels Hockey Club, amb aquests 3 punts.
0: Ja sí que sí, anem a saludar convidats a protagonistes d'aquesta disciplina. Tenim ja en directe a l'Anna Milla, jugadora del Castelldefels Hockey Club. Hola, Anna, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas. Pues bueno, aquí contento de poder hablar con vosotros, bueno, y que nos escuchéis.
0: El lujo es nuestro, Ana. Primero de todo, preguntarte, como jugadora, entiendo que el cuerpo descansando, ¿no?, después de una temporada muy, muy exigente, ¿cómo llevas tú personalmente esta postemporada?
2: Bueno, pues realmente ya con los entrenos acabados, la mayoría ya estamos de vacaciones a los de hockey, y pues con ganas también de poder descansar y poder tomarnos este tiempo antes de volver a ponernos a tope acabando julio y bueno, con muchas ganas de pasar este verano.
0: Sí, porque
2: la verdad.
0: Sobre todo entiendo que también acabasteis el año fundidas, ¿no?, por la exigencia de la temporada, porque los rivales también tienen un nivel muy, muy elevado. En una temporada donde Ana, seguramente el equipo pues no haya cumplido, ¿no?, el objetivo que era el sueño de la permanencia.
2: Bueno, eso por supuesto ha sido durísima. Creo que por mucho que supiéramos desde el principio que era una batalla difícil de muchas horas de trabajo y todo, no creo que nadie se esperara al final lo difícil y lo exigente, sobre todo mentalmente, que ha sido la temporada. Pero bueno.
0: Sí, porque entiendo que las jugadoras sois, ¿no?, las que peor lo habéis pasado, porque normalmente no habéis ganado ningún partido este año. Cuando alguien está tanto tiempo sin ganar, pierde tanto, encaja tantos goles, como que se siente, ¿no?, peor de lo que realmente es, por no utilizar otro término.
2: No, es durísimo, porque además, bueno, todas mis compañeras somos muy competitivas, y claro, y venir de una temporada del ascenso, de que ganas prácticamente todo, a ir semana a semana, que el objetivo es el conseguir un mínimo un punto, pues al final te machaca, bueno, pues eso, semana tras semana. Pero bueno, ahora a reponer fuerzas, a trabajar en volver a cambiar el chip y a por la siguiente.
0: Porque, Ana, ¿qué crees que es lo que os ha faltado para dar ese paso a nivel competitivo, para competir de tú a tú con el resto de equipos?
2: Yo creo que, bueno, al final es como comentas, que ahí el Club de Campo no pierde un solo partido, que está muchos años luz de los equipos que subimos, y es, bueno, en las horas que le meten estos equipos en comparación a las nuestras no son muy diferentes, pero sí el cómo las hacen. En la preparación es mucho más profesional, digamos, tienen entrenos por las mañanas. En nuestro caso, pues esto no puede ser, porque es la mayoría jugamos por hobby, porque nos gusta, porque es, bueno, para desestresarnos de nuestro día a día, y entonces pues es, bueno, el profesionalizar un poco nuestro equipo sería lo que falta.
0: Entiendo que este descenso, por un lado, a nivel de proyecto, no sé si estás de acuerdo, que a veces hay que dar un paso atrás para dar dos adelante, porque no, yo creo que sobre todo para el míster, ¿no?, que inicia este nuevo proyecto después del cambio por Lucía, no sé si os puede venir bien para construir con más calma.
2: No, o sea, por supuesto, esto es un paso atrás, pero para hacer dos, tres y cuatro hacia adelante. O sea, al final la mayoría, bueno, creo que había dos jugadoras que habían competido en una Liga A, todas las demás no había, hace tres años ni lo pensábamos. Entonces, pues es, bueno, el haber cogido esta experiencia para saber lo que de verdad queremos hacer, por lo que de verdad queremos luchar, que es jugar en la máxima categoría. Y bueno, y sin duda, yo estoy convencida, y todas mis compañeras creo que también, de que esto es para un paso atrás, para dos hacia adelante.
1: Buenas, Ana, ¿qué tal? Después de una temporada complicada, ¿qué aspecto positivo te llevas de haber jugado por primera vez en esta Liga Iberdrola?
2: Bueno, primero, pues eso, el poder haber jugado en máxima categoría nacional, el jugar contra jugadoras que juegan olimpiadas, juegan mundiales, que son mejores jugadoras en sus posiciones del mundo. Y también el haber visto a mis compañeras jugar en esta categoría, porque sé que hay muchas que lo llevan soñando mucho y la verdad es que es un orgullo el haber visto al Castell en División de Honor A y yo formando parte.
0: Por otro lado, hemos de hablar sobre un nombre propio. He mencionado antes a Martín Castro, el técnico que ha cogido las riendas del equipo esta temporada. Desde el grupo, desde el vestuario, ¿cómo vivisteis el cambio de Lucía a Martín? Porque Lucía es una entrenadora que estaba ya muy asentada en este proyecto. Y también sobre Martín, ¿cómo ha ido evolucionando poco a poco el grupo a nivel colectivo con el paso de las semanas?
2: Bueno, pues la verdad es que muy bien. Nosotros sí que te voy a ser sincera, yo pensaba que con Lucía íbamos a estar este año, porque al final con ella conseguimos el ascenso, pero el club ha apostado por Martín y la verdad es que pues no hemos conseguido la permanencia, pero se han hecho cosas muy muy guays, han conseguido cosas muy buenas y creo que es, bueno, pues el año que viene, sin duda, con Martín se puede, o sea, se va a volver a subir a máxima categoría.
0: Sí, porque entiendo, Ana, que el objetivo es ese, ¿no? Volver.
2: Sí, sí, el objetivo es ese y no hay opción a que haya, a que nos planteemos un plan B, es un objetivo y es a tope con él y de cabeza.
0: ¿Y crees que este aprendizaje, ¿no? Comentabas que muchas pues os estrenabais en esta categoría en primera, ¿crees que este aprendizaje os puede venir bien de cara al futuro?
2: Sí, sí, sin duda. O sea, sin duda también el carácter también se consigue en las derrotas, el saber lo que nos hemos de esforzar, lo que hemos de dar para no volver a caer de esta manera, y todo esto nos suma y va a conseguir, bueno, pues que podamos llegar al objetivo este de subir a final de temporada.
0: Y de cara al próximo año, no sé, bueno, quizás esto habría que preguntárselo a otra persona, ¿no? Quizá como Jota, que está en la dirección. Pero bueno, le vamos a dejar tranquilo, que habló con él todas las semanas y el pobre ahora
1: un poquito
0: con lo que tiene.
2: A ver si puedo contestarte.
0: A nivel de cambios, ¿sabes si habrá algunos cambios a nivel de jugadoras o más o menos vais a seguir el núcleo actual?
2: Yo, por lo que he podido comentar con la mayoría de ellas, el núcleo sigue, o sea, la gran mayoría seguimos. Y sí que hay un par que aún están en duda, pero pues por cosas de la vida, no porque dejen de creer el proyecto, más que nada porque seguirán vinculadas al club, pero hay veces que no se puede compaginar. Pero la gran mayoría seguimos y seguimos por este ascenso que queremos, por el que queremos luchar.
0: Bueno, pues ojalá que sí y ojalá lo comuniquemos. El año pasado informamos ya del ascenso, esperemos el año que viene, ¿no, David?
1: Exactamente, sí, sí.
0: Pues volver a explicar, subir de categoría. Y si es posible, bueno, si no recuerdo, subisteis como subcampeonas, ¿no? Que recuerdo que perdisteis la final.
2: No, ese año la idea que tenemos desde que hicimos el último partido es ir a por el título,
0: vale,
2: a por el título para subir directas y como campeonas.
0: Sí, porque recuerdo que subisteis como subcampeonas, no como campeonas.
2: Exacto,
0: el año pasado.
2: Exacto.
0: Pues a ver si este año se da este hecho y se puede celebrar. Y bueno, también a los chicos, a ver si también, que este año muy cerquita,
2: ojalá, ojalá.
0: Han estado...
2: Ojalá que se haya quedado muy cerquita sí, y ojalá sí, pueda hacer una temporada también histórica, que sería el subir los dos equipos, los dos primeros equipos a máxima.
0: Esperemos que sí. Pues nada, Ana, muchísimas gracias, que tengas un muy buen verano y un abrazo muy fuerte.
2: Igualmente, muchísimas gracias.
0: Las paraules d'Anna Milla, jugadora del Castelldefels Hockey Club, paraules de la jugadora roxinegra del que ha sigut aquesta temporada 25-26, temporada negativa perquè l'equip baixa, però com hem comentat, les jugadores, l'equip, el grup es porta un aprenentatge espectacular,
1: això,
0: perquè han competit contra les millors.
1: Sí, sí,
0: és que és això,
1: totalment.
0: Han competit contra les millors, no? Club de Campo,
1: el club que
0: és un equip
1: que, com ha comentat, sí, d'un altre planeta, sí, sí, aconseguint només una derrota. I bé, amb aquest 57 punts.
0: Doncs bé, tancant ja la carpeta de l'hoquei herba amb aquest descens del Castelldefels Hockey Club, destacar que la pròxima setmana parlarem amb més protagonistes doncs altres equips, no?, que s'han quedat pendents, com pot ser l'exemple del primer equip masculí. A veure si podem parlar amb el Miqui de l'As. I bé, ja la pròxima setmana parlarem amb més gent dels equips que doncs, s'han quedat pendents de l'actualitat esportiva castelldefelenca. Els últims 10 minuts del programa, i és que són les 13:50, doncs anem a parlar, company, doncs sobre la competició, no? Que,
1: la competició
0: que fa que el món estigui
1: ara,
0: en aquest,
1: no?,
0: moment
1: aturat. La competició
0: aturat
1: del moment, no?
0: Sí, fa que també que portis aquesta samarreta,
1: sí,
0: fins i tot, de cara al partit d'aquesta tarda contra l'Aràbia Saudita. Anem a parlar sobre el Mundial. Segurament l'esdeveniment esportiu més gran que ja existeix,
1: sí,
0: amb tots els respectes als Jocs Olímpics, però jo crec que no té res a veure. Per mi és el Mundial de futbol és...
1: Bueno, és el que centra més, al final, sí, és el que centra més espectadors.
0: Sí, sí, bueno, i ja sí, ho va explicar molta gent, no?, com Maradona, es toca el cielo con las manos. No?
1: Sí,
0: és,
1: i mai millor.
0: El que guanya, doncs, deixa el seu nom en lletres d'or al panorama
1: totalment
0: futbolístic. M'agradaria preguntar-te, doncs bé, primer, de cara al partit d'aquesta tarda, l'Espanya-Aràbia Saudita...
1: No vull dir res, és que, clar, és complicat contra Cap Verd.
0: Molt decepcionant, el debut.
1: En teoria havia de ser un partit fàcil i va ser un partit sorprenent. O sigui, no... No sé, no... Tu com el vas viure? O sigui, no el vaig veure, perquè no vaig poder, tenia un assumpte i tal personal, però, clar, l'anava escoltant per la ràdio, però és que, clar, no sé què va faltar. No sé quin plantejament va fer Luis de la Fuente. No el vaig entendre.
0: Molt Amarrategui. Va sortir molt lenta, amb possessions molt defensives.
1: Sí.
0: Quan has de... Si has de jugar horitzontal, perquè és el que li va passar a Espanya, no?, que el rival les tanca, posa una línia de 4 i una altra de 5, no?, i no pots sortir ràpid i has de tenir molta paciència, doncs has de tocar molt ràpid, intentar cansar el rival doncs el més ràpid possible, ràpid, una circulació de pilota ràpida, i va ser tot el contrari. Van sortir amb molta calma, com si fos
1: sí,
0: un partit d'eliminatòries, no?
1: Sí,
0: que saps,
1: o eliminatòries,
0: que surts a estudiar una miqueta el terreny, no?, cosa que feia molt el Madrid d'Ancelotti.
1: Potser diré una burra, o potser et diria amistós.
0: No, amistós no. Amistós no. Però, sobretot això, jo crec que el ritme de la pilota faltava. Faltava unes marxes més
1: i
0: per no moure a Cabo Verde de costat a costat.
1: I no és per res. Sí que, òbviament, fins Luis de la Fuente, no?, va esperar, no?, el debut de Lamin.
0: Sí.
1: Recordem, no?, que ve d'aquesta lesió. Però és cert que fins a la seva sortida, o sigui, el plantejament va canviar totalment.
0: Sí, bueno, i és que es va notar molt.
1: Es va notar molt.
0: Li faltava desequilibri. Es nota molt que no tens a Nico.
1: I, perdona, si ho recordo malament, Olmo també va sortir, no?, la segona part.
0: Va sortir a la segona
1: part. I es va notar també.
0: I va ser
1: de lo
0: millor. Jo crec que serà titular avui,
1: Jo espero, jo crec que també. Perquè era això, amb aquestes dues entrades a la segona part, el plantejament va canviar totalment.
0: Sí.
1: No sé quin partit veurem avui.
0: També l'encert és clau, perquè si Ferran fica una de les dues que té,
1: també
0: hi ha molt, el partit. Igualment el partit d'Espanya, tot i que l'hagués guanyat 1-2-0, jo crec que el plantejament, lògicament, de la Fuente sap més que jo, sap
1: si
0: més
1: no,
0: que nosaltres.
1: Sí, totalment.
0: No sé si va ser decisió seva, que
1: l'equip
0: sortís amb aquest ritme, o si va ser després els jugadors, que no van estar còmodes, pot ser, de vegades passa. però jo crec que ha de millorar molt.
1: Sí, sí.
0: Jo mantinc que per mi és la gran favorita.
1: No, sí, totalment.
0: Campiona del món, perquè a mi em sembla col·lectivament... Sí, sí. França és millor a nivell individual, però col·lectivament em sembla el millor equip. Com a col·lectiu, em sembla el millor perquè es coneixen tots, juguen de memòria... Crec que, no sé si veurem algun canvi en defensa, un Eric García per Marcos Llorente, ja que Marcos, sí, sobretot amb Lamine, no sé com s'entendran. Aquest és l'avantatge, no?, que té Eric, que al jugar al Barça es coneixen de memòria.
1: Exacte.
0: quan l'ha de doblar, quan ha de fer...
1: Tu creus que avui Lamine sortirà de titular? No, encara.
0: Jo crec que no serà... O si és titular, jo crec que surt a la mitja part. Jo crec que jugarà 45. Crec que el va dir, De La Fuente, que jugaria 45 minuts. Sí, sí.
1: És el que hauria de fer, perquè... Sí. No,
0: I el que no,
1: no
0: jugarà
1: no,
0: és
1: no
0: Nico.
1: Pot jugar.
0: Nico Williams no
1: jugarà, clar.
0: Jugarà molt poc. Víctor Muñoz, jo no sé per què no el desconvoquen.
1: Ja.
0: Perquè és un torneig de 8 partits, resten 7. Si el jugador no està disponible de cara als pròxims 3, per què esperar? Pots convocar altres jugadors que poden estar ja disponibles.
1: Un Ansu Fati, per exemple?
0: No
1: el veus.
0: És que Ansu Fati, és que des de la lesió... Ja. No la primera del menisco,
1: la segona,
0: sinó
1: la de
0: l'isquio, és quan va perdre tota la seva explosivitat.
1: Ja.
0: A mi és un jugador que em genera molts dubtes.
1: Molts dubtes.
0: No sé, això ja ho tindria que estudiar
1: el
0: cos tècnic,
1: exacte,
0: i la federació. I bé, veurem què és el que passa.
1: Sí. Recordem és inevitable, no?, posar la vista enrere, no?, al Mundial del 2010. Primer partit contra... No té res a veure, però, clar...
0: Aquell derrota... equip...
1: Clar, no, sí, no comparem, no? Però, clar, primer partit, derrota contra Suïssa 0-1.
0: Que I Espanya va fer, va fer millor partit aquell
1: sí,
0: dia.
1: Sí, sí, no té res a veure, Però bé, encara... O sigui, hi ha molta gent que diu, no sé què, tal, hi ha moltes opinions, no? Però que encara queda molt. O sigui, avui sí que és cert que el partit és clau, o sigui, avui sí o sí s'ha de guanyar.
0: Sí.
1: Sí o sí s'ha de guanyar, no hi ha... No valen altres coses. I bé, esperem... A veure què tal o com...
0: I d'altra banda, quina impressió t'estan deixant altres equips? Comentàvem diumenge passat, no? Jo deixava la pincelada, no?, de Costa de Marfil. M'està agradant moltíssim Costa de Marfil en aquests dos primers partits.
1: Sí.
0: Sobretot crec que ahir va fer un gran partit contra Alemanya.
1: Sí, no li va posar fàcil,
0: I on aquest jugador amb un talent increïble, el Jan Diomandé,
1: que seria
0: la gran sorpresa del Mundial, doncs bé, de moment està fent...
1: El que dius tu, no?, el
0: increïble.
1: Jugador revelació del moquet Mundial.
0: Sí, té un desequilibri brutal, brutal. Pot sortir per dins, per fora. Sí que és veritat que de vegades, no?, jo crec que ha de millorar a l'hora de prendre algunes decisions, no? Jo crec que de vegades es precipita, però és un jugador que per potencial, Liverpool vol pagar més de 100 milions d'euros, no?, pels seus drets. Bé, no sé quina impressió t'ha deixat aquesta primera i també inici de segona jornada, algun equip que t'hagi sorprès?
1: La primera, jo sí que és cert, corregir-me si no, però estan sent la primera jornada i l'inici de la segona amb molts empats, no? Estic veient. Bueno, més la primera que la segona. He vist molts empats, no?
0: Bueno, a veure, és que... els equips, jo crec, el seu Mundial no és com una lliga regular, que surt des de l'inici, mira, si perdo aquest partit no passa res, perquè tinc 37 jornades més. Aquí no, aquí com fallis estàs quasi fora.
1: Sí,
0: és per això que ara Portugal i Espanya estan entre l'espasa i la paret, estan obligades a guanyar en aquesta segona jornada, perquè no em podria imaginar la situació de que Espanya no guanyi i arriba a l'última jornada amb l'obligació de guanyar a Uruguai. O sigui que veurem què és el que passa. A mi Brasil, de moment, jo mantinc que és un equip que jo no crec que guanyi el Mundial.
1: Brasil, no.
0: Brasil, Vinícius, sí, vaig dir que seria el jugador més desequilibrant, l'està sent, no?, perquè té aquest talent, no?, dels genis, però...
1: I Neymar teletreballant, segons diuen molts,
0: Neymar,
1: Que està teletreballant,
0: A mi Neymar m'han comentat algunes coses que tela. Que no sé si la persona que m'ha comentat ens està escoltant, o sigui que no, millor li envio una salutació.
1: És compromès o què?
0: Sí, però bueno, jo no l'hagués convocat. Aquesta és la meva la meva opinió. Bé,
1: bueno,
0: ràpidament...
1: L'animador, no?, de sí, l'equip, potser.
0: L'última, David, que crec que, no sé si la setmana passada la Txell et va preguntar, una campió i subcampiona? No sé si et vas mullar aquí.
1: No em vaig mullar aquí. Campiona...
0: Jo no campió,
1: bueno, sí,
0: eh?
1: Vaig dir campiona 100% a Espanya, subcampiona aquí i m'has pillat, eh? Però me la jugo. Jo crec subcampiona... Anglaterra.
0: Anglaterra.
1: Anglaterra, perdona, Anglaterra.
0: Anglaterra, bueno, jo mantinc sí. a Portugal.
1: Portugal, segon. Sí,
0: jo mantinc a Portugal, el que passa és que... Bueno, veurem què és el que passa. Portugal està jugant amb...
1: Veus una final Espanya-Portugal?
0: Està... Sí, veurem sí? si fan... Jo crec que faran algun canvi perquè estan jugant amb 10, malauradament. Sí. Doncs els nostres veïns a la península. Bé, ja sí que sí, és moment de tancar per aquí aquesta edició de la matinal esportiva. David, que vagi bé.
1: Un plaer,
0: Cristian. La propera setmana.
1: Fins
0: també salutacions, com no pot ser d'una altra manera, la Susana Lázaro des del Soc. Avui, Susana, has tingut treball des de l'altre costat del mirall. Que vagi molt bé, que tingueu una molt bona setmana. Escoltar demà a partir de les 9 el dilluns esportiu i ja sí que sí, fins la propera. Adeu-siau.
1: Adeu.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: WorkUp, el primer fòrum d'ocupació de Castelldefels, reunirà empreses i persones candidates demà i dimecres al Castell. La iniciativa, impulsada per l'Àrea de Promoció Econòmica a través de la Guaita, vol facilitar el contacte directe entre empreses que busquen incorporar talent i persones que estan en procés de recerca de feina o volen millorar la seva situació laboral. La regidora de Promoció Econòmica, Mar Sicília, destaca que aquesta primera edició del WorkUp neix amb la voluntat de convertir-se en un espai de trobada entre el teixit empresarial y el talent local.
3: Es la primera vez que celebramos este foro de empleo de Castelldefels y lo que se pretende es que crear un punto de encuentro pues para impulsar el empleo, para impulsar las oportunidades para aquellas personas que se encuentran en búsqueda de empleo, pero a la vez también pues dar un espacio a las empresas que están también buscando perfiles diferentes que, pues, que puedan conectarse, tanto las personas que buscan empleo como las empresas que necesitan personal, que puedan conectarse con un trabajo previo ya realizado de hacer un pequeño filtraje de los perfiles y de las necesidades de cada empresa para conectarlos ya directamente y mantengan esas entrevistas de trabajo pues, de manera mucho más directa.
2: L'esdeveniment inclourà entrevistes laborals programades entre empreses i candidats, així com activitats formatives orientades a millorar les oportunitats d'inserció laboral dels participants.
3: Una oportunitat, además, para todas aquellas personas, no solo para las empresas, que también, ¿no? Las empresas allí pues van a darse a conocer, van a poder pues tener un punto de visualización importante. Y las personas que estén en búsqueda de empleo o que sencillamente quieran mejorar sus condiciones laborales o su formación también van a tener allí la oportunidad. Vamos a contar también con participantes de la ciudad de centros formativos y además se van a dar unas charlas y unas ponencias muy interesantes que también van a ayudar mucho a todas esas personas que estén en búsqueda de empleo o no quieran mejorar su currículum y sus condiciones.
2: Més enllà de les entrevistes laborals, el fòrum inclou diverses activitats formatives. Entre les propostes previstes per a la primera jornada destaca una càpsula dedicada a les habilitats per parlar en públic, una competència cada vegada més valorada en els processos de selecció de personal. Escoltem ara a Santi Amaro, cap de la secció de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament.
4: És una càpsula que aborda el problema o l'habilitat de parlar en públic. És una càpsula que fem, és una càpsula, una sessió que impartim el dia 16 de juny, des de les 9:30 fins a les 14:30. La peculiaritat d'aquesta càpsula és que la imparteix un actor. És un actor conegut a Catalunya, és Fermí Fernández, i ell és l'encarregat, diguem, de, és una persona, els actors són persones que estan molt acostumades a parlar en públic, a enfrontar-se a públics molt nombrosos i molt variats, i que ja tenen tècniques de treball per connectar amb el seu públic i, en aquest cas, el que farà doncs, és ensenyar als que vinguin a com ell aplica els seus coneixements d'interpretació a l'àmbit empresarial per dirigir-se al públic. A més, la fem coincidir amb l'inici del WorkUp, del fòrum, del primer fòrum de l'ocupació, i la farem al Castell de Castelldefels, a l'edifici Mirador. Per tant, animar a tot el que ens estigui escoltant, que tingui por escènic o que tingui curiositat o necessitat de tenir més informació i més habilitat a l'hora de parlar en públic, perquè ho fa habitualment, doncs que s'apunti a aquesta càpsula. Hablar en público con el actor Fermí Fernández.
2: Amaro destacava també fa pocs dies al matinal de Ràdio Castelldefels la bona resposta registrada durant el període d'inscripcions. Fins a la setmana passada ja hi havia 30 empreses inscrites i 55 ofertes laborals publicades.
4: De moment tenim 30 empreses que ja estan apuntades i unes 55 ofertes de treball. Fins a l'agenda està oberta, o sigui, la possibilitat d'apuntar-vos, insisteixo, tant si ets empresa com si ets candidat, estarà fins al dia 15, fins al dilluns abans, i jo el que faria és animar totes aquelles empreses que jo crec que és una molt bona oportunitat per totes aquelles empreses que estan en recerca de personal. Actualment costa molt trobar a persones per treballar, perfils adequats, doncs que en un parell de dies potser resolen el problema de captar persona que segurament, si no fos per aquest fòrum, doncs trigarien molt més de temps. I al revés, la gent que està buscant feina, igual en un dia o dos dies, aconsegueixen contactar amb 5 o 6 empreses que estan buscant perfils similars al seu.
2: Les vacants disponibles corresponen a sectors professionals diversos i es poden consultar al web del fòrum. El cap de secció de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament, Santi Amaro, explicava també quins són alguns dels perfils més demandats.
4: Una mica de tot. Hi ha ofertes de treball que estan vinculades amb temes de magatzem, o sigui, ofertes de treball que no requereixen d'una gran qualificació, com pot ser doncs, venedor, mosso de magatzem, dependent, dependenta, auxiliar de serveis, etc., ajudant de cuina, comercials. I també tenim ofertes que estan vinculades amb el... Doncs, jo què sé, hi ha un, per exemple, que demana un especialista en màrqueting digital amb coneixements d'IA. També hi ha una empresa de Castelldefels que demana un programador. Però en general són ofertes de treball que ens demanen algunes moltes empreses que estan dintre del món de la restauració, es poden dir noms, perquè estan publicats a la web. Per exemple, tenim Bauhaus, Carrefour, Alehop, Cooperativa Consum...
2: Entre els sectors amb més presència destaca el sociosanitari, especialment per la concentració de residències i centres geriàtrics existents al municipi, tot i que l'oferta laboral és molt diversa.
4: Castelldefels té una peculiaritat en el món empresarial, és que té moltes residències geriàtriques i empreses que estan vinculades amb l'atenció a la gent gran. I, per exemple, tenim tres empreses de residències geriàtriques que ens sol·liciten personal per treballar amb ells, que són doncs, auxiliars. Solen demanar també, els hi va molt bé que vinguin, és un sector bastant feminitzat i els hi va molt bé, per exemple, que hi hagin camilleros i homes, perquè de vegades s'ha de fer força per pujar i manipular d'alguna forma els malalts, i també ens estan demanant personal. Hi ha també doncs, Media Market i una empresa de Castelldefels que es dedica al màrqueting telefònic, és Pivote, que també estarà present demanant persones per fer contactes telefònics. I després tenim alguna empresa de treball temporal, com pot ser Randstad, que també hi serà present per captar personal. Mm-hmm. O sigui que és bastant general,
2: El World Cup Castelldefels se celebrarà demà i dimecres a partir de les 9 del matí fins a les 2 del migdia al castell de Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
5: Aquest dilluns 15 de juny s'ha celebrat l'acte de la cloenda dels programes de formació i inserció en la modalitat Pla de Transició del Treball, el PFI i PTT del curs 2025-2026. La sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado va acollir l'acte que ha comptat amb la presència, entre d'altres, de l'inspector d'Educació dels Serveis Territorials del Baix Llobregat, l'Eduard Carbonell, el director de l'Institut Mediterrània de Castelldefels, el Ferran Sant, i l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, que ha estat acompanyat pel regidor d'Educació, el Ramon Amador, el regidor de Joventut, el Cristian Undamal, i el primer tinent d'alcalde, el Nico Cerpa. Escoltem el reconeixement fet per part de l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes.
6: La verdad es que es un placer llegar a este punto del curso, esta clausura, con todos vosotros, con esas caras sonrientes. Eso quiero entender que lo habéis pasado bien. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Sí? ¿Habéis aprendido mucho? De eso se trata, de que lo pasarais bien, de que aprendierais mucho, porque lo que queremos todos es lo mejor para vosotros. Dejadme comenzar primero pues, agradeciendo el trabajo que hacen los técnicos, los profes, el Departamento de Educación de la Generalitat, el del Ayuntamiento, también la colaboración, como no puede ser de otra manera, con el Instituto Mediterránea, porque gracias a todos ellos hemos podido tirar adelante este nuevo PFI y también gracias a las familias por la confianza en nuestro sistema educativo. Por tanto, agradecer en nombre de todos mis compañeros que hoy nos acompañan del consistorio esa confianza y ese trabajo, y yo creo que se merecen todos un fuerte aplauso. Va.
5: Aquesta iniciativa educativa s'adreça a joves d'entre 16 i 21 anys que no han obtingut el títol de graduat d'ESO i que volen incorporar-se al món laboral o continuar la seva formació amb un cicle formatiu de grau mitjà. Escoltem ara la valoració que ha fet el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
7: És un programa doncs, de diversificació, doncs, d'acompanyament d'aquest col·lectiu, doncs, per mi també aquest moment i aquestes cloendes que es fan al llarg de l'any, d'aquest mes sobretot, a finals de maig i principis de juny, doncs, són moments molt, molt bonics, perquè darrere de cada cloenda no hi ha només una activitat que acaba, doncs els tècnics, el professorat, doncs s'han reconegut per aquesta cloenda i aquesta activitat que acaba, però doncs hi ha també un esforç, un aprenentatge, i hi ha persones, i per mi això és el més valuós, doncs, que han crescut i que professionals doncs han acompanyat a aquests joves, i aquesta setmana, doncs, ara un parell d'hores, tenim aquesta cloenda, que és un programa personalment que m'emociona molt, no? Però també doncs, hem tingut altres cloendes, de, per exemple, l'estiment, que el van fer la setmana passada, si no recordo malament, i com a administració doncs, tenim també un objectiu clar, no? Que és que cap jove es quedi sense aquestes oportunitats. I el PFI, tot el programa PFI, tot el professorat que hi ha darrere, doncs, estan doncs, molt compromesos amb aquesta activitat.
5: Durant el curs han estat 41 els joves que han participat en aquests programes repartits en 4 especialitats formatives. Ens explica més sobre les modalitats la tutora del PFI, l'Angie Benavent.
8: Tenim 4 modalitats. Una és auxiliar, totes són auxiliar, doncs auxiliar de comerç i atenció al públic. L'altra és auxiliar de serveis de restauració i cuina. Auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis. I auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics. Tenen una estructura, els 4 perfils tenen la mateixa estructura. Hi ha mòduls de formació general, que en els 4 perfils són iguals, que estem parlant de matemàtiques, comunicació, que entraria castellà, català, anglès, noves tecnologies, TIC, món laboral o entorn, potser. Després hi ha... Aquesta formació general és compartida amb els 4 perfils i després també és compartida amb les PRL, que seria la prevenció de riscos laborals, que l'han d'aprovar sí o sí doncs, per poder anar a pràctiques. I després cada perfil té els seus mòduls de formació professional, que en aquest cas doncs, aprenen l'ofici de cada perfil. Els cuiners doncs, a cuinar i a servir sala, el tema d'electricitat doncs, també a fer tots els canals d'electricitat i de més, bueno, i així amb els 4 perfils.
5: Enguany la participació ha estat repartida entre aquests diferents mòduls. 7 alumnes en el mòdul d'auxiliar de serveis de restauració i cuina, 15 en auxiliar de muntatge i instal·lacions electròniques en edifici, 9 alumnes en auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics i 10 alumnes en auxiliar de comerç i atenció al públic. Els seus objectius principals són proporcionar formació professional bàsica, fomentar el creixement personal i social dels joves i afavorir la seva inserció laboral o la continuïtat educativa. Escoltem a la tutora, l'Angie Benavent.
8: Aquí hi ha diverses sortides. Després del PFI doncs, poden anar al món laboral, com bé dius, amb aquesta titulació, no? Amb aquest certificat professional, tot i que és molt bàsic. I després, doncs, si treuen, hi ha una normativa, que és que si treuen més d'un 3 en comunicació i en matemàtiques, doncs poden anar a un grau mig a través de les proves d'accés. I seguir estudiant. Llavors tenim una miqueta de tot. Hi ha gent que segueix estudiant, hi ha gent que se'n va al món laboral, hi ha gent que funciona molt bé a les pràctiques i el contracten després, però potser podem veure que un gran volum segueix estudiant, no? Llavors és una mica reenganxar el gust per aprendre i seguir creant el camí, no? Que és una mica el que necessiten.
5: Un programa desenvolupat en conveni amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. L'acte de cloenda que va ser ahir dilluns ha estat un reconeixement a l'esforç i a la dedicació de l'alumnat, així com a la tasca del professorat i dels centres col·laboradors. També s'ha posat en valor la importància de la cooperació i la solidaritat com a eixos transversals d'aquest programa. I pel que fa al regidor d'Educació, Ramon Amador, ens explicava ahir aquí a Ràdio Castelldefels que també aquesta setmana és el torn de les cloendes de les aules sèniors.
7: Demà i demà passat les cloendes de les aules sèniors. Aquí en Castelldefels tenim dues aules sèniors. Tenim l'aula sènior de l'UPC i l'aula Experientia, que porta ja molt poc temps, i també tant les dues aules porten i tenen una llista d'espera immensa per la gent gran, no? I també educar. O sigui, per això el que he comentat, no? Que l'educació en totes les etapes de la vida, doncs, s'ha de tenir cura i s'ha de tenir, doncs, presència i responsabilitat, no? I aquestes aules, aules sènior, doncs, de fet, són exemples molt bonics del que significa ser una ciutat educadora en totes les seves etapes, no? I aprendre, ja ho sabem, no té edat.
5: Castelldefels commemora aquests dies el Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra cada any el 20 de juny amb una programació d'activitats sota el lema «Podries ser tu, podria ser jo». La proposta, impulsada des de l'àrea de Pau i Solidaritat, vol sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de les persones refugiades i desplaçades a la força i posar en valor la importància de garantir-ne els drets, la protecció i la dignitat. Les activitats van començar ahir dilluns 15 de juny a la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado amb un cinefòrum que va incloure la projecció de la pel·lícula Aya i un debat posterior. L'activitat formava part també del Festival Itinerant de Cinemes Africans, el FICAT, i aquest dimarts 16 de juny a la plaça de l'Església ha acollit aquest matí la gincana Activat pels Refugiats amb la participació de l'alumnat dels instituts de Castelldefels. La jornada ha inclòs també la lectura d'un manifest juvenil en què els joves expressen el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones refugiades, i la programació continuarà divendres 19 de juny a les 12 del migdia també a la plaça de l'Església amb una lectura del manifest de la jornada sota el títol «Podria ser tu, podria ser jo», i escoltem ara al regidor d'Educació, el Ramon Amador.
7: Hi ha una lectura d'un manifest, en aquest cas juvenil, per aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades, i vindran a la plaça de l'Església, doncs, més de 120 alumnes de primer d'ESO, de tots els centres de l'institut del municipi, a fer el seu manifest, a llegir la seva lectura del seu manifest. I això, doncs, alguna cosa, jo el que veig quan hi ha persones joves que som sensibles, doncs veig aquí també que com a ciutat estem treballant i hem fet, doncs, els deures correctament, no? Perquè hi ha un relleu també d'interès, no? No només de persones grans, a vegades, i això passa també molt sovint en moltes entitats, que no hi ha relleu juvenil o d'altres persones més joves, més adultes, i aquí, doncs, sensibilitzar a aquest jovent, doncs, per mi també, doncs, és d'agrair.
5: Una lectura d'un manifest juvenil que contribueix a conscienciar els joves sobre la realitat de les persones refugiades en el marc d'aquesta commemoració d'aquesta jornada internacional. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
7: És més una lectura manifest juvenil, que es diu, lectura manifest juvenil del Dia Mundial de les Persones Refugiades. Vindran 5 grups de primer d'ESO, uns 125 alumnes, i el divendres 19, aquest divendres a les 12, ja serà una lectura del manifest també del Dia Mundial de les Persones Refugiades, però més institucional. I els joves, doncs, que entenguin que darrere de la paraula refugiat, doncs, hi ha persones, això, doncs, també és molt bonic i emociona, no? Hi ha famílies, hi ha històries de vida, somnis, projectes que de sobre, doncs, per la guerra s'han vist interromput, no? I educar, doncs, també és educar en aquesta sensibilització, en aquesta empatia, en drets humans, que també des de l'àrea de cooperació, doncs, el que pretenem, doncs, durant tot l'any és fer tallers i cursos a les escoles per poder educar en aquest aspecte més solidari.
5: Segons les Nacions Unides, més de 120 milions de persones es troben actualment desplaçades per la força arreu del món a causa de conflictes armats, violència, persecucions, fins i tot crisis climàtiques, fam o altres situacions que obliguen a fugir del seu lloc d'origen. L'ACNUR defineix una persona refugiada com aquella que es troba fora del seu país per una por profunda de persecució per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o opinions polítiques i que no pot o no vol acollir-se a la protecció del seu país d'origen. Aquesta commemoració a Castelldefels se suma a la crida internacional per recordar que darrere de cada xifra hi ha històries de vida i que l'acollida, la solidaritat i la defensa dels drets humans són responsabilitats compartides. Catalunya ha registrat un augment del 50% en les denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic en els últims 5 anys. La xifra correspon a dades dels Mossos d'Esquadra presentades conjuntament amb Alzheimer Catalunya Fundació. Eleva així a 1.766 denúncies registrades només al 2025, una dada que totes dues institucions han fet pública en el marc del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de persones grans celebrat ahir. Des de l'Ajuntament de Castelldefels, l'àrea de serveis socials ofereix acompanyament i suport tant a persones grans com a les seves famílies. N'escoltem la Raquel Sanz.
9: Nosaltres atenem a famílies de totes les franges d'edat, no? Però des de serveis socials una part molt important és l'atenció a persones grans, majors de 65 anys, i en aquest àmbit ens podem trobar moltes situacions de maltractament a la gent gran o de no bon tracte que de vegades es detecten en la nostra intervenció del dia a dia. No tant perquè la persona acudeix a serveis socials per denunciar aquesta situació, sinó perquè en l'exploració del cas o quan comences a veure les dinàmiques familiars es detecta que es donen situacions d'abús o de no bon tracte, ja sigui psicològic, econòmic, també moltes vegades hi ha un factor important a nivell d'abús econòmic, no? I després també hi ha casos de maltractament físic o negligència també.
5: L'àrea de serveis socials treballa així de manera coordinada amb altres organismes i professionals per activar quan calgui els protocols i les mesures de protecció necessàries.
9: Com a treballadors de serveis socials tenim l'obligació de informar la Fiscalia perquè prenguin les mesures adients i es comencin els procediments d'ofici per vetllar per la seguretat i integritat de la persona. També tenim els nostres mecanismes interns i hi ha equips especialitzats en el maltractament a la gent gran que assessoren els professionals, no?, amb diferents perfils des de geriatres, juristes, treballadors socials, psicòlegs, no?, que ens donen el recolzament per tractar aquests casos d'una manera integrada i completa, no?, per poder atendre a la persona de la millor manera possible i protegir-la.
5: Els principals delictes registrats l'any passat van ser el maltractament a la llar, el trencament de la condemna i les amenaces. El perfil de les víctimes és majoritàriament femení. Un 66% de les dones ateses eren dones i el 34% homes. Pel que fa a la franja d'edat, el 74% de les víctimes tenien entre 65 i 79 anys. El projecte Oblit Zero, impulsat pel CMR Catalunya des del 2021, ha acompanyat més de 220 víctimes de maltractament i ha tingut un impacte en més de 300 familiars, cuidadors i professionals. S'explica també que moltes agressions passen a l'entorn familiar i l'estigma de que això passi dificulta de vegades que se'n parli. Escoltem a la Raquel Sanz.
9: Hi ha un número molt important que és per part dels fills, no? Llavors a la gent gran li costa moltíssim de denunciar perquè quan saben les conseqüències que tindrà per el seu fill si la persona denuncia, doncs hi ha encara molta por, no? I això és un problema molt greu. També hi ha un tema de gènere, també encara és la dona la que pateix gran part d'aquests maltractaments, a la llar i hi ha un edatisme també en aquest sentit, no? Perquè sembla que el maltractament a la dona és més aviat està pensat per dones joves i no, encara hi ha moltes dones grans que no es fa visible aquestes situacions de maltractament, no? Tant per part de les parelles de vegades o dels propis fills.
5: També des de l'àrea d'Ajuntament i l'àrea de Serveis Socials formen part d'entitats de cooperació i treball en xarxa al Baix Llobregat. Escoltem a la tècnica, la Raquel Sanz.
9: Existeix un servei que es diu SEAP, que és aquests professionals que ens donen orientació i recolzament per tots aquests casos de maltractament que es detecten que existeix un no bon tracte a la gent gran o persones amb dependència, i ens assessoren i ens orienten per com podem enfocar de la millor manera, perquè al final cada cas és diferent. Cada cas té unes casuístiques, no?, particulars, i s'ha de veure la millor manera d'atendre'l i de plantejar-lo, no? Sempre intentant buscar la millor manera de que aquesta persona pugui estar atesa si surt de la llar o si es queda a la llar, pues, amb qui o de quina manera es pot garantir la seva integritat i la seva seguretat.
5: Així mateix, pel que fa al personal de serveis socials de l'Ajuntament, ens confirmen que es manté la formació contínua en diferents àmbits per adaptar-se així a les noves realitats socials i als recursos disponibles. En el cas de l'atenció a les persones grans, aquesta actualització constant és clau per saber com actuar de la manera més adequada i oferir un bon servei a la ciutadania.
1: Hasta notícia aquest dimecres.
5: La música tornarà a omplir els carrers de Castelldefels amb motiu del Dia Mundial de la Música, una jornada que convida músics de tots els estils i nivells a compartir el seu art amb el públic de manera gratuïta i oberta. Enguany, la ciutat celebra la seva 7a edició, una iniciativa organitzada per la Comissió de Festes de Música amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. L'objectiu així és apropar a les entitats musicals, als grups i artistes, als veïns i veïnes, tot promovent el talent de la ciutat i fomentant la convivència a través de la música. La cita és diumenge 21 de juny amb més de 300 músics que ens oferiran 65 propostes musicals i que ocuparan un total de 14 punts de la ciutat entre actuacions fixes i cercaviles. Un rècord en aquesta festa de la música al carrer, tal com el senyala el regidor de Cultura, el Cristian Undamal.
10: Un rècord històric. La veritat és que som molt agraïts de que la gent artística de Castelldefels s'adheri a aquestes iniciatives que formem part de l'Ajuntament i que un any més és un èxit, no? Ja van començar l'any passat que hi havia 36 propostes musicals, enguany ja són 58, o sigui, ja és una bogeria el que ens trobarem a la nostra ciutat, però en tots els estils musicals. I la veritat és que també estem molt agraïts això, no? de que tots els artistes vulguin sumar-se en aquesta iniciativa. Jo crec que es fa ciutat, fa comunitat, i la veritat és que podrem veure de tots els estils durant tot el dia, no només concerts fixes, sinó també cercaviles. Enguany també 4 entitats participen a fer cercaviles per tota la ciutat, com l'Armandal, l'Associació de Costaleros de Castelldefels, els Toneros o Entre Tambores, no? Que faran també dinamització en diferents punts de la nostra ciutat, i musicals, sobretot molt, sobretot jovent, que també és el que ens agrada molt, que participen en aquestes iniciatives, no? I és que hi ha moltes, la plaça Església, les festes de Can Roca enguany també. També, com a novetat, també tenim un espai al barri de Vistalera, just davant de l'edifici de l'Associació de Veïns,

0: és que nosaltres ens omple d'il·lusió.
1: Sense importar l'estil musical, l'edat o l'origen dels participants, la música esdevindrà el llenguatge comú que unirà a la ciutat en una gran festa al carrer. La festa musical vol ser una festa popular gratuïta que s'obre a tots els participants que vulguin participar, i aquest esdeveniment combina tots els gèneres musicals i es dirigeix a tota mena de públic amb l'objectiu de popularitzar la pràctica musical i també que tots els joves i adults de totes les condicions socials s'hi familiaritzin a través de diferents expressions musicals. L'aire lliure es converteix així en el seu camp d'acció, als carrers, també les places, els parcs i els jardins. Els músics s'ofereixen a tocar gratuïtament i el públic pot accedir lliurement a totes les actuacions.
2: ¿No tienes plan para este 21 de junio? No te preocupes, que yo te propongo uno. Te espero el domingo 21 de junio en Castelldefels, que se celebra la Festa de la Música al Carrer. Eso quiere decir que en diferentes puntos de la ciudad habrán un montón de artistas ofreciendo música maravillosa, 100% en directo y además todo gratis. Personalmente, yo te espero en la Plaza de la Iglesia a las 21:45 para realizar un concierto con mi banda completa. Yo soy Annie Red y voy a estar con mi banda tocando a esa hora. Además, participarán otros artistas como Conchi Moreno, que estará interpretando uno de sus temas nuevos. Así que te lo vas a perder. Ven a disfrutar de la música en directo y apuesta por la cultura. Besitos, familia.
1: El Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans impulsa per tercer any consecutiu una campanya de conscienciació per promoure bons hàbits de cura de la pell entre infants, joves i famílies. Sota el lema "La pell té memòria, protegeix-la avui", la iniciativa vol reforçar la prevenció dels efectes de les radiacions solars, especialment durant l'estiu, quan l'exposició al sol i les altes temperatures incrementen els riscos per a la salut cutània. La campanya compta enguany amb la col·laboració de Voleibum Castelldefels, el club de vòlei platja, arrelat aquí al municipi, que es converteix en imatge de l'acció de salut pública. L'objectiu és aprovar el missatge preventiu a la població més jove a través de l'esport, l'activitat lliure i també els espais de lleure. La cap de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, la doctora Yolanda Fortunyó, alerta dels perills de l'exposició solar sense protecció i de la importància d'adquirir bons hàbits des de la infància.
3: L'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys, els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta, és el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no? Quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient.
1: Fortunyó també recorda que les previsions situen el càncer de pell com el segon més freqüent cap a l'any 2040, per davant del càncer de còlon i el de pulmó. Escoltem a la doctora Yolanda Fortunyó.
3: Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient al dia a dia, aquí a l'Hospital de Viladecans. A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge, amb accés directe a quiròfan, 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell, amb aproximadament un 10% cada any.

0: Això és com un augment quasi gairebé exponencial.
1: Segons les dades facilitades per l'Hospital de Viladecans, prop del 80% dels tumors cutanis es podrien evitar prevenint les cremades i l'exposició intensa al sol, especialment durant els primers anys de vida. Per això la doctora recomana, entre d'altres coses, fer servir la protecció solar.
0: Tothom en general, el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any. No és només a l'estiu que ens hem de protegir. O el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs vostè ha estat treballant a la construcció. Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són evitar a partir del mes d'abril a octubre ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4 a preestiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protector solar.
1: Per la seva part, el president del Voleibum Castelldefels, el Jordi Serra, destaca la importància d'implicar el món de l'esport en aquesta tasca de conscienciació. Els ajuntaments de Castelldefels i Viladecans també participen en la campanya amb accions de difusió als seus municipis i amb l'organització de sessions formatives adreçades als professionals de lleure. L'objectiu és reforçar els coneixements en prevenció i fomentar conductes responsables davant del sol, especialment en aquells entorns on els infants i els joves passen més temps a l'aire lliure. L'Ajuntament de Castelldefels posarà en marxa aquest estiu un pla de xoc vinculat a les festes locals i als esdeveniments organitzats al municipi, amb l'objectiu de contribuir a fer d'aquests espais entorns més segurs i controlats. La iniciativa s'impulsa des de l'àrea de participació ciutadana i es planteja com una actuació específica per a les festes que se celebren a Castelldefels, segons explica la regidora de Participació Ciutadana, la Mariana Ortega.
2: Este año también, a través de una subvención, hemos optado por poner desde el área de participación lo que es el plan de shock, que al final se trata de una actuación que hacemos en las fiestas las fiestas que tenemos aquí en Castelldefels, que ahora en la época estival pues hay más de a lo mejor que en el resto del año, tanto las fiestas de barrio como los eventos organizados por el ayuntamiento.
1: En concret, el pla de xoc preveu la instal·lació d'una carpa informativa en aquestes celebracions atesa per persones joves i formades per desenvolupar aquesta tasca preventiva i d'acompanyament. A la carpa, els professionals informaran sobre els riscos associats al consum de l'alcohol i altres substàncies. Ho escoltem en paraules de la regidora.
2: Evidentemente, sea un espacio seguro para todo el mundo. El consumo de alcohol y de otras sustancias, pues nosotros es la carpa, el plan de shock, ¿no? Los profesionales explican y ponen muy claramente lo que implica, es decir, los problemas que puedes tener, las consecuencias que puedes tener, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y después, pues están también vigilantes, ¿no?, de que la fiesta se vaya desarrollando dentro de los límites normales.
1: Es busca així que la festa es desenvolupi dins un marc segur per a tothom. Aquests equips estaran pendents del desenvolupament de la celebració d'aquestes festes per contribuir al manteniment dins d'uns límits normals i afavorir un ambient segur i responsable.
3: Ha estat notícia aquest dijous.
1: El programa Fem Esport als Barris s'ha convertit en una proposta pionera i d'accés universal a Castelldefels per fomentar l'activitat física entre la població adulta. Escoltem a la tècnica d'esports, l'Helena Bermejo.
4: És un programa pioner i que vam començar l'any passat amb moltes expectatives, però que veritablement les expectatives han superat la realitat final. Estem molt contents i molt contentes de quina ha estat la rebuda, la participació. Ens hem trobat en moltes dones, sobretot, perquè una de les dades que volia compartir és que més del 90% de les participants són dones, que és un programa que està pensat també en clau de gènere per facilitar aquesta conciliació. I la veritat és que ens acomiadem amb moltes ganes de continuar innovant, en continuar creixent cara a la temporada que ve.
1: Aquesta iniciativa completament gratuïta és la primera de les seves característiques al municipi i que vol oferir a la ciutadania una alternativa per mantenir una vida activa i saludable. En aquesta segona temporada, l'activitat s'ha consolidat amb una alta participació i una presència molt majoritària de dones, un fet que posa de manifest la bona acollida i la necessitat d'aquest tipus de propostes en el nostre entorn. Escoltem-ho en paraules de la tècnica d'esports.
4: Quan ens vam començar a plantejar de quina manera podíem promoure, no?, aquest accés universal a la pràctica de l'activitat física i, per tant, incidir sobre la salut de la nostra comunitat, del nostre municipi, de Castelldefels, era un dels objectius, no?, aquesta mirada interseccional, que tant se diu, no?, aquesta mirada transversal per poder arribar a tota la població, però també per facilitar a aquelles persones que tenen més hàndicaps, més inconvenients, per poder conciliar, doncs, per diferents motius, ja sigui raó de sexe, de gènere, d'origen, capacitat econòmica, ja sigui pel que sigui, doncs poder arribar-hi, no? I aleshores aquest és el punt més dolç de fora banda del volum, que és molt important, aquestes 2.500 participacions en les activitats, el fet de poder haver arribat a aquell públic al que ens dirigíem inicialment. I per nosaltres això doncs és molt, molt positiu.
1: Aquesta tarda se celebra l'acte de cloenda d'aquesta segona temporada a la plaça de l'Església, que servirà per acomiadar-se fins a la tornada de les vacances d'estiu. Les activitats es reprendran el pròxim 1 d'octubre.
4: Aquesta tarda doncs, fem aquesta cloenda a la plaça de l'Església a les 5:30 i esperem que s'hi puguin sumar totes les persones possibles. Repartirem samarretes també a modo de festa del programa per vestir tot a Castelldefels de verd. Valorem l'any que ve potser allargar una miqueta més el programa, que també tenim moltes peticions que el juliol, escolta, encara volem continuar gaudint dels espais. Ja veurem com ho plantegem.
1: El programa s'ha incorporat al programa de prescripció social promogut per l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, una mostra del seu impacte positiu i de la seva rellevància social. A més, aquesta temporada que finalitza s'ha incorporat a una nova proposta dins del programa, el cicle de tallers per dones de més de 45 anys que reconnecta amb el cos d'un mateix. Una iniciativa adreçada a acompanyar les dones en una etapa vital clau com són la perimenopausa i la menopausa. Escoltem-ho en paraules de la tècnica d'esports.
4: Aquest cicle de tallers vam sortir arrel d'una jornada que vam fer al voltant del Dia Mundial per la Salut Femenina, i vam recollir molta demanda, moltes aportacions per part de les usuàries participants de la falta, la manca d'espais per compartir, per connectar amb dones en la igualtat de la situació, no? En aquest moment vital que la salut doncs, requereix d'altres cures, que et requereix d'un coneixement per poder-ho fer, per poder-te cuidar, per poder-te mantenir, per preparar aquesta nova etapa, no? Perquè és un antes i un després, és una transició també que cadascuna de les dones viu diferent, que hi ha diferents situacions. I, ostres, a partir d'aquí vam començar a pensar, vam contactar amb Míriam de Fitretour, que és una gran aliada, una gran professional, i juntament amb ella vam fer aquest cicle de tallers, que han estat un total d'11, un per mes.
1: Aquests tallers s'han dut a terme entre els mesos de setembre i juliol de temàtiques diverses relacionades amb la salut, el benestar físic i emocional, els canvis hormonals, l'activitat física i també els hàbits saludables. L'acollida ha estat excel·lent amb totes les sessions completant les places disponibles i obtenint una valoració molt positiva per part de les persones que hi han participat. Més de 350 dones s'han beneficiat d'aquesta proposta durant el primer any d'implementació, un èxit que ens encoratja a afrontar la propera temporada amb il·lusió, consolidant el cicle i incorporant novetats i nous continguts, segons assenyalen des de l'àrea d'esports. Una altra novetat important és la posada en marxa al juliol d'una oferta especial d'activitats adreçades a la joventut sota el nom Activitat Funcional. Ens ho explica la tècnica d'esports, l'Elena Bermejo.
4: Aquest programa està destinat en una part, no?, a l'edat adulta, i tenim també, doncs, aquest sector de població, no?, aquests joves, aquestes joves, que també els agrada moure's i que també necessiten alternatives que estiguin ajustades a les seves necessitats. I d'aquí que surt aquesta activitat del Fem Esport Jove, que està més encaminada a activitats funcionals, més crossfiteres, més amb materials tipus kettlebells, sacs, gomes, en un entorn doncs, que ara l'estiu ve molt de gust, no? La platja, l'ambient aquest d'estiuet, i ho farem de la mà de l'Emory, que és un monitor molt potent que tenim aquí al Fem Can Roca, que s'hi diu molt amb l'activitat i que esperem que tinguem també doncs, una gran rebuda i ojalà se'n giri feina i puguem incorporar aquesta activitat al programa cara a la temporada vinent.
1: Les activitats estan adreçades a joves de 16 a 25 anys i es faran els dimecres i divendres a la platja, concretament al Passeig Marítim 159, molt a prop de la zona de kitesurf de platja Castelldefels. Les activitats que conformen aquest programa són totalment gratuïtes. És necessària, però, la seva reserva prèvia de la plaça a través de la web d'entrapolis.com. Castelldefels es tornarà a omplir del 25 al 28 de juny d'il·lusionisme i prestidigitació de primer nivell en la tercera edició del Festival Internacional Castelldefels Màgica, després de l'èxit dels dos anys anteriors. Escoltem a l'Anaí Trèbol, directora artística del Festival de Màgia.
5: Hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants. Tenim des de la gala internacional, que tenim el Jandro un altre cop, que és que com ja el tenim com a mitja adoptat, que ens va costar molt perquè tiré, perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags. I es van tots cap allà, i el Jandro ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junque, que això és meravellós. Jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al formiguer. És l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar la emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer firar i tal? Pues aquest era el Junque i el tenim de gala inaugural.
1: Durant 4 dies, la nostra ciutat es torna a transformar en un escenari ple de fantasia, emoció i moments inolvidables que faran volar la imaginació de grans i petits. I diumenge, 28 de juny, la plaça de les Palmeres acollirà la gala de cloenda del festival.
5: Tenim de clausura el Maglari, que aquest el coneixem tots.
6: Bueno, el Maglari, impressionant.
5: El Maglari és Catalunya, és màgia, és referent. No només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim l'Anna Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Rayback, tenim el Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim la Maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot, a la plaça aquella de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa.
1: I també hi ha programats tallers de màgia que es faran a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Escoltem a l'Anaí Trèbol, la directora artística del Festival de Màgia.
5: Uf, és que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres. I tenim els tallers, que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida que els mireu i us apunteu als tallers de màgia, perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte, jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
1: Tot i que la gran majoria dels espectacles són gratuïts, n'hi ha que requereixen entrada o invitació prèvia. És el cas, per exemple, dels tallers, però també de les propostes com la Gran Gala Internacional o el sopar màgic amb les estrelles. La venda d'entrades i la reserva de places ja està oberta a través de la web d'entrapolis.com. A més d'això, diverses guinguetes i restaurants de la platja acolliran entre dijous 25 i diumenge 28 de juny espectacles de màgia que animaran a les persones assistents. Tot plegat és una iniciativa de l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració de l'Escola de Màgia 3 de Trèvol, que omplirà durant 4 dies els llocs més emblemàtics de la ciutat amb actuacions de conegudes figures del món de l'il·lusionisme.
3: Ha estat notícia aquest divendres.
1: Les obres de la construcció del tercer centre de salut de Castelldefels, l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta, ha encarat la recta final i la Generalitat ha anunciat que podria entrar en servei a la tardor. Escoltem el doctor Ramon Morera, coordinador dels ambulatoris de la ciutat, que ens parla sobre la posada en marxa del centre de salut.
6: El Muntanyeta ja està acabat. Ara tenim que procedir a l'equipament entre el Servei Català de la Salut, que és la conselleria, i el CASAP. El CASAP és un consorci entre l'Ajuntament i l'ICS que gestiona Can Bou, gestiona el CUAP i gestionarà el Camp Muntanyeta. És un consorci 100% públic i part de l'equipament el fem des d'aquest consorci. La nostra intenció és, abans d'arribar a l'estiu, que pugui estar equipat i si queda alguna cosa que arribi al setembre i a l'1 d'octubre posar-la en marxa.
1: El nou equipament reforçarà els serveis d'atenció primària, de pediatria, de salut mental d'adults, de salut mental infantojuvenil i el servei de rehabilitació i fisioteràpia, en disposar de més espais i nous serveis. Permetrà redistribuir l'activitat assistencial, ampliar la capacitat organitzativa dels serveis i donar resposta al creixement demogràfic. Escoltem el doctor Ramon Morera.
6: En primer lloc, ho notaran tots els ciutadans de la ciutat, el benefici. En primer lloc, perquè Can Bou i Muntanyeta es veuran descongestionats, que ara són dos equipaments dels que tenen més persones de tota Catalunya. Per tant, tots els ciutadans notaran el seu cap més descongestionat. A més, incrementarem el nombre de professionals de tot tipus. Incrementarem administratius, incrementarem TCAIs, auxiliars, incrementarem treballadors socials, incrementarem amb psicòlegs, incrementarem amb infermeres, incrementarem amb metges de família, incrementarem amb pediatres. Per tant, tindrem més professionals sanitaris de la ciutat per atendre la nostra població i tindrem més espais. Per exemple, rehabilitació, que és un dels serveis més congestionats de la ciutat i que hi ha llargues llistes d'espera. Ara tenim 200 metres quadrats per atendre la població de Gavà i Castelldefels. Podríem dir que a Castelldefels hi toquen 100 metres quadrats de rehabilitació. En el nou equipament en tindrem 450 només pels ciutadans de Castelldefels. Per tant, multiplicarem per 4 la capacitat en metres quadrats a l'espai de rehabilitació, que falta ens fa. Però també tindrem més espais per atendre adults, per atendre la salut mental infantil i la salut mental d'adults, etc etc. Per tant, l'equipament espongerà els serveis actuals, donant més espais i més professionals, i això té que repercutir directament en una millor atenció.
1: Un dels aspectes destacats del centre de salut serà l'atenció pediàtrica centralitzada. Escoltem el doctor Ramon Morera.
6: Fem un centre pediàtric, una clínica pediàtrica a Muntanyeta, on sí que és veritat que concentrem tota l'atenció pediàtrica, però augmentarem el nombre de professionals, especialment de pediatra, i sobretot, per primera vegada, tindrem especialitats pediàtriques. Per tant, els nens que tinguin algun problema cardiològic, pneumològic, d'al·lèrgies, que abans tenien que ser ateses a l'hospital, o una pèrdua d'audició o el que sigui, aquesta nova clínica pediàtrica, aquest centre de salut infantil que tindrem a Muntanyeta, podrem fer més proves de les que podíem fer ara els nens i, a més, tenir-los una atenció especialitzada si la necessiten, a part del dia a dia, de l'infermera del nen i del pediatre del nen, que el fet de poder augmentar la plantilla, doncs, també donarem millor servei.
1: L'ABS de la Muntanyeta serà gestionat pel Consorci Castelldefels Agents de Salut, el CASAP, el mateix instrument que gestiona l'equip d'atenció primària de Can Bou des de fa anys. La posada en marxa de la nova ABS de la Muntanyeta suposarà també una nova etapa de coordinació professional per garantir un funcionament eficient i una atenció de qualitat a tota la ciutadania. Escoltem el doctor Ramon Morera.
6: Primer és que els professionals, que és el que estem treballant, es coneguin i treballin projectes compartits. Can Bou treballava els seus projectes, Castell els seus, i tenim que aconseguir que els dos equips treballin els projectes conjuntament. I han començat, per exemple, amb activitats de formació que abans cada un feia la seva, que les més estratègiques, per exemple, ara hem estat fent formació no torrino, sigui comú als dos equips. Per tant, si a l'hospital o els nostres professionals de referència ens tenen que formar a motorrino, facin els dos equips per igual. I aquesta serà una línia de treball, fent formació als dos equips per igual. I una de les potes també molt important que estem treballant és treballar plegats amb l'Ajuntament. L'Ajuntament pot aportar molt amb salut, no? Perquè la salut no és únicament l'atenció mèdica o el medicament, la salut és molt més. És l'atenció que et dona l'infermera o les activitats que pot desplegar l'Ajuntament. Per tant, també estem treballant molt intensament amb l'Ajuntament, que té moltes ganes de fer coses amb salut, perquè tots junts puguem arribar més enllà.
1: Tot i la valoració positiva de la seva obertura, l'Ajuntament demana que la creació de l'ABS de la Muntanyeta no sigui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia efectiva de millora del sistema públic d'atenció primària. Per això, l'Ajuntament ha demanat més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i més drets per tota la ciutadania. A més, des de l'Ajuntament es reitera que la ciutat necessita tenir assistència hospitalària i és per això que ha formulat un conjunt d'aportacions al projecte anunciat per la Generalitat.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: Doncs efectivament, i com cada dimarts, el Partit Popular en aquest espai, i avui ens acompanya Cristian Undamal, regidor de Cultura i Joventut. Molt bon dia.
2: Bon dia, Anna, què tal?
0: Doncs comencem a parlar de la Festa de la Música el proper 21 de juny, que plega amb molts concerts enguany, no?
2: Sí, gairebé són 300 músics que pisaran les diferents escenaris de la ciutat. La veritat que és un rècord històric. Pràcticament estem comptant uns 58 propostes musicals durant tot el dia i gairebé quasi totes locals. La veritat és que som molt agraïts de que la gent artística de Castelldefels s'adheri a aquestes iniciatives que formem part de l'Ajuntament i que un any més és un èxit, no? Ja van començar l'any passat que havien 36 propostes musicals, enguany ja són 58, o sigui, ja és una bogeria el que ens trobarem a la nostra ciutat, però amb tots els estils musicals. I la veritat és que també estem molt agraïts a això, no? que tots els artistes vulguin sumar-se en aquesta iniciativa. Jo crec que es fa ciutat, fa comunitat, i la veritat és que podrem veure de tots els estils durant tot el dia, no només concerts fixes, sinó també cercaviles. Enguany també 4 entitats participen a fer cercaviles per tota la ciutat, com l'Armandal, l'Associació de Costaleros de Castelldefels, els Toneros o el Tretambores, no? Que faran també dinamització en diferents punts de la nostra ciutat, i musicals, sobretot jovent, que també és el que ens agrada molt, que participen en aquestes iniciatives, no? I és que hi ha moltes, la plaça Església, les festes de Can Roca enguany també. També, com a novetat, també tenim un espai al barri de Vistalera, just davant de l'edifici de l'Associació de Veïns, la plaça Joan 23, la platja... Bueno, hi ha un munt d'activitats que la veritat és que podrem gaudir.
0: Va, és que se solaparan uns concerts amb altres, no?
2: Sí, exacte.
0: Haurem de triar on anar.
2: Serà molt difícil, perquè jo a vegades hi ha alguns jocs que no arribo ja per temps, però serà molt difícil. També, sobretot, el que està enfocat és els veïns del voltant que puguin gaudir del seu barri, de propostes musicals locals, de tots els estils, i jo crec que venen propostes molt, molt interessants.
0: Durant tot el dia, quan comença i quan acaba la festa?
2: Comença a les 10 del matí i finalitzarà pràcticament a 10:45 aproximadament.
0: I, com deia, varietat de propostes, estils molt diferents, no?
2: Molt diferents. La veritat és que ja enguany sempre totes les propostes musicals que s'adhereixen són molt variades, i podem trobar del heavy metal, el rock, el pop, el reggae, l'urban. És que hi ha un munt, la veritat.
0: I gairebé totes aquestes propostes són d'artistes de Castelldefels.
2: Sí, exacte. Hi ha moltes propostes i gent que no coneixíem, que ens han escrit i volem participar. Jo tinc una banda també. Serà el primer cop que participa a la meva ciutat, i donar-los aquesta oportunitat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'il·lusió.
0: Doncs després del 21 de juny arriba la Revetlla de Sant Joan, amb l'arribada també, com és habitual, de la Flama del Canigó.
2: Exactament, això ho fem també amb els Gratacims i els Buscaires, ja és una tradició de molts anys, porten la Flama del Canigó des del centre de la ciutat, on comença també amb el Correfocs i amb els tabalers de la ciutat, i després ja s'adreixen, doncs, dirigeixen a la part de la muntanyeta, on faran la lectura del manifest i actuacions musicals també amb artistes locals, i també pot repartir en coca, cava i una mica de sopar.
0: Doncs parlàvem abans, quan referíem a la celebració de la Festa de la Música, al talent local, i justament fins al 30 de juny estan obertes les inscripcions per participar a la nova convocatòria dels nous talents.
2: Exacte, hi ha molta gent que esperava aquestes inscripcions. Enguany, la veritat, és que ve amb moltes novetats. Sí, és veritat que repetim aquest format de fer-ho al castell, perquè crec que potència també la proposta artística dels joves de la nostra ciutat, amb un jurat professional, també gent del sector de l'indústria musical, que també estarà al públic veient les propostes, a veure si alguna li interessa. Però la novetat també molt important és la que sempre fèiem amb música, amb cant, però enguany fem amb dansa. Dues propostes totalment diferents, cadascú té els seus premis, però sempre, no? El primer premi seran 1.000 euros més actuació a la Festa Major, el segon seran 650 euros i el tercer premi són 350 euros. La veritat és que ens omple molta il·lusió tornar a que sigui un format d'èxit per als joves de la nostra ciutat, que la veritat és que en un lloc emblemàtic com és el Castell, doncs ens animem que no, que les dates seran del 17 al 19 de juliol, tot junt, I res, i animem a tot el jovent que ens estigui escoltant a que es puguin escriure fins al 30 de juny. Podreu seguir l'enllaç a través de la web de l'oficial de l'Ajuntament,
0: sí,
2: o de la compte, per exemple, de la Castelldefels Cultura, que tenen ja l'enllaç directament per la inscripció.
0: Hi ha uns requisits destacats per participar-hi?
2: Pues les edats són de a partir dels 12 anys fins als 35 anys i de propostes poden ser qualsevol. O sigui, són persones que visquin a Castelldefels o que també vagin a un centre educatiu, tant educatiu com extraescolar, com música, dansa, també es podran inscriure. No? I us animem a tots, la veritat. Jo crec que l'originalitat, jo sempre ho dic a tots els joves, l'originalitat sempre suma punts, i així que jo crec que bueno, qualsevol proposta serà guanyadora, això segur, i que com l'any passat serà molt difícil escollir el guanyador, doncs jo crec que d'enguany també.
0: Doncs parlant de dansa, d'aquesta nova especialitat dels nous talents, per què continua la proposta Viudansa a la ciutat?
2: Exacte, Viudansa la veritat és que està agafant una bona acollida per la ciutadania de Castelldefels, l'assistència en tots els actes ha sigut tot un èxit. Just fa uns dies vam poder veure un dels actes que és el social de Salsa Bachata, realment únic perquè vam poder unir les tres escoles de Salsa Bachata, que és Dance Me, Jara Dansa i Salsa Malecón, totes juntes, amb un èxit de participació, pràcticament gairebé durant tot el dia van poder passar més de 5.000 persones a la plaça Espalmeres per gaudir d'una cultura latina que està agafant cada cop més adients aquí a Espanya. I la veritat és que totes les actuacions, no? I després de veure les propostes que hem viscut, sens dubte també la plaça hem pogut veure un de companyies internacionals amb un gran reconeixement a nivell mundial, també tenir la Laura Fúnez, que jo crec que és una de les ballarines a nivell referent, que jo crec que uns anys la veurem a grans escenaris ballant i l'hem tingut aquí a Castelldefels, no? I després ja ve, doncs ja el 4 de juliol que farem la gala de clausura als Jardins del Castell, on podrem veure la companyia The Concept, que és una companyia cubana que directament ha vingut a Barcelona a preparar-se per al Festival de Viudansa i que està uns dies aquí, que el podrem veure el 4 de juliol, i també veurem algunes novetats i un resum de com ha anat el festival, no? Però el festival té molt bona acollida perquè realment hi ha actes com la plaça Església amb propostes també de talent local on podem veure gairebé quasi 1.000 persones que han pogut veure aquests espectacles. El teatre, per suposat, també pràcticament sold out en totes les propostes que hem portat del festival i del talent local, realment, no? Perquè també és un dels protagonistes nostres. Jo crec que el talent local ha tingut un pes molt important en aquest festival i que el que volem saber sobretot és veure que de cara a l'any que ve també estudiar totes les coses que hem de corregir i que el Festival Internacional de Dansa de Castelldefels sigui un referent no només de la comarca, sinó de la província i de tot l'estat espanyol. I això estem treballant. La veritat és que Viudansa ha vingut per quedar-se.
0: Molt bé. El que ha finalitzat ja també és la temporada de teatre estable, preparant la següent.
2: Exacte. Sí, la veritat és que la temporada del teatre d'enguany ha sigut tot un èxit. Abans era impossible parlar-hi d'un sold out o d'unes entrades eixaurides a un qualsevol espectacle i ja l'hem vist com algú ja habitual del Teatre Plaça i la veritat és que les propostes han sigut molt variades, no? Enguany també hem ficat molta dansa. Per posar-te una dada, realment som del pràcticament el pocs o l'únic municipi de gairebé de tota Catalunya que ha posat molta dansa al Teatre Plaça, o sigui que també aquest reconeixement de la Diputació de Barcelona és d'ahir. També posa el Festival Inajena, no? Que ha estat sent tot un èxit d'assistència, tots els espectacles que hem fet, no? La veritat és que hem començat molt fort i que estem treballant en unes propostes molt interessants per tots els gustos, per totes les edats a partir de setembre i que les entrades segurament les posem ja a la venda a finals de juliol.
0: I ens referim també a la Biblioteca de la Platja Carme Romaní, que ja comença un any més doncs, les seves activitats, ho farà a partir de l'1 de juliol.
2: Exacte, la Biblioteca Platja Carme Romaní, la veritat és que és un dels centres culturals més esperats per la zona del barri de la platja, però també per la ciutadania de Castelldefels en general, la veritat, perquè som l'única platja de Biblioplatja que té tota Catalunya, i totes les propostes que fem per totes les edats, les propostes literàries, el fons documental en general que té la Biblioteca Carme Romaní també és molt interessant, és un lloc també molt privilegiat davant del mar. I comencem això, com has dit, no? A partir de l'1 de juliol, aquesta temporada de Biblioplatja, que durarà fins a finals d'agost, també no només amb el fons documental que ja té la biblioteca en si, sinó també amb activitats infantils i que també seran adherides a totes les festes que vinguin. Festes del mar també hi haurà activitats i la veritat és que és un lloc fantàstic per desconnectar i que animem tota la gent a que visiti la Biblioplatja.
0: Molt bé, doncs activitats com sempre per a les famílies i també, com sempre, funcionarà amb el sistema de préstec de documents.
2: Exactament, sí, exacte. Qualsevol persona que pugui doncs, portar-se un llibre, també ara que els nens ja comencen les vacances i els pares ja crec també ho estan desitjant per poder gaudir els seus fills, doncs podran gaudir de qualsevol prestatgeria, no? Qualsevol llibre infantil o també adult i llegir-s'ho tranquil·lament a la platja, a la seva casa o a qualsevol espai verd de la nostra ciutat.
0: A més, està també la premsa del dia per si un es vol seure allà i llegir-la tranquil·lament.
2: Sí, aquest diria que és una de les activitats més concorrides que té la Biblioplatja, perquè al matí la veritat és que molta gent ve a la Biblioplatja pues, veure les notícies del dia, amb totes les propostes, tant, no només polítiques i no de la societat, sinó de culturals, esportives, i la veritat és que és un lloc on la gent pot descansar una mica, de gaudir del silenci que pots gaudir d'aquell lloc i passar un bon temps, perquè també s'està de meravella.
0: Però continua funcionant també al llarg de l'estiu l'altra biblioteca, la Central o la Mare. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que concentra també aquests dies les aules d'estudi o que ofereix el seu espai com a aules d'estudi.
2: Exacte, la biblioteca també de Ramon Fernández Jurado també estarà obert tot l'estiu, a part perquè també som un refugi climàtic, es pot d'alguna manera descansar del calor que ens espera, que ja estem una miqueta patint, però també això, no? Les aules d'estudi que van començar a principis de maig i ja aquest divendres finalitzem, la veritat és que és tot un èxit d'assistència perquè en total estem gairebé entre els 7.000 i 8.000 alumnes que han visitat la biblioteca de la nostra ciutat i després totes les activitats que hi ha plenes també. La participació ha sigut molt elevada. La gent, jo sempre ho he dit, que la biblioteca serà el motor de la cultura de la nostra ciutat, és un espai molt referent i que poden gaudir no només del gran fons documental que té la biblioteca, que ja és un referent també, sinó també de totes les activitats o els espais que tenen el mateix edifici.
0: Però hi ha una novetat també relacionada amb les aules d'estudi enguany.
2: Sí. Bueno, enguany fem dos extraordinaris, que és el 20 de juny i el 27 de juny, que també seran horaris extraordinaris per a persones que vulguin preparar-se per setembre o per qualsevol cosa que vulguin preparar-se, també tindran aquests dos dates per poder també estudiar.
0: Doncs el seu àmbit depèn també de joventut i en aquest sentit la proposta Jove Estiu s'ha dit que ha tingut bona acollida perquè ja està, ha fet sold out també.
2: Sí, exacte. La veritat és que sempre que venim sempre diem sold out, però és que està passant. No, sí, la veritat és que el Jove Estiu ja és una iniciativa que es fa de fa molts anys i la veritat que enguany en menys d'una setmana es van finalitzar les inscripcions perquè es van esgotar completament i això amb una iniciativa. La veritat és que l'equip de joventut fa unes bones propostes l'endemà del mes de juliol, on la veritat és que el jovent que participa en aquestes activitats de Jove Estiu tenen molt èxit, la veritat és que també fan molta comunitat, fan molta pinya entre ells, i la veritat és que és molt bonic veure que quan finalitza l'estiu doncs, gent que ens no es coneixia ja són amics, no? I que després de quan comença la temporada educativa també visiten junts l'espai jove doncs, per participar a totes les activitats que es fan, i és molt bonic, no? Perquè fan aquesta comunitat, aquesta pinya i que es creen molt amistats noves que són màgiques, pràcticament.
0: Vaja, que els joves també participen, estava pensant en una altra activitat a la nit, una altra moguda, que és una proposta d'oci alternatiu.
2: Exacte, també el que té una bona acollida, la veritat, és que hi ha gent que coneix i em diu, hòstia, vaig a les activitats del Jove Estiu, que juguen al vòlei o que juguen a la certa, que la certa són les activitats que el jovent sempre demana, però també de totes les iniciatives esportives, no? Del vòlei, el bàsquet, el futbol sala. Bueno, la veritat és que el jovent ho ha acollit amb molt bona acollida. És un realment, com dius, no? Un oci totalment saludable i que també fa consciència i que també coneixes noves amistats, nova gent, fas comunitat i que el jovent sempre estigui unit, que amb aquestes iniciatives s'omple d'il·lusió.
0: Doncs continuem parlant del jovent perquè fa poc es va realitzar una reunió, no sé si la Cluenda ara ens explica millor, de l'EPA, Espai de Participació dels Adolescents. En què consisteix aquesta proposta?
2: Pues mira, era una de les propostes a l'equip de govern quan van començar l'any 2023, que era crear, ja existia el Consell de la Infància, però també crear el Consell de la Joventut. No? I aquest Consell de la Joventut, amb el tècnic es van fer un estudi de com fer-ho de manera oficial, no? I van començar amb els instituts. I bueno, el Consell de la Infància és el que genera i que creiem que li hauríem de donar molta importància per al fet de decidir totes les polítiques joves de la nostra ciutat, no? Del futur i el present, bueno, el present i el futur del que està vivint Castelldefels, els reptes que ha de veure Castelldefels a les polítiques de joventut i donar-los aquesta importància, no? Que els joves prenguin aquestes decisions i de la mà de l'Ajuntament i de l'alcalde i tot l'equip de govern, doncs, prendre aquestes decisions, no? De com volen la seva ciutat, iniciatives, propostes que podem portar a terme, i la veritat és que els joves que han pogut participar estan molt contents. La veritat és que alguns ja m'han dit que no volen marxar, que volen que sigui ampliant això, i això és el que estem treballant, en que el Consell de la Joventut s'hi creixi, que representi realment a tots els estils i els gustos i pensaments dels joves de Castelldefels, i que aquest Consell decideixi també el futur i els joves puguin gaudir de la seva ciutat.
0: I quines propostes s'han fet fins ara, o la darrera reunió que va mantenir aquest Consell, què aportacions s'han fet?
2: Pues mira, del Consell de la Joventut s'han sortit moltes propostes, sobretot el tema de polítiques verdes, de medi ambient, ecologistes, el tema de cuidar el nostre entorn, que també s'està molt bé. S'ha treballat també molt en el tema de propostes culturals, propostes d'oci saludable, alternatius, perquè representin realment els gustos dels joves. També estem treballant en això. També el tema esportius, el tema de propostes esportives, que es valoren molt també el tema de, com hem parlat ara, de la nit una altra moguda, valoren molt aquest tipus d'iniciatives, però que crec que hi volen més també, no? I també propostes de tema educatius, el tema espais, habilitar els espais per als joves. També s'ha parlat molt del futur de Castelldefels, com ells, els joves, volen el futur de Castelldefels en general, no? El tema de poder viure aquí, de com podem enfocar-ho. Bueno, s'han sortit moltes iniciatives que l'Ajuntament agafa aquests deures del jovent i comença a treballar-los a partir d'allà perquè totes les seves propostes es compleixin.
0: Ja la propera reunió serà la tardor.
2: Exacte. Ja ha començat amb un altre nou equip, la veritat. Comença amb un nou equip que entra ja de l'EPA, perquè sempre fan aquests relleus, però sí, és veritat que els equips que surten intentem agafar-los perquè també facin de consellers o d'assessors del Consell de la Joventut, no? I la veritat és que bueno, ells ho valoren també positivament, i cada cop que surtin o entrin nous equips, pues, unir tots perquè decideixin, no? Les polítiques de joventut de la nostra ciutat.
0: I amb l'Espai Jove, què passa durant l'estiu? A l'agost tanca les seves instal·lacions?
2: No, l'agost realment torna a obrir amb un horari no habitual. Sí, és veritat que s'utilitzen per aules d'estudi. Sí, és veritat que els tallers de música i cant sí que no ho fem perquè finalitzem ara a finals d'aquest mes, però tots els espais estan habituals per fer comunitat, també per preguntar qualsevol cosa als tècnics, i ja a setembre ja comencem ja amb tota energia, amb totes les activitats i molt esperades per al jovent.
0: Clar, imagino que ara també hi ha moltes consultes referent als programes Erasmus o intercanvi a l'estranger i pel que fa referència als joves, com es poden moure a l'hora de viatjar, oi?
2: Sí, és una cosa que a mi m'interessava molt mantenir i que s'havia deixat de fer, que és el moute internacional, sobretot perquè moltes joves ho deien, no? Saps què? Jo ara començaré un Erasmus a la uni, o hosti, tinc una proposta, o vull fer algun tipus de beca que treu la Unió Europea per poder treballar o fer qualsevol treball a la Unió Europea, o tot el tema de l'OPERS o assessorament. Pues aquest servei serveix per això, no? per assessorar-te en tot moment de tots els avantatges que només té també l'Ajuntament o d'altres administracions públiques, o el que té o que té també la Unió Europea en polítiques de joventut. La veritat és que és un servei que té molta bona acollida i que el jovent no ho agraeix, no? Que la

0: cara a Espanya està jugant al Mundial, justament el dia diumenge juga a les 6 de la tarda a Espanya Aràbia Saudí, i hem de parar una mica, perquè també el jovent m'ho han demanat molt, en plan, podem parar, sisplau, a les 6 per veure Espanya i després ja continuem? I jo, vinga, vale. Perquè és un moment molt especial, encara que ahir no vam tenir molta sort en, a guanyar el primer partit, però... però sí, farem aquest impàs, que és més de 6 a 8 de la tarda, que farem aquest parón perquè la gent pugui veure'l. I després gaudir això, no només del Dia de la Música, també sinó el 4 de juliol, la gala de clausura dels Jardins del Castell a partir de les 9 de la nit, amb la companyia de Concept i també doncs, sorpreses que vindran durant tota la nit.
1: Molt bé. Molt atents precisament a aquesta cloenda del Viudança, també a la Festa de la Música, a la Revetlla de Sant Joan, també, i en totes les activitats que depenen del Departament de Cultura i Joventut. Doncs moltíssimes gràcies, Cristian Undamal. Alguna cosa a afegir?
0: Res més, a vosaltres. Ja comença l'estiu, amb moltes ganes, gaudir de totes les festes que venen, de tot el que s'ha preparat al part de l'equip de cultura, també de la meva companya Cristina Festes, que estem segurs que a la ciutat li agradarà.
1: Doncs en parlarem precisament la regidora de festes de doncs, la festa major d'estiu, que és per autonomàcia la festa més destacada del calendari de festes de Castelldefels, no?
0: Exacte, sí. Hi ha gent ja pel carrer, a la Cristina li pregunta, però qui vindrà? Bueno, jo això ho anunciarem en breus.
1: I a vostè li tornarem a convocar perquè també tindrà una participació destacada l'àrea de cultura a la festa major.
0: Sí, molta, la veritat és que molta.
1: Moltíssimes gràcies, Cristian Undamal, regidor de Cultura i Joventut pel Partit Popular. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres. Bon estiu.
1: Bon estiu.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
2: Castelldefels Coffee.
1: Doncs efectivament, en aquest cas Esquerra Republicana de Catalunya es visita i en aquest cas la seva portaveu l'Ajuntament de Castelldefels, Rita Borque. Molt bon dia, senyora Borque.
4: Hola, molt bon dia.
1: Doncs comencem a parlar d'actualitat a casa nostra perquè, tot i que demà és el dia de la celebració de la commemoració del Dia Mundial de les Persones Refugiades, avui es fa una lectura a les 12 del migdia d'un manifest.
4: Sí, durant tota la setmana hi ha hagut activitats aquí a Castelldefels. Demà a les Nacions Unides va declarar-ho com el Dia Internacional de les Persones Migrades per donar visibilitat a aquestes persones, per despertar la solidaritat i la empatia, no?, cap a aquestes persones. El lema que hi ha a Castelldefels és un lema molt encertat, que és podria ser tu, podria ser jo, perquè a vegades ens oblidem que fins i tot els nostres avis, alguns besavis, alguns pares, van haver d'emigrar en l'època de la dictadura i sembla que ens oblidem molt ràpidament, no?, moltes d'aquestes persones que han tingut persones migrades per força major, bé per raons polítiques, bé per raons econòmiques, se n'obliden, no?, i ara veus com l'extrema dreta està introduint el seu missatge contra les persones migrades d'una forma molt contundent. Moltes d'aquestes persones que han tingut familiars migrants compren aquest missatge i penses, ostres, l'empatia on ha quedat, no? Les persones que migren no ho fan perquè volen, hi ha sempre alguna qüestió o bé econòmica o bé ara cada vegada més hi ha persones migrades per situació climàtica, que això ens podria passar, dintre de molts anys sí, a nosaltres. Per qüestions de guerra, per raons polítiques, fins i tot per la condició de gènere. Aleshores, és molt necessari visibilitzar que darrere de cada persona migrada hi ha una situació que ella no ha escollit, que ella no ha volgut i que moltes persones es queden pel camí. Ja no només, per exemple, a Àfrica, des dels diferents països fins a aconseguir arribar a la Mediterrània o a l'Atlàntic, que moren molts pel camí, sinó després, ho sabem tots, quan agafen les pateres i tal, mora molta gent. Aleshores, crec que des del punt de vista dels drets humans hem de ser molt reiteratius amb aquesta qüestió i no cansar-nos de repetir i de que la gent pugui ser capaç d'entendre que una persona, quan se'n va del seu lloc, és perquè realment ho necessita, no perquè vol.
1: Doncs avui se celebra, com dèiem, es llegirà un manifest reivindicatiu a la porta de l'Ajuntament, a la plaça de l'Església, i demà realment és el dia on es commemora aquest Dia Mundial de totes les persones refugiades.

0: sí. Migrants.
1: Avui a les 12 és la lectura del manifest a la plaça de l'Església, que qui vulgui venir doncs, serà molt benvingut i benvinguda.
0: Canviant de tema, senyora Borque, perquè vostès van assistir a una reunió a la Federació, a la seu de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Castelldefels.
1: Sí, sí, vam estar convocats per la Federació de l'Associació de Veïns i Veïnes de Castelldefels i aquesta reunió venia una mica motivada perquè es veu que feia un any i mig que es demanava una reunió amb l'Ajuntament per parlar d'una problemàtica concreta que és la que ens van presentar en aquesta reunió i l'objectiu que tenia aquesta reunió era intentar arribar a un acord sobre com, què fer, no? Perquè determinades necessitats que hi ha en concret, en aquesta reunió es va parlar del passeig marítim, necessitats que tenen els veïns i veïnes de tot el passeig marítim comencin d'alguna manera a veure la llum, no? D'alguna manera a buscar solucions, no? Vam sortir doncs, amb el compromís de que realment es faria com una comissió entre grups polítics i veïns i veïnes i la federació, evidentment, per intentar buscar un punt en comú a partir del qual podrem intentar arribar a acords per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la platja. Allà se'ns van presentar problemàtiques com l'asfalt, per exemple, al passeig marítim se'ns van passar fotos, està molt degradat i si aneu a passejar ho veureu, o passejau amb el cotxe, es veuen uns sots que justament ara estan asfaltant perquè passarà el tour. I això no és el que hauria de ser, hauria d'estar asfaltat sempre, no? Perquè la veritat és que estava molt deteriorat. Se'ns van mostrar també com s'aprofita qualsevol espai per posar una zona blava d'aparcament. I la comparativa amb el centre era com, ostres, tenen tota la raó, que potser són coses que no t'aparàs a pensar, no? Però, per exemple, amb les cantonades que són corbes, aquí a la plaça del centre tenim una ratlla groga que no pots aparcar i, en canvi, a la platja s'aprofita per posar aparcaments de zona blava, amb la qual cosa és fàcil d'arribar a la conclusió de que hi ha una feina recaptatori important, no? Per altra banda, deia la persona que ho presentava, que a més des d'aquí volem felicitar perquè va fer una feina excel·lent, deia que realment el passeig marítim, quan comença a fer calor, és un pàrquing. És un pàrquing. I realment, de fet, l'article que jo he presentat al Castell precisament va d'això, no? De que l'altre dia van venir uns amics que viuen a Vilanova, a prop del passeig marítim de Vilanova, i es van sorprendre del col·lapse que hi havia un diumenge a la nostra zona de platja. Ens deien, no teniu pàrquings, això és una locura. De fet, algun policia et diu, no?, que cada vegada tenen més intervencions per baralles per l'aparcament, però intervencions amb baralles greus, no? No allò que et baralles i ja està. Aleshores, clar, tot això requereix un canvi de model de ciutat realment, no? També es parlava dels pòsters de llum que hi ha al mig de les voreres i de que no hi ha arbres. Hi ha un tros del passeig marítim que realment a l'estiu és sufocador, no? Entre el ciment que desprèn tanta calor i que no hi ha ombres, home, es fa dur viure en aquesta zona. Bé, és el que nosaltres vam manifestar, que nosaltres evidentment estem disposats a fer les reunions que calguin, però també veiem que hi ha algunes solucions que passen doncs, pel model de ciutat que volem i uns partits tenim un model de ciutat i altres en tenen uns altres. S'ha d'intentar buscar l'equilibri. Jo crec que és positiu que en aquestes reunions participin els propis veïns, perquè a vegades els partits polítics podem pensar una cosa, però realment no és la necessitat concreta que tenen els veïns i veïnes. I el que sí que demanaria és que el govern actual, que tant diu que és el govern més participatiu, realment si se'ls demana una reunió atenguin, no, a les persones, perquè no és l'única vegada que ha passat ni hi ha moltes altres entitats ha passat que no reben a les peticions, no cedeixen a les peticions que es reben, no? Per això al final vam pensar, bueno, doncs si no ens reben a nosaltres els convoquem nosaltres a la federació. I el motiu d'aquesta reunió va ser això, no? Nosaltres som optimistes en el sentit que som dialogants i que volem arribar a acords. Ara veurem com tot això anirà creixent, no? Perquè jo crec que també ens haurem d'acostumar, no? Entre els partits polítics que pensem diferent i els veïns, de com intentar arribar a punts, que segur que algun punt comú tindrem, i començar a partir d'aquí i anar fent, perquè evidentment jo quan escoltava pensava, ostres, això requeriria un pacte de ciutat a llarg termini, perquè en 4 anys és impossible fer una transformació del passeig marítim. Llavors, clar, això ha d'haver una voluntat política darrere de tot això, perquè els partits polítics a vegades no només pensen en els 4 anys, i jo crec que s'ha de fer una política valenta i pensar en projectes a llarg termini, perquè si no la ciutat en determinades coses quedarà sempre enquistada. No? I bé, jo sóc optimista i espero que a partir de després de l'estiu, quan comencem a fer aquestes reunions, fructifiquin, perquè la voluntat dels veïns hi som i els polítics el que hem de fer és treballar per cobrir les necessitats dels nostres veïns i veïnes.
0: Doncs deixem de banda aquest tema i passant de nou a l'actualitat. Avui finalitza el curs acadèmic a Castelldefels i amb algunes demandes per part sobretot de les AFAS, les associacions de famílies, de que hi hagi més aules climatitzades.
1: Sí, és una llàstima que arribem al final del curs i sabent, perquè això ja fa... Ja fa 2 o 3 anys que de forma més accentuada estem veient que el canvi climàtic és una evidència, que les temperatures altes arriben cada vegada més i que els nostres nens i nenes pateixen aquestes calors. De fet, l'altre dia sortia un informe de la Societat de Pediatria on deia que els nens i nenes pateixen molt més la calor que els adults, a part de les condicions de treball dels professors i les professores, lògicament, no? I aleshores ens sembla com una mica greu que s'hagi arribat a dia 19 de juny i no s'hagi fet com una política d'actuació ràpida per solventar aquest problema. Esquerra Republicana de Catalunya en els pressupostos va incloure com a condició que es dediquessin 100 milions d'euros precisament a la refrigeració de les aules, en el que es diu el Pla Clima. Aquests milions permetrà la climatització de 100 escoles o instituts que afectaran a 29.000 nens i nenes i a milers de professors i professores, lògicament. I aquí a Castelldefels, dintre del pressupost, estava inclosa la climatització de l'Institut de les Marines i del CERT, de Josep Lluís CERT. El que passa que nosaltres també creiem que com ajuntament, malgrat no tinguem les competències directes, sí que ho podem fer, no s'hagi fet una inversió. O sigui, s'han fet uns pressupostos, s'han fet modificacions de crèdit, es posen més diners a promoció turística, a diferents àmbits, i no s'ha posat ni un duro en climatització de les aules. Aquí és una cosa que nosaltres creiem que ha de ser una prioritat del govern municipal, tal com es va fer amb les escoles Bressol en el seu moment, a l'anterior mandat, i creiem que ja no és només el ventilador, perquè és que ens deien a pediatres que si estàs a 35 graus, un ventilador et solventa molt poc, perquè l'aire que t'envia també és aire calent, no? Llavors, creiem que s'ha de climatitzar les aules, no només les àrees comunes, que al final sí que representa un petit refugi climàtic dintre de cada escola, però clar, les classes no pot anar tothom en una àrea comuna a fer classes. Aleshores, és un tema que reivindicarem i serem molt pesats perquè és fonamental i veiem que cada any els mesos de calor es van allargant i les condicions han de ser favorables tant pels nens i les nenes com al professorat.
0: Aquest cap de setmana és intens pel que fa a l'activitat cultural i d'oci a la ciutat, perquè se celebren les festes al barri de Can Roca, que l'any passat no es van fer per una qüestió puntual de logística, podríem dir. Arriben de nou i també se celebra aquest diumenge el Dia Mundial de la Música amb actuacions a molts carrers i moltes places de la ciutat.
1: Sí, efectivament. Anirem, per suposat, a les festes de Can Roca. Es va començar les festes dels barris amb la festa de Vista Alegre i ara tindrem continuïtat fins al primer cap de setmana de setembre. I nosaltres el que volem és animar la gent a que hi participi, perquè les festes de barri no només és un espai on anar a passar-t'ho bé. Una festa de barri representa comunitat, comunitat, representa cohesió social, salut, perquè anar a passar-t'ho bé amb els teus veïns i veïnes i fer convivència, no? I això també és salut mental, no? Que sabem que hi ha molta gent que pateix de solitud i això el que d'alguna manera fomenta són les relacions humanes i també el sentiment de pertinença a un lloc, que això és molt important. I en una ciutat com la nostra, que cada vegada ens arriba gent de més alt poder adquisitiu que no té arrels a la ciutat, és molt important de potenciar-ho des dels barris. Així que nosaltres animem a tothom a que vagi a la festa de Can Roca i a totes les festes dels barris, perquè totes tenen la seva peculiaritat i les seves característiques i és molt bonic de conèixer i de participar-hi. Així que nosaltres endavant, perquè són moments bonics per viure. I efectivament el diumenge se celebra el Dia de la Música. En l'anterior mandat ja es va establir com un dia de gaudir, no? De que la ciutadania tingui accés de forma gratuïta, doncs, a diferents estils musicals, a molts grups que són de la pròpia ciutat i bueno, recalcar, no? que tot el que és cultura ens enriqueix com a persones, el que dèiem, no? Ens afavoreix a la salut i de fet l'altre dia hi va haver una conferència a l'aula Exentia que ostres, dius, mare meva, com realment la música pot afectar tan positivament en l'estat d'una persona. I la cultura és vida, és convivència i és enriquiment personal i amb el qual nosaltres també ho gaudirem i animem a la gent que surti al carrer, encara que faci calor, hi haurà algun lloc més fresquet perquè la música ens fa més persones i ens ajuda molt, ens va molt bé.
0: I a banda d'aquestes activitats hi ha previst una bicicletada.
1: Sí, la plataforma Salvem la Pineda demà ha organitzat una bicicletada que sortirà a les 10 del matí des de la plaça de l'Ajuntament i recorrerà per el passeig marítim i retornarà a la plaça de l'Ajuntament en marxa lenta per reivindicar que no s'ha fet aquesta vegada la festa de la bicicleta com es feia altres anys, sí que es fa el tour. Però el que nosaltres defensem és que des del govern municipal el que s'ha de promoure i el que s'ha de treballar és el dret a la mobilitat sostenible, perquè la mobilitat és un dret. I bueno, estem veient com en el seu moment es va treure l'Avinguda Pineda, el trosset de l'Avinguda Pineda del carril bici, i jo que passo per allí cada dia és que me n'adono que és una autèntica aberració per a aquella gent que s'havia acostumat a anar a les escoles amb els nens amb la bicicleta, que o bé van per la vorera, que és un perill perquè no són voreres tan amples com per anar segurs, o bé han deixat d'anar amb bicicleta. No? I allò que nosaltres volem fomentar o que des de les escoles es vol fomentar, com és la mobilitat sostenible, fer unes ciutats pensades més per les persones, seguim veient que la ciutat prioritza el cotxe per davant d'altres maneres de fer, no? Llavors aquí hi ha contradiccions a vegades amb el govern municipal, no? Perquè s'adhereixen a ciutats per caminar, però en canvi la nostra ciutat no està feta, no està feta pensada en bicicletes, pensada en persones que volen caminar, l'hem de fer molt més humana, hem de fer més espais d'ombra perquè la gent camini amb millors condicions, i aleshores bé, des d'aquí nosaltres el que volem és doncs això, difondre que demà hi ha aquesta acció, que creiem molt important, nosaltres hi serem, per suposat, i ja no defallir en la lluita per tenir aquest dret a una mobilitat sostenible, perquè crec que en l'època que vivim és fonamental que també tinguem cura d'això, i la mobilitat sostenible és una de les passes per cuidar el nostre planeta i per cuidar la nostra salut, que la fi i a la cap les condicions del planeta ens afecten també a nosaltres, tant a nivell físic com a nivell mental.
0: I tot preparat ja per celebrar la Revetlla de Sant Joan, aquesta activitat que concentra tantíssimes persones, sobretot a la platja de Castelldefels, preparat ja l'operatiu de seguretat, impulsat per la policia local, perquè tothom estigui tranquil aquella nit i s'ho passi bé, sense... Sí. sense haver de lamentar res.
1: Sí, sí, sí, des d'aquí fem una crida a això i sobretot, bueno, a totes les edats, perquè realment no només és la joventut, que a vegades també veus persones d'edat més avançada que també fa moltes bestieses aquesta nit. Demanem això, que la gent gaudeixi de debò, perquè no cal fer actes incívics per gaudir, que gaudeixi de debò, que sigui cívica i sí que sabem que s'està, bueno, que aquest dispositiu és un dispositiu enorme que no hauria de fer falta, però la realitat és aquesta, no? La prevenció és important i sabem que bueno, que moltes guinguetes fins i tot han dit que no obren aquella nit i el que sí que ens agradaria dir en aquest sentit és que a la concentració la nit de Sant Joan és molt gran, és enorme, però que ara comença a haver també molta concentració a la platja en diumenges normals en aquesta època. Em refereixo, per exemple, a aquestes festes que ara sí que es poden fer en els xiringuitos, que es veu que en algun moment alguna s'ha desmadrat una mica en quant a l'aforament. No voldríem retornar al que va passar a la platja el 2015, que els veïns estaven desesperats, de que era una platja de festa, i això comporta, doncs, que atrau a persones potser més conflictives, es veu més, i no voldríem retornar en aquell moment, per la qual cosa demanem que s'hi posi una mica de seny amb això, que s'intenti regular, perquè és que ens veiem a venir que en algun moment hi pot haver algun problema i la prevenció és fonamental i aquí demanem que el govern municipal s'hi posi seriós. I per altra banda, ja que estem parlant de platges, també denunciar d'alguna manera que a vegades aquest equip de govern té moltes contradiccions. Fa 2 o 3 diumenges va haver un acte entranyable i espectacular quan es van deixar tortugues cap al mar, que va ser preciós, un acte preciós. Però alhora som una de les 2 ciutats de tot el litoral que no ha prohibit fumar a les platges. Què comporta això? Comporta un efecte crida, evidentment, un efecte crida. Ja, amb un vídeo que havíem fet nosaltres havíem dit que ens convertiríem en el Cendrer del Baix Llobregat, però és que també ens vegi de Barcelona, no només del Baix Llobregat. I això també comporta molts residus precisament que van al mar i molts residus que poden afectar a la fauna del mar. I aquestes tortugues, moltes d'aquestes tortugues, han hagut d'anar al CRAM per ser rehabilitades justament per això, no? Aleshores, hem de tenir una certa coherència. A les guinguetes es pot fumar, però a la platja no es pot fumar, no s'hauria de poder fumar, no només pels residus, també per les molèsties que causa a les persones del voltant. I a més això comporta que també es perdin ajudes de la Diputació que van a parar el manteniment de les platges i que van a parar el socorrisme. Aleshores, això també ho volíem denunciar perquè al final l'any que ve serà obligatori això. Aleshores, home, anticipem-nos, perquè deien que es faria una campanya perquè la gent agafés consciència i no fumés, però és que la campanya jo no l'he vist, almenys a dies d'avui no l'he vist. Aleshores, també volíem denunciar això perquè considerem que és un tema molt important, també.
0: I anem a un àmbit nacional, perquè l'expresident del govern, Rodríguez Zapatero, continua declarant.
1: Sí, ha sigut una notícia que ens ha sorprès i que ens decepciona una mica, no? De tota manera, també hem de dir que la presumpció d'innocència ha d'estar per davant de tot, però, com sabeu, Esquerra Republicana està molt compromesa amb el tema de la corrupció. De fet, som l'únic partit que amb 95 anys d'història no té cap cas de corrupció i si alguna vegada a nivell local ha aparegut alguna sospita, s'ha tallat de forma radical, perquè és com una cosa que portem al nostre ADN, amb la qual cosa em sap molt de greu, no? que en aquest cas el senyor Zapatero, no? Però que gent de l'esquerra, que és els que d'alguna manera ho hauríem de portar a dintre, no? Estiguin involucrats en aquestes qüestions. De tota manera, també dir que s'està embrutant per part de l'oposició, de PP i Vox, s'està embrutant molt la política amb aquesta qüestió, perquè veiem que bueno, ells no són cap exemple, precisament, no? Que els casos que hi ha de corrupció al PP són innumerables i d'una, bueno, amb àmbits molt grans i molt greus. De fet, el nostre president, el senyor Junqueras, sempre diu, no?, que ell ha estat a 5 centres penitenciaris i els companys que hi havia per corrupció eren molt majoritàriament gent del PP, no? Llavors a nosaltres també ens sap greu que s'embruti tant la política, perquè sí que hi ha casos de corrupció a la política, però no tots els polítics són corruptes. I això fa molt mal. Això fa molt mal a l'hora de que un ciutadà s'informi bé i acabi votant l'extrema dreta, que precisament no és el millor model, no?, de persones no corruptes. I de fet a Vox ja hem vist diversos casos també interns de corrupció. Aleshores, això ens fa molt de mal, però des d'aquí estem compromesos a la lluita contra la corrupció, però esperarem a el que dictamini la justícia, perquè en l'època del procés, no sé si la gent se'n recorda, que molts polítics independentistes, ja no només d'esquerres, perquè el senyor Junqueras, el germà del senyor Junqueras, els van estar a sobre intentant buscar si trobaven alguna petita punta de sospita. Tenim altres, com el senyor Trias, que es va demostrar que tot el que s'havia dit de els seus diners a l'estranger, tot era mentida, a la qual cosa nosaltres en aquell moment ja vam advertir precisament al PSOE, quan van aprovar el 155, que això ens estava passant a nosaltres, però podia passar també a altres partits, i ara està passant. Amb la qual cosa nosaltres ens mantenim prudents fins que la justícia realment ho demostri, perquè en sabem de què va, i sí, demanar, sisplau, que no es faci aquesta guerra tan bruta, perquè estem confonent els nostres ciutadans i ciutadanes, els estem desviant del que realment és important, que són les decisions que s'han de prendre perquè els drets es garanteixin pels nostres ciutadans i ciutadanes, i que les televisions només es parli d'això quan les necessitats en habitatge, en salut, en educació són tantes. No desviem aquests temes tan importants amb embrutar. Deixem a la justícia que actuï bé la justícia, perquè també a vegades hi ha sospites, però confiem en això. Realment és un tema que és perillós. És perillós si no es tracta bé, i des d'Esquerra, evidentment, estem en contra de qualsevol corrupció i lluitarem sempre contra la corrupció, i la prova és la nostra història, que ho demostra.
0: Doncs parlant d'Esquerra, justament el proper 17 d'octubre es presenta ja formalment la seva candidatura a l'alcaldia de Castelldefels a les properes eleccions municipals de l'any vinent, i serà acompanyada per l'Elisenda Alemany.
1: Exacte, sí, jo ja vaig estar escollida per l'assemblea de militants d'aquí d'Esquerra Republicana, i ens esperem a fer la presentació oficial, diguéssim, encara que tothom ja ho sap, el proper 17 d'octubre. M'acompanyarà Elisenda Alemany, la candidata per Barcelona. Estic molt, molt contenta i li agraeixo moltíssim que vulgui compartir aquest acte amb nosaltres. I sí, ara estem ja començant a treballar, doncs, amb el que serà el comitè de campanya per estructurar una mica la campanya. L'executiva també en el seu moment escollirà la llista, que ja es presentarà més endavant. Estem contactant amb gent de diferents àmbits, de diferents barris, i bé, Esquerra Republicana estem treballant per tenir un projecte sòlid. Creiem que som una alternativa sòlida, estem treballant com molt, molt seriosament i amb moltes conviccions, amb molta il·lusió i ganes de canviar les coses, i estem incorporant gent molt vàlida, i estem veient que tenim bona... ens reben molt bé quan fem propostes, no?, i quan expliquem el que realment volem, no?, perquè tenim una idea molt clara de ciutat, la tenim claríssima. Volem treballar pels nostres veïns i veïnes. Hem estat durant aquests anys d'oposició escoltant entitats, associacions de veïns, a ciutadans que ens truquen per temes concrets. Això et dona molt la idea de la problemàtica real que viu la gent del carrer, que és on hem d'actuar i on hem de treballar, no? I sí, amb moltíssima il·lusió, ja arribarà el moment, però convidaré a tothom a que vingui a la meva presentació com a candidata, perquè m'agradaria que fos un acte no només de la presentació de la meva candidatura, sinó un acte de tothom, no? De tothom que vulgui venir, que tothom pugui dir la seva, i de compartir il·lusió, perquè en tenim molta, ganes, que també en tenim molta, i també un espai perquè la gent es pugui manifestar, no? Realment, que és el que li agradaria, que voldria, així que, bueno, ja us convidarem quan
0: moltes
1: sigui
0: gràcies,
1: el moment.
0: Moltes gràcies, ja hi serem. Ja hi serem. Pues, moltíssimes gràcies, Rita Borque, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé la revetlla i tota la setmana venent.
1: Exacte, gaudiu molt del cap de setmana, de la revetlla, de tota la setmana. Gràcies.
0: Gràcies a vostè, bon dia.
1: Doncs apa.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: Pues efectivament, i com cada dijous, al Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquest espai, ja ens acompanya Cristian Guillamón, un dels regidors. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Anna, i moltes gràcies una vegada més per poder estar aquí.
0: Espera que no s'ha escoltat.
3: Molt bé, molt bon dia i moltes gràcies una vegada més per poder estar aquí i una salutació als nostres oients.
0: Molt bé, doncs comencem parlant del procés que va determinar que Eva López, l'actual portaveu del partit aquí a Castelldefels, sigui la cap de llista per les properes eleccions municipals.
3: Correcte. Aquest dilluns, no l'anterior, vam fer finalment l'assemblea del PSC, que va participar més de 40 persones, o sigui, va ser una assemblea multitudinària, i la veritat és que bueno, només va haver-hi una candidata, que va ser la Eva, i realment pues, va obtenir la majoria de tots els vots, la majoria absoluta, o sigui, no va haver cap vot en contra, i la veritat és que això creiem que és un gran pas pel nostre partit, sobretot perquè, clar, nosaltres veníem d'una situació on la nostra consellera d'Educació, tothom pensàvem que podia ser la pròxima candidata, però bueno, al final la política és així, és molt ràpida, els canvis són molt, molt ràpids, i bueno, vam guanyar la Generalitat, el nostre president ja va confiar en l'Esther Niubó com a consellera d'Educació i, clar, va tenir una feina pues, més gran que és la nostra candidata. No? Llavors hem estat, com bé saps, Anna, hem estat un any i pico pues, que no sabíem ben bé quina era la situació. Finalment això ja ha quedat completament clar i ara el que tenim és una candidata que des del meu pare com a ciutadà i com a membre del PSC d'aquí de Castelldefels, crec que és una persona que és una persona arrelada a la ciutat, una persona més que ha treballat tota la vida, o sigui, ha tingut negocis aquí a Castelldefels, ha treballat en Castelldefels, a més porta 12 anys com a regidora, per tant coneix l'Ajuntament, coneix totes les associacions, coneix la nostra ciutat i els seus problemes, i és una persona sensible als problemes de la ciutat i de la ciutadania, i per això crec que és el seu moment, que crec que és una persona que pot aportar molt cap a la ciutat de Castelldefels per la seva experiència tant dintre com fora de la política. I, de fet, amb les diferents carpes i amb les reunions que hem tingut amb els veïns, doncs tothom ho ha vist com una cosa natural. O sigui, ningú s'ha sorprès de dir, ostres, i tu per què? No, al revés, la gent diu, ah, doncs pues, molt bé, pues sí, perquè tu ja portes molt de temps, coneixes la ciutat, o sigui, que ha sigut una cosa natural, una cosa consensuada, una cosa majoritària, i a més el partit en aquest punt també ens va demanar, el partit a nivell nacional es va reunir amb l'executiva local, i el que ens va demanar era que nosaltres mateixos busquéssim un candidat de consens, que ell el partit ho recolzaria. El partit, pues, ja sabem que els partits tenen potestat, potestat per decidir, però en aquest cas el partit va ser generós i el que ens va demanar l'executiva local va ser precisament que el candidat sortís de nosaltres, de Castelldefels. I jo crec que això també ho hem de posar en valor. O sigui, jo crec que el perfil que té l'Eva és un perfil molt adient per poder ser la nostra alcaldessa i crec que coneix la ciutat i el partit en aquest cas ho ha vist també amb bons ulls que hagi sortit d'un procés de primàries, per dir-ho d'alguna manera, dintre del partit. Bueno, ara ja comença la campanya, la precampanya, perquè la campanya no comença fins a l'imminent, però bueno, ja tots els partits també en moment va fer la presentació dels seus candidats aquest dissabte, el dia 13. Rita també ha sigut escollida d'Esquerra Republicana. Crec que Nico també ha fet algun acte, per tant, jo crec que ja estem tots els partits enfilats cap a aquesta precampanya i jo crec que l'Eva podrà portar molt i, a més, una persona de consens, una persona amb la que es pot parlar, es pot dialogar, es pot negociar i jo crec que és la millor candidata que podem tenir des del PSC per ser la nostra alcaldessa, l'alcaldessa de tots.
0: Ara falta acabar de confegir les llistes. Quines seran les següents passes?
3: Clar, ara el que tenim és, hem de fer el comitè de campanya, comitè de campanya per acabar de fer tota l'estructura de la campanya, i dintre d'uns mesos la candidata tindrà que fer la llista, la seva llista electoral, pensant sobretot en la representativitat de la ciutat, en la representativitat, en la paritat de gènere, i jo crec que l'Eva té al cap quina és el seu equip, que al final ella és la persona que liderarà el nostre projecte i ha de fer l'equip que sigui més representatiu, que ella estigui molt còmoda amb aquest equip. Jo crec que ho farà bé, ho farà molt bé, perquè l'Eva és el que et dic, es coneix a molta gent, és molt coneguda i sap negociar i sap arribar a acords, i jo crec que ho farà molt bé.
0: Molt bé, en aquest context, aquests dies està declarant l'expresident Rodríguez Zapatero, com valora aquesta situació a nivell local des del PSC de Castelldefels?
3: Doncs mira, ahir mateix, Anna, vam tenir una carpa informativa aquí al barri de Vista Alegre, no? I dintre de l'executiva teníem dubtes, no? Perquè en aquest mateix moment estava el nostre president Zapatero davant del jutge declarant amb tota aquesta informació i tot aquest procediment que han fet. I jo vaig ser una de les persones que dintre de l'executiva vaig dir: no, hem de donar la cara, hem d'estar al carrer i hem d'explicar el que passa. I la gent, hi havia gent que no et deia res, Anna, no parlaven a nivell local, i hi havia altra gent que deia: joder, con el Zapatero, no sé què. Bueno, i al final, quan parles amb ells, la gent també es dona compte, Anna, de que arriba un moment que això és un acoso i derribo al govern de Pedro Sánchez. Acoso i derribo. Primer amb la seva dona, que a més, un sindicat ultra demanant que li retirin el passaport a la dona del president. Sí, que jo no sé quin risc de fuga té la dona del president d'Espanya, que és algo inaudito. Després el seu germà, que a més hem tingut el judici, i tots els implicats que van contractar o que van donar la plaça pública al seu germà han dit que era el millor projecte, que no va haver-hi cap tipus d'il·legalitat, que es va fer tot amb la màxima transparència en complint amb la llei, pese a que vam estar mesos parlant de que va haver-hi un tracte de favor, per ser un tracte de favor, quan el Pedro Sánchez no era res dintre del Partit Socialista. O sigui, però bueno, no passa res, vale. I al final s'ha demostrat que no era així. Després, Víctor Aldama, parlant del Coldo, parlant de no sé què, i després resulta que també tenen vincles amb el PP, amb el senyor Tellado, converses... Al final, Anna, el que veiem i el que la gent ja comença a percebre és que la dreta, l'extrema dreta i la dreta extrema que tenim en aquest país, PP i Vox, estan embarrant i embrutant tant la política nacional, en comptes de treballar pel país, estan embrutant la política per intentar arribar al govern. Volen guanyar amb els jutges el que no van guanyar, el que no van poder guanyar amb les eleccions. Llavors, han agafat el president Zapatero, que, per cert, és molta coincidència que la informació que ha sortit sigui després de que s'hagi reunit el PP i Vox amb l'ambaixador dels Estats Units d'Amèrica a Madrid. Però, bueno, són coses, són coincidències, Anna. Però, clar, sí que és cert que el que sorprèn és que surti la taxació de no sé quines joies, la influència de Plus Ultra, quan va haver-hi informes favorables, i ja hi ha hagut un judici on no va haver-hi cap tipus d'il·legalitat en l'adjudicació d'aquesta ajuda en aquesta aerolínia. I al final la gent, Anna, el que ens transmetia en aquesta carpa, quasi totes les persones que han volgut parlar d'aquest tema, és que hi ha un joc brut per part de la dreta, un joc brut contra el govern. I ja és un todo vale. O sigui, ja no hi ha cap tipus de moralitat o d'elegància política per no derribar a un govern elegit democràticament i que ha sigut ha arribat a acords amb altres forces polítiques i per això governa. I això és el que li dona ràbia, Anna. Llavors, a més, ahir Zapatero li va entregar al jutge una autorització, que això... Jo no l'havia vist mai i crec que no ho veig mai, però li va donar al jutge una autorització perquè investigués tots els seus fondos i tots els seus calés que tingués, de tota la vida i en l'estranger. O sigui, una carta oberta a tothom, aquest jutge pot anar a qualsevol paraís fiscal i dir-li: escolta, mira, aquest senyor m'ha dit que puc buscar tot el que tingui en el teu paradís fiscal. O sigui, això ho podria fer José María Aznar? No ho tinc clar, Anna. Això ho podia fer el senyor Feijó? Pues jo no ho tinc clar. Llavors, a mi el que me fa patir és que al final s'ataca el Partit Socialista, però qui surt més mal parat és la democràcia, Anna. És la nostra política. És la confiança dels ciutadans i les ciutadanes en els nostres polítics. Perquè, per exemple, ahir me deia un senyor, és que tots els polítics són corruptos. Clar, jo li vaig dir, a veure, senyor, de polítics som a Espanya, o sigui, entre regidors, entre diputats, autonòmics, nacionals, són milers, desenes de milers de persones. Tots no són corruptes. Els nostres cossos de seguretat no són corruptes. Els nostres metges no són corruptes. O sigui, el nostre sistema funcionarial i polític funciona i no hi ha corrupció. Que hi ha casos de corrupció, sí que és cert, pot haver-hi, clar. Al final, les persones, hi ha persones pues, que no són fidels als seus principis. Però, clar, a mi el que em sap molt de greu és que amb aquestes informacions dels medis de comunicació, amb aquesta batalla bruta que està utilitzant el PP i Vox contra el Partit Socialista, el major problema que tenim és que la democràcia pateix, i pateix molt. I l'únic sistema que tenim per poder viure en comunitat, per poder fer que el nostre país funcioni i avanci, és la política. I la gent pues, cada vegada està pues, més desencantada amb els polítics i en la política, i això a mi em preocupa moltíssim, perquè al final, quan tu no creus en la política, votes a formacions d'extrema dreta que no van pel bon camí. I un cas el tenim, el cas més fort que tenim és el que està passant en Amèrica. Donald Trump en el pitjor moment de popularitat que té. Ens fica en una guerra amb Iran que li ha costat als Estats Units pues crec que 40 bilions de dòlars americans, o sigui, 40.000 milions d'euros, i ara resulta que arriba un acord amb Iran i li ha de donar fons de reconstrucció per 3.000 milions de bilions de dòlars. O sigui, arriba un moment que aquesta gent d'extrema dreta que arriba al poder perquè ho enfanga i desfà la política, al final, quan arriba, en comptes de treballar perquè la ciutadania i perquè el país pugui avançar, treballa per seus propis interessos. Per seus propis interessos. Com, per exemple, Javier Milei, que fa amb les criptomonedes, fa un anunci, tothom compra i resulta que després sembla que hi ha algun contracte que ell s'hi promocionava la moneda, li donaven la criptomoneda i li donaven calés. Llavors, clar, Anna, és un tema que des del Partit Socialista ens preocupa molt. Jo crec que l'exercici de transparència que va fer ahir el José Luis Rodríguez Zapatero ha de donar-li als nostres ciutadans i les nostres ciutadanes les eines i la confiança suficient per veure que no tots a la política són corruptes. I a partir d'aquí, jo el que animo als nostres ciutadans és que no només s'informin per mitjans de dretes i analitzin la informació i confiïn en els polítics que de veritat estem tot el dia treballant per millorar la seva vida i les seves condicions de vida.
0: Doncs tornem a Castelldefels per parlar d'una convocatòria que es va fer a la seu de l'Associació de Veïns i Veïnes de Castelldefels, la qual es volia parlar de diversos projectes de la ciutat.
3: Sí, correcte. Pues mira, vam mantenir una reunió a la FAP i va ser una reunió que van convocar a l'Associació de Veïns, la Federació d'Associació de Veïns d'aquí de Castelldefels, i una mica pues, van parlar de l'estat de la ciutat. Van parlar pues, dels problemes que hi ha a les voreres, dels problemes que hi ha amb l'asfaltat dels carrers, i sobretot el que ens va preocupar, Anna, és que els veïns el que demanaven és més transparència, més col·laboració o més participació dintre de les decisions, no? Clar, això és una cosa que nosaltres del Partit Socialista ja venim reclamant des de fa temps. Perquè, per exemple, tenim el CEM de Can Roca, l'antic CTC, que ara ja li hem d'anomenar CEM Centre, perdona, i resulta que aquest tema Han posat una pancarta molt gran que diu amb tu farem d'aquest espai un espai... Bueno, però amb tu què significa? Perquè el procés participatiu encara no l'han posat en marxa. Anna, i resulta que ens enterem l'altre dia en la Junta de Govern que volen derribar la piscina. I no saben per què. A veure, si no has fet encara un procés participatiu, per què derribes la piscina? A lo millor has d'esperar a veure si els ciutadans volen o no volen aquesta piscina. I si no pot ser perquè hi ha un problema tècnic, explica-li als ciutadans i a les ciutadanes, escolta, nosaltres hem comprat el CTC, el SEM Centre, però resulta que la piscina pues, té un problema, el que sigui. No, jo no ho sé, Anna, perquè no tinc aquest informe. Però clar, veiem aquesta falta de transparència cap als ciutadans. Per exemple, quan es posen les lletres als barris, hi ha successos de veïns que ens diuen a nosaltres no ens han dit res d'aquestes lletres, les han posat i punt i final, quan realment el barri té altres problemes. O, per exemple, con el Paseo de les Estrelles, de la fama esa que han posat. No hi ha un comitè amb les associacions de veïns i les associacions que decideixin a qui se li dona l'estrella. Se li dona l'estrella a qui l'equip de govern considera més oportú, Anna. Però ho paguem tots. L'alcalde es va fotre tota la campanya amb l'anterior alcaldessa dient que havia posat un cubo informatiu del que s'havia fet aquests últims anys a la ciutat per promocionar-se a ella, i resulta que el que fa és pitjor que aquell cub. El que fa és utilitzar recursos de tots els ciutadans per donar-li les estrelles als seus amics o als seus coneguts, o a qui millor li sembli. No, això ha de ser una decisió consensuada amb les associacions, perquè, per exemple, tots són homes. Bueno, perdona, està el Futbol Club Barcelona, que no és un home, que no tinc res en contra dels homes, eh? Per suposar se li ha de donar estrelles als homes, però, home, el que s'hauria de fer és paritat. No tenim dones a Castelldefels que hagin fet coses importants per Castelldefels? Home, jo crec que sí, ja que a la biblioteca tenim una mostra. A partir d'aquí, Anna, veiem també pues, que fan inversions sense aquesta transparència amb els ciutadans i les ciutadanes, amb les associacions de veïns, o posen zones verdes sense parlar amb ells, o no posen zones verdes que li demanen les associacions de veïns perquè diuen que ja no volen posar més zones verdes fins que no passin les eleccions de l'any vinent. Llavors, clar, estem veient una opacitat d'aquest govern en algunes coses, en altres, però, bueno, arreglen el parc, doncs, els parcs que tenim, doncs, que sé, però també vam presentar nosaltres una moció que és que els parcs necessitaven una avaluació i una reforma. I a partir d'aquí, Anna, nosaltres no entenem aquesta forma de fer quan ells no van parar de dir que comptaríem amb els veïns, que farien una reunió amb totes les entitats i després resulta que no escolten a les entitats. Tancan les propostes de les entitats pues, per un tema tècnic, pues, que no hi ha diner, pues, que ara no és el moment. No, home, no. Hauràs d'atendre a les associacions de veïns i als veïns amb les seves demandes. A partir d'aquí creiem que no és corresponent que un govern que diu que no, que és molt haver i que vol escoltar tothom, després no faci els que els veïns els hi demana.
0: Doncs ahir coincidíem la primera de les sessions participatives, justament parlant de participació, a la que els veïns i les veïnes, tant dels barris de Vistalegre com de Can Vinader, podien participar respecte a la segona convocatòria del Pla de Barris que impulsa la Generalitat.
3: Correcte. Doncs pues mira, precisament, Anna, tu ho acabes de dir, la segona convocatòria. Però què va passar la primera? Pues la primera va passar que no va participar l'associació de veïns, que de fet l'associació de veïns estava molt emprenyada amb l'Ajuntament, i com no van participar, els projectes que van presentar pues, va fer que no entressin en la primera ronda de finançació dels barris i viles, perquè ara la Generalitat abans es parlava només de barris, però el nostre president i la nostra consellera van dir no, també de viles, perquè al final el que passava és que tots els fons anaven a la zona més urbana, per dir-ho d'alguna manera, i les petites viles no tenien. De fet, l'altre dia ens explicava el nostre president, el nostre company president Illa, que precisament una de les ajudes o part de les ajudes quan arriben a les viles que Catalunya té milers de viles, pues a lo millor arriba 1,5 milions d'euros i amb això arreglen tot l'asfaltat de tota aquesta vila de 3.000, 4.000, 5.000 habitants. Llavors, la millora que tenen aquestes viles és molt important. I dintre de Castelldefels tenim el barri de Vistalegre, amb uns greus problemes. Per exemple, ahir estàvem a la carpa i el que ens deien, per exemple, era que hi havia molta gent gran que no baixava de Vistalegre. No baixava. perquè clar, ja són grans i no poden pujar i baixar. Pues nosaltres li vam dir o li vam explicar quina era la nostra proposta, que no te la puc dir ara perquè no, que és un tema programàtic, però, sí. Però li vam donar i la gent deia, ostres, pues és una bona solució. Es queixaven, per exemple, de l'ascensor que tenim allà al costat de l'Associació de Vista Alegre, que funciona una setmana i tres no. I clar, això nosaltres ja ho vam dir, li vam dir al govern, escolta, fem el que faci falta, hem de posar un altre, que hem de reformar completament l'ascensor, estarem amb vosaltres. Però el Vista Alegre ha de tenir. I després pues, tenim tot el tema d'urbanisme, tot el tema associatiu, a Can Vinader també hi ha carrers que les voreres, per exemple, són molt estretes i tenen més pilones, que això fa que no puguin passar ni un carro. Llavors també és un tema que nosaltres creiem que amb un bon projecte en col·laboració amb les associacions de veïns pot fer que aquests barris tinguin una millora molt, molt important. I per tant creiem que el que ha de fer l'Ajuntament és parlar amb ells i en aquesta segona convocatòria, a veure si tenim una mica més de sort i els projectes que presenten són adients al que demana aquest projecte de millora de pla de barris de la Generalitat i els permet tenir aquesta ajuda i poder transformar aquests barris.
0: Doncs en el context que estem de ja temporada alta de l'estiu, sí. Ja ha preparat l'operatiu de seguretat per que se celebri amb normalitat la Revetlla de Sant Joan.
3: Correcte, sí. Revetlla de Sant Joan, Anna, que com sempre, nosaltres del Partit Socialista diem que s'ha de disfrutar, que a nosaltres és una revetlla tradicional i la veritat és que ens agrada molt. També dir que, bueno, que tinguem el màxim respecte i amb els animals de companyia, que també és un tema que els preocupa a molts ciutadans, perquè els gossos i els gatos s'ho passen molt, molt malament. I a partir d'aquí nosaltres el que demanem és pues bueno, que siguin unes festes en família, unes festes amb cap, amb responsabilitat, i que no hi hagi cap tipus de problemes o d'altercado dintre de la nostra ciutat. Llavors, bueno, sempre recordar que la platja feia uns anys que sí que es permetia fer celebracions amb foc i s'ha de recordar que a Castelldefels això no es pot disfrutar de la platja, però no es poden fer segons quines activitats i això crec que la policia ho publicarà. Si no l'ha publicat, ho publicarà. Crec que ja l'ha publicat, de fet, i bueno, pues que els ciutadans disfrutin al màxim. I

0: d'un curs amb molta feina, molta feina. Han hagut molts projectes que es repeteixen cada any, però també d'altres de nous, i hi ha molts moments per recordar, no? Quan parlem d'aquí d'educació, moltes vegades pensem en això, en el professorat, en les escoles, en activitats o programes més concrets, no? Però darrere, doncs, com ho hem començat ja parlant, doncs, de tot això hi ha les persones. Hi ha persones que són equips directius, que són tot el professorat, el personal educatiu, famílies, entitats, l'Ajuntament, àrees d'educació, doncs, bueno, i també doncs, infants i joves, no? I crec que aquest curs jo l'acabo doncs, també doncs, d'una forma molt positiva, doncs, convençut d'haver-hi fet una bona feina i doncs, hem continuat demostrant una cosa molt important, no? Que Castelldefels és una ciutat que educa. No? Per això també el lema i de Castelldefels, ciutat educadora. No? I que educa, i això també és molt doncs, engrescador per l'Ajuntament, perquè els recursos i les competències que té l'Ajuntament, l'àrea d'educació, no és només dins de les aules, sinó també i sobretot fent molts esforços i molta dedicació fora de les aules. I això doncs, ocupa doncs, el que diem l'educació 360, que és una educació en totes les etapes de la vida.
1: Doncs s'acaba el curs escolar i, per tant, la cloenda doncs, de les diverses línies educatives, dels diversos nivells que es realitzen aquí a Castelldefels. Cloenda del programa PFI-PTT.
0: Exacte, doncs es farà d'aquí a no res, en un parell d'hores. És un programa doncs, diversificació, doncs, d'acompanyament d'aquest col·lectiu. Doncs, per mi també aquest moment i aquestes cloendes que es fan al llarg de l'any, d'aquest mes sobretot, a finals de maig i principis de juny, doncs, són moments molt bonics, perquè darrere de cada cloenda no hi ha només una activitat que acaba, doncs els tècnics, el professorat, doncs és reconegut per aquesta cloenda i aquesta activitat que acaba, però doncs, hi ha també un esforç, un aprenentatge. Hi ha persones, i per mi això és el més valuós, doncs, que han crescut i que professionals doncs, han acompanyat a aquests joves, i aquesta setmana, doncs, ara en parell d'hores, tenim aquesta cloenda, que és un programa personalment que m'emociona molt, no? Però també doncs, hem tingut altres cloendes, de, per exemple, l'estiment, que el van fer la setmana passada, si no recordo malament, i com a administració doncs, tenim també un objectiu clar, no? Que és que cap jove es quedi sense aquestes oportunitats. I el PFI, tot el programa PFI, tot el professorat que hi ha darrere, doncs, estan doncs, molt compromesos amb aquesta activitat. No? Tenim també demà i demà passat les cloendes de les aules sèniors. Aquí en Castelldefels tenim dues aules sèniors. Tenim l'aula sènior de l'UPC i l'aula Experientia, que porta ja molt poc temps, i també les dues aules porten i tenen una llista d'espera immensa per la gent gran, no? I també educar. O sigui, per això el que he comentat, no? Que l'educació en totes les etapes de la vida doncs, s'ha de tenir cura i s'ha de tenir doncs, presència i responsabilitat. No? I aquestes aules, aules sènior, doncs, de fet són exemples molt bonics del que significa ser això, una ciutat educadora en totes les seves etapes, no? I aprendre, ja ho sabem, no té edat. De fet, tothom hauria d'aprendre constantment al llarg de la seva vida, no? I veure persones que després d'una vida plena d'experiències continuen tenint curiositat i ganes d'aprendre i de compartir doncs, i de relacionar-se, doncs és molt inspirador, no? I a vegades també hi ha altres projectes, i Laura Ciro també ho fa, que fan també acolliment d'infants i fan projectes també doncs, i en les escoles. L'altre dia també vam estar en la cloenda d'una entitat d'Alzheimer, que una escola, els Pins, doncs, portava els nens a l'equipament d'Alzheimer i jugaven amb les persones grans per jugar de jocs de memòria i de més, i va ser doncs, una experiència també molt, molt bonica.
1: A què he fet esment de la cloenda que es fa, com deia, d'aquí unes hores del PFI PTT i també de la cloenda de l'Eslora? Són programes que el que també pretenen al final és que no hi hagi abandonament escolar, inserir els joves o posar-los en contacte amb un món laboral en una edat molt incipients, però amb aquesta finalitat de recuperar de nou el plaer per aprendre.
0: Exacte, o sigui, de fet, tot l'objectiu, el principal, si hem de destacar un únic objectiu de tots aquests projectes, de tots els recursos que té l'àrea d'educació, de la meva prioritat com a regidor d'educació, si haguéssim de posar un focus, és reduir aquest abandonament escolar, és poder reconduir els joves, els no infants tant, perquè han d'estudiar fins als 16 anys, però sí que després hi ha un índex molt gran d'abandonament escolar. I projectes com l'Eslora, el PFI, que també ajuda, i altres projectes, el CIMEN també, que és per apropar la ciència i demés, tots aquests projectes i d'altres, i altres tallers, activitats que fem per part de l'àrea d'educació, i no només de l'àrea d'educació. O sigui, aquí sí que tenim aquest objectiu molt arrelat a tot l'Ajuntament, a totes les àrees, esports, igualtat, cooperació, salut, solidaritat, salut, tot el medi ambient, també, que fa moltes activitats també el cap de setmana, i sobretot ara, a la Biblioplatja, cultura, ara la policia inclús també, amb el seu agent tutor i altres activitats que fan els Mossos d'Esquadra també, fan tallers durant tot l'any. O sigui, tenim el mateix objectiu tots, i estem enfocats en aquest, en reduir aquest abandonament, no només l'absentisme, que l'absentisme és en aquesta etapa obligatòria, sinó també aquest abandonament, i tots aquests projectes, tot el que fem és per reconduir, per poder aconseguir que aquests joves puguin tenir aquesta iniciativa. I tinc clar que ara, en la presentació, hi ha joves que reconeixeran que abans de començar el PFI no volien estudiar, i al acabar el PFI, perquè és el que toca ara avui, no?, la cloenda, continuaran estudiant, aniran a un cicle mitjà per continuar estudiant. I sobretot els pares et venen, els pares, mares, les famílies, et venen i et diuen gràcies per l'esforç, per l'acompanyament, sobretot, d'aquest treball que feu des de l'Ajuntament per poder reconduir els nostres fills i poder recuperar-los i que continuaran estudiant. Això, és el que he comentat, no? És un dels moments més bonics que dius, mereix la pena continuar.
1: També es fa incidència a la part educativa que tenen les activitats extraescolars, que no són només programes referents a l'oci o a la diversió, sinó que també ajuden a complementar en diferents etapes educatives als estudiants.
0: No ho he comentat, però també vam tenir la cloenda de les activitats extraescolars del Pla Educatiu Entorn. O sigui, nosaltres, aquest Pla Educatiu Entorn no és una creació de l'Ajuntament, no és una creació d'aquesta àrea d'educació, sinó que és un paraigües que surt del Departament d'Educació de la Generalitat. I tots els ajuntaments treballen sota aquest paraigües que es diu Pla Educatiu Entorn. I aquí, tot el que he comentat, projectes, un treball transversal de totes les àrees, també agrair i reconèixer que darrere del PFI, de l'Eslora, ja ho hem comentat, hi ha empreses municipals, hi ha empreses locals, hi ha organitzacions, hi ha empreses no lucratives, entitats no lucratives, com de treball d'esbarjo o de temps de lleure, que també recullen aquests joves per poder-los ensenyar una mica, no? O sigui, hi ha tot un col·lectiu, tota la comunitat educativa no és només formació, sinó també acompanyament per part d'aquestes empreses, no? Vam tenir fa molt poc, uns dies, aquesta cloenda d'activitats extraescolars, i aquí es veu també tot un recolzament per part de les AMPAs, les AFAs, totes les direccions, els centres escolars, professionals, com recolzen aquestes activitats com hem comentat al principi, fora escola, no? L'educació també és i s'ha de tenir cura de importància després de l'horari lectiu, què passa amb els nostres infants? I també és un temps que educa. O sigui, tot el que fan, que és manualitats, és hip-hop, dansa, teatre, doncs també van comentar en el seu moment la cloenda d'activitats extraescolars, que són totes aquestes arts escèniques, tot el que fan durant tot el curs,
1: sí,
0: doncs ho presenten els pares i les famílies. I ja veus allà totes les famílies i els pares orgullosos, fent fotos als seus crios, perquè molts d'ells, dels infants, doncs és la primera vegada que pugen a un escenari i els veus allà com es diverteixen, com poden compartir tot el que han après, i això és molt bonic també. És, la veritat és que molt emocionant com veus a un nen dintre de l'escola d'una forma, però després d'anar en expressió, en teatre, en ballar, doncs els veus d'una altra forma, no? I això també és educar, és formar. I això també doncs, agrair la feina que fan totes les AFAs, AMPAs, entitats de temps lliure, que són unes quantes aquí localment, que treballen aquí localment, són persones que es dediquen, del municipi, que es dediquen a responsabilitzar-se d'aquestes activitats per als nostres infants. I això doncs, també s'ha de reconèixer doncs, i agrair aquesta feina.
1: Molt bé, un altre àmbit que del qual vostè és responsable, l'àmbit de la solidaritat. Doncs arriba el dia per que es visibilitzin aquestes persones refugiades, aquestes persones que per raons de conflictes bèl·lics o d'altres tipus han de marxar de casa seva i ja no són un altre lloc.
0: Sí, aquesta setmana, de fet, és el 19 d'aquest mes, que és el Dia Mundial de les Persones Refugiades. I el que fem des de pràcticament avui, tenim un programa durant tota la setmana. Avui és una pel·lícula que es projecta aquí al Marí de Xirgo, una projecció cinematogràfica i debat. Es diu la pel·lícula Aya i doncs, va envers doncs, aquesta situació també mundial que ens afecta a tothom, de les persones doncs, desplaçades, refugiades. Cada vegada sembla, és una qüestió humana que no sabem per què, però cada vegada hi ha més guerres, no ens posem d'acord i això doncs, afecta a tota la població. No? Des de l'àrea de solidaritat hem volgut doncs, treballar aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades de diferents mirades i, de fet, hem involucrat també perquè tinguin més sensibilització joves. I, de fet, també demà, em sembla que és demà, tinc aquí el... Sí, demà 16, hi ha una lectura d'un manifest, en aquest cas, juvenil, per aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades. I vindran a la plaça de l'Església doncs, més de 120 alumnes de primer d'ESO, de tots els centres de l'institut del municipi, a fer el seu manifest, a llegir la seva lectura del seu manifest, i això, doncs, alguna cosa, jo el que veig quan hi ha persones joves que som sensibles, doncs veig aquí també que com a ciutat estem treballant i hem fet doncs, els deures correctament, no? Perquè hi ha un relleu de també d'interès, no? No només de persones grans, a vegades... I això passa també molt sovint en moltes entitats que no hi ha relleu juvenil o d'altres persones més joves, més adultes, i aquí doncs, sensibilitzar a aquest jovent doncs, per mi també doncs, és d'agrair, perquè darrere també hi ha una feina que fan tots els centres, tot el professorat doncs, és important. No? I els joves doncs, que entenguin que darrere de la paraula refugiat doncs, hi ha persones, això doncs, també és molt bonic i emociona. No? Hi ha famílies, hi ha històries de vida, somnis, projectes que de sobre doncs, per la guerra s'han vist interromput. No? I educar doncs, també és educar en aquesta sensibilització, en aquesta empatia, en drets humans, que també des de l'àrea de cooperació doncs, el que pretenem doncs, durant tot l'any és fer tallers i cursos a les escoles per poder educar en aquest aspecte més solidari.
1: A quina hora es farà la lectura del manifest?
0: Aquest divendres a les 12 a la plaça de l'Església.
1: Ah, amb la participació, com ja, de molts alumnes.
0: Això és demà. Demà a les 12 a la plaça de l'Església. Uh-huh. És més, una lectura manifest juvenil, que es diu, lectura manifest juvenil del Dia Mundial de les Persones Refugiades. Vindran 5 grups de primer d'ESO, uns 125 alumnes, i el divendres 19, aquest divendres a les 12, ja serà una lectura del manifest també del Dia Mundial de les Persones Refugiades, però més institucional.
1: Molt bé. Amb aquestes activitats se celebrarà, es commemorarà, com dèiem, el Dia de les Persones Refugiades, les persones desplaçades. Uh-huh. Altre esdeveniment on tindrà participació d'educació, a Castelldefels Màgica. Per què?
0: Bueno, doncs, aquí, doncs, permeteu, aquí una petita llicència més personal, perquè ja sabeu que sóc mag, a mi m'agrada la màgia, és el meu hobby, no em dedico professionalment, no. De fet, faré, això és un spoiler, faré un truc de màgia amb un storytelling, ara a la cloenda del PFI, si veniu, si voleu venir.
1: Doncs a veure, molt bé.
0: Però la veritat és que, sí, per tercer any consecutiu, des de l'àrea de turisme, doncs han preparat aquest festival de màgia. Aquest any, impressionant. Venen artistes internacionals, hi ha molts espectacles familiars per la gent gran, activitats al carrer, a les places de les Palmeres. Bueno, és la veritat és que és molt gran aquest espectacle, aquest festival. I què aporta l'àrea d'educació? Doncs nosaltres aportem, i això també va ser un des de l'inici, fa 3 anys, que volien doncs, tallers pels nostres infants. O sigui, de fet, acaben aquest divendres, ja comencen vacances, i la propera setmana és una setmana, al final de mes, que pràcticament les famílies encara no han marxat de vacances, comencen els casals, alguns encara tampoc han començat, comencen el juliol. Llavors, tenir aquest festival i també doncs, divendres per la tarda, dissabte pel matí, dissabte per la tarda, diumenge pel matí, tenir oberts, no casals de màgia, però bueno, molt semblant. Són tallers de màgia infantil per poder aprendre, són gratuïts, s'han de reservar per la pàgina web del festival, castelldefelsmagica.org, i la veritat és que doncs, la màgia és molt més que un truc, i per això també dediquem aquests tallers per als infants, perquè és sorpresa, és emoció, és compartir un moment amb persones que tenim al costat, és pujar a un escenari i difondre, és parlar en públic. O sigui, igual que hem comentat abans, totes les extraescolars, quan pugen a l'escenari, doncs, també la màgia doncs, obre un tarannà dintre de cada jove doncs, que pot educar també, no? Per poder doncs, empatitzar també amb el resta de companys o del seu públic o de les seves famílies. Ara és un bon estiu, un bon moment per aprendre màgia els nens, per després fer els seus petits shows de vacances a on estiguin per amb les famílies, no? I això doncs, és molt interessant, és molt interessant. És molt interessant. A més, per als adults, ja ho he comentat, hi ha una gala dissabte per la tarda, que vindrà ja ho heu vist per els carrers, que a les OPIs, en el butlletí, el castell i en les xarxes socials, no? Vindran artistes de renom com Alejandro, Junque, McClary, Màgic Andreu, i tot gratuït a la plaça de les Palmeres, no? Mireu el programa i les famílies, mireu el programa a la web i reserveu les tallers per als vostres fills i filles. I la resta d'actes, mireu també la web per reservar ja les dates.
1: No reserva seient, eh?
0: No, seient no.
1: És un accés gratuït, però no són seients numerats. No. Parlant dels tallers, hi ha diferents nivells?
0: No. De fet, està pensat per primària, o sigui, fins a 11, 10, 11, 10, o sigui, són més per més petits, o sigui, a partir de 3, 4, 5 anys poden venir. En la descripció i publicació no es diu res de les edats, però és per primària. O sigui, primària, inclús també nens més petits, 3 anys, també podrien venir, perquè són coses també que els talleristes doncs, ho fan amb molt carinyo i estan amb ells i les famílies doncs, veuran que són cosetes per realitzar molt fàcilment. O sigui, és el que he comentat, no? No és només el truc, no, el que poden fer, sinó és tot el que envolta la màgia, el fer el truc, que s'han de preparar, s'han de vestir guapos, també tenen allà un catàleg de mag, l'han de seguir, i bueno, és també molt bonic també tot el que fan.
1: De fet, si sentim entrevistes amb la majoria d'aquests mags destacats o de renom o populars avui en dia, molts d'ells asseguren que es van iniciar a la infància.
0: Totalment. O sigui, jo crec que coneixeu la història del Mago Pop, que va venir aquí abans de ser Mago Pop, no? Van tenir aquí al Teatro Plaza i va actuar inclús en diferents centres escolars aquí al municipi, eh? Abans de ser...
1: Molt jovenet.
0: Molt jovenet, sí, era molt jovenet, no? Però, de fet, tots aquests mags tenen la seva història ja de començar des de bon inicis de la seva edat, no? A partir de 7, 8, 10 anys, a fer el començament dels seus petits trucs, la seva exposició pública, doncs tot això també és, doncs, és formació, és educació, per poder després, a mi també, doncs, a mi aquest hobby, la màgia, doncs, m'ha permès després parlar millor, jo crec, en públic i no tenia la por d'estar sobre l'escenari i estar una mica més còmoda.
1: Doncs aquesta setmana finalitza ja, com acabamos donde lo empezamos, no? Acaba ja el curs escolar, ara hi ha horari intensiu a les aules,
0: sí.
1: I quan s'acaba doncs, l'horari lectiu, l'Ajuntament aprofita en alguns casos per fer obres de petit manteniment a les escoles.
0: Exacte, doncs aquest any farem molt més per què? Perquè la Generalitat ha destinat, i s'agraeix també tot aquest esforç que fa el Departament d'Educació, d'una partida d'una subvenció a tots els centres de primària del municipi públics per fer reformes de millora més grans que no només el petit manteniment. No? Es diu la RAM, vale? Rehabilitació, acondicionament i millora, vale? I en no res... Des d'edificis, que estem treballant també conjuntament, presentarem a totes les direccions un full de planificació de millores i, a part, doncs, escoltar, perquè sigui transparent, com també quines prioritats tenen ells en els seus centres. No? O sigui, per una banda, tenim aquesta... Abans d'acabar el curs, nosaltres demanem a tots els centres aquesta llista de millores, petites millores, als centres, que ja les tenim i estan programades per fer-les en període vacacional, però també, a part, doncs, tenim aquesta subvenció de la Generalitat, que s'agraeix, com he comentat, per fer grans millores d'infraestructures. No? En aquest cas, ja tenim previstes doncs, també pel tema de climatització, no d'estiu, però sí de l'hivern, de diferents canvis a calderes, en centres que són molt velles i que no funcionen molt bé, per exemple.
1: Doncs moltíssimes gràcies a Ramon Amador, regidor d'Educació i també doncs, responsable de les àrees de Pau i Solidaritat. Gràcies per aquestes informacions, que acabi finalment bé el curs i bon estiu.
0: Bon, doncs moltes gràcies i molt bon estiu a tothom.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Castelldefels Coffee.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: WorkUp, el primer fòrum d'ocupació de Castelldefels, reunirà empreses i persones candidates demà i dimecres al Castell. La iniciativa, impulsada per l'Àrea de Promoció Econòmica a través de la Guaita, vol facilitar el contacte directe entre empreses que busquen incorporar talent i persones que estan en procés de recerca de feina o volen millorar la seva situació laboral. La regidora de Promoció Econòmica, Mar Sicília, destaca que aquesta primera edició del WorkUp neix amb la voluntat de convertir-se en un espai de trobada entre el teixit empresarial y el talent local.
3: Es la primera vez que celebramos este foro de empleo de Castelldefels y lo que se pretende es que crear un punto de encuentro pues para impulsar el empleo, para impulsar las oportunidades para aquellas personas que se encuentran en búsqueda de empleo, pero a la vez también pues dar un espacio a las empresas que están también buscando perfiles diferentes que puedan conectarse, tanto las personas que buscan empleo como las empresas que necesitan personal, que puedan conectarse con un trabajo previo ya realizado de hacer un pequeño filtraje de los perfiles y de las necesidades de cada empresa para conectarlos ya directamente y mantengan esas entrevistas de trabajo pues de manera mucho más directa.
2: L'esdeveniment inclourà entrevistes laborals programades entre empreses i candidats, així com activitats formatives orientades a millorar les oportunitats d'inserció laboral dels participants.
3: Una oportunitat, además, para todas aquellas personas, no solo para las empresas, que también, ¿no? Las empresas allí pues van a darse a conocer, van a poder pues tener un punto de visualización importante. Y las personas que estén en búsqueda de empleo o que sencillamente quieran mejorar sus condiciones laborales o su formación también van a tener allí la oportunidad. Vamos a contar también con participantes de la ciudad de centros formativos y además se van a dar unas charlas y unas ponencias muy interesantes que también van a ayudar mucho a todas esas personas que estén en búsqueda de empleo o no, quieran mejorar su currículum y sus condiciones.
2: Més enllà de les entrevistes laborals, el fòrum inclou diverses activitats formatives. Entre les propostes previstes per a la primera jornada destaca una càpsula dedicada a les habilitats per parlar en públic, una competència cada vegada més valorada en els processos de selecció de personal. Escoltem ara a Santi Amaro, cap de la secció de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament.
4: És una càpsula que aborda el problema o l'habilitat de parlar en públic. És una càpsula que fem, és una càpsula, una sessió que impartim el dia 16 de juny, des de les 9:30 fins a les 14:30. La peculiaritat d'aquesta càpsula és que la imparteix un actor. És un actor conegut a Catalunya, és Fermí Fernández, i ell és l'encarregat, diguem, és una persona, els actors són persones que estan molt acostumades a parlar en públic, a enfrontar-se a públics molt nombrosos i molt variats, i que ja tenen tècniques de treball per connectar amb el seu públic, i en aquest cas el que farà doncs, és ensenyar als que vinguin a com ell aplica els seus coneixements d'interpretació a l'àmbit empresarial per dirigir-se al públic. A més, la fem coincidir amb l'inici del WorkUp, del primer fòrum de l'ocupació, i la farem al Castell de Castelldefels, a l'edifici Mirador. Per tant, animar a tot el que ens estigui escoltant, que tingui por escènic o que tingui curiositat o necessitat de tenir més informació i més habilitat a l'hora de parlar en públic, perquè ho fa habitualment, doncs que s'apunti a aquesta càpsula. Hablar en público con el actor Fermí Fernández.
2: Amaro destacava també fa pocs dies al matinal de Ràdio Castelldefels la bona resposta registrada durant el període d'inscripcions. Fins a la setmana passada ja hi havia 30 empreses inscrites i 55 ofertes laborals publicades.
4: De moment tenim 30 empreses que ja estan apuntades i unes 55 ofertes de treball. Fins a l'agenda està oberta, o sigui, la possibilitat d'apuntar-vos, insisteixo, tant si ets empresa com si ets candidat, estarà fins al dia 15, fins al dilluns abans, i jo el que faria és animar totes aquelles empreses que jo crec que és una molt bona oportunitat per a totes aquelles empreses que estan en recerca de personal. Actualment costa molt trobar a persones per treballar, per fins adequats, doncs que en un parell de dies potser resolen el problema de captar persona que segurament, si no fos per aquest fòrum doncs, trigaríem molt, molt més de temps. I al revés, la gent que està buscant feina, igual en un dia o dos dies, aconsegueixen contactar amb 5 o 6 empreses que estan buscant perfils similars al seu.
2: Les vacants disponibles corresponen a sectors professionals diversos i es poden consultar al web del fòrum. El cap de secció de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament, Santi Amaro, explicava també quins són alguns dels perfils més demandats.
4: Una mica de tot. Hi ha ofertes de treball que estan vinculades amb temes de magatzem, o sigui, ofertes de treball que no requereixen d'una gran qualificació, com pot ser doncs, venedor, mosso de magatzem, dependent, dependenta, auxiliar de serveis, etc., ajudant de cuina, comercials. I també tenim ofertes que estan vinculades amb el... Doncs, jo què sé, hi ha un, per exemple, que demana un especialista en màrqueting digital amb coneixements d'IA. També hi ha una empresa de Castelldefels que demana un programador. Però en general són ofertes de treball que ens demanen algunes moltes empreses que estan dintre del món de la restauració, es poden dir noms, perquè estan publicats a la web. Per exemple, tenim Bauhaus, Carrefour, Alehop, Cooperativa Consum...
2: Entre els sectors amb més presència destaca el sociosanitari, especialment per la concentració de residències i centres geriàtrics existents al municipi, tot i que l'oferta laboral és molt diversa.
4: Castelldefels té una peculiaritat en el món empresarial, és que té moltes residències geriàtriques i empreses que estan vinculades amb l'atenció a la gent gran. I, per exemple, tenim tres empreses de residències geriàtriques que ens sol·liciten personal per treballar amb ells, que són doncs, auxiliars. Solen demanar també, els hi va molt bé que vinguin, és un sector bastant feminitzat i els hi va molt bé, per exemple, que hi hagin camilleros i homes, perquè de vegades s'ha de fer força per pujar i manipular d'alguna forma els malalts, i també ens estan demanant personal. Hi ha també doncs, Media Market i una empresa de Castelldefels que es dedica al màrqueting telefònic, que és Pivote, que també estarà present demanant persones per fer contactes telefònics. I després tenim alguna empresa de treball temporal, com pot ser Randstad, que també hi serà present per captar personal. Mm-hmm. O sigui que és bastant general,
2: El World Cup Castelldefels se celebrarà demà i dimecres a partir de les 9 del matí fins a les 2 del migdia al castell de Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
5: Aquest dilluns 15 de juny s'ha celebrat l'acte de la cloenda dels programes de formació i inserció en la modalitat Pla de Transició del Treball, el PFI i PTT, del curs 2025-2026. La sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado va acollir l'acte que ha comptat amb la presència, entre d'altres, de l'inspector d'Educació dels Serveis Territorials del Baix Llobregat, l'Eduard Carbonell, el director de l'Institut Mediterrani de Castelldefels, el Ferran Sant, i l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, que ha estat acompanyat pel regidor d'Educació, el Ramon Amador, el regidor de Joventut, el Cristian Undamal, i el primer tinent d'alcalde, el Nico Cerpa. Escoltem el reconeixement fet per part de l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes.
6: La verdad es que es un placer llegar a este punto del curso, esta clausura, con todos vosotros, con esas caras sonrientes. Eso quiero entender que lo habéis pasado bien. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Sí? ¿Habéis aprendido mucho? De eso se trata, de que lo pasarais bien, de que aprendierais mucho, porque lo que queremos todos es lo mejor para vosotros. Dejadme comenzar primero pues, agradeciendo el trabajo que hacen los técnicos, los profes, el Departamento de Educación de la Generalitat, el del Ayuntamiento, también la colaboración, como no puede ser de otra manera, con el Instituto Mediterránea, porque gracias a todos ellos hemos podido tirar adelante este nuevo PFI y también gracias a las familias por la confianza en nuestro sistema educativo. Por tanto, agradecer en nombre de todos mis compañeros que hoy nos acompañan del consistorio esa confianza y ese trabajo, y yo creo que se merecen todos un fuerte aplauso. Va.
5: Aquesta iniciativa educativa s'adreça a joves d'entre 16 i 21 anys que no han obtingut el títol de graduat d'ESO i que volen incorporar-se al món laboral o continuar la seva formació amb un cicle formatiu de grau mitjà. Escoltem ara la valoració que ha fet el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
7: És un programa doncs, de diversificació, doncs, d'acompanyament d'aquest col·lectiu, doncs, per mi també aquest moment i aquestes cloendes que es fan al llarg de l'any, d'aquest mes sobretot, a finals de maig i principis de juny, doncs, són moments molt, molt bonics, perquè darrere de cada cloenda no hi ha només una activitat que acaba, doncs els tècnics, el professorat, doncs és reconegut per aquesta cloenda i aquesta activitat que acaba, però doncs, hi ha també un esforç, un aprenentatge, i hi ha persones, i per mi això és el més valuós, doncs, que han crescut i que professionals doncs, han acompanyat a aquests joves, i aquesta setmana, doncs, ara en parell d'hores, tenim aquesta cloenda, que és un programa personalment que m'emociona molt, no? Però també doncs, hem tingut altres cloendes, de, per exemple, l'estiment, que el van fer la setmana passada, si no recordo malament, i com a administració doncs, tenim també un objectiu clar, no? Que és que cap jove es quedi sense aquestes oportunitats. I el PFI, tot el programa PFI, tot el professorat que hi ha darrere, doncs, estan doncs, molt compromesos amb aquesta activitat.
5: Durant el curs han estat 41 els joves que han participat en aquests programes repartits en 4 especialitats formatives. Ens explica més sobre les modalitats la tutora del PFI, l'Angie Benavent.
8: Tenim 4 modalitats. Una és auxiliar, totes són auxiliar, doncs auxiliar de comerç i atenció al públic, l'altra és auxiliar de serveis de restauració i cuina, auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis, i auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics. Tenen una estructura, els 4 perfils tenen la mateixa estructura. Hi ha mòduls de formació general, que en els 4 perfils són iguals, que estem parlant de matemàtiques, comunicació, que entraria castellà, català, anglès, noves tecnologies, TIC, món laboral o entorn, potser. Després aquesta formació general és compartida amb els 4 perfils i després també és compartit a les PRL, que seria la prevenció de riscos laborals, que l'han d'aprovar sí o sí doncs, per poder anar a pràctiques. I després cada perfil té els seus mòduls de formació professional, que en aquest cas doncs, aprenen l'ofici de cada perfil. Els cuiners doncs, a cuinar i a servir sala, el tema d'electricitat doncs, també a fer tots els canals d'electricitat i de més, i així amb els 4 perfils.
5: Enguany la participació ha estat repartida entre aquests diferents mòduls. 7 alumnes en el mòdul d'auxiliar de serveis de restauració i cuina, 15 en auxiliar de muntatge i instal·lacions electròniques en edifici, 9 alumnes en auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics i 10 alumnes en auxiliar de comerç i atenció al públic. Els seus objectius principals són proporcionar formació professional bàsica, fomentar el creixement personal i social dels joves i afavorir la seva inserció laboral o la continuïtat educativa. Escoltem a la tutora, l'Angie Benavent.
8: Aquí hi ha diverses sortides. Després del PFI doncs, poden anar al món laboral, com bé dius, amb aquesta titulació, no? Amb aquest certificat professional, tot i que és molt bàsic. I després, doncs, si treuen, hi ha una normativa, que és que si treuen més d'un 3 en comunicació i en matemàtiques, doncs, poden anar a un grau mig a través de les proves d'accés. I seguir estudiant, llavors tenim una miqueta de tot. Hi ha gent que segueix estudiant, hi ha gent que se'n va al món laboral, hi ha gent que funciona molt bé a les pràctiques i el contracten després, però potser podem veure que un gran volum segueix estudiant, no? Llavors és una mica reenganxar el gust per aprendre i seguir creant el camí, no? Que és una mica el que necessiten.
5: Un programa desenvolupat en conveni amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. L'acte de cloenda que va ser ahir dilluns ha estat un reconeixement a l'esforç i a la dedicació de l'alumnat, així com a la tasca del professorat i dels centres col·laboradors. També s'ha posat en valor la importància de la cooperació i la solidaritat com a eixos transversals d'aquest programa. I pel que fa al regidor d'Educació, Ramon Amador, ens explicava ahir aquí a Ràdio Castelldefels que també aquesta setmana és el torn de les cloendes de les aules sèniors.
7: Demà i demà passat les cloendes de les aules sèniors. Aquí en Castelldefels tenim 2 aules sèniors. Tenim l'aula sènior de la UPC i l'aula Experientia, que porta ja molt poc temps i també tant les dues aules porten i tenen una llista d'espera immensa per la gent gran, no? I també educar. O sigui, per això el que he comentat, no? Que l'educació en totes les etapes de la vida doncs, s'ha de tenir cura i s'ha de tenir doncs, presència i responsabilitat. No? I aquestes aules, aules sènior, doncs, de fet són exemples molt bonics del que significa ser això, una ciutat educadora en totes les seves etapes. No? I aprendre, ja ho sabem, no té edat.
5: Castelldefels commemora aquests dies el Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra cada any el 20 de juny amb una programació d'activitats sota el lema «Podries ser tu, podria ser jo». La proposta, impulsada des de l'àrea de Pau i Solidaritat, vol sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de les persones refugiades i desplaçades a la força i posar en valor la importància de garantir-ne els drets, la protecció i la dignitat. Les activitats van començar ahir dilluns 15 de juny a la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado amb un cinefòrum que va incloure la projecció de la pel·lícula Aya i un debat posterior. L'activitat formava part també del Festival Itinerant de Cinemes Africans, el FICAT, i aquest dimarts 16 de juny a la plaça de l'Església ha acollit aquest matí la gincana Activat pels Refugiats amb la participació de l'alumnat dels instituts de Castelldefels. La jornada ha inclòs també la lectura d'un manifest juvenil en què els joves expressen el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones refugiades. I la programació continuarà divendres 19 de juny a les 12 del migdia, també a la plaça de l'Església, amb una lectura del manifest de la jornada sota el títol «Podria ser tu, podria ser jo», i escoltem ara el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
7: Hi ha una lectura d'un manifest, en aquest cas juvenil, per aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades. I vindran a la plaça de l'Església doncs, més de 120 alumnes de primer d'ESO, de tots els centres de l'institut del municipi, a fer el seu manifest, a llegir la seva lectura del seu manifest. I això, doncs, alguna cosa, jo el que veig quan hi ha persones joves que som sensibles, doncs veig aquí també que com a ciutat estem treballant i hem fet doncs, els deures correctament, no? Perquè hi ha un relleu de també d'interès, no? No només de persones grans, a vegades, i això passa també molt sovint en moltes entitats, que no hi ha relleu juvenil o d'altres persones més joves, més adultes, i aquí doncs, sensibilitzar a aquest jovent, doncs, per mi també doncs, és d'agrair.
5: Una lectura d'un manifest juvenil que contribueix a conscienciar els joves sobre la realitat de les persones refugiades en el marc d'aquesta commemoració d'aquesta jornada internacional. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
7: És més, una lectura manifest juvenil, que es diu, lectura manifest juvenil del Dia Mundial de les Persones Refugiades. Vindran 5 grups de primer d'ESO, uns 125 alumnes, i el divendres 19, aquest divendres a les 12, ja serà una lectura del manifest també del Dia Mundial de les Persones Refugiades, però més institucional. I els joves doncs, que entenguin que darrere de la paraula refugiat doncs, hi ha persones, això doncs, també és molt bonic i emociona. No? Hi ha famílies, hi ha històries de vida, somnis, projectes que de sobre doncs, per la guerra s'han vist interromput. No? I educar doncs, també és educar en aquesta sensibilització, en aquesta empatia, en drets humans, que també des de l'àrea de cooperació doncs, el que pretenem doncs, durant tot l'any és fer tallers i cursos a les escoles per poder educar en aquest aspecte més solidari.
5: Segons les Nacions Unides, més de 120 milions de persones es troben actualment desplaçades per la força arreu del món a causa de conflictes armats, violència, persecucions, fins i tot crisis climàtiques, fam o altres situacions que obliguen a fugir del seu lloc d'origen. L'ACNUR defineix una persona refugiada com aquella que es troba fora del seu país per una por profunda de persecució per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o opinions polítiques i que no pot o no vol acollir-se a la protecció del seu país d'origen. Aquesta commemoració a Castelldefels se suma a la Crida Internacional per recordar que darrere de cada xifra hi ha històries de vida i que l'acollida, la solidaritat i la defensa dels drets humans són responsabilitats compartides. Catalunya ha registrat un augment del 50% en les denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic en els últims 5 anys. La xifra correspon a dades dels Mossos d'Esquadra presentades conjuntament amb Alzheimer Catalunya Fundació. Eleva així a 1.766 denúncies registrades només el 2025, una dada que totes dues institucions han fet pública en el marc del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de persones grans celebrat ahir. Des de l'Ajuntament de Castelldefels, l'àrea de serveis socials ofereix acompanyament i suport tant a persones grans com a les seves famílies. N'escoltem la Raquel Sanz.
9: Nosaltres atenem a famílies de totes les franges d'edat, no? Però des de serveis socials una part molt important és l'atenció a persones grans majors de 65 anys. I en aquest àmbit ens podem trobar moltes situacions de maltractament a la gent gran o de no bon tracte que de vegades es detecten en la nostra intervenció del dia a dia. No tant perquè la persona acudeix a serveis socials per denunciar aquesta situació, sinó perquè en l'exploració del cas o quan comences a veure les dinàmiques familiars es detecta que es donen situacions d'abús o de no bon tracte, ja sigui psicològic, econòmic, també moltes vegades hi ha un factor important a nivell d'abús econòmic, no? I després també hi ha casos de maltractament físic o negligència també.
5: L'àrea de serveis socials treballa així de manera coordinada amb altres organismes i professionals per activar quan calgui els protocols i les mesures de protecció necessàries.
9: Com a treballadors de serveis socials tenim l'obligació de informar la Fiscalia perquè prenguin les mesures adients i es comencin els procediments d'ofici per vetllar per la seguretat i integritat de la persona. També tenim els nostres mecanismes interns i hi ha equips especialitzats en el maltractament a la gent gran que assessoren els professionals, no?, amb diferents perfils des de geriatres, juristes, treballadors socials, psicòlegs, no?, que ens donen el recolzament per tractar aquests casos d'una manera integrada i completa, no?, per poder atendre a la persona de la millor manera possible i protegir-la.
5: Els principals delictes registrats l'any passat van ser el maltractament a la llar, el trencament de la condemna i les amenaces. El perfil de les víctimes és majoritàriament femení. Un 66% de les dones ateses eren dones i el 34% homes. Pel que fa a la franja d'edat, el 74% de les víctimes tenien entre 65 i 79 anys. El projecte Oblit Zero, impulsat pel CMR Catalunya des del 2021, ha acompanyat més de 220 víctimes de maltractament i ha tingut un impacte en més de 300 familiars, cuidadors i professionals. S'explica també que moltes agressions passen a l'entorn familiar i l'estigma de que això passi dificulta de vegades que se'n parli. Escoltem a la Raquel Sanz.
9: Hi ha un número molt important que és per part dels fills, no? Llavors a la gent gran li costa moltíssim de denunciar perquè quan saben les conseqüències que tindrà per el seu fill si la persona denuncia, pues ja encara molta por, no? I això és un problema molt greu. També hi ha un tema de gènere, també encara és la dona la que pateix gran part d'aquests maltractaments a la llar i hi ha un edatisme també en aquest sentit, no? Perquè sembla que el maltractament a la dona és més aviat està pensat per dones joves i no, encara hi ha moltes dones grans que no es fa visible aquestes situacions de maltractament, no? Tant per part de les parelles de vegades o dels propis fills.
5: També des de l'àrea d'Ajuntament i l'àrea de serveis socials formen part d'entitats de cooperació i treball en xarxa al Baix Llobregat. Escoltem a la tècnica, la Raquel Sanz.
9: Existeix un servei que es diu SEAP, que és aquests professionals que ens donen orientació i recolzament per tots aquests casos de maltractament que es detecten que existeix un no bon tracte a la gent gran o persones amb dependència i ens assessoren i ens orienten per com podem enfocar de la millor manera, perquè al final cada cas és diferent. Cada cas té unes casuístiques, no?, particulars, i s'ha de veure la millor manera d'atendre'l i de plantejar-lo, no? Sempre intentant buscar la millor manera de que aquesta persona pugui estar atesa si surt de la llar o si es queda a la llar, pues, amb qui o de quina manera es pot garantir la seva integritat i la seva seguretat.
5: Així mateix, pel que fa al personal de serveis socials de l'Ajuntament, ens confirmen que es manté la formació contínua en diferents àmbits per adaptar-se així a les noves realitats socials i als recursos disponibles. En el cas de l'atenció a les persones grans, aquesta actualització constant és clau per saber com actuar de la manera més adequada i oferir un bon servei a la ciutadania.
1: Ha estat notícia aquest dimecres.
5: La música tornarà a omplir els carrers de Castelldefels amb motiu del Dia de la Mundial de la Música, una jornada que convida músics de tots els estils i nivells a compartir el seu art amb el públic de manera gratuïta i oberta. Enguany, la ciutat celebra la seva 7a edició, una iniciativa organitzada per la Comissió de Festes de Música amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. L'objectiu així és apropar les entitats musicals, els grups i artistes, els veïns i veïnes, tot promovent el talent de la ciutat i fomentant la convivència a través de la música. La cita és diumenge 21 de juny amb més de 300 músics que ens oferiran 65 propostes musicals i que ocuparan un total de 14 punts de la ciutat entre actuacions fixes i cercaviles. Un rècord en aquesta festa de la música al carrer, tal com el senyala el regidor de Cultura, el Cristian Undamal.
10: Un rècord històric. La veritat és que som molt agraïts de que la gent artística de Castelldefels s'adheri a aquestes iniciatives que formem part de l'Ajuntament i que un any més és un èxit, no? Ja van començar l'any passat que havien 36 propostes musicals, enguany ja són 58, o sigui, ja és una bogeria el que ens trobarem a la nostra ciutat, però en tots els estils musicals. I la veritat és que també estem molt agraïts a això, no? que tots els artistes vulguin sumar-se en aquesta iniciativa. Jo crec que es fa ciutat, fa comunitat, i la veritat és que podrem veure de tots els estils durant tot el dia, no només concerts fixes, sinó també cercaviles. Enguany també 4 entitats participen a fer cercaviles per tota la ciutat, com l'Armandal, l'Associació de Costaleros de Castelldefels, els Toneros o Entre Tambores, no? Que faran també dinamització en diferents punts de la nostra ciutat. I musicals, molt, sobretot jovent, que també és el que ens agrada molt, que participen en aquestes iniciatives. No? I és que hi ha moltes. La plaça Església, les festes de Can Roca enguany també. També, com a novetat, també tenim un espai al barri de Vistalera, just davant de l'edifici de l'Associació de Veïns. La plaça Joan 23, la platja... Bueno, hi ha un munt d'activitats que la veritat és que podrem gaudir.
5: Durant tota la jornada, els escenaris de la ciutat s'ompliran de ritmes i melodies, oferint una experiència cultural única i inclusiva per a tots els públics.
10: Totes les propostes musicals que s'adhereixen són molt variades i podem trobar del heavy metal, el rock, el pop, el reggae, l'urban. És que hi ha un munt, la veritat.
11: I gairebé totes aquestes propostes són artistes de Castelldefels.
10: Sí, exacte. Hi ha moltes propostes i gent que no coneixíem, que ens han escrit i volem participar. Jo tinc una banda també. Serà el primer cop que participa a la meva ciutat i donar-los aquesta oportunitat, la veritat és que nosaltres ens omple d'il·lusió.
5: Sense importar l'estil musical, l'edat o l'origen dels participants, la música esdevindrà el llenguatge comú que unirà a la ciutat en una gran festa al carrer. La festa musical vol ser una festa popular gratuïta que s'obre a tots els participants que vulguin participar, i aquest esdeveniment combina tots els gèneres musicals i es dirigeix a tota mena de públic amb l'objectiu de popularitzar la pràctica musical i també que tots els joves i adults de totes les condicions socials s'hi familiaritzin a través de diferents expressions musicals. L'aire lliure es converteix així en el seu camp d'acció, als carrers, també les places, els parcs i els jardins. Els músics s'ofereixen a tocar gratuïtament i el públic pot accedir lliurement a totes les actuacions.
12: ¿No tienes plan para este 21 de junio? No te preocupes, que yo te propongo uno. Te espero el domingo 21 de junio en Castelldefels, que se celebra la Festa de la Música al Carrer. Eso quiere decir que en diferentes puntos de la ciudad habrán un montón de artistas ofreciendo música maravillosa, 100% en directo y además todo gratis. Personalmente, yo te espero en la Plaza de la Iglesia a las 21:45 para realizar un concierto con mi banda completa. Yo soy Annie Red y voy a estar con mi banda tocando a esa hora. Además, participarán otros artistas como Conchi Moreno, que estará interpretando uno de sus temas nuevos. Así que te lo vas a perder. Ven a disfrutar de la música en directo y apuesta por la cultura. Besitos.

0: L'objectiu és aprovar el missatge preventiu a la població més jove a través de l'esport, l'activitat lliure i també els espais de lleure. La cap de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, la doctora Yolanda Fortunyó, alerta dels perills de l'exposició solar sense protecció i de la importància d'adquirir bons hàbits des de la infància.
1: L'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys, els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben sabut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta, és el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no? Quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient.
0: Fortunyó també recorda que les previsions situen el càncer de pell com el segon més freqüent cap a l'any 2040, per davant del càncer de còlon i el de pulmó. Escoltem a la doctora Yolanda Fortunyó.
1: Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient al dia a dia, aquí a l'Hospital de Viladecans. A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat van diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge amb accés directe a quiròfan 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: Segons les dades facilitades per l'Hospital de Viladecans, prop del 80% dels tumors cutanis es podrien evitar prevenint les cremades i l'exposició intensa al sol, especialment durant els primers anys de vida. Per això, la doctora recomana, entre d'altres coses, fer servir la protecció solar.
1: Tothom, en general, el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any. No és només a l'estiu que ens hem de protegir. O el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs vostè ha estat treballant a la construcció. Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són evitar a partir del mes d'abril a octubre ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4 a preestiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protector solar.
0: Per la seva part, el president del Voleibum Castelldefels, el Jordi Serra, destaca la importància d'implicar el món de l'esport en aquesta tasca de conscienciació. Els ajuntaments de Castelldefels i Viladecans també participen en la campanya amb accions de difusió als seus municipis i amb l'organització de sessions formatives adreçades als professionals de lleure. L'objectiu és reforçar els coneixements en prevenció i fomentar conductes responsables davant del sol, especialment en aquells entorns on els infants i els joves passen més temps a l'aire lliure. L'Ajuntament de Castelldefels posarà en marxa aquest estiu un pla de xoc vinculat a les festes locals i als esdeveniments organitzats al municipi, amb l'objectiu de contribuir a fer d'aquests espais entorns més segurs i controlats. La iniciativa s'impulsa des de l'àrea de participació ciutadana i es planteja

0: planteja com una actuació específica per a les festes que se celebren a Castelldefels, segons explica la regidora de Participació Ciutadana, la Mariana Ortega.
1: Este año también, a través de una subvención, hemos optado por poner desde el área de participación lo que es el Pla de Xoc, que al final se trata de una actuación que hacemos en las fiestas de los, bueno, las fiestas que tenemos aquí en Castelldefels, que ahora en la época estival pues hay más de a lo mejor que en el resto del año, tanto las fiestas de barrio como los eventos organizados por el ayuntamiento.
0: En concret, el Pla de Xoc preveu la instal·lació d'una carpa informativa en aquestes celebracions, atesa per persones joves i formades per desenvolupar aquesta tasca preventiva i d'acompanyament. A la carpa, els professionals informaran sobre els riscos associats al consum de l'alcohol i altres substàncies. Ho escoltem en paraules de la regidora.
1: Evidentment, serà un espai segur per a tot el món. El consumo de alcohol y de otras sustancias, pues nosotros bueno, es la carpa, el Plan de Xoc, ¿no? Los profesionales explican y ponen muy claramente lo que implica, es decir, los problemas que puedes tener, las consecuencias que puedes tener, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y después, pues están también vigilantes, ¿no?, de que la fiesta se vaya desarrollando dentro de los límites normales.
0: Es busca així que la festa es desenvolupi dins un marc segur per a tothom. Aquests equips estaran pendents del desenvolupament de la celebració d'aquestes festes per contribuir al manteniment dins d'uns límits normals i afavorir un ambient segur i responsable.
2: Ha estat notícia aquest dijous.
0: El programa Fem Esport als Barris s'ha convertit en una proposta pionera i d'accés universal a Castelldefels per fomentar l'activitat física entre la població adulta. Escoltem a la tècnica d'esports, l'Helena Bermejo.
3: És un programa pioner i que vam començar l'any passat amb moltes expectatives, però que veritablement les expectatives han superat la realitat final. Estem molt contents i molt contentes de quina ha estat la rebuda, la participació. Ens hem trobat en moltes dones, sobretot, perquè una de les dades que volia compartir és que més del 90% de les participants són dones, que és un programa que està pensat també en clau de gènere per facilitar aquesta conciliació. I la veritat és que ens acomiadem amb moltes ganes de continuar innovant, en continuar creixent cada la temporada que ve.
0: Aquesta iniciativa completament gratuïta és la primera de les seves característiques al municipi i que vol oferir a la ciutadania una alternativa per mantenir una vida activa i saludable. En aquesta segona temporada, l'activitat s'ha consolidat amb una alta participació i una presència molt majoritària de dones, un fet que posa de manifest la bona acollida i la necessitat d'aquest tipus de propostes en el nostre entorn. Escoltem-ho en paraules de la tècnica d'esports.
3: Quan ens vam començar a plantejar de quina manera podíem promoure, no?, aquest accés universal a la pràctica de l'activitat física i, per tant, incidir sobre la salut de la nostra comunitat, del nostre municipi, de Castelldefels, era un dels objectius, no?, aquesta mirada interseccional, que tant se diu, no?, aquesta mirada transversal per poder arribar a tota la població, però també per facilitar a aquelles persones que tenen més hàndicaps, més inconvenients, per poder conciliar, doncs, per diferents motius, ja sigui raó de sexe, de gènere, d'origen, de capacitat econòmica, ja sigui pel que sigui, doncs poder arribar-hi, no? I aleshores aquest és el punt més dolç de fora banda del volum, que és molt important, aquestes 2.500 participacions en les activitats, el fet de poder haver arribat a aquell públic al que ens dirigíem inicialment. I per nosaltres això doncs és molt, molt positiu.
0: Aquesta tarda se celebra l'acte de cloenda d'aquesta segona temporada a la plaça de l'Església, que servirà per acomiadar-se fins a la tornada de les vacances d'estiu. Les activitats es reprendran el pròxim 1 d'octubre.
3: Aquesta tarda doncs, fem aquesta cloenda a la plaça de l'Església a les 5:30 i esperem que s'hi puguin sumar totes les persones possibles. Repartirem samarretes també a modo de festa del programa per vestir tot a Castelldefels de verd. valorem l'any que ve potser allargar una miqueta més el programa, que també tenim moltes peticions d'aquell juliol, escolta, encara volem continuar gaudint dels espais, ja veurem com ho plantegem.
0: El programa s'ha incorporat al programa de prescripció social promogut per l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, una mostra del seu impacte positiu i de la seva rellevància social. A més, aquesta temporada que finalitza s'ha incorporat a una nova proposta dins del programa, el cicle de tallers per dones de més de 45 anys que reconnecta amb el cos d'un mateix. Una iniciativa adreçada a acompanyar les dones en una etapa vital clau com són la perimenopausa i la menopausa. Escoltem-ho amb paraules de la tècnica d'esports.
3: Aquest cicle de tallers vam sortir arrel d'una jornada que vam fer al voltant del Dia Mundial per la Salut Femenina, i vam recollir molta demanda, moltes aportacions per part de les usuàries participants de la falta, la manca d'espais per compartir, per connectar amb dones en la igualtat de la situació, no? En aquest moment vital que la salut doncs, et requereix d'altres cures, que et requereix d'un coneixement per poder-ho fer, per poder-te cuidar, per poder-te mantenir, per preparar aquesta nova etapa, no? Perquè és un antes i un després, és una transició també que cadascuna de les dones viu diferent, que hi ha diferents situacions. I, ostres, a partir d'aquí vam començar a pensar, vam contactar amb Míriam de Fitretour, que és una gran aliada, una gran professional, i juntament amb ella vam fer aquest cicle de tallers, que han estat un total d'11, un per mes.
0: Aquests tallers s'han dut a terme entre els mesos de setembre i juliol de temàtiques diverses relacionades amb la salut, el benestar físic i emocional, els canvis hormonals, l'activitat física i també els hàbits saludables. L'acollida ha estat excel·lent amb totes les sessions completant les places disponibles i obtenint una valoració molt positiva per part de les persones que hi han participat. Més de 350 dones s'han beneficiat d'aquesta proposta durant el primer any d'implementació, un èxit que ens encoratja a afrontar la propera temporada amb il·lusió, consolidant el cicle i incorporant novetats i nous continguts, segons assenyalen des de l'àrea d'esports. Una altra novetat important és la posada en marxa al juliol d'una oferta especial d'activitats adreçades a la joventut sota el nom Activitat Funcional. Ens ho explica la tècnica d'esports, l'Helena Bermejo.
3: Aquest programa està destinat en una part, no?, a l'edat adulta, i tenim també doncs, aquest sector de població, no?, aquests joves, aquestes joves, que també els agrada moure's i que també necessiten alternatives que estiguin ajustades a les seves necessitats. I d'aquí que surt aquesta activitat del Fem Esport Jove, que està més encaminada a activitats funcionals, més crossfiteres, més amb materials tipus kettlebells, sacs, gomes, en un entorn doncs, que ara l'estiu ve molt de gust, no? La platja, l'ambient aquest d'estiuet, i ho farem de la mà de l'Emory, que és un monitor molt potent que tenim aquí al Fem Can Roca, que s'hi diu molt amb l'activitat i que esperem que tinguem també doncs, una gran rebuda i ojalà se'ns giri feina i puguem incorporar aquesta activitat al programa cara a la temporada vinent.
0: Les activitats estan adreçades a joves de 16 a 25 anys i es faran els dimecres i divendres a la platja, concretament al Passeig Marítim 159, molt a prop de la zona de kitesurf de platja Castelldefels. Les activitats que conformen aquest programa són totalment gratuïtes. És necessària, però, la seva reserva prèvia de la plaça a través de la web d'entrapolis.com. Castelldefels es tornarà a omplir del 25 al 28 de juny d'il·lusionisme i prestidigitació de primer nivell en la tercera edició del Festival Internacional Castelldefels Màgica, després de l'èxit dels dos anys anteriors. Escoltem a l'Anaí Trèbol, directora artística del Festival de Màgia.
4: Hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants, tenim des de la gala internacional, que tenim el Hunter un altre cop, que és que com ja el tenim com a mitja adoptat, que ens va costar molt perquè tiré, perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags. I es van tots cap allà, i el Hunter ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junke. Ah. Que això és meravellós. Jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al Formiguer. És l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer, que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar la emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer firar i tal? Pues aquest era el Junke i el tenim de gala inaugural.
0: Durant 4 dies, la nostra ciutat es torna a transformar en un escenari ple de fantasia, emoció i moments inolvidables que faran volar la imaginació de grans i petits. I diumenge 28 de juny, la plaça de les Palmeres acollirà la gala de cloenda del festival.
4: Tenim de clausura el Maglari, que aquest el coneixem
5: tots. Bueno, Maglari, impressionant.
4: El Maglari és Catalunya, és màgia, és referent. No només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim l'Anna Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Rayback, tenim el Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim a la Maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot, a la plaça que hi ha de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa.
0: I també hi ha programats tallers de màgia que es faran a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Escoltem a l'Anaí Trèbol, la directora artística del Festival de Màgia.
4: Uf, és que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres. I tenim els tallers, que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida, que els mireu i us apunteu als tallers de màgia, perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte, jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
0: Tot i que la gran majoria dels espectacles són gratuïts, n'hi ha que requereixen entrada o invitació prèvia. És el cas, per exemple, dels tallers, però també de les propostes com la Gran Gala Internacional o el sopar màgic amb les estrelles. La venda d'entrades i la reserva de places ja està oberta a través de la web d'entrapolis.com. A més d'això, diverses guinguetes i restaurants de la platja acolliran entre dijous 25 i diumenge 28 de juny espectacles de màgia que animaran a les persones assistents. Tot plegat és una iniciativa de l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració de l'Escola de Màgia 3 de Trèvol, que omplirà durant 4 dies els llocs més emblemàtics de la ciutat amb actuacions de conegudes figures del món de l'il·lusionisme.
2: Ha estat notícia aquest divendres.
0: Les obres de la construcció del tercer centre de salut de Castelldefels, l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta, ha encarat la recta final i la Generalitat ha anunciat que podria entrar en servei a la tardor. Escoltem el doctor Ramon Morera, coordinador dels ambulatoris de la ciutat, que ens parla sobre la posada en marxa del centre de salut.
6: El Muntanyeta ja està acabat. Ara tenim que procedir a l'equipament entre el Servei Català de la Salut, que és la conselleria, i el CASAP. El CASAP és un consorci entre l'Ajuntament i l'ICS que gestiona Can Bou, gestiona el CUAP i gestionarà el Camp Muntanyeta. És un consorci 100% públic i part de l'equipament el fem des d'aquest consorci. La nostra intenció és, si abans d'arribar l'estiu, que pugui estar equipat i si queda alguna cosa que arribi al setembre i a l'1 d'octubre posar-la en marxa.
0: El nou equipament reforçarà els serveis d'atenció primària, de pediatria, de salut mental d'adults, de salut mental infantojuvenil i el servei de rehabilitació i fisioteràpia, en disposar de més espais i nous serveis. Permetrà redistribuir l'activitat assistencial, ampliar la capacitat organitzativa dels serveis i donar resposta al creixement demogràfic. Escoltem el doctor Ramon Morera.
6: En primer lloc, ho notaran tots els ciutadans de la ciutat, el benefici. En primer lloc, perquè Can Bou i Muntanyeta es veuran descongestionats, que ara són dos equipaments dels que tenen més persones de tota Catalunya. Per tant, tots els ciutadans notaran el seu CAP més descongestionat. A més, incrementarem el nombre de professionals de tot tipus. Incrementarem administratius, incrementarem TECAIs, auxiliars, incrementarem treballadors socials, incrementarem amb psicòlegs, incrementarem amb infermeres, incrementarem amb metges de família, incrementarem amb pediatres. Per tant, tindrem més professionals sanitaris de la ciutat per atendre la nostra població i tindrem més espais. Per exemple, rehabilitació, que és un dels serveis més congestionats de la ciutat i que hi ha llargues llistes d'espera. Ara tenim 200 metres quadrats per atendre la població de Gavà i Castelldefels. Podríem dir que a Castelldefels hi toquen 100 metres quadrats de rehabilitació. En el nou equipament en tindrem 450 només pels ciutadans de Castelldefels. Per tant, multiplicarem per 4 la capacitat en metres quadrats a l'espai de rehabilitació, que falta ens fa. Però també tindrem més espais per atendre adults, per atendre la salut mental infantil i la salut mental d'adults, etc etc. Per tant, l'equipament es punjarà als serveis actuals, donant més espais i més professionals, i això té que repercutir directament en una millor atenció.
0: Un dels aspectes destacats del centre de salut serà l'atenció pediàtrica centralitzada. Escoltem el doctor Ramon Morera.
6: Fem un centre pediàtric, una clínica pediàtrica a Muntanyeta, on sí que és veritat que concentrem tota l'atenció pediàtrica, però augmentarem el nombre de professionals, especialment de pediatra, i sobretot, per primera vegada, tindrem especialitats pediàtriques. Per tant, els nens que tinguin algun problema cardiològic, pneumològic, d'al·lèrgies, que abans tenien que ser ateses a l'hospital, o una pèrdua d'audició o el que sigui, aquesta nova clínica pediàtrica, aquest centre de salut infantil que tindrem a Muntanyeta, podrem fer més proves de les que podíem fer ara els nens i, a més, tenir-los una atenció especialitzada si la necessiten, a part del dia a dia, de l'infermera del nen i del pediatre del nen, que el fet de poder augmentar la plantilla, doncs, també donarem millor servei.
0: L'ABS de la Muntanyeta serà gestionat pel Consorci Castelldefels Agents de Salut, el CASAP, el mateix instrument que gestiona l'equip d'atenció primària de Can Bou des de fa anys. La posada en marxa de la nova ABS de la Muntanyeta suposarà també una nova etapa de coordinació professional per garantir un funcionament eficient i una atenció de qualitat a tota la ciutadania. Escoltem el doctor Ramon Morera.
6: Primer és que els professionals, que és el que estem treballant, es coneguin i treballin projectes compartits. Can Bou treballava els seus projectes, Castell els seus, i tenim que aconseguir que els dos equips treballin els projectes conjuntament. I han començat, per exemple, amb activitats de formació que abans cada un feia la seva, que les més estratègiques, per exemple, ara hem estat fent formació en otorrino, sigui comú als dos equips. Per tant, si a l'hospital o els nostres professionals de referència ens tenen que formar a otorrino, ho facin els dos equips per igual. I aquesta serà una línia de treball, fent formació als dos equips per igual. I una de les potes també molt important que estem treballant és treballar plegats amb l'Ajuntament. L'Ajuntament pot aportar molt amb salut, no? Perquè la salut no és únicament l'atenció mèdica o el medicament, la salut és molt més. És l'atenció que et dona l'infermera o les activitats que pot desplegar l'Ajuntament. Per tant, també estem treballant molt intensament amb l'Ajuntament, que té moltes ganes de fer coses amb salut, perquè tots junts puguem arribar més enllà.
0: Tot i la valoració positiva de la seva obertura, l'Ajuntament demana que la creació de l'ABS de la Muntanyeta no sigui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia efectiva de millora del sistema públic d'atenció primària. Per això l'Ajuntament ha demanat més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i més drets per tota la ciutadania. A més, des de l'Ajuntament es reitera que la ciutat necessita tenir assistència hospitalària i és per això que ha formulat un conjunt d'aportacions al projecte anunciat per la Generalitat.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a radiocastelldefels.org.
1: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: A Radio Castelldefels. Us hi esperem.
4: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
5: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
6: Todos los viernes a las 10 de la noche.
7: Radio Castelldefels. Són les 9. Radio
8: Castelldefels. En punt les 9.
9: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
10: Mamà, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Indianàpolis.

0: Whoa, whoa, whoa, whoa, Rap Cosmics, it's good night everybody, we're back fellas, com estem aquesta nit, família soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades. Esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic. Espero que estigueu ready per una nova dosis de la cara B des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. I si per si algú és nou i ha arribat aquí per error, de rebot, com un robot o com a bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc. Bona teca i xitxota de la bona, no doubt about it, fellas. I bé, com sempre m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, així com el jazz, el funk, el soul, Latin soul, blues, bossa nova, electro i reggae selection, entre tantíssimes influències possibles, tantes com problemes a la societat. Bé, sense més dilació, dilatació i distorsió, anem a presentar-nos com cada nit. Anem per la galàxia en un UFO. A la velocitat de la llum per l'espai sideral, a.k.a. Cosmos Musical, i a la cabina del control tècnic del nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim ni més ni menys el nostre gerent de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molts de flow, amb tots nosaltres, Sebas.
1: Molt bona nit.
0: Molt bona nit, Sebas. Com estàs?
1: Tot bé, tot correcte.
0: Tot correcte, eh? Estem tenint robotitzat. I atenció, a veure, que s'aixeca aquí el taló. Tenim aquí, molt bé, la canya, eh? M'agrada, portem... Va a conjunt, atenció, amb les franges de mariner. Avui, és que no sé si em podrà respondre. Com és que estàs tan moreno? Què has fet? O sigui, sembla...
1: Potser.
0: Sembla més llatí que mai, eh? O sigui,
1: sí.
0: Uruguaies, però el tio està negre.
1: O sigui, sí.
0: M'agrada, eh? On has anat? Quina platja? Pots estar moreno, que ho vine tan bé, eh? Hòstia, que pot ser. Estàs... Avui, bueno, després faré una foto dels Sebas i comencem aquest fotoreportatge. A veure, jo avui no porto mitjons, però també és bona, eh? Crec que és... avui anem amb el flow per fer aquella imatge, per sortir tots dos. A més, tenim fotògraf aquí oficial i avui sortirà i aquesta es publicarà. Ella ha de sortir. Si et ve de gust, clar, això, però ho farem i aquí formarem a la,
1: sí,
0: l'oficialitat d'aquest outfit d'estiu i podreu comprovar el nostre Instagram, que és aquest flow, no? Aquest flow del que estem parlant i, sobretot, el control, que sobretot és importantíssim per anar sobrevolant, no? Per la qual cosa, doncs, ho podreu comprovar. I, com sempre, doncs... Ja, m'agrada. Ronaldinho Gaúcho, eh? O Bruxo, eh? Que, bueno, no comentarem ara futbol tampoc, però van començar així com... Bueno, 0-0. Bueno, està bé. Ja vindran més coses, no? Doncs molt bé. Doncs, i, bueno, sense oblidar-nos, doncs aquí, un abraçal de Koala, el Kiro i el J. MacGyver. Aquestes dos llegendes, m'he dit, dos dinosaures de la casa, les quals, doncs, sempre ens agrada... Felicitar, no? Saluda des d'aquí, una forta abraçada. I aquí un present, Daniel Eikiei, no m'ha dit cal que m'hi seleccionant i presentant la selecció musical, perquè entreu amb bon peu al cap de setmana i les orelletes ben netes, així que let's go! Molt bé, doncs ara sí, preparem el nitro del nostre UFO, d'última generació, preparem un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint en els vostres tímpans. Arrenquem amb un altre programa sideral, Eikiei Cosmos Musical.
2: Segueix-nos a Instagram, la cara B Roots.
0: Aquí a la cara B Roots podeu trobar, doncs, aquest fit que comencem així més diferent. A veure, tenim les portades, portava una cosa que, bueno, al final veu escoltar el programa i podeu escoltar tantíssimes vegades, però, i la fem una mica més divertit, un altre caire més veient aquí els que venim i els que estem, per la qual, doncs, i també podeu trobar el link del nostre podcast, que és
3: radiocastelldefels.org.
0: Doncs molt bé, aquí podcast on podeu trobar els programes a la carta, n'hi ha moltíssims, n'hi ha molt bons, dels quals, doncs, bé, cada un dels programes aporta alguna cosa des del matí fins a l'última hora, 24/7/365, vull dir, aquí el Sebas ho pot comprovar, qui ell, tant aquí,
1: sí.
0: Sí o no, esteu aquí mano a mano comprovant que tot estigui bé i sonar, doncs podeu escoltar-nos cada vegada que vulgueu a través d'aquest podcast tant aquests programes com moltíssims altres, de tots de qualitat, que Castelldefels està posant a un nivell molt alt, que es preparin les altres emissores perquè venim forts, com un, sinó una pisonadora, perquè aquí hi ha molta quality, així que us animo a que escolteu la ràdio, que ho compartiu, que mogueu el missatge, perquè la feina que es fa aquí es fa amb molt d'amor i la veritat és que aquests professionals doncs, mereixen també doncs, aquest tipus d'audiència que és Castelldefels, que és el seu propi, la pròpia ciutat, i que millor rebre doncs, aquest feedback, no? Per la qual cosa doncs, us animem doncs, a això, que escolteu qualsevol lloc, des dels telèfons, doncs, esteu fent el que sigui a la platja, podeu posar tantíssims programes que hi ha de tants gèneres. Per la qual cosa, doncs bé, doncs això. Aquí, avui toquem un tema amb aquesta transmissió número 1, veníem de l'anterior, que era la transmissió 0, doncs aquí venim i l'univers et recorda a tu. Bloc 1. Molt bé, doncs aquest bloc 1 entrem amb Andròmeda, aquesta Andròmeda, aquesta constel·lació, aquí, aquella galàxia que hi ha lluniana, no? A la qual, doncs, per què no estem connectats en certa forma i podríem començar a cridar l'atenció. Aquella zona arriben a qualsevol lloc. Això que fem aquí es propaga, no sabem si arriba distorsionat o no, però segurament aquestes ondes s'està escoltant a algun lloc, Sebas. Potser no ara, potser en un futur, un moment present, que és el temps relatiu, no?
1: Pot ser.
0: Pot ser, veritat. Doncs anem a començar amb un The Prodigy, amb el seu temazo de Firestarter.

0: i de Fire Starter.
1: Quin sent el foc? Quin foc parlem? El foc de la vida, no? Al final, The Prodigy, amb aquest Fire Starter, de l'àlbum de The Fat of Land, del 1997, al qual obrim el portal amb una explosió d'energia. The Prodigy va portar l'actitud del punk a l'electrònica i va demostrar que les màquines també podien sonar rebels. Firestarter és una d'aquelles peces que semblen arribar des d'una dimensió on el volum és una forma de vida i, bàsicament, el cafè de moltes persones que està fet d'aquesta cançó, eh? I per això, jo m'aixeu al matí, em poso ja amb un cafè, surto volant, eh? Doncs aquí, The Prodigy, porta aquest to diferent, que igual ho diràs, no és rap, no, però porta un moviment, porta un missatge al qual, doncs, darrere, sobretot aquest artista de Prodigy, va ser un transgressor al qual ha marcat moltes generacions i, sens dubte, doncs, també a moltes del hip-hop, no? I ara, doncs, anem amb un tema, podríem classificar de les arrels, del qual qualsevol tipus de cançó que contingui, no dir, certs melodies, certs ritmes, es pot samplejar i el hip-hop ho acaba absorbint. És igual de quin gènere, si pot ser blues, és igual, el jazz, no? Òbviament, però també hi ha altre del country, no? Per exemple, o un tipus més de rockabilly surf, també des del rock podríem trobar. I aquí posem un exemple que seria el tema de Dick Dale and His Stones amb el seu tema de Missy Low.

0: Esteu escoltant La Cara B.
1: Estem aquí, no? Flipant una mica, amb això. Doncs molt bé, Dick Dale and His Stones, amb aquest Missy Lou, aquest està extret de l'onda Surfer's Choice del 1962, abans del hip-hop, abans del big beat i abans de moltes coses, ja existien cançons capaces de travessar dècades. Missy Lou té arrels mediterrànies, orientals i populars, una melodia que ha viatjat pel món com si fos una antiga senyal transmesa entre civilitzacions. Convida a surfejar, no? És trepidant, no? És com si aquest, aquest circ a sobre de l'aigua i això està com cau, i la onada, no? És brutal, I també, òbviament, reconeixer-ho també pels temes o per la pel·lícula de Tarantino i per un tema també de Black Eyed Peas que van agafar doncs, aquest sample, no? Igual, doncs aquí es demostra doncs, aquesta, l'hora de samplejar, la selecció és buscada, no? I quina identitat li dones a aquella cançó utilitzant el sample d'una altra cançó, com en aquest cas Dick Dale and His Deltones, Si la fa servir Tarantino també és per alguna cosa, no? És perfecte, 1962, Quina música més elaborada, avui ja la cosa va per una altra banda, però encara segueix utilitzant i escoltant aquestes cançons, no? Doncs molt bé, anem ara amb un tema de... Saltem, no? Ara entrem amb un tema una mica més... més underground, més del que és la ciutat fosca, i ara pues sí que parlem de All Dirty Buzzer amb el seu temazo de Brooklyn Zoo.
2: Shit. I bust that nigga ass right now. Ain't no none of them niggas can't fuck. What? Nigga, you could never fuck me, my nigga. I'll fuck you up right now. What? Fuck, bust your motherfucking ass, boy. Ain't no motherfucking joke. Know who you talking to? Old Dirty Bastard. What's that? I'll fuck you up right now. Yeah, what?
3: That nigga dirty.

0: you lack. You wanna react? Bring it on back. Same with you, when you stepped up to the old dirty bastard. Brooklyn Zoo.
1: Zoo, old dirty bastard, quin clàssic. Brooklyn Zoo, quin tema, quina novetat, quin... Va, sonarà superfresc. I més aquesta personeta que té Old Dirty Bastard tan extravagant, no? Mia, no? I això està extra d'àlbum de Return to the 36 Chamber and the Dirty Version, seria, eh? Tot inclòs, eh? Totes les paraules malsonants que no van... que va dir, doncs allà està, no? Aquí queda la prova, no? Brutal, eh? Old Dirty Bastard. I això és del 1995. I possiblement si existís un planeta on el caos fos art, Old Dirty Bastard en seria el governador, sens dubte, imprevisible, salvatge i únic. Aquest Brooklyn Zoo és la prova que la personalitat pot ser tan poderosa com la tècnica. Doncs molt bé, ara passarem també a una altra tècnica. La tècnica de fer temazos, no? I això ho tenen molt per la mà Black Moon amb el seu temazo de How Many MCs.

0: la cara B.
1: Molt aquí, Black Moon, aquesta lluna negra, seria com una lluna nova, no?, que no es veu. Eh? How Many MCs, aquesta, aquest superàlbum extret d'Enter the Stage, del 1993, que és una de les joies del boom-bap de dels 90, no? Black Moon representa una època on el hip-hop sonava cru, directe i sense filtre, en el sentit de que ells no tenien ningú tipus de pudor i no els hi feia nosa dir qualsevol cosa, a la qual doncs, després podia classificar com algú, no? Explicit content, no? És igual, aquí la força no ve dels efectes, ve del micro i del missatge, eh? Això sempre. I Black Moon ha representat sobretot el tema de les instrumentals molt, molt, molt enganxoses, eh? Com aquest Carmel, ara que s'aproparà aquest agost, aquest asfalt calent, es desfarà a terra, eh? Gelats, eh? Quants gelats, com ens agrada el gelat, eh? Seva serà...
2: Nice!
1: Piscineta... Bueno, tu, Moreno, ja sí. Estàs, eh? Ja et veig... Treballa tota l'estiu. Bueno, no passa, aquí estaré. Pues aquí estaré, jo et faré companyia. Aquí estem fresquets, eh? I la veritat que ens ho passarem bé, eh? Portem aquí festa xerinola, eh? Què diu el públic? A veure, què diu el públic? Què dice Barullo, Barullo? Pues aquí tots, aquí estarem tots, eh? Tenim el passe VIP per tot l'estiu. Això no us cap dubte, eh? No, estarem sobrevolant per això. Doncs molt rebé. Anem a continuar amb un tema de Blasae, Blasae, amb el seu Danger.
3: Oh my God.

0: Oh my god. Oh my god. Estem parlant aquí Blazy Blazy amb aquest Danger. Està extret d'àlbum de Bla Bla Bla de 1996, el qual els 90 tenien una sonoritat especial. Baixos pesants, bateries seques i actitud de carrer, així com caminar una mica de costat, que posa una mica coll, amb els pantalons, com ara diuen, de cani, no sé si de cani, jo crec que ja valia de Cali, de Califòrnia, ja fa uns anys, aquesta moda de no portar samarreta, els calçotets és una part també important, ben xulos també, de quadros, escuseja com sigui, i els pantalons baixats ben amples, ben amplots, i allà aguantats amb aquesta forma de caminar, aquest estil tan peculiar que tenia el rap en aquella època, no? Tot bé també una mica de les presons, d'aquella estètica més ampla, de roba més ampla, de... bueno, tot va derivant d'una cosa a una altra, però es crea una estètica i acaba sent una influència, no? Després cada cosa es va com independitzant, anem a dir, no? Però aquí, en els 90, doncs, portava aquesta identitat, no? I sobretot, Danger és una d'aquelles peces que entraven en una jam i feien moure el cap i fins i tot els mobles, segurament. No, ja podeu riure, ja. Sí, veia que l'última... A veure, tu eres riure, senyora? L'última, eh? Però doncs anem amb allò que tant ens agrada aquí en Sebas Cremera. Si un present aquí teniu aquí en el Màdic, que és la nostra secció d'avui. Clàssic. Doncs molt bé, aquí el clàssic. Portem un hola niño, sinó portem un tema que la veritat és el clàssic. Per què és el clàssic? Perquè és d'Artifacts amb el seu temazo de Wrong Side of the Tracks.
1: Oh my god. When the east is... Yo, bust your can, I got a fat ass.

0: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Artifacts, amb aquest Wrong Side of the Tracks, està aquí extret de la banda Between a Rock and a Hard Place, del 94, al qual una oda a la cultura del graffiti, als murs, als trens i les parets també. Expliquen històries, de vegades una llauna d'esprai és tan poderosa com una empremta, sobretot algú que es mou d'aquí a allà, algú que porta el missatge, el va movent a través de ser un moviment i deixar-lo imprès a tants jocs fins que es fa popular, no? Fins que tothom ja el coneix i ja es torna un mite, no? Doncs aquí tantíssims artistes com Cope 2 i tantíssims altres artistes que han estat a, doncs això, no? Posats a pintar metros i donant voltes i deixar la seva impremta, el seu missatge, no? I tantíssims altres que també han perdut la vida fent això. O sigui, és qualsevol cosa, no? És una tonteria, no? El tercer rail, que es diu, no? Que no pots tocar, que et quedes electrocutat, ja. I ara anem, volia portar també aquesta contra d'un altre tema d'Artifacts. Escolta'm, un grup que representa molt, molt bé el que seria, doncs, aquesta Andròmeda, aquesta gent que ve, aquesta galàxia que ve de més enllà i ningú és capaç d'igualar la qualitat que deixen impremta fa anys enrere. Anem amb un tema d'Artifacts també, amb Come On With The Get Down.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Oh, i tant, Rebé, doncs molt bé d'aquí, d'Artifact, Come On With The Get Down, està accedint a l'àlbum de That's Them, del 1999, al qual, doncs, aquí, amb aquest groove més pur, sense dubte, d'aquelles peces que funcionen com un motor ben ajustat, no necessiten explicacions, només donar-li el play, i de fet aquí surten dos samples, no? Un SFDK treu per un costat el sample d'aquestes trompetes i després també tenim a Juan Innaca per un altre costat traient també aquesta col·laboració amb SFDK i tantíssims altres grups on han samplejat aquestes trompetetes tan clàssiques d'Artifacts. Doncs molt bé, ara continuem amb el següent bloc.
2: Bloc 2.
1: Oh, doncs aquí amb aquest bloc 2, des de les Plèiades, anirem amb un tema, em sembla, d'un grup que és fictici, però no ho és fictici. Estava muntat per poder representar la banda sonora de certes pel·lícules de Spike Lee. I, la veritat, doncs, venia molt de gust per-lo. Ja el vaig posar fa temps, però ja tocava un altre cop, eh? Un tema de Crooklyn Dodgers, el seu temazo de Crooklyn.
3: My name is Mike Tyson. I'm from Brooklyn, New York. I'm representing Brownsville.
4: Hi, I'm Michael Jordan. I was born in Brooklyn.
5: Here comes the pitch, and it comes in wide. And the count now is 1-1 to Jackie Robinson. Billy Martin,
6: Brooklyn, better known as Brooklyn.
7: Never take the shorts, because Brooklyn's the borough.

Way back in the days, I remember way back coming back. Aquí está aquest tema de Crooklyn Dodgers, amb aquest tema de Crooklyn, que és aquesta banda sonora de Crooklyn, entre Crooklyn, clink, clink, clink, clink, clink, clink, clink, clink, monedes, no? 1994, doncs, quan diversos MCs uneixen forces, passa alguna cosa especial, no? Aquí aquest Crooklyn és memòria col·lectiva, barri identitat. Eh? El cervell humà està dissenyat també doncs, per recordar històries i les cançons també ho són. I aquí, doncs, Buckshot, Master Ace i Ghostface i tots ells tots estan aquí rapejant amb Spike Lee, que eren els escollits, els elegits per poder formar part d'aquest grup que van crear per poder representar aquestes bandes sonores d'aquesta pel·lícula, concretament de Crooklyn, no? Molt llest, Spike Lee, la veritat, té pel·lis molt bones, us el recomano. Doncs molt bé, anem amb un tema de Dr. Dre amb Hitman, que es diu Actress.

0: Bé.
1: Bé i tan rebé, eh? Molt bé. Aquí Dr. Dre, amb aquest Hitman, amb aquest temazo que tenen, es diu Act Right, eh? Del àlbum 2001, portal del 1999, vale? És, a vegades les joies no arriben des de les grans indústries, arriben des de petites escenes, petits estudis i petits cercles d'apassionats. La cultura també evoluciona als marges i Dr. Dre, la veritat és que fa coses molt grans i les ha fet i ha sigut un dels productors que ha canviat l'escena, sens dubte. I dir que no és una mentida, perquè és ha sigut un dels artistes que, sens dubte, ha influenciat a tantíssims altres. Ha sigut qui ha potenciat Eminem en una escena pràcticament impossible per qualsevol altre mortal i va tenir cabuda. I mira on ha arribat i quants dòlars. Un so de gling-gling, algun soroll d'aquests que fan gling-gling-gling.

0: una notificació ens arriba i és que s'han forrat. S'han forrat. Correcte. No, bé, ja no és qüestió de forrar-se, sinó de fer bona música i tot al final doncs, porta tota llavor, porta la seva plantació. Només, mai millor dit de julivert, perquè aquí Dr. Dre també li agrada molt el julivert i bé, doncs, també està molt bé, no? El casco, ho sé. I a la portada surt aquí, el 2001, apareix aquesta fulla de julivert per fer una salsa verde, per exemple. No? Doncs molt bé, ara anem amb aquesta secció que tant ens agrada també.
1: L'infiltrat,
0: Caramel. Doncs aquí l'ha infiltrat, anem a un temazo, tu, no puc pas parar ni el presento, tira'l.

0: brutal. Estàvem aquí, la deixaríem fins al final aquesta i la tornem a posar, crec que seva, sí o no? Estàvem aquí tot flipant, bueno, increïble com sona.
1: Sí.
0: Brutal, eh? Alien and Farm, Smooth Criminal, eh? D'aquest àlbum d'Anthology 2001, el qual, doncs, una relectura d'un clàssic de Michael Jackson, Hi Mikey, que va acostar una nova generació a la cançó original. A la música com a la vida, reinterpretar també és crear.
2: L'infiltrat,
0: no? El grinja aquest. Digue, aquest és bo. Doncs bé, anem al següent bloc.
3: Bloc 3.
0: Aquí, bloc 3 és Gaia. Gaia, que és aquí on estem, eh? Aquí, aquest planeta, eh? Em pregunten, d'on ets? Jo, el planeta de la Pachamama. Estoy Perú, Bolívia. No. El planeta on viu tothom. La Pachamama, Gaia, és igual, aquest planeta. On vaig néixer? A Barcelona. Però està el mateix planeta que tothom, eh? Aquí, amb aquella, que fa aquesta anotació, eh? Aquest tip of the day, una mica. No recordar on estem, compartim el mateix planeta. Tot, venim del mateix, no hi ha diferència ninguna, eh? Menys superficial. Si algú la vol veure, és el seu problema. La qüestió no s'ha de tenir en compte. Doncs ara anem amb un tema de Bone Thugs-NMC's, amb el seu tema de Freestyler.

0: Esteu escoltant la cara B.
1: Molt bé, freestyle, eh? Com m'agrada a mi el freestyle, la freestyle ja, portar aquesta espontaneïtat realment, no? Sortir el que surt de dins d'una forma natural i expressar-la al moment, a la minut, com diuen a la cuina, aquesta expressió que diu com surti, no? Com surti tot preparat i segurament doncs, sortirà algú d'acord. I quan surt d'acord surt amb passió i surt amb alineació, el qual es produeix aquesta bellesa, no? Aquest freestyler que porta està extret de la bunda In Stereo del 1999, al qual si vas viure el canvi del mil·lenni segurament recordaràs aquesta peça. Freestyler va ser una porta d'entrada a una nova era digital. El futur sonava a breakbeats, vídeos musicals i ordinadors que encara feien soroll. I amb aquest videoclip que a mi m'apassionava de petit, recordo que sortia al controlar el temps, no? Amb un dispositiu que era endavant, enrere, play, pausa, no? Era brutal, no? Doncs aquí qual és una premonició de lo que en el futur doncs tindrem, no? Controlar el temps ja seria, bueno, un caos. Si podíem controlar el temps tot de la vegada, no sabré què passaria aquí. Hauríem d'estar en una realitat paral·lela a nosaltres sols allà fent aquest tipus de gestió, no? Controlar el temps. Bueno. Doncs ara acabarem també, ara ja arribem cap al final i anirem, acabarem amb aquest tema, un tema que és molt bo, que a mi em sembla que també porta molt a veure doncs, amb això que estàvem parlant d'aquesta era més digital, del que és la tecnologia, de tot allò que entra i els sons, i hi ha gent que s'avança a l'època i passa i allà es queda, però porta un tema que en el seu moment va sorprendre molt, i estic parlant de Mr. Oizo, amb el seu tema de Flat Beat, que està extret de l'àlbum d'Analog Worms Attack del 99 i té aquesta línia de baix, aquest ritme tan hipnòtic i un not groc que es va fer famós a mitja Europa i més enllà, eh? De vegades la simplicitat és la tecnologia més avançada. I així que, sens dubte, entrem a la nostra reflexió final.

0: doncs, amb aquesta reflexió final que bueno, estem ja acostumant a aquest oients a l'últim moment de la cara B Roots, de Ràdio Castelldefels, doncs, comentar doncs, que l'univers recorda, recorda a tu, si bé, com es deia, aquest programa es diu aquest programa, i doncs, cada cançó és una petita càpsula del temps. No? Algunes van néixer al 1962, altres al 1993, altres al 1999, però quan les escoltem avui, totes existeixen al mateix instant. Pot ser que la memòria no sigui només una cosa humana, pot ser que les cançons també recordin, i pot ser que cada vegada que prems play, l'univers torna a escoltar-se a si mateix. I pot ser que per això ens reunim al voltant d'un foc, al voltant d'un altaveu, al voltant d'una pantalla, al voltant d'una idea, no perquè necessitem respostes, sinó perquè necessitem ressonància. Algunes coses dins nostre reconeixen alguna cosa fora nostra. Una nota troba una altra nota, una ànima troba una altra ànima i un patró troba un altre patró. I durant un instant tot encaixa. Com si l'univers ens fes un petit guinyo, com si digués, sí, vas per aquí. Però el camí no és recte, com diuen Sebas, és correcte, però anem girant, no? Cap aquí i cap allà. No? No hi ha un estat, l'evolució no avança en una línia recta. No? Balla, s'equivoca, torna, muta, improvisa, com el freestyler, no? Com un solo de jazz tocat per estrelles embriagades. Les galàxies no són màquines perfectes, encara que què és la perfecció? Perquè si es pot manifestar, tot és perfecte. Tots són nivells, diferents estats, regulacions, no? Com una, si el Sebas ho sap molt bé, és com aquella taula aquella de mescles on tu equalitzes la vida i té els paràmetres fets, no? Llavors, la perfecció ja està donada, ja està feta. L'únic que hem d'apreciar la imperfecció de les coses i tot agafa un altre sentit. Les galàxies dins d'aquestes màquines, són experiments que es donen, no? Com a dir-ho, les espècies no són productes acabats, són esborranys, no? Les civilitzacions no són destinacions, són transicions. I nosaltres com el punt exacte on el misteri es torna conscient, el lloc on l'infinit s'atura un moment i es pregunta què sent o què se sent al ser. Què se sent al ser, no? I mentre busquem la resposta, pintem, escrivim, estimem, cantem, rapegem, construïm naus espacials, inventem déus, inventem ciències, inventem monstres, inventem miralls, perquè tot pot ser que la creativitat no sigui un luxe, pot ser que sigui una funció cosmològica, pot ser que l'art sigui el mecanisme que utilitza l'univers per imaginar futurs. I sí, és així. Cada dibuix és una hipòtesi, cada cançó és una equació emocional, cada poema és una porta, cada ritme és una clau. I cada ésser viu és una antena, sintonitzant possibilitats, perquè el futur pot ser que ja existeixi com una cançó encara no escoltada, com una freqüència que espera receptor, com una constel·lació invisible darrere del soroll. I qui sap, potser l'amor no és el final de la música, potser és només el canvi de pista, potser el silenci no és absència, potser és l'espai entre compassos, potser el cos cau, però la vibració continua. Com les ones d'una pedra llançada en un llac infinit, com el recorda, i com es recorda o el record d'una veu, com el perfum d'una idea, com el baix d'una cançó que encara ressona dins del pit de qui l'ha tocat i després de qui l'ha escoltat, molts després de que s'hagi acabat. I si algú, algun dia, ens trobem al final del temps, quan l'última estrella exhali el seu darrer alè, quan el cosmos estigui com una nota interminable, potser no hi trobarem un jutge, ni un tron, ni una resposta definitiva. Potser hi trobarem un escenari, un de molt gran, possiblement, més gran que les galàxies, més gran que el temps, més gran que el nom de totes les coses. I al centre, un micròfon obert, encara esperant, encara gravant, encara escoltant. I una veu antiga, més antiga que la llum, més antiga que l'espai, més antiga que el primer somni, preguntant suaument, all right, qui és el següent? Així que aquest boom-bap, boom-bap, això ha estat la cara B Roots. No us oblideu de sintonitzar la setmana que ve per més xitxota i teca de la bona des de la cara B de Ràdio Castelldefels. Moltíssimes gràcies, Sebas Cremier. Sempre un plaer.
1: Molt bona nit.
0: Així que good night, everybody. I love you, fellas. End of transmission. O potser no, només acaba de començar.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.
5: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.
2: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Whoa, Rap Cosmic, it's good night everybody. We're back, fellas. Com estem aquesta nit, família soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades. Esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic. Espero que estigueu ready per una nova dosi de la cara B des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. I si per si algú és nou i ha arribat aquí per error, de rebot, com un robot o com a bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc. Bona teca i xitxota de la bona, no doubt about it, fellas. I bé, com sempre m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, així com el jazz, el funk, el soul, latin soul, blues, bossa nova, electro i reggae selection, entre tantíssimes influències possibles, tantes com problemes a la societat. Bé, sense més dilació, dilatació i distorsió, anem a presentar-nos com cada nit. Anem per la galàxia en un UFO. A la velocitat de la llum per l'espai sideral, a.k.a. Cosmos Musical, i a la cabina del control tècnic del nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim ni més ni menys el nostre gener de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molts de flow, amb tots nosaltres, Sebas.
1: Molt bona nit.
0: Molt bona nit, Sebas. Com estàs?
1: Tot bé. Tot correcte.
0: Tot correcte. Estem tenint robotitzat. I atenció, a veure, que s'aixeca aquí el taló. Tenim aquí, molt bé, la canya, m'agrada. Portem... va a conjunt, atenció, amb les franges de mariner. Avui, és que no sé si em podràs respondre. Com és que estàs tan moreno? Què has fet? O sigui, sembla...
1: potser.
0: Sembla més llatí que mai. O sigui,
1: sí.
0: Uruguaies, però el tio està negre.
1: O sigui, sí.
0: M'agrada, eh? On has anat? Quina platja? Però estàs moreno, que ho vine tan bé, eh? Hòstia, què ho pot ser? Estàs... avui, bueno, faré una foto dels Sebas i comencem aquest fotoreportatge. A veure, jo avui no porto mitjons, però també és bona, eh? Crec que és, avui anem amb el flow per fer aquella imatge, per sortir tots dos. A més, tenim un fotògraf aquí oficial i avui sortirà, i aquesta es publicarà. Ella ha de sortir, si et ve de gust, clar, això, però ho farem i aquí formarem l'oficialitat d'aquest outfit d'estiu i podreu comprovar el nostre Instagram, que és aquest flow, no? Aquest flow del que estem parlant, i sobretot el control, que sobretot és importantíssim per anar sobrevolant, no? Per la qual cosa, doncs, ho podreu comprovar. I com sempre, doncs... ja, m'agrada. Ronaldinho Gaúcho, un bruixo, que Déu-n'hi-do, bueno, no comentarem ara futbol tampoc, però van començar així com, bueno, 0-0, bueno, està bé, ja vindran més coses, no? Doncs molt bé, doncs, i bueno, sense oblidar-nos, doncs aquí, un abraçal de Koala, el Kiro i el J. MacGyver, aquestes dos llegendes, vull dir, dos dinosaures de la casa, les quals doncs sempre ens agrada felicitar, saluda des d'aquí, una forta abraçada, i aquí un present, Daniel A.K.A. No m'ha dit que m'hi seleccionant i presentant la selecció musical, perquè entreu amb bon peu al cap de setmana i les orelletes ben netes, així que let's go. Molt bé, doncs ara sí, preparem el nitro del nostre UFO, d'última generació, preparem un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint en els vostres tímpans. Arrenquem amb un altre programa sideral, a.k.a. Cosmos Musical.
2: Segueix-nos a Instagram, la cara B Roots.
0: Aquí a la cara B Roots podeu trobar, doncs, aquest fit que començarem així més diferent. A veure, ens tenim les portades, portar una cosa que, bueno, al final veu escoltar el programa i podeu escoltar tantíssimes vegades, però sense... i la fem una mica més divertit, un altre caire més veient aquí els que venim i els que estem, per lo qual, doncs, i també podeu trobar el link del nostre podcast, que és
3: radiocastelldefels.org.
0: Doncs molt bé, aquí podcast on podeu trobar els programes a la carta, n'hi ha moltíssims, n'hi ha molt bons, dels quals, doncs, bé, cada un dels programes aporta algú des del matí fins a l'última hora, 24/7, 365. Vull dir, aquí el Sebas ho pot comprovar, qui ell... aquí,
1: sí!
0: Sí o no, esteu aquí mano a mano comprovant que tot estigui bé i sonar. Doncs podeu escoltar-nos cada vegada que vulgueu a través d'aquest podcast, tant aquests programes com moltíssims altres, que tots de qualitat, Castelldefels està posant a un nivell molt alt, que es preparin les altres emissores perquè venim forts, com un, sinó una pisonadora, perquè aquí hi ha molta quality, així que us animo a que escolteu la ràdio, que ho compartiu, que mogueu el missatge, perquè la feina que es fa aquí es fa amb molt d'amor i la veritat és que aquests professionals doncs, mereixen també doncs, aquest tipus d'audiència que és Castelldefels, que és el seu propi, la pròpia ciutat, i que millor rebre doncs, aquest feedback, no? Per la qual cosa doncs, us animem doncs, això, que ho escolteu qualsevol lloc, des dels telèfons, doncs, esteu fent el que sigui a la platja, podeu posar tantíssims programes que hi ha de tants gèneres. Per la qual cosa, doncs bé, doncs, això. Aquí, avui toquem un tema amb aquesta transmissió número 1, veníem de l'anterior, que era la transmissió 0, doncs aquí venim i l'univers et recorda a tu.
3: Bloc 1.
0: Molt bé, doncs en aquest bloc 1 entrem amb Andròmeda, aquesta Andròmeda, aquesta constel·lació, aquí, aquella galàxia que hi ha llunyana, no? A la qual, doncs, per què no estem connectats en certa forma i podríem començar a cridar l'atenció. Aquella zona arriben a qualsevol lloc. Això que fem aquí es propaga, no sabem si arriba distorsionat o no, però segurament aquestes ondes s'està escoltant algun lloc, Sebas. Potser no ara, potser en un futur,
1: sí.
0: Moment present, que és el temps relatiu. No?
1: Pot ser.
0: Pot ser, veritat. Doncs anem a començar amb un The Prodigy, amb el seu temazo de Firestarter.

0: Ja de fa, ja està gatat, eh?
1: Quin sent el foc? Quin foc parlem? No? El foc de la vida, no? Al final, The Prodigy, amb aquest Firestarter, de l'àlbum de The Fat of Land, del 1997, al qual obrim el portal, amb una explosió d'energia, eh? The Prodigy va portar l'actitud del punk a l'electrònica i va demostrar que les màquines també podien sonar rebels. Firestarter és una d'aquelles peces que semblen arribar des d'una dimensió on el volum és una forma de vida. I, bàsicament, el cafè de moltes persones que està fet aquesta cançó, eh? I això, jo m'aixeu al matí, poso ja un cafè, surto volant, eh? Doncs aquí, The Prodigy, porta aquest to diferent, que igual diràs, no és rap, no, però porta un moviment, porta un missatge al qual, doncs, darrere, sobretot aquest artista The Prodigy, va ser un transgressor al qual ha marcat moltes generacions i, sens dubte, doncs, també a moltes del hip-hop, no? I ara, doncs, anem amb un tema, podríem classificar de les arrels, del qual qualsevol tipus de cançó que contingui, no dir, certs melodies, certs ritmes, es pot samplejar i el hip-hop ho acaba absorbint. És igual de quin gènere, si pot ser blues, és igual, el jazz, no? Òbviament, però també hi ha altres del country, no? Per exemple, o un tipus més de rockabilly surf, també des del rock podríem trobar. I aquí posem un exemple que seria el tema de Dick Dale and His Stones amb el seu tema de Missy Low.

0: Esteu escoltant la cara B.
1: Estem aquí, Seba, no? Flipant una mica, amb això. Doncs molt bé, Dick Dale and His Stones, amb aquest Missy Low, aquest està extret de l'onda Surfer's Choice del 1962, abans del hip-hop, abans del big beat i abans de moltes coses, ja existien cançons capaces de travessar dècades. Missy Low té arrels mediterrànies, orientals i populars, una melodia que ha viatjat pel món com si fos una antiga senyal transmesa entre civilitzacions, convida a surfejar, no? És trepidant, no? És com aquest circ a sobre de l'aigua, i això està com cau, i la onada, no? És brutal, I també, òbviament, reconeixer-ho també pels temes, o per la pel·lícula de Tarantino, i per un tema també de Black Eyed Peas, que van agafar, doncs, aquest sample, no? Igual, doncs, aquí es demostra, doncs, aquesta, l'hora de samplejar, la selecció és buscada, no? I quina identitat li dones a aquella cançó utilitzant el sample d'una altra cançó, com en aquest cas Dick Dale and His Deltones, si la fa servir Tarantino també és per algo, no? És perfecte, 1962, quina música més elaborada, avui ja la cosa va per una altra banda, però encara segueix utilitzant i escoltant aquestes cançons, no? Doncs molt bé, anem ara amb un tema de... saltem, no? Ara entrem amb un tema una mica més underground, més del que és la ciutat fosca, i ara sí que parlem de Old Dirty Bastard amb el seu temazo de Brooklyn Zoo. Shit. I bust that.

All Dirty Bastard, quin clàssic. Brooklyn Zoo, quin tema, quina novetat, quin... Va, sonarà superfresc. I més aquesta personeta que de All Dirty Bastard tan extravagant, no? Mia, no? I això està extra d'àlbum de Return to the 36 Chamber and the Dirty Version, seria, eh? Tot inclòs, eh? Totes les paraules malsonants que no van... que va dir, doncs allà està, no? Aquí queda la prova, no? Brutal, eh? All Dirty Bastard. I això és del 1995. I possiblement, si existís un planeta on el caos fos art, All Dirty Bastard en seria el governador, sens dubte, imprevisible, salvatge i únic. Aquest Brooklyn Zoo és la prova que la personalitat pot ser tan poderosa com la tècnica. Doncs molt bé, ara passarem també a una altra tècnica. La tècnica de fer temazos, no? I això ho tenen molt per la mà Black Moon amb el seu temazo de How Many MCs.

0: la cara B.
1: Molt aquí, Black Moon, aquesta lluna negra, seria com una lluna nova, no? Que no es veu. Eh? How Many MCs, aquesta, aquest superàlbum extret de Enter the Stage, de 1993, que és una de les joies del boom-bap dels 90, no? Black Moon representa una època on el hip-hop sonava cru, directe i sense filtres, en el sentit de que ells no tenien ningun tipus de pudor i no els hi feia nosa dir qualsevol cosa, a la qual doncs, després podia classificar com algú, no? Explicit content, no? És igual, aquí la força no ve dels efectes, ve del micro i del missatge, això sempre. I Black Moon ha representat sobretot el tema de les instrumentals molt, molt, molt enganxoses, com aquest Carmel, ara que s'aproparà aquest agost, aquest asfalt calent, es farà a terra, gelats, quan gelats, com en gelats, gelats, Seba serà
2: nice.
1: Piscineta, bueno, tu Moreno ja sí. Estàs, ja et veig. Treballa tota l'estiu. Bueno, no passa, aquí estaré. Pues aquí estaré, jo faré companyia. Aquí estem fresquet, I la veritat que ens ho passarem bé, Portem aquí festa xarinola, Què diu el públic? A veure, què diu el públic? Què dice Barullo? Pues aquí tots, aquí estarem tots, Tenim el passe VIP per tot l'estiu, Això no us cap dubte, Estarem sobrevolant per això. Doncs molt rebé. Anem a continuar amb un tema de Blasa i Blasa, amb el seu Danger. Oh my God.

Oh my god. Oh my god. Estem parlant aquí Blazy Blazy amb aquest Danger. Està extret de l'album de Bla Bla Bla de 1996, el qual els 90 tenien una sonoritat especial. Baixos pesants, bateries seques i actitud de carrer, així com caminar una mica de costat, que posa una mica coll, amb els pantalons, com ara diuen, de Cani, no sé si de Cani, jo crec que ja valia de Cali, de Califòrnia, ja fa uns anys, aquesta moda de no portar samarreta, els calçotets és una part també important, ben xulos també, de quadros, escusesa, com sigui, i els pantalons baixats, ben amples, ben amplots, i ja aguantats amb aquesta forma de caminar, aquest estil tan peculiar que tenia el rap en aquella època, no? Tot bé també una mica de les presons, d'aquella estètica més ampla, de roba més ampla, de... bueno, tot va derivant d'una cosa a una altra, però es crea una estètica i acaba sent una influència, no? Després cada cosa es va com independitzant, anem a dir, no? Però aquí, en els 90, doncs, portava aquesta identitat, no? I sobretot, Danger és una d'aquelles peces que entraven en una jam i feien moure el cap i fins i tot els mobles, segurament. No, ja podeu riure, ja. Sí, sí, bé, que l'última... A veure, tu eres riure, senyora? L'última, eh? I... Ah, que se me... Però doncs anem amb allò que tant ens agrada aquí en Sebas Cremera. Si jo em pretén aquí, teniu aquí, no m'ha dit que és la nostra secció d'avui. Clàssic. Doncs molt bé, aquí el clàssic. Portem un hola, niños. No, portem un tema que, la veritat, és el clàssic. Per què és el clàssic? Perquè és d'Artifacts, amb el seu temazo de Wrong Side of the Tracks. Oh my god. When the east is... Yo, bust it, kid. I got a fat ass.

0: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Artifacts, amb aquest Wrong Side of the Tracks, està aquí extret de la onda Between a Rock and a Hard Place del 94, al qual una oda a la cultura del graffiti, als murs, als trens i les parets també. Expliquen històries, de vegades una llauna d'esprai és tan poderosa com una empremta, sobretot algú que es mou d'aquí a allà, algú que porta el missatge, el va movent a través de seu moviment i deixar-lo imprès a tants jocs fins que es fa popular, no? Fins que tothom ja el coneix i ja es torna un mite, no? Doncs aquí tantíssims artistes com Cope 2 i tantíssims altres artistes que han estat a, pues això, no? Posats a pintar metros i donant voltes i des de la seva impremta el seu missatge, no? I tantíssims altres que també han perdut la vida fent això. O sigui, és qualsevol cosa, no? És una tonteria, no? El tercer rail, que es diu, no? Que no pots tocar, que et quedes electrocutat allà. I ara anem, volia portar també aquesta contra d'un altre tema d'Artifacts. Escolta'm, un grup que representa molt, molt bé el que seria, doncs, aquesta Andròmeda, aquesta gent que ve, aquesta galàxia que ve de més enllà i ningú és capaç d'igualar la qualitat que deixen impremta fa anys enrere. Anem amb un tema d'Artifacts també, amb Come On With The Get Down.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Oh, i tant, Rebé, doncs m'ho ve d'aquí, d'Artifacts, Come On With The Get Down, s'accepta l'àlbum de That's Them, del 1999, el qual, doncs, aquí, amb aquest groove més pur, sense dubte, d'aquelles peces que funcionen com un motor ben ajustat, no necessiten explicacions, només donar-li el play, i de fet aquí surten dos samples, no? Un SFDK treu per un costat el sample d'aquestes trompetes i després també tenim a Juan Innaca per un altre costat traient també aquesta col·laboració amb SFDK i tantíssims altres grups doncs, han samplejat aquestes trompetetes tan clàssiques d'Artifacts. Doncs molt bé, ara continuem amb el següent bloc.
2: Bloc 2.
1: Oh, doncs aquí amb aquest bloc 2, des de les Pleiades, anirem amb un tema, em sembla, d'un grup que és fictici, però no ho és fictici. Estava muntat per poder representar la banda sonora de certes pel·lícules de Spike Lee. I, la veritat, doncs, venia molt de gust per-lo. Ja el vaig posar fa temps, però ja tocava un altre cop, eh? Un tema de Crooklyn Dodgers, el seu temazo de Crooklyn.
3: My name is Mike Tyson. I'm from Brooklyn, New York. I'm representing Brownsville.
4: Hi, I'm Michael Jordan. I was born in Brooklyn.
5: Here comes the pitch. And it comes in wide. And the count now is 1-1 to Jackie Robinson. Billy Martin.
6: Brooklyn, better known as Brooklyn.
7: Never taking shorts because Brooklyn's the borough.

0: Bé.
1: Bé i tan rebé, eh? Molt bé. Aquí Dr. Dre, amb aquest Hitman, amb aquest temazo que tenen, es diu Act Right, eh? Del àlbum 2001, portal del 1999, vale? És, a vegades les joies no arriben des de les grans indústries, arriben des de petites escenes, petits estudis i petits cercles d'apassionats. La cultura també evoluciona als marges i Dr. Dre, la veritat és que fa coses molt grans i les ha fet i ha sigut un dels productors que ha canviat l'escena sens dubte, i dic que no, és una mentida, perquè és un dels artistes que sens dubte ha influenciat a tantíssims altres, ha sigut qui ha potenciat Eminem en una escena pràcticament impossible per qualsevol altre mortal, i va tenir cabuda, i mira on ha arribat i quants dòlars, un so de gling-gling, algun sorollet aquests que fan gling-gling, aquí, per exemple, una notificació d'arriba i és que s'han forrat. S'han forrat, doncs. Correcte. Ja no és qüestió de forrar-se, sinó de fer bona música, i tot al final doncs, porta tota llavor, porta la seva plantació. Només, mai millor dit, de julivert, perquè aquí Dr. Dre també li agrada molt el julivert, i bé, doncs, també està molt bé, no? El casco, no sé, i la portada surt aquí, el 2001, apareix aquesta fulla de julivert per fer una salsa verda, per exemple, no? Doncs molt bé, ara anem amb aquesta secció que tant ens agrada també. Quina sèrie de...
2: L'infiltrat,
1: Cargamel. Doncs aquí l'ha infiltrat, anem a un temazo, tu, no em puc pas parar, ni el presento, tira'l.

0: brutal. Estàvem aquí, la deixaríem fins al final aquesta i la tornem a posar, crec que és seva, sí o no? Estàvem aquí tots flipant, bueno, increïble com sona.
1: Sí.
0: Brutal, eh? Alien and Farm, Smooth Criminal, eh? D'aquest àlbum d'Anthology 2001, el qual, doncs, una relectura d'un clàssic de Michael Jackson, Hi Mikey, que va acostar una nova generació a la cançó original. A la música com a la vida, reinterpretar també és crear. L'infiltrat, no? El grind aquest. Aquest és bo. Doncs bé, anem amb el següent bloc.
2: Bloc 3.
0: Aquí, bloc 3 és Gaia. Gaia, que és aquí on estem, eh? Aquí, aquest planeta, eh? Em pregunten, d'on ets? Jo, el planeta Pacha, de la Pachamama. Estoy Perú, Bolívia. No. El planeta on viu tothom. La Pachamama, Gaia, és igual, aquest planeta. On vaig néixer? A Barcelona. Però està el mateix planeta que tothom, eh? Aquí, amb aquella, que fa aquesta anotació, eh? Aquest tip of the day, una mica. No recordar on estem, compartim el mateix planeta. Tot, venim del mateix, no hi ha diferència ninguna, eh? Menys superficial. Si algú la vol veure, és el seu problema. La qüestió no s'ha de tenir en compte. Doncs ara anem amb un tema de Bone Thugs-NCs, amb el seu tema de Freestyler.

0: Esteu escoltant la cara B.
1: Molt bé, freestyle, eh? Com m'agrada a mi el freestyle, freestyle ja, eh? Portar aquesta espontaneïtat, realment, no? Sortir el que surt de dins d'una forma natural i expressar-la al moment, a la minut, com diuen a la cuina, aquesta expressió que diu com surti, no? Com surti tot preparat i segurament doncs, sortirà algú d'acord. I quan surt d'acord, surt amb passió i surt amb alineació, el qual es produeix aquesta bellesa, no? Aquest freestyler que porta està extret de la bunda In Stereo del 1999, al qual si vas viure el canvi del mil·lenni segurament recordaràs aquesta peça. Freestyler va ser una porta d'entrada a una nova era digital. El futur sonava a breakbeats, vídeos musicals i ordinadors que encara feien soroll. I amb aquest videoclip que a mi m'apassionava de petit, recordo que sortia al controlar el temps, no? Amb un dispositiu que era endavant, enrere, play, pausa, no? Era brutal, no? Doncs aquí qual és una premonició de lo que en el futur doncs tindrem, no? Controlar el temps ja seria, bueno, un caos. Si podíem controlar el temps tot de la vegada, no sabré què passaria aquí. Hauríem d'estar en una realitat paral·lela a nosaltres sols allà fent aquest tipus de gestió, no? Controlar el temps. Bueno, doncs ara aquí acabarem també, ara hi arribem cap al final i anirem, acabarem amb aquest tema, un tema que és molt bo, que a mi em sembla que també porta molt a veure doncs, amb això que estàvem parlant d'aquesta era més digital, del que és la tecnologia, de tot allò que entra i els sons i hi ha gent que s'avança a l'època i passa i allà es queda, però porto un tema que en el seu moment va sorprendre molt i estic parlant de Mr. Oizo amb el seu tema de Flat Beat, que està extret de l'àlbum d'Analog Worms Attack del 99 i té aquesta línia de baix, aquest ritme tan hipnòtic i un not groc que es va fer famós a mitja Europa i més enllà, eh? De vegades la simplicitat és la tecnologia més avançada i així que, sens dubte, entrem a la nostra reflexió final.

0: doncs, amb aquesta reflexió final que, bueno, estem ja acostumant a aquests oients a l'últim moment de la cara B Roots, de Ràdio Castelldefels, doncs, comentar doncs, que l'univers recorda, recorda a tu, si bé, com es deia, aquest programa, es diu aquest programa, i doncs, cada cançó és una petita càpsula del temps. No? Algunes van néixer al 1962, altres al 1993, altres al 1999, però quan les escoltem avui, totes existeixen al mateix instant. Potser que la memòria no sigui només una cosa humana, pot ser que les cançons també recordin, i pot ser que cada vegada que prems play, l'univers torna a escoltar-se a si mateix. I pot ser que per això ens reunim al voltant d'un foc, al voltant d'un altaveu, al voltant d'una pantalla, al voltant d'una idea, no perquè necessitem respostes, sinó perquè necessitem ressonància. Algunes coses dins nostre reconeixen alguna cosa fora nostra. Una nota troba una altra nota, una ànima troba una altra ànima i un patró troba un altre patró. I durant un instant tot encaixa. Com si l'univers ens fes un petit guinyo, com si digués, sí, vas per aquí. Però el camí no és recte, com diuen Sebas, és correcte, però anem girant, no? Cap aquí i cap allà. No? No hi ha un estat, l'evolució no avança en una línia recta. No? Balla, s'equivoca, torna, muta, improvisa, com el freestyler, no? Com un solo de jazz tocat per estrelles embriagades. Les galàxies no són màquines perfectes, encara que què és la perfecció? Perquè si es pot manifestar, tot és perfecte. Tots són nivells, diferents estats, regulacions, no? Com una, si el Sebas ho sap molt bé, és com aquella taula aquella de mescles on tu equalitzes la vida i té els paràmetres fets, no? Llavors, la perfecció ja està donada, ja està feta. L'únic que hem d'apreciar la imperfecció de les coses i tot agafa un altre sentit. Les galàxies dins d'aquestes màquines, són experiments que es donen, no? Com a dir-ho, les espècies no són productes acabats, són esborranys, no? Les civilitzacions no són destinacions, són transicions. I nosaltres com el punt exacte on el misteri es torna conscient, el lloc on l'infinit s'atura un moment i es pregunta què sent o què se sent el ser. Què se sent el ser, no? I mentre busquem la resposta, pintem, escrivim, estimem, cantem, rapegem, construïm naus espacials, inventem déus, inventem ciències, inventem monstres, inventem miralls, perquè tot pot ser que la creativitat no sigui un luxe, pot ser que sigui una funció cosmològica, pot ser que l'art sigui el mecanisme que utilitza l'univers per imaginar futurs. I sí, és així. Cada dibuix és una hipòtesi, cada cançó és una equació emocional, cada poema és una porta, cada ritme és una clau. I cada ésser viu és una antena, sintonitzant possibilitats, perquè el futur pot ser que ja existeixi com una cançó encara no escoltada, com una freqüència que espera receptor, com una constel·lació invisible darrere del soroll. I qui sap, potser l'amor no és el final de la música, potser és només el canvi de pista, potser el silenci no és absència, potser és l'espai entre compassos, potser el cos cau, però la vibració continua. Com les ones d'una pedra llançada en un llac infinit, com el recorda, i com es recorda, o el record d'una veu, com el perfum d'una idea, com el baix d'una cançó que encara ressona dins del pit, de qui l'ha tocat i després de qui l'ha escoltat, molt després de que s'hagi acabat. I si algú, algun dia, ens trobem al final del temps, quan l'última estrella exhali el seu darrer alè, quan el cosmos estigui com una nota interminable, potser no hi trobarem un jutge, ni un tron, ni una resposta definitiva. Potser hi trobarem un escenari, un de molt gran, possiblement, més gran que les galàxies, més gran que el temps, més gran que el nom de totes les coses. I al centre, un micròfon obert, encara esperant, encara gravant, encara escoltant. I una veu antiga, més antiga que la llum, més antiga que l'espai, més antiga que el primer somni, preguntant suaument, all right, qui és el següent? Així que aquest boom-bap, boom-bap, això ha estat la cara B Roots. No us oblideu de sintonitzar la setmana que ve per més xixota i teca de la bona des de la cara B de Ràdio Castelldefels. Moltíssimes gràcies, Sebas Cremier. Sembra un plaer.
1: Molt bona nit.
0: Així que good night, everybody. I love you, fellas. End of transmission. O potser no, només acaba de començar.

0: about Quinnen. He's a real jerky.
1: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.